0: Què tal? Soc Joan Carles Simón. Us hi espero al programa Entre Nosaltres, els dimecres cada 15 dies, de 6 a 7 de la tarda, i en redifusió dissabtes de 11 a 12 del matí. Ens podeu seguir a Esplugues FM, al 99.7, i al podcast a la plataforma iVoox. Volem entretenir des del coneixement, la reflexió, l'opinió, sempre amb temes i convidats molt interessants. Entre Nosaltres, si sou curiosos i voleu saber més, aquest és el vostre programa.
1: Treu la llengua. Treu la llengua fora, al carrer, quan et creus amb més gent. Encara que vagis amb pressa, saluda sempre traient la llengua. Quan juguis a l'escola, al pati o al parc, treu la llengua. A les extraescolars, extra de llengua. Treu la llengua quan facis un directe o comentis un partit. Que si marca o no marques, treguis la llengua. Influencia traient la llengua o viciant-te un joc amb amics. Treu la llengua quan llistis a la dreta, en una primera cita, abans d'un primer petó. Els petons de debò es fan amb la llengua. Treu la llengua arreu i amb tothom. Estiguis de pas o et quedis per sempre. Fes-ho com vulguis, però deixa't anar i treu la llengua al parlar. Treu la llengua. Comparteix el català.
2: Recicla i respecta el medi ambient. A Esplugues tenim 6 mini deixalleries on es poden dipositar residus especials per facilitar-ne el seu reciclatge. Aquests punts estan a Camí d'Alet, a la Rambla Verge de la Mercè, a Can Clota, a la plaça de l'Escorxador, al centre ho trobarem Àngel Guimarà, a tocar amb el carrer Sant Francesc Xavier, al barri del Gall, al carrer Baronesa de Maldà, i a la Plana tenim 2 punts, a la Rambla del Carme i també al carrer Vallerona. Quins són els articles que podem dipositar? Doncs són petits articles, CDs, aparells electrònics petits, també podem portar piles, siguin convencionals alcalines o de botó, i també es poden portar bombetes, les halògenes, les convencionals, les de baix consum i també les bombetes LED. Recicla i respecta el medi ambient.
3: Estàs escoltant Esplugues FM. Esplugues FM.
4: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugues.fm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.

0: Cocodril Club.
1: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Esplugues FM els diumenges al migdia de 12 a 2 i els dissabtes a la tarda de 8 a 10. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, diumenges de 12 a 14, dissabtes de 20 a 22, a Esplugues FM 99.7.
2: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: On vas amb tants papers?
1: A fer tràmits per la preinscripció escolar.
0: I no tens IDCAT mòbil?
2: L'IDCAT mòbil és un sistema gratuït que et permet identificar-te digitalment per comunicar-te i fer tràmits amb l'administració catalana. És segur, no cal recordar cap contrasenya ni instal·lar cap programari. Dóna't d'alta a idcatmòbil.cat. Només has de tenir més de 16 anys, disposar d'un document d'identitat oficial o passaport i un telèfon mòbil.
0: Què? Vas a fer tràmits?
2: 012. La millor resposta.
3: Sigueu benvingudes i benvinguts a aquest acte de lliurament de la 31a edició dels Premis Ateneus. Uns guardons que volen premiar les iniciatives més innovadores, brillants i remarcables del moviment associatiu ateneístic català. Per donar suport a la creació d'un mitjà de comunicació local no comercial, aplicant les noves tecnologies amb diverses funcions dins l'entitat, el primer premi a la comunicació associativa 2020 sigui pel projecte Recuperació Ràdio Local de l'Avenç, Centre Cultural i Recreatiu d'Esplugues de Llobregat.
4: Esplugues FM, Ràdio Cultural i Associativa. L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.

0: Vull una família d'acollida que em faci abraçades dos.
1: Tu pots ser la família que està esperant. Entre tots, fem gran l'acolliment. Generalitat de Catalunya.
2: Crònica de la vida d'Esplugues. 75 anys informant-nos de la nostra història i de la seva gent. Revista bimensual on trobaràs informació sobre l'Esplugues associativa, la seva història, els seus personatges. I no poden faltar les seccions del racó poètic, els entreteniments, la sopa de lletres i les receptes de temporada. On pots trobar aquesta revista? Els punts dels quioscs que hi ha a la carretera de Cornellà 63 i 81. També pots seguir a la Crònica de la Vida d'Esplugues a través de la xarxa social, sigui per Facebook o per Instagram. Amb la Crònica de la Vida d'Esplugues, coneix la nostra història, coneix a la nostra gent.

0: Xerrem d'Arreu, programa d'entrevistes amb persones vingudes d'arreu que han aconseguit parlar el català amb fluïdesa. És una producció de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana, la CAL, taula intersindical del Secretariat de Sants Hostafrancs La Bordeta i Sants 3 Ràdio. Es tracta d'un espai per parlar dels processos migratoris, reconèixer i mostrar la riquesa cultural existent als nostres barris i parlar amb persones amb diversitat cultural que enriqueix la nostra societat. Xerrem d'Arreu, Esplugues FM, amb la cultura, donem suport a les entitats.
1: De dilluns a divendres, a les 2 del migdia.
2: Hi ha una màgia que no té truc.
3: És la màgia de compartir una estona amb algú i parlar-hi.
4: Vols practicar català? Vols ajudar algú a parlar-lo?
5: Apunta't al Voluntariat per la Llengua,
6: el programa de les parelles lingüístiques a v-xl.cat.
7: Perquè quan parles, fas màgia.
8: Generalitat de Catalunya, 100 milions i mig de futurs.
9: Una passejada per l'Espluga Viva. Agrupament Escolta, centre excursionista, tradicions i costums i servei per al lleure i ludoteca. L'educació dels infants i dels joves en el temps lliure, excursionisme, tant en la vessant esportiva com social, gestió sociocultural i activitats, propostes d'arrel tradicional, així com relació amb altres associacions del seu entorn. Podeu trobar informació de l'entitat a secretaria de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre, al carrer Sant Francesc Xavier, número 7 i 9. També trucant al telèfon 93 473 3909 o al correu electrònic secretaria@esplugaviva.cat. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
1: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

0: Si vols que parlem de la teva entitat, envia'ns un correu a esplugasfm@gmail.com. Indica el teu nom i el nom de l'entitat i un telèfon de contacte. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
1: Ai, quines ganes de fer vida normal. Amb una mica menys d'estrès i una mica més de diners. Si cobrés com en Joan, que al final fem la mateixa feina. Bé, quines ganes de fer vida normal, però justa. I sense discriminacions. Una vida normal, justa i igualitària. I no tenir por. Doncs això, una vida normal, justa, igualitària i sense violències. Un moment, he dit que volia tornar a la normalitat? El que realment vull és una normalitat feminista. I la vull ara. Allò que trobem normal ha de ser molt millor. Avancem cap a una normalitat feminista. Fem-ho bé, fem-ho tot, fem-ho possible. Generalitat de Catalunya.
2: Coneix el Centre Cultural de l'Avenç, entitat centenària. El Centre Cultural de l'Avenç aplega diverses seccions i també fa diversos tallers i cursos per a totes les edats. Teatre, esport, dansa i d'altres activitats com puguin ser el cos i la salut. També hi ha cursos d'anglès. Si voleu informació de l'entitat, us podeu adreçar de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre al carrer Àngel Guimerà, número 27. També trucant al telèfon 93 513 54 45 o al correu electrònic activitats@aventesplugues.cat. Recordeu que totes les activitats tenen períodes de preinscripció. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
3: Cultura, notícies, actualitat, entreteniment. Esplugues FM, la ràdio de proximitat.

0: Coplejant.
1: Som a tot el país.
0: Coplejant.cat.
1: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la copla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
0: Coplejant.
2: Amb Caral Pedemonte.
3: Tots els diumenges, a les 9 del matí.
1: I a la teva ràdio. Ei,

0: Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
1: Esplugues Comerç. Per tracte personal i per la qualitat dels productes. Per comoditat i sostenibilitat. Per confiança i proximitat. Compra als comerços d'Esplugues. Unió de Botiguers d'Esplugues. Col·labora Ajuntament d'Esplugues, Generalitat de Catalunya i Diputació de Barcelona.
2: Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat.
3: Esplugues FM.
2: L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.

0: Carpe Diem, pautas y consejos que te ayudan a sentirte mejor. Con Xavi Sabín y Lola Carrasco, los jueves a las 9 de la noche en Esplugas FM.
1: Les decisions que prens abans i durant la conducció tenen conseqüències irreversibles en la teva vida i en la dels altres. Al volant, tria el bon camí. Generalitat de Catalunya.
2: En una ciutat neta, el pipi es neteja. Aquesta és la campanya que ha iniciat l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat. Es tracta d'una campanya de sensibilització per promoure la neteja dels carrers i els espais públics de la nostra ciutat. Les femtes dels gossos poden ser portadores de malalties que afecten els animals i també a les persones. L'acumulació d'orina als carrers genera olors fortes i desagradables. Una ciutat neta és una ciutat agradable. En què consisteix la campanya? L'Ajuntament està repartint en els propietaris dels gossos una ampolla i un dispensador de bosses. On es pot recollir aquest material? A qualsevol punt d'atenció ciutadana de la nostra població, sigui a la plaça Santa Magdalena, al barri del Centre, o bé a la Rambla Verge de la Mercè, al barri de Can Vidalet. Trobaràs més informació a través del telèfon 930 0082 o a través de les xarxes socials del mateix Ajuntament i a la pàgina web esplugues.cat.
3: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Cocodril Club.
1: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Esplugues FM els diumenges al migdia de 12 a 2 i els dissabtes a la tarda de 8 a 10. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, diumenges de 12 a 14, dissabtes de 20 a 22, a Esplugues FM 99.7.
2: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
3: Hasta luego, cocodrilo, no pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
4: Ara, reciclant llaunes i ampolles de plàstic de begudes, pots reduir el CO2, donar oxigen a la teva ciutat i guanyar premis sostenibles. Uneix-te a Reciclos, el primer sistema de reciclatge digital que té cura de la sostenibilitat del planeta i de la teva ciutat.
5: Ecoembes i Generalitat de Catalunya.
6: Sou una entitat?
7: Organització sense ànim de lucre?
8: Associació de veïns?
9: Artista?
10: ONG? Músic?
11: Sou d'Esplugues i voleu donar a conèixer la vostra activitat?
12: Escriu-nos un mail a esplugasfm@gmail.com.

0: Coplejant.
1: Som a tot el país.
0: Coplejant.cat.
1: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la copla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
0: Coplejant amb Caral Pedemonte.
2: Tots els diumenges, a les 9 del matí.
1: I a la teva ràdio.
3: Si necessites ajuda, si vols que t'escoltin, si vols sentir una veu amiga, truca al telèfon de l'Esperança. Sempre hi trobaràs algú. Telèfon de l'Esperança. 93 414 48 48. Sempre hi trobaràs algú.
4: Recicla i respecta el medi ambient. A Esplugues tenim 6 mini deixalleries on es poden dipositar residus especials per facilitar-ne el seu reciclatge. Aquests punts estan a Camí de Let, a la Rambla Verge de la Mercè, a Can Clota, a la plaça de l'Escorxador. Al centre ho trobarem Àngel Guimarà, a tocar amb el carrer Sant Francesc Xavier, al barri del Gall, al carrer Baronesa de Maldà, i a la Plana tenim 2 punts, a la Rambla del Carme i també al carrer Vallerona. Quins són els articles que podem dipositar? Doncs són petits articles, CDs, aparells electrònics petits, també podem portar piles, siguin convencionals alcalines o de botó, i també es poden portar bombetes, les halògenes, les convencionals, les de baix consum i també les bombetes LED. Recicla i respecta el medi ambient.
5: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Si vols que parlem de la teva entitat, envia'ns un correu a esplugasfm@gmail.com. Indica el teu nom i el nom de l'entitat i un telèfon de contacte. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
1: Saps quins són els superpoders de la fruita fresca i de temporada? La fruita acabada de collir t'aportarà supervitamines, superminerals, superfibra i aigua. Fruita de qualitat, ideal per a una dieta sana i equilibrada. Consumeix fruita de proximitat i fes supersalut. Generalitat de Catalunya.
2: Sigueu benvingudes i benvinguts a aquest acte de lliurament de la 31a edició dels Premis Ateneus. Uns guardons que volen premiar les iniciatives més innovadores, brillants i remarcables del moviment associatiu ateneístic català. Per donar suport a la creació d'un mitjà de comunicació local no comercial, aplicant les noves tecnologies amb diverses funcions dins l'entitat, el primer premi a la comunicació associativa 2020 sigui pel projecte Recuperació Ràdio Local de l'Avenç, Centre Cultural i Recreatiu d'Esplugues de Llobregat.
3: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa. L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.
4: Estàs escoltant Esplugues FM. Esplugues FM.
3: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció. Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció. Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció. Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció.

veritat. Algú dirà que és una bogeria posar una cançó de 13 minuts, però a mi em sembla increïble, aquesta Shine on You Crazy Diamond. És una edició, 50 aniversari, del Wish You Were Here, de Pink Floyd, que s'edita amb un munt de coses així afegides, en fi, algun dia ja ens hi recrearem. Però avui tenia ganes de seguir-vos usant coses noves d'aquestes abans de que acabi l'any, que són discos d'aquest 2025, i que són coses xules. Hi ha nou àlbum de George Ritter.

Cançons precioses per un tipus que sempre, sempre ens regala les orelles. Hi ha nou àlbum del senyor George Ritter i el títol és I Believe in You, My Honey Dew. I també tenim nou àlbum d'aquests canadencs meravellosos que es diuen Great Lake Swimmers.

altra d'aquelles bandes recluïts entre les fustes, els boscos, els ossos, si voleu, fins i tot. Great Lake Swimmers, que tenen nou àlbum en aquest 2025, que es diu Coke Light, igual que aquesta cançó. I també hi ha noves cançons per aquest senyor, Grantley Phillips.

Arribem al final avui d'aquest Delicatessen. A partir de demà, especials, un darrere l'altre, un festival. Gràcies per ser-hi, com sempre. Gràcies per fer-nos costat i sigueu molt exigents amb la bona música.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
0: Som 3CAT.
1: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 4.
2: Bona nit, us informa Quim Balaguer. Els bombers de Barcelona encara trigaran hores en apagar la torxa de foc provocada aquesta nit per una deflagració de gas en una zona d'obres del metro a la plaça de Sants de Barcelona. En l'accident, 8 persones han quedat ferides, 2 d'elles en estat greu. La majoria de ferits són treballadors de la companyia del gas que estaven treballant en aquest punt per reparar una fuita que s'havia detectat al migdia. La deflagració ha passat cap a 15:45 de la nit i ha provocat una flama de diversos metres d'alçada que no es podrà apagar fins que es controli la fuita. De fet, aquestes hores encara crema i els bombers estan ruixant tota la zona d'obres contínuament. Clara Latorre, cap de guàrdia dels bombers de Barcelona.

0: Els jutges espanyols que els toca moure fitxa. El govern comunitari ha reaccionat d'aquesta manera a la queixa presentada a la institució comunitària per l'expresident Puigdemont i els exconsellers Toni Comín, Lluís Puig, denunciants que la justícia espanyola està esquivant l'oblit judicial. D'altra banda, un jutjat de Barcelona ha amnistiat els 5 membres de la sindicatura electoral del referèndum de l'1 d'octubre, 2 anys després de l'entrada en vigor de la llei d'amnistia.
1: El PSOE i Sumar han pactat un decret d'habitatge que ampliaria 2 anys la pròrroga dels contractes de lloguer fins al juny del 2028 i podria beneficiar prop de 4 milions de persones. El text inclou la regulació del lloguer de temporada i el d'habitacions i recull mesures antidesnonaments per a persones vulnerables. També s'augmentarà la tributació dels pisos turístics fins a un 21%.
0: Els Estats Units han signat aquesta nit un acord amb l'Aràbia Saudita que permetrà a aquest país desenvolupar un programa d'energia nuclear civil. El pacte entre Washington i Riad està compromès amb la no proliferació nuclear, segons assegura el comunicat donat a conèixer aquesta nit pel Departament d'Energia dels Estats Units. L'acord donarà accés preferent a companyies nord-americanes sobre l'energia nuclear produïda en territori saudita.
1: 3 municipis de la comarca del Priorat trenquen les crítiques generalitzades cap al Plater, el Pla Territorial Sectorial d'Energies Renovables, i volen més aerogeneradors als seus municipis del que preveuen per a ells. Cabassers, Margalef i la Bisbal de Montsant volen més molins per generar més potència des del seu territori i pensen en els recursos via impostos que pot reportar-los a cada ajuntament. El Consell Comarcal defensa la voluntat de cada municipi en el repartiment final. D'aquí 2 mesos seran les festes de la Mercè de Barcelona i ja s'ha anunciat qui seran els pregoners i s'ha presentat el cartell.
0: Antoni Falgueres i la seva filla, la sommelier Meritxell Falgueres, seran els encarregats de fer el pregó d'aquest any i parlaran del comerç tradicional. Antoni Falgueres regenta un celler emblemàtic al barri de Sants, que té una història centenària i que ha transformat en un autèntic centre de cultura del vi més enllà de l'antiga botiga de venda granel. Per això se'l considera un mestre celleret. El cartell és obra de l'artista visual Cinta Vidal. El disseny està plegat d'elements arquitectònics tombats i quedarà com a mural a la biblioteca Paco Candel. La programació vol arribar per primera vegada als 10 districtes de la ciutat i s'estrenarà una nova porta de l'infern per rebre el correfoc. Xangai serà la ciutat convidada d'honor i vindran 110 artistes xinesos.
1: Esports, el Barça de bàsquet confirma Aleksandar Sekulić com a nou entrenador fins al 2028. Sekulić, eslové de 48 anys, compaginarà la banqueta blaugrana amb el càrrec de seleccionador d'Eslovènia.
0: L'anunci oficial del fitxatge de l'extrem alemany Karim Adeyemi pel Barça de futbol s'haurà d'esperar finalment aquest dijous perquè les qüestions de gestió legal entre advocats s'han endarrerit.
1: I el Tour, el belga Jasper Philipsen s'ha imposat a l'esprint del nombrós grup d'escapats a la 17a etapa de 175 quilòmetres. L'esloveta de Pogačar manté el mallot groc de líder d'una general sense canvis.
2: Fins aquí les notícies. Informar. Cada notícia és una finestra per connectar amb el que passa. Avui no n'hi ha prou amb saber-ho. Cal explicar-ho. Explicar. Només explicant-nos bé, adaptant-nos als nous temps, podem ajudar-te a entendre millor el món. Entendre.
3: Entendre és obrir els ulls.
4: Obrir la ment.
3: Obrir la ment.
5: Obrir la ment.
2: Neix un nou univers informatiu. 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
6: Al Catalunya Migdia t'expliquem tot el que està passant.
7: Catalunya Migdia, amb Òscar Fernández.
8: Aquest atac, la Unió Europea ha promès més sancions contra...
9: I avui ha estat un altre matí de caos circulatori per 3 accidents.
10: No podem acceptar que hi hagi...
9: I en temps de cultura comença un dels festivals més destacats dels estius. I una cosa més abans de la publicitat, perquè...
7: Catalunya Migdia.
11: Cada dia a les 2.
9: I a partir de les 3,
11: l'espai de reflexió a la tertúlia.
7: Catalunya Migdia, l'informatiu central del dia amb Òscar Fernández.
9: Al Catalunya Migdia t'expliquem les coses.

0: 3Cat.
1: Tot el que sentireu en aquest programa ha passat. Els fets, els noms i els llocs són reals. Alguns diàlegs estan dramatitzats, però el seu contingut consta en documents o surt de testimonis que eren en lloc dels fets. En algunes descripcions, aquest programa podria ferir sensibilitats. Relatem crims reals. La realitat i la mort no entenen de sensibilitats.
2: Siempre hay un porqué, aunque sea absurdo. No se puede hacer nada muy arriesgado si no hay una motivación muy importante. Yo creía tenerla. No podía estar más equivocado.
3: Diumenge 14 d'octubre del 2001. Lleida s'ha convertit en una ratera. Els Mossos custodien totes les sortides de la ciutat i pentinen els carrers d'un en un. Dos delinqüents, Manuel Brito i Francisco Javier Picatoste, s'han escapat del centre penitenciari de Ponent després d'una fuga espectacular i violenta que ja ha deixat dos Mossos d'Esquadra ferits greus. Segons la premsa, a primera hora de la tarda, el cotxe que han utilitzat per la fugida ha estat localitzat al barri dels Magraners, una zona de la perifèria envoltada de polígons industrials. La policia adverteix als veïns que extremin les precaucions. Van armats i són molt perillosos. Tenen clar que no han pogut marxar de la ciutat, però sembla que han desaparegut per art de màgia. El que ningú sospita és que aquest serà un dels casos més complicats de la història dels Mossos d'Esquadra. La recerca s'allargarà més de 30 dies i deixarà pel camí un homicidi i una violació. El rastre de sang que deixaran aquests dos fugitius trasbalsarà tot el país i fins i tot farà perillar la continuïtat del cos dels Mossos d'Esquadra.
4: Hola, sóc Carles Porta. Gràcies per escoltar-nos. Els Mossos d'Esquadra, com a cos policial, no ho han tingut gens fàcil. L'any 2001, quan feia molt poc que s'acabaven de desplegar a tot Catalunya, van haver de superar una prova molt difícil. Dos presoners es van escapar del centre penitenciari Ponent, deixant un rastre de sang que anava en augment. La història d'aquella fugida sembla una pel·lícula americana. Intentarem posar llum a la foscor. Comencem.
5: Dealer, I'm out of the game. If you are the healer, means I'm broken and lame. If thine is the glory, then mine must be the shame. You want it darker, we kill the flame.
6: Crims, per què matem?
5: Vilified, crucified in the human frame. A million

0: El relat dels moments foscos de la nostra societat. Crims, amb Carles Porta.
1: Són les 11:30 del diumenge 14 d'octubre de l'any 2001. Els agents Eduard Cosculluela i Xavier Murillo traslladen un intern del centre penitenciari Ponent a l'Hospital Arnau de Vilanova. Hi ha 5 minuts en cotxe. L'Eduard porta 3 anys donant servei als Mossos d'Esquadra. En Xavier està encara en pràctiques, a punt d'aconseguir el que ha estat el somni de la seva vida, convertir-se en policia. És la primera vegada que participa en un trasllat. No ha rebut cap formació específica, però el seu company li va explicant el que ha de fer sobre la marxa. A la presó no els han donat indicacions especials a tenir en compte. Només els han dit que el pres s'ha fet mal al braç i que l'equip mèdic ha decidit derivar-lo a l'hospital. Es tracta de Manuel Brito. Compleix una condemna de 30 anys per homicidi. Escoltem el mateix Eduard Cosculluela explicar durant el judici celebrat l'any 2005 què va passar durant aquest trasllat. Sentirem que refereix a la sala. La sala és l'oficina de comandament dels Mossos.
2: Ni des de la sala ni des de la prisión se me explica nada del preso que voy a llevar. Cuando yo veo la hoja de situación procesal del señor Brito y veo que hay un homicidio, le dije al señor Brito, digo, que está condenado por homicidio. Me dijo, sí. Y le digo, ¿con arma de fuego? Y me dice, no, a hostias.
1: Més endavant us explicarem com va ser aquest crim a hòsties per entendre una mica millor la personalitat de Brito. Continuem a l'Hospital Arnau de Vilanova. Mentre a Brito el porten a l'hospital a fer-li radiografies al colze, Francisco Javier Picatoste espera a prop de la porta d'urgències. Picatoste també és intern del centre penitenciari de Ponent, però des del 5 d'octubre és fora de la presó perquè no ha tornat després d'un permís de 48 hores per estar amb la seva família. Això que escoltareu és la carta que va escriure el mateix Picatoste poc temps després de ser detingut, explicant tot el que havia succeït durant la seva fugida. Sentireu com comprova diverses coses del cotxe, entre elles un tornavís. No és que el porti per si de cas s'ha d'arreglar alguna cosa, és que el cotxe és robat i el tornavís fa les funcions de clau per engegar-lo.
3: Me siento en el cotxe. Comprobo el móvil, cargo el arma, compruebo las puertas, abren mal. Dejo bajada media ventanilla del conductor. Dejo preparado el destornillador. Compruebo el arranque. Bien, salgo. Llevo ya puestas las gafas y el collarín. Reconozco la zona. No ha llegado ningún coche patrulla de Mossos con ninguna ambulancia. Empieza la espera. A las 10:30, más o menos, llegan dos ambulancias y dos coches de los Mossos. Entran en la zona de acceso solo ambulancias. Me acerco lo más posible sin entrar en la zona. Imposible ver quiénes eran. Salen por detrás de la ambulancia y entran directamente. Ni 3 metros y tapados. Malo, pienso. Pero sé que Brito se la arreglará para ir en coche. Aunque ni siquiera sé si está dentro. El que tenía que romperle el codo debía hacer una llamada desde dentro para avisarme, pero no lo ha hecho.
1: El que tenia que romper-le el codo, diu Picatoste. I és que Brito no s'ha fet mal accidentalment, sinó que està tot planejat. La idea era que algú li provoqués una lesió al braç i dir als funcionaris de la presó que havia caigut per les escales. L'objectiu? Ser traslladat a l'hospital on l'està esperant Picatoste. Picatoste és allà, però les coses no van com havien d'anar. Hi ha més cotxes dels Mossos dels que esperava i han aparcat a un lloc inaccessible per a ell. Les complicacions no han fet més que començar.
3: Pasa el tiempo, sigue habiendo los 4 Mossos y 2 internos. Uno de los Mossos sale y cambia el coche de sitio. Estoy paseando arriba y abajo, disimulando con el móvil. Pero es demasiado tiempo al descubierto. Ya me han visto muchas personas y ya pasan de las 12:30 y no han salido. Miro incrédulo. Acaba de llegar otro coche de los Mossos, pero sin ambulancia. Aparcan, sale un Mosso moreno y una Mosso rellenita y se van dentro. Estoy a punto de irme, cientos de cosas pasan por mi mente. Visualizo todas las formas posibles y veo que si solo están 2, se puede hacer igual. Solo cambiaría el tiempo de respuesta. Habría que correr más en la huida. Elijo una zona más alejada, pero con buena visibilidad para cuando salgan. unos 40 metros por unos 15 metros que tendrían que recorrer ellos, suponiendo que era el primer coche, el más difícil.
1: Mentre Picatoste fa càlculs i avalua les diferents possibilitats, Brito és a dins de l'hospital. La sentència explica així el que passa a la consulta del metge.
4: En el hospital se diagnosticó que Manuel Brito sufría una sinovitis capsulitis y le fue inmovilizado el brazo. Los agentes consideraron que el traslado lo podían efectuar ellos en el vehículo policial, que había quedado estacionado sobre una acera a la puerta del servicio de urgencias.
1: Una capsulitis és una inflamació de les articulacions provocada habitualment per un cop. Li enguixen el braç, la qual cosa impedeix posar-li les manilles al pres. Així que, a les 13:30 del migdia, Manuel Brito surt per la porta d'urgències amb les dues mans lliures.
3: És casi la una y media. Veo salir dos mossos y al Brito con el brazo izquierdo escayolado. Van directamente al primer vehículo. Bajo la cuesta paso ligero. A medio camino veo a una mozo rubia, regordeta, a la entrada, llamando por el móvil. Mierda, pienso, y ahora. El mozo rubio va hacia la puerta del conductor y veo que Brito me mira y lo llama. El mozo se acerca a él y hablan algo. Yo estoy casi llegando. Miro a mi derecha y veo a la mozo que sigue hablando por el móvil. Diviso a otro mozo moreno al final del pasillo solo. Dentro están los otros dos mozos y el otro interno. Entro en la zona de aparcamiento de no acceso a peatones. Observo sus posiciones. Brito está en la puerta derecha de atrás, que está abierta. El mozo rubio está hablando con él. Al lado de la puerta delantera derecha está el otro mozo moreno mirando para ellos. Miro al otro lado y hay unos 15 metros a donde está la mozo rubia. Nos alcanzará, pienso. Me toco el arma a la espalda. Sé que he de actuar rápido. Y si ella dispara, se acabó. El arma que llevo no acertaría ni a 5 metros.
1: Quan els mossos que acompanyen Brito estan a punt de pujar al cotxe, un paio que porta collarí i el braç en cabestrell se'ls apropa. És Picatoste, i és a ell a qui escoltem explicant què va fer.
5: Me dirigí al primer mozo de escuadra que vi, estaba acompañando a Brito. Le pregunté, oye, perdona, ¿dónde queda? Y en el momento que se giró a mirarme, le tiré al hombro izquierdo. Se cayó. Lo dejé con Brito y me dirigí rodeando la puerta del coche al segundo mozo. El segundo mozo dio un paso atrás, levantó la mano y me dijo, ¿qué haces? El mismo mozo que ya me había avisado un rato antes, cuando me vio bajar, que no me acercara. Y le tiré directamente a la zona de la sila.
1: La escena es de película. Un home amb el braç en cabestrell s'apropa per sorpresa als dos mossos just quan surten de l'hospital. Treu una pistola i dispara gairebé a boca de canó, pràcticament sense parlar-hi. Els agents no tenen temps de fer res. Queden estesos a terra, malferits. Els dos delinqüents els roben les armes i corren cap al cotxe. Picatoste continua amb el seu relat de la fugida.
3: Miro a la mosso rubia, veo que me mira estupefacta, però no saca el arma. Veo que el otro mozo de dentro se acerca corriendo. Gritos de gente, un guardia de seguridad se tira al suelo. Vamos, me dice el Brito y se va en dirección equivocada. Lo llamo, por aquí, hermano. Vamos hacia el coche, las puertas abren mal, pero solo perdemos unos segundos. Le doy todas las armas y salimos zumbando.
1: Brito y Picatoste aconsegueixen escapar. A 24 mossos més a l'hospital, immediatament salten totes les alarmes. La policia busca els fugitius pels carrers de Lleida i comença a organitzar-se l'operatiu per tancar la ciutat. En pocs minuts, ja hi ha un munt de policies rastrejant els carrers i controlant les sortides de la ciutat. A més dels agents que s'encarreguen de rastrejar la ciutat i muntar els controls, en una situació com aquesta, es posa en marxa un equip més reduït de policies que es dediquen a investigar el cas. Qui són Brito i Picatoste? On poden ser i on poden voler anar? Qui els pot haver ajudat? Aquestes són algunes de les preguntes més urgents a resoldre. Escoltem com recorda l'arrencada del cas el sotsinspector Toni Domènech, el mosso que va dirigir tota la investigació.
6: Jo era el sergent cap de la unitat de delictes contra les persones, de la unitat central, de les unitats centrals d'aquí de Barcelona, de la Divisió Central d'Investigació. I aquell diumenge jo estava sense dormir, doncs amb la família, tranquil·lament, estàvem a punt de preparar el dinar i coses d'aquestes, i de cop i volta, doncs el que passava llavors moltíssimes vegades. Truca. Escolta, que us heu de posar en marxa, engegueu, que s'han fugit dos presos, un no retornat i un que s'ha escapolit i han tirotejat a dos Mossos. Automàticament jo agafo la família, la dona i els dos nanos, baixem cap a Barcelona, els deixo i me'n vaig a la seu, a Vila Bolívia, allà tenim la seu nostra. Ja comencem, començo a trucar tota la gent meva, el meu equip, érem 8 o 10.
1: Per què s'encarrega el cas a un equip de Mossos de Barcelona si els fugitius són a Lleida?
6: Tot allò que sortís de mare no va parar Toni Domènech. Tot. Segrestos, drogues, persones, el que sigui. La nostra unitat és la que s'encarregava de tot allò que les altres unitats no podien fer. Tot el raro, tot allò que deien, bueno, això, qui? El Toni. El Toni i la seva unitat, perquè la meva unitat, bueno, conyo, eren bons, anaven a toc de pito. I per això la unitat central de delictes contra les persones se n'encarregava de lo competencialment correcte i de lo incorrecte.
1: Quan l'equip del sergent Domènech es reuneix a la seu central de Barcelona, reben la informació sobre el cas que es té fins en aquell moment.
6: El primer que m'expliquen, a l'Hospital de Lleida han tirotejat a dos Mossos, els han malferit a tots dos i han fugit amb un vehicle. No recordo quin tipus de vehicle era, però era un vehicle potent, que havia estat sostret a Barcelona, i havien fugit cap a la sortida de Lleida.
1: A Lleida, dins el cotxe robat, Brito i Picatoste comencen a notar la pressió del dispositiu policial.
7: Vamos por el perímetro exterior de Lleida. Es mala hora, demasiado tráfico. Aún así hay solo dos semáforos. Estamos llegando a la salida de la Nacional 240 Tarragona y veo un control. Cuando llegamos a 20 metros más o menos paro. El mozo nos está apuntando. Doy marcha atrás, en dirección única, y me voy encontrando con vehículos que he de esquivar marcha atrás. Veo un desvío a la derecha y me meto. Entramos en un pequeño barrio, es peligroso seguir. Veo una calle con subida y bajada independientes y un claro arriba. Subo, salto el bordillo y dejo el coche aparcado al lado de otro. Cojo la mochila, unas botas que llevo en una bolsa y dos armas. Brito se quita la escayola, no tiene el codo roto, salimos a paso ligero, tiro el collarín debajo de un vehículo.
1: I mentre Brito i Picatoste segueixen a peu la seva fugida, a Lleida cada cop hi ha més policia.
6: Clar, havent pràcticament dos Mossos greument ferits, allà va anar-hi tothom. Tothom es va personar, els que estaven de baixa, els que estaven de festa, tots els Mossos, policies locals, tots es van, volien participar. I van començar a cribar tota Lleida. Cribar tota Lleida vol dir que, sense descans, la totalitat de les forces policials de Lleida van estar buscant-lo, per tot arreu.
1: Cal, a més, tenir en compte el context. En referència als Mossos d'Esquadra, en què ens trobem en aquell moment? El que sentireu és Carles Fernández, aleshores responsable de comunicació dels Mossos d'Esquadra.
8: Era l'any 2001, el cos portava pocs temps de desplegament, era un desplegament que es feia aleshores molt progressivament, molt lent, molt seguint el model aquell del taca d'oli, no s'accelerava, llavors els agents eren joves, l'impacte a Lleida va ser altíssim.
1: Tenim, doncs, Lleida i la Rodalia en estat de setge. Un helicòpter sobrevola constantment la ciutat i hi ha controls per tot arreu. Els Mossos estan en tensió, preparats per al que pugui passar i preocupats pels seus dos companys, que continuen ingressats en estat greu. Si els fugitius han estat capaços de disparar contra dos Mossos a sang freda, la violència pot tornar a esclatar en qualsevol moment. Mentrestant, a Barcelona, l'aleshores sergent Toni Domènech comença a repartir les tasques entre els seus homes per iniciar la investigació i descobrir on poden ser els fugitius.
6: Quan ens reunim tots, el grup, el diumenge a la nit, ja es donen les instruccions. Tots se n'encarregaran de telèfons. Vol dir, portem la màquina dels telèfons al nostre despatx, comencem a preparar-ho per quan nosaltres puguem intervenir telèfons, que serà una petició immediata de dilluns al matí a través de Lleida. Dos, a reconstruir, aviam, la vida del Brito, qui és, qui no és, quants germans té, què és el que fa. O sigui, tota la seva vida, abans, deixant de banda el crim pel qual estava tancat. Jo vull la seva vida particular. Clar, la seva vida particular dona com a resultat que té una dona, dos nenes, dos germans, pare, la reconstrucció de la dona. Vale? O sigui, ja sabem qui és la dona, ja sabem on viu, ja sabem els nens a quin col·legi van, dos homes al darrere d'ella. El pare no calia perquè estava bastant delicat. Els germans, bueno, aconseguir els seus telèfons, els aconseguim. Automàticament, dilluns al matí, intervinguts telèfons de la dona, dels dos germans i del pare. I el pare té una finca a Santa Maria del Camí, que s'ha de trobar. Que s'ha de trobar. Bueno, això ja ens n'encarregarem el dilluns al matí d'anar a registres i començar a mirar, aviam aquestes, perquè s'ha de trobar.
1: Picatoste tenia molt poca família i eren tots d'Astúries. Per això, en un primer moment, les intervencions telefòniques es centren en l'entorn de Brito. Els Mossos també vigilen la dona, els germans i el pare, però de moment no hi tenen contacte. Queda, però, la caseta de Santa Maria del Camí, de la qual acaba de parlar Antoni Domènech. Santa Maria del Camí és una vila molt petita, a uns 15 quilòmetres d'Igualada i a uns 80 quilòmetres de Lleida.
6: Quatre més d'aquests que van venir els destinem a buscar la casa del pare, que va ser trobar-la, déu-n'hi-do. Però al final la vam trobar. Clar, la vam trobar a les 4, a les 5 de la tarda, de dilluns, eh? Això, a les 4, a les 5 de la tarda, em truquen i em diuen: Toni, tenim la casa i hi han 4 motxilles. Clar, això dispara totes les alarmes una altra vegada. 4 motxilles allà vol dir que estan pujant per recollir-les. Muntem dispositiu especial per si venen a buscar-les.
1: Però què hi ha dins de les motxilles per pensar que són de Brito i Picatoste i que el més segur és que vinguin a buscar-les?
6: Allà hi havia mapes, de Collserola, hi havia un parell de cartes amb codi també, hi havia molta roba de bivac, hi havia guants, hi havia passamuntanyes, hi havia brides, o sigui, estaven gestant alguna cosa, perquè clar, si tu fugues de la presó, el que crec jo, el que menys t'interessa, no sé per què, tenir un passamuntanyes i una brides. Això vol dir, possiblement, que potser vulguis segrestar algú.
4: Crims amb Carles Porta.
1: Una fugida de la presó, un tiroteig amb dos Mossos ferits i ara un projecte de segrest? A qui volien segrestar, Brito i Picatoste, i per què? Anem a pams. Els Mossos troben les quatre motxilles i el sergent Antoni Domènech decideix muntar un dispositiu especial per vigilar el lloc. Abans de saber com va ser aquest dispositiu i quins resultats dona, hi ha una notícia que fa encara més tensa i dura la feina dels Mossos. Escolteu aquest tall de veu extret del Telenotícies de TV3 del dilluns dia 15 al vespre, és a dir, més o menys al mateix temps que els Mossos comencen a vigilar la caseta de Santa Maria del Camí. Al principi del tall us fareu una idea de l'estat de setge en què es trobava la ciutat, però atents a la dada que es dona al final de la notícia i que posa les coses encara més difícils als Mossos que estan treballant per resoldre el cas.
9: Tot i que de moment no han donat cap resultat positiu, aquesta tarda continuaven els controls policials a les sortides de Lleida per intentar localitzar els dos fugitius. Els Mossos, que continuen sospitant que els dos presos continuen a la capital del Segrià, miren tots els vehicles i, en el cas de les furgonetes, fan baixar els conductors per revisar la càrrega. A l'interior de la ciutat, els controls policials se centren sobretot a les rodalies de les estacions de trens i autobusos. Els Mossos demanen la col·laboració dels ciutadans que puguin oferir alguna pista. Els alerten, però, que els fugitius van fortament armats. Els dos Mossos ferits continuen hospitalitzats. El més greu l'han traslladat aquest migdia fins a l'Hospital de la Vall d'Hebron, a Barcelona. Els metges han fet saber aquesta tarda als seus familiars que una de les dues bales que li van impactar al tòrax li ha seccionat la columna vertebral, per la qual cosa probablement no tornarà a caminar. Josep Maria Soro, TV3, Lleida.
1: És a dir, mentre Brito i Picatoste s'amaguen, els Mossos de Lleida escorcollen cotxe per cotxe tothom que vol sortir de la ciutat i l'equip d'investigació de Toni Domènech segueix la pista de les motxilles trobades a Santa Maria del Camí. La notícia que el mosso tirotejat per Picatoste no tornarà a caminar mai més s'escampa entre els agents que treballen al cas.
6: Jo els hi vaig dir a la meva unitat, eh? O sigui, l'impacte de dos companys ferits us el permeto 10 minuts. Ara treballa. Se m'ha acusat sempre de ser molt pragmàtic, o sigui, no... Quan tens una missió, vas allà. Et pots saber el greu que tu vulguis. Pots plorar el que vulguis. 10 minuts, després s'ha acabat. A treballar. Per què? Perquè els hi deus amb ells. Hi havia molta gent tocada, anímicament. Hòsties, és que un quedarà paraplègic, que si no... Bueno, que pots fer-hi alguna cosa? Oi que no? Treballa.
1: I amb aquestes ordres del seu sergent, els membres de l'equip d'investigació s'enfronten a la primera nit de vigilància de la caseta de Santa Maria del Camí. A Allà ja hi són els agents que han trobat les motxilles, però sorgeix el primer problema. Qui es queda allà per vigilar?
6: Lleida ens ajuda i ens diu, nosaltres farem el de dia. A les, entre 8 i 10 del matí arribarem, una dotació de 15 homes, ens apostarem pel costat i nosaltres farem, però la nit la teniu que fer vosaltres. Clar, per la unitat d'investigació meva, fer nits en allà és molt costós. O fas una cosa o fas una altra. El que no pot ser és que facis les vigilàncies de nit amb el que crem estar 12 hores de nit allà apostats, tapats, en fred. Pues allò és que no tenim més, el meu superior m'ho va dir, no tenim més geni. Tots els que estaven allà, els vaig dir, quedeu-vos aquí. Vaig agafar dues escopetes d'armes llargues i me'n vaig anar cap allà, amb sabatetes, amb pantaló i amb una jaqueteta. Mes d'octubre. Bueno, ja començava a fer fred. Aquella nit va ser terrible. No tinc per què enganyar-vos. Va ser terrible, de fred, de pluja, de tot. Bueno, doncs allà vigilant. Era un cobert on estaven les quatre motxilles i destrossat, sense finestres ni res de res, però al final hi havia mobles i coses velles. Allà tenia dos homes amb dos escopetons, per si entren allà, tenir-los, poder-los detenir. I per la banda de fora en tenia quatre més. La primera nit no vas preparat. No portes menjar, no portes beure, no portes abric. A més, estava plovent. Clar, és molt costós, això crema moltíssim.
1: Aquella primera nit, a part de fred i pluja, no passa res. Brito i Picatoste no apareixen. Després, el sergent Domènech fa entendre als seus caps que necessiten més recursos i aconsegueix una unitat especial que es dedica només a la vigilància de la caseta. D'aquesta manera, el seu equip pot seguir amb la investigació sense hipotecar les nits a Santa Maria del Camí. És dimarts. Fa dos dies que Brito i Picatoste han desaparegut. L'única esperança és que apareguin en un moment o altre per la caseta. Però on s'amaguen ara? Com pot ser que amb tota la policia de Lleida darrere seu i la ciutat alertada ningú els hagi vist? D'aquells dies en parla Carles Fernández, que llavors era el cap de l'oficina del portaveu dels Mossos d'Esquadra.
10: Alguna de les informacions que van arribar van ser prou rellevants com per donar-li veracitat en el sentit de detectar-los que estaven per les hortes de Lleida, que estaven com fugint d'una manera poc organitzada, de que no hi havia una assistència, no hi havien terceres persones, no hi havien vehicles que els haguessin ajudat a fugir de no sé què, sinó que s'ho estaven fent bastant ells, no? Llavors, clar, el territori també és el que és amplíssim, és complicat. Jo recordo, bueno, que es van organitzar batudes allò, per l'horta de Lleida, per determinats territoris on no donaven resultat, però eren molt vistoses. La gent i els periodistes veien molta policia buscant que no trobava. Clar, buscar i no trobar és el pitjor que pot passar, diguem.
1: Això que no hi havia terceres persones ja ho anirem veient, però sobre el lloc on s'estaven amagant no anaven gens desencaminats, tot i que no els trobaven.
3: Iniciamos la huida campo a través. Todo es llano, parece desértico. No hay montaña ni donde resguardarse. Hay helicópteros, mucho ruido de coches y Land Rovers de payeses. Bueno, la odisea de la huida es larga, no hace falta detallarla ahora. Solo decir que fueron cuatro días de pasar hambre, sed y sueño. Muchas horas de caminata, a oscuras, en zigzag y viendo nuestras propias fotos.
1: Brito i Picatoste utilitzen una tècnica senzilla que resulta ser efectiva perquè no els enxampin. La tècnica ens l'explica la Lídia Oriols.
11: Caminen de nit i dormen de dia com poden, amagats als pallers i a les barraques d'eines dels pagesos. Ja heu sentit que el mateix Picatoste diu que van ser dies de passar gana, set i son. L'avituallament que Picatoste havia reunit per sobreviure amagats a la natura és en les quatre motxilles que els esperen a la caseta de Santa Maria del Camí, a 80 quilòmetres d'on són ara. Per tant, els queda un llarg camí per recórrer. A més, la policia els va al darrere. Mentrestant, la premsa comença a especular sobre els verdaders motius que han dut els dos delinqüents a fugir de la presó.
1: El que sentireu ara és un fragment d'un article de Javier Ricou i Albert Gimeno publicat a La Vanguardia el dia 16 d'octubre, és a dir, dos dies després del tiroteig a l'hospital.
12: Algunas fuentes indicaron que Brito y Picatoste urdieron el plan de fuga para ejecutar algún trabajo fuera de la cárcel. Se apunta la posibilidad de un ajuste de cuentas o algún encargo de asesinato. Esta versión no ha sido, sin embargo, confirmada oficialmente.
1: La hipòtesi d'aquest article de La Vanguardia no anava mal encaminada. Paral·lelament a la investigació de l'entorn dels fugitius que està portant a terme la unitat de Toni Domènech, un equip de Mossos de Lleida regira les cel·les de Brito i Picatoste. A la de Brito hi troben un munt de cartes escrites en codi, on es fa referència a un trabajo. Tot i que encara no es té clar què pot ser exactament, no sembla que estiguin parlant de trobar feina. Perquè us en feu una idea, el que sentireu a continuació és un missatge que Picatoste li envia a Brito.
7: Una duda, ya sé que 110100 es automática. Lo que no entendía es lo que dices que le harás bajar del terreno y llevarla igualada. Luego me pones que no se puede si no está tambor. Luego que su hermano no sabe nada. ¿Cómo es posible si es él quien ha llevado la Uzi al terreno? Aclárame esto, este arma y dos peines es importante para yo saber qué he de mover.
1: La història d'aquestes cartes en codi mereix un petit parèntesi per explicar-vos breument com es va gestar la fugida. Brito i Picatoste es coneixen a la presó, comparteixen cel·la. Allà, ràpidament, es fan molt amics. I segons explica el mateix Picatoste, gràcies a Brito es cura de la profunda depressió que pateix.
7: Brito me ayudó a levantar cabeza. Dejé los antidepresivos, comencé con las artes marciales, seguí pintando, escribiendo, trabajando, estudiando. Volví a sentir ganas de luchar. Ese agradecimiento hacia él me quedó muy grabado. Vivíamos juntos, trabajábamos juntos, lo compartíamos todo y hablábamos de nuestras familias.
1: A la presó, Brito i Picatoste són presos exemplars. Treballen, estudien, fan esport i no es fiquen en problemes. Al mateix temps que fan tot això, comencen a pensar a fugir de la presó. És un pensament recurrent de Brito, que està condemnat a 30 anys. Una il·lusió de Brito que acabarà arrossegant Picatoste.
7: Pasó el tiempo y la amistad se iba haciendo cada vez mayor. Hablábamos de proyectos juntos, aunque sabíamos que a él le quedaban un montón de años. Nuestros entrenamientos eran cada vez más fuertes. Él me hablaba de posibilidades de salir, de formas y maneras, pero que necesitaba a alguien fuera. A mí me quedaba poco para empezar a salir. Hablábamos mucho de esto y al final le di mi palabra de que lo sacaría de allí.
1: Una cosa que va descol·locar tothom és que a Picatoste li quedava poc temps per començar a sortir de la presó. És a dir, a tenir petits permisos per anar a veure la família, començar a buscar feina o fer altres gestions relacionades amb la reinserció. Compleix una condemna de 3 anys i 6 mesos per robatori amb intimidació i trencament de condemna. Aquell octubre del 2001 li quedava molt poc temps dins de la presó. Tot i així, decideix fugir. Per què? La resposta, com tantes coses a la vida, no és fàcil i segurament Picatoste té diversos motius. Un d'ells, l'acabem de sentir, és que li havia promès a Brito. Sembla, però, que no és l'únic motiu. També hi ha la seva família, els seus pares i els seus germans, amb qui se sent profundament en deute per la mala vida que els ha donat. Abans de sentir el següent fragment de carta, cal que sapigueu una cosa més de Picatoste. Tenia la sida.
7: Con el tiempo esperaba que entendieran por qué lo había hecho, que todos mis esfuerzos iban dirigidos hacia ellos, que daría la vida por cambiar la suya. A mí ya me quedaría poco. Sabía que sin medicación duraría 5 o 6 años y quería acabar mis días sabiendo que, aunque de forma ilegal, había hecho algo por los míos. Qué iluso al pensar que el dinero era la solución.
1: Aquests diners que pensa aconseguir estan relacionats amb el trabajo que tenen pensat realitzar un cop fora. Però quan ja comencen a planificar seriosament la fugida, apareix una nova dificultat. Tal i com esperava Picatoste, havent complert una bona part de la seva condemna en bona conducta, comença a estar a la presó en règim semiobert. És a dir, que té dret a permisos i, per tant, ha de ser traslladat a un altre mòdul. A l'estar separats en mòduls diferents, Brito i Picatoste no coincideixen en cap moment del dia i no poden parlar. L'única opció són les cartes, però poden ser interceptades i revisades. És aleshores quan Picatoste té la idea d'utilitzar un codi per comunicar-se. Sentireu la periodista Maika Navarro, que va ser una de les que va fer un seguiment més intens del cas i va tenir accés a les cartes en codi poc després que els fugitius fossin detinguts.
13: Va idear una mena de còdic increïble de que cada paraula clau amb la fugida tenia un simbolisme. Carretera, motxilla, hospital, hora, cada cosa tenia un simbolisme. Picatoste sempre li va dir al Brito que totes les cartes que rebia les havia de memoritzar i destruir al moment. L'aparició de les cartes va descobrir que el Brito, doncs, no va complir aquesta petició.
1: En aquell llenguatge encriptat ideat per Picatoste hi ha ideogrames, codis numèrics i paraules en clau.
13: En aquestes cartes, fins i tot tots dos tenen un llenguatge en què el Picatoste es refereix a Brito com lobo, i de fet en algun moment li parla que tu eres mi lobo, i l'altre li respon, i quan parla de Picatoste amb alguna de les cartes que va fer escrivia molt menys el Brito que el Picatoste, era duende.
1: I amb aquestes cartes en codi, on es barregen les converses personals entre dos amics i el llenguatge en codi, els seus plans evolucionen, tot i les dificultats de tota mena que es van trobant.
3: Duende a lobo. Duende físicamente mal. Virus raro, infección oportunista agravada estos días, nada grave. Solo los problemas de intenso dolor de huesos y cabeza, pero no impiden la actividad normal. Anticuerpos activados, pero controlados. Después de realizado estudio completo ayer, paso a dar datos numerados. Espero queden todos claros. El próximo será en código 9. Solo este, sin chuleta, ni para escribir, ni codificar, ni descifrar, ni nada. Sigue los pasos.
1: A les cartes van parlant del tal Tambor, el nom en clau per referir-se a algú que els està ajudant fora de la presó. La qüestió és que, un cop ja s'han fugat, quan els Mossos regiren la cel·la de Brito i troben les cartes, s'adonen que, tot i que no està clar quin és l'objectiu, la història va més enllà d'una simple fugida per aconseguir la llibertat. Tal com recorda Maica Navarro, tenint en compte l'historial delictiu de Manuel Brito, es podia esperar qualsevol cosa.
13: De Picatoste no en sabien gairebé res, perquè era un delinqüent comú d'Astúries que no tenia delictes de sang, però en canvi del Brito Navarro sí que en sabien molt i s'havia escrit bastant, i a més de seguida el van poder identificar en fotografies. Va ser el primer en estar identificat perquè ell havia protagonitzat un assalt violent amb resultat de mort en un pis de Barcelona, i per tant la cosa era, començava a ser rellevant, perquè un dels fugits era un tio amb antecedents d'assassinat. Per tant, en qualsevol moment podria tornar-ho a fer-ho.
1: El Toni Domènech també parla així de la perillositat de Brito.
6: Era brutal. Tot el contrari a una persona que pugui tenir els mínims d'empatia. Aquell home era, i segur que continua sent, un animal, ja està. No té empatia cap a les persones, i si ha de matar, mata. Aquí no hi ha, s'ha demostrat ja dues vegades, no una, dues.
1: Els investigadors, per fer-se millor la idea del personatge que estava campant pels afores de Lleida, van recuperar l'expedient de Manuel Brito Navarro. Recordeu la conversa que van tenir Brito i el mosso quan era traslladat de la presó a l'hospital? Allò de l'homicidi a hòsties? La Lídia Orriols ens ajuda a recordar.
11: Doncs es referia a uns fets que van tenir lloc el 7 de maig de 1996. Dues prostitutes es posen d'acord amb Manuel Brito i un company seu per entrar a robar a casa d'un client. Les noies saben que el client en qüestió té molts diners al domicili i no els costa convèncer els altres dos acusats. El pla és senzill. Les noies truquen a la porta i quan l'home obre, en Brito i l'altre pinxo també s'hi colen. Ràpidament agredeixen, lliguen i emmordassen l'home. Amb la víctima immobilitzada, registren la casa de dalt a baix i troben joies i algunes llibretes d'estalvis. Obliguen l'home que els doni els números secrets dels comptes i les noies baixen al carrer a comprovar que siguin correctes. Ho són. Treuen 20.000 pessetes i quan tornen a la casa decideixen concloure el pla. Maten el pobre home perquè no els pugui identificar. Un article publicat a La Vanguardia detalla els fets de la següent manera.
14: Para ello cogieron varios cuchillos de la cocina, intentaron clavárselos, aunque al no ser lo suficientemente grandes, algunos se rompieron y otros se doblaron. Al no lograr el objetivo, los acusados le golpearon con la escopeta reiterada e insistentemente en la cabeza, por delante y por detrás, aplastándole el cráneo.
1: 5 anys després que això passés, el dimecres 17 d'octubre, 4 dies després dels fets de l'hospital i mentre Brito i Picatoste segueixen amagats pels voltants de Lleida, la por entre els ciutadans de la ciutat creix. El que escoltareu és un fragment d'un article de Javier Ricó a La Vanguardia.
12: La caza al hombre más espectacular jamás montada por los Mossos provocó ayer las primeras escenas de pánico en Lleida, junto a un colegio del barrio de Magranés. Dos Mossos, vestidos de paisano, aparcaron su coche y bajaron del vehículo con las pistolas desenfundadas. Sus movimientos fueron observados desde el patio del colegio y los más pequeños corrieron a las aulas mientras gritaban «¡Los malos! ¡Que vienen los malos!». Era la hora del patio y, aclarada la confusión, la dirección del centro suspendió el recreo y obligó a todos los escolares a regresar a las aulas. En cuestión de minutos, decenas de Mossos se desplegaron por el barrio, pero la alarma fue de nuevo falsa. La paradoja de este operativo es que el despliegue y ostentación de armamento de los Mossos está creando sensación de inseguridad ciudadana.
1: El subinspector Toni Domènech i els homes i dones que patrullaven els carrers també van viure situacions que van recordar molt de temps. Abans de sentir-ho, no perdem de vista que la recerca de Brito i Picatoste era el cas més important al que s'havien enfrontat els Mossos fins aquell moment.
6: La setmana de Lleida va ser brutal. Però el que sí que van percebre els Mossos va ser l'estima de la gent. La gent estava amb la seva policia. El bo d'aquests temes és que la gent se'n dona compte de que té una policia. I nosaltres, en aquell llavors, estàvem creixent, estàvem iniciant, però la gent se'ns feia seva. O sigui, és la nostra policia, l'ajudem.
1: Ara bé, tot i que els ciutadans valoren i aprecien la feina dels agents que veuen dia a dia treballant al carrer, la pressió augmenta cada dia que passa i no els troben. Cada dia apareixen a la televisió, a la ràdio i a la premsa notícies relacionades amb el cas.
10: Primer i el segon dia, el focus està passant, està centrat en què va passar allà, qui tenia la responsabilitat, per què se'ls va deixar traslladar d'aquesta manera i no d'una altra, per què eren considerats presos doncs no perillosos i després resulta que eren capaços es centrava molt aquí, però després va passar el pitjor que pot passar a un cos policial i en aquest cas aquí ostenta la responsabilitat de traslladar-ne la informació, que és que no hi ha resultats i segueixen fugits i per tant no saps on són i la ciutadania doncs té neguit i té por. Jo recordo, hi havia missatges que arribaven al cos de els hem vist per aquí, els hem vist per allà... Bé, la tensió pujava. Jo aquesta informació no la traslladava perquè no estava verificada i llavors, clar, la pressió dels mitjans és encara no hi ha novetats. Aquesta era la pregunta lapidària, no? La que gairebé et sentenciava, no? Perquè dius, encara no hi ha novetats, perquè aquest encara portava associat que quan jo havia de dir no hi ha novetats, volia dir que la gent continuava neguitosa.
1: No només la gent de Lleida continuava neguitosa. És dimecres. Després de 4 dies caminant de nit pels camps, sense gairebé menjar ni aigua, i amb la policia trepitjant-los els talons, Brito i Picatoste no poden més. S'adonen que no podran arribar fins a la caseta de Santa Maria del Camí i fins i tot pensen que a hores d'ara la policia ja deu haver trobat l'amagatall.
7: Después del cuarto día se llamó por el móvil a los colaboradores. Vinieron a buscarnos y fuimos a casa de uno a Sabadell. Allí estuvimos menos de un día. Lo justo de recuperar fuerzas y que nos fueran a comprar comida, sacos de dormir, tienda de campaña y varios materiales más básicos. Después nos dejaron en la montaña.
1: Ara apareixen los colaboradores. Picatoste en la seva carta confessió no dona mai els seus noms. La qüestió és que els col·laboradors arrepleguen Brito i Picatoste a l'Espluga Calba, un poble petit a 38 quilòmetres i mig de Lleida, i els acaben portant a una muntanya. Encara no sabem quina. Mentrestant, els Mossos continuen vigilant la caseta de Santa Maria del Camí uns dies més.
6: Estem vigilant la casa pràcticament 8 dies. 8 dies. I quan aixequem la vigilància de la casa és perquè ja tenim la certesa de que estan a Collserola.
1: I com arriben a aquesta certesa després de 8 dies de vigilar la caseta? Atenció al nou gir que dona la història.
6: Nosaltres treballàvem llavors en aquells temps, treballàvem colze a colze amb la Guàrdia Civil. Jo havia treballat moltes vegades amb la Guàrdia Civil com a germans. La Guàrdia Civil ens va trucar. Ens va trucar i ens va dir «Oye, tenemos quizá un confidente que sepa algo del tema de la fuga». Bueno, pues vam anar-lo a veure. I aquest home ens va dir «Sense embuts, yo quiero trabajar con vosotros». Ho fan molts, molts confidents ho fan això. Yo quiero trabajar con vosotros y tengo noticias de que estos dos que se han fugado, los perlas estos, lo que quieren es pegarle una paliza a un narcotraficante, robarle el alijo o segrestar o secuestrar a su hijo. Y vale, vamos bien. Teléfonos, este. Vale, llavors nosaltres tenim del confident el telèfon, de la Guàrdia Civil les triangulacions, de la situació, més o menys, perquè això de les triangulacions és molt de pel·lícula, eh? Clar, et diuen 15 quilòmetres quadrats, busca.
1: El confident dona als Mossos el número del telèfon mòbil que du Picatoste. Ràpidament, els Mossos l'intervenen i fan les triangulacions per saber aproximadament on s'amaguen els fugitius. L'àrea aproximada que determinen les triangulacions és de 15 quilòmetres quadrats i, a més, depèn de lo properes que estiguin situades les antenes destinades a telefonia que tenen comunicació amb el telèfon en qüestió. És a dir, que tot i que tenen forts indicis que fan pensar que els fugitius són a Collserola, encara no ho poden confirmar al 100%. A més, cada dia continuen rebent informacions que s'han de confirmar. You
14: want it darker. Crims. El relat dels moments foscos de la nostra societat. I'm ready, my lord. Amb Carles Porta.
6: Clar, nosaltres rebíem infinitat de trucades, la sala nostra rebia infinitat de trucades de he visto a Brito y Picatoste en un bar de la calle Aragón. Automàticament dos, tres de nosaltres corrent cap allà, entrar en prevenció, vol dir, ves al tanto, vale? I mirar qui ha trucat, este, pues sabíem on estan, no són, me cago, hòstia, marxar. Però clar, això que és tan fàcil i tan ràpid de dir aquí al carrer d'Agó, perquè nosaltres estàvem relativament a prop, imagineu-vos a un hotel del Pallars. Imagineu-vos a un hotel del Montsià. Clar, nosaltres què teníem que fer? Agafar les dotacions que teníem allà, les més properes, destinar-les a aquest poblet, ho van fer al Pallars, envolteu tot el poble, se'ls hi va dir per telèfon, envolteu tot el poble, i estan sortint aquests dos? Estic aquí esperant la resposta.
1: Coses de la vida, un fet accidental ajuda a corroborar la nova localització de Brito i Picatoste. Eren a Collserola.
6: Hi ha un dia, un diumenge al matí, que salten les alarmes dels que escolten els telèfons i em diuen, Antoni, que són ells, que són ells. Estem escoltant i estan ells. Se'ls hi ha disparat el mòbil. T'imagina't, eh? El mòbil se'ls hi ha disparat. I estan parlant amb un senyor que està passejant un gos i es fan passar per vigilants rurals. No, nosotros estamos aquí vigilando, somos rurales de los de investigación, porque aquí hay muchos robos, hay no sé qué, unas historias, y eran ellos. Els vam tenir xerrant pràcticament mitja hora.
1: Ara que els han localitzat, se'ns acaba el temps del programa d'avui. Els Mossos ja saben que els dos fugitius són a Collserola, però caldrà concretar la zona perquè els repetidors els donen un espai molt gran per vigilar. El confident que la Guàrdia Civil ha facilitat als Mossos també els ha dit que Brito i Picatoste tenen intenció de segrestar un narcotraficant o un fill seu. Encara hi ha molta feina a fer i, mentrestant, dos espases pengen sobre el cap dels Mossos. Una, les crítiques que reben dels mitjans i dels altres cossos policials. Se'ls acusa solapadament de no ser capaços de resoldre el cas. L'altra espasa els preocupa encara més. Saben que en qualsevol moment Brito i Picatoste poden tornar a disparar. Tornem tan aviat com puguem.
14: Crims. Muntatge musical, Sergi Cotillas. Documentació, guió i entrevistes, Lídia Oriols. Adaptació i direcció artística, Dolors Martínez. Narració, guió i direcció, Carles Porta. Amb les veus de Catalunya Ràdio.

0: Som 3CAT.
1: Som 3CAT.
2: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
3: Bon dia, us informa Quim Balaguer. 8 persones ferides, dues d'elles greus, per l'explosió de gas que hi ha hagut a la zona d'obres del metro de la plaça de Sants de Barcelona. Des de poc més de les 10 de la nit, que crema una flama de grans dimensions, ha tocat d'un edifici de vivendes. Els bombers ruixen contínuament amb aigua aquesta torxa de foc i han traslladat als veïns que no hi ha perill. La flama triguen a poder-la apagar perquè l'operació de tallar el gas, que passa per la canonada trencada, és dificultosa, segons la cap de guàrdia dels bombers de Barcelona, Clara La Torre.
4: És complexa perquè implica el tall a diferents punts de la xarxa de distribució de gas. No sabem què ha provocat la inflamació, però fins que no s'aconsegueixi parar el flux de gas, no podrem aparar la flama.
3: El trànsit està tallat a uns 50 metres a la rodona i està activada la prealerta del Pla de Protecció Civil Procicat. Els Estats Units i l'Aràbia Saudita han firmat aquesta nit l'acord que permetrà a Riad desenvolupar un programa d'energia nuclear civil. Washington justifica el pacte pel compromís de la gran monarquia del Golf Pèrsic en la no proliferació nuclear, segons ha destacat el secretari d'Estat nord-americà.

0: Judicial. El president de la Generalitat, Salvador Illa, vol que en els propers mesos Catalunya pugui assumir noves competències en immigració, tal com reclamen des de Junts el govern de Pedro Sánchez. Ho deia ahir al ple del Parlament.
1: A mi m'agradaria també que els propers mesos, i us asseguro que treballo perquè sigui així, Catalunya pugui assumir més competències en immigració. Aquesta, vostès saben que és una iniciativa del grup de Junts per Catalunya, és així, eh? El meu grup hi dona suport al govern i el meu grup hi dona suport, m'agradaria que això pogués passar.
0: Desarticulada una organització de tràfic d'armes que dirigia un reclús des de la presó de Quatre Camins. Els Mossos han detingut 9 persones en una operació que ha permès localitzar 2 arsenals, un al Penedès i l'altre a Barcelona. En total s'han intervingut una 40 d'armes, entre les quals un llançacoets antitanc, 4 escopetes, 2 revòlvers i un miler de bales. Dos models d'OpenAI han provocat un atac de forma autònoma a la plataforma de codi obert Hugging Face. Els creadors de ChatGPT han reconegut l'atac que han perpetrat conjuntament un dels seus models encara no publicat i la seva versió més nova de ChatGPT. Segons OpenAI, les proves es feien en un entorn aïllat. L'especialista en intel·ligència artificial, Josep Maria Enganyet, alerta del futur.
2: Què ha robat? Ha robat credencials. El que passa que no és el què, sinó és el com. Com ho ha pogut fer? A partir de forats de seguretat que ningú no coneixia, els ha sabut explotar, ha sabut connectar-se a internet i fer-ho d'amagat.
0: Esports, el Barça de bàsquet confirma oficialment Aleksandar Sekulić com a nou entrenador fins al 2028. Sekulić, eslové de 48 anys, prové del Dubai i compaginarà el càrrec a la banqueta blaugrana amb el de seleccionador d'Eslovènia, del seu país. L'anunci oficial del fitxatge de l'extrem alemany Karim Adeyemi pel Barça de futbol haurà d'esperar finalment avui, perquè s'ha endarrerit per qüestions legals entre els advocats de les dues parts. En canvi, el Barça femení sí que ja ha comunicat un nou reforç. És la central neerlandesa de 19 anys, René Van Asten, procedent de l'Ajax, i que ha firmat fins al 2030. Encara en futbol, el Girona ha guanyat el seu segon amistós de la pretemporada. Els gironins s'han imposat per 1-3 a l'Olot, al municipal de la capital de la Garrotxa. I el Tour, el belga Jasper Philipsen, ha guanyat l'esprint del nombrós grup d'escapats a la 17a etapa. Tadej Pogačar manté el velloc groc de líder d'una general sense canvis.
3: Fins aquí les notícies.
4: Atenció, atenció, a tots els foodies, gourmets, gourmands, tastolletes, cuiners i cuineres, pagesos i pageses, pescadors, peixateres, artistes del paisatge i el producte, es busquen per treballar aquest estiu. Poquet? I ens ho passarem bé. Vinga, va, esteu convidats. Vermut per tothom.
5: A la Fonda ens agrada beure i menjar, però també fer-la petar.
6: Parlarem de gastronomia.
5: La Fonda de Catalunya Ràdio, amb Pep Noguer.
6: La Fonda.
5: D'una a dues.
6: Vinga, va, a la caixa.
7: L'esport no fa vacances a l'estiu.
5: Tampoc a Catalunya Ràdio.
7: Continuem pendents del Tour femení i dels primers partits amistosos del Barça i de l'Espanyol.
5: També del Girona i del Sabadell.
7: Estem atents al Gamper i els primers partits de la Lliga amb la TDT i el Tot Gira.
5: A més del mercat de fitxatges.
7: Cada dia a les 7, tot costa. Les tardes de dilluns a divendres continuen sent per al programa d'esports referent de Catalunya Ràdio.
5: I les nits del cap de setmana, d'11 a 12, el Club de la Mitjanit.
7: Aquest estiu, l'esport no s'atura a Catalunya Ràdio. Catalunya Ràdio.
5: Som 3CAT.
7: Som 3CAT.

0: Què? Què s'ha de fer avui?
1: Res de bo. Mira, avui m'he llevat cansat, tu.
0: Vas anar a dormir cansat?
1: No. Quan vaig anar a dormir estava bé, eh? Això és lo raro. Perquè des que em vaig anar a dormir fins que m'he despertat només he dormit.
0: I t'has aixecat cansat?
1: Cansadíssim. No tinc ganes de venir a preguntar qui ve avui.
0: Bueno, avui ve en Ferran Palau, músic de Collbató.
1: En Pau Bertran era de Collbató.
0: Qui collons és en Pau Bertran?
1: No saps qui és en Pau Bertran?
0: No sé qui és en Pau Bertran.
1: Oi, un poeta. És un poeta, eh? Un poeta, un tio ben parit del segle XIX.
0: No ho sabia jo, noi, no ho sabia. No.
1: Ah, i avui ve en Pau Bertran?
0: No.
1: És mort, eh?
0: Avui ve en Ferran Palau, et dic Ferran Palau, que és un músic de Collbató.
1: Ah, mira, com en Pau Bertran.
0: Ves a la merda. Mira, avui farem allò dels gossos, que a mi no m'agrada gens, i la Mercè Martínez ens parlarà dels monòlegs de tambor.

0: Tamboret, el que diuen l'stand-up comedy.
1: No m'agraden els monòlegs de tamboret.
0: Doncs avui precisament dediquem el capítol al tamboret.
1: Al tamboret.
0: Al tamboret.
1: Al tamboret.
0: Avui al tamboret.
1: Però el tamboret que té...
0: Xxt, ojo, que arriba el jefe. Déu us guard.
2: I visca el Palla!

0: Els primers tamborets van aparèixer a l'antic Egipte, cap al 3.000 abans de Crist. Baixets, petitons, res a veure amb els tamborets alts de bar actuals, on alguns clients expliquen la seva vida al pobre cambrer com si fos el seu terapeuta.
1: Mira, això ho fa sempre aquest...
2: No, jo no ho faig, això.
3: I tant que ho fas. A mi m'ho fas.
2: No, home, jo xerro, si els cambrers escolten és cosa seva.
0: La veritat que hi ha cambrers que, pobrets, déu-n'hi-do, els hi veus la cara. Sí. Jo no entenc com, tenint l'alcohol tan a l'abast i havent d'escoltar segons qui, no entenc com no hi ha més alcohòlics darrere la barra que davant.
1: Bueno, no totes les mestresses de bar són com la Mercè.
0: No. Tornem al tamboret, va. Invent dels egipcis, eh?
1: Collons d'egipcis.
0: Els primers tamborets baixets, plegables, fins i tot, eren reservats als faraons. De fet, quan es va descobrir la tomba de Tutankamon, el 1922, entre les joies, escultures i tot el que hi havia, també van trobar un tamboret.
1: Va, és que quan fa molta estona que estàs estirat, també et ve de gustar ser una mica peio.
0: Sí, és veritat.
1: Saps? Fa d'enrat, hòstia, l'esquena. Hòstia, mira, aquest tamboret, saps què vull dir?
0: Ben amb... Bé, si us fa gràcia veure el tamboret plegable de Tutankamon, el podeu veure al Museu Nacional d'Egipte, al Caire. Sempre és bon moment per anar-hi. El tamboret més antic del món. Podeu anar a fer el turista, si voleu fer una foto. Alerta amb el flash, que no crec que es pugui fer fotos amb flash. No semblen molt permissius.
1: No, allà no estan gaire d'hòstia,
0: no. A vegades també veus uns senyors als museus que fan patir una mica amb les càmeres. El jubilat milionari que va amb aquella càmera de fotos amb un teleobjectiu.
2: Ui, allò tan llarg.
0: Allò tan llarg, que el veus, pobre home, que només pot fer fotos de l'horitzó cap avall perquè no tenen ni força per aixecar la càmera.
2: Sí, sí. Ai, mira, ha tornat l'avi de vacances d'Egipte i totes les fotos només són peus i sandàlies.
0: Doncs mira, és això. Hauríem de comprar càmeres una mica en funció del coneixement de fotografia que tinguem, més que del poder adquisitiu. Això és un missatge pels jubilats de Catalunya. I no fer fotos de tot, que hi vegem fent fotos al guarda de seguretat, al museu, a vegades. Que aquells senyors també fan patir una mica. No sé, no quadra normalment la cadira del guarda de seguretat d'una sala de museu.
2: Sí.
0: No sol estar a l'alçada de la resta del
1: museu.
0: Són
1: petites.
0: Bueno, vull dir que... I lletges.
1: I lletges.
0: No? És com més barat que la resta. Museu Reina Sofia, una sala tota moquetada i de cop un senyor amb una cadira de platja blanca.
1: Jo vaig donar la moneda a aquell home. Vaig ben
2: Són les mateixes cadires que hi ha als trencants allà a la carretera de Sils?
3: Sí.
0: Les mateixes. Són les mateixes.
1: Tira, peio, tira.
0: Per cert, què va ser primer? El tamboret o la cadira?
1: Bona. Jo diria que la cadira.
0: Doncs el tamboret. El tamboret va ser primer, que en la seva creació era reservat a les classes altes. Llavors, quan s'hi va afegir el respatller i el reposabraços, o sigui, quan es va convertir en cadira, la cadira era reservada pels rics i el tamboret era cosa de pobres perquè era molt més incòmode.
2: Clar, clar, clar, clar. Per anar a bunyir les vaques.
0: Exacte.
2: Mira. Sortirà alguna vaca en aquest programa?
0: Fes la vaca. És el que t'agrada.
2: Sí.
0: Has vingut només per això.
2: Sí.
0: Carles Xuriguera, Fel Feixedes, Laia Gluck, Arnau Tordera, Mercè Martínez, benvinguts a La Renaixença. Sí.

0: Coneixeu un senyor que es diu Albert Aalto?
1: No,
2: el tinc present.
0: Jo tampoc ho coneixia, ara ja sí. És un dissenyador finlandès que va marcar un abans i un després en el disseny del tamboret. Mm. Un arquitecte que va dissenyar grans edificis i va fer plans urbanístics importantíssims.
1: Com en Cerdà.
0: Exacte.
1: Com en Cerdà, però de Finlàndia.
0: Exacte. Però, a diferència, que ara aquest se'l recorda per un cony de tamboret. Ah. Saps? El tamboret es diu Stull 60.
2: Stull 60.
0: Stull 60.
2: No es diu.
0: No, Stull. Saps aquell tamboret, aquell típic d'Ikea, que és una, com una fusta rodona i les tres potes?
1: El clàssic d'Ikea. Una rodona i tres potes.
0: Una rodona i tres potes. Doncs aquest el va inventar el senyor finlandès aquest el 1933. Va patentar el sistema de les tres potes de fusta de bedoll corbades i des que va sortir fins ara se n'han venut més d'un milió.
2: Cony,
1: un milió de tamborets.
2: Quin preu té aquest tamboret? Per fer quatre números?
0: Fes números. L'original val 250 euros.
3: Collons, 250 euros per un milió. A mi em surten 250 milions d'euros.
1: Sí. Doncs... No, a tu i a tothom.
3: No, però saps? Que jo he estudiat,
1: Sí.
0: Però que veure que si no voleu gastar-vos aquests 250 euros, també podeu anar a l'Ikea i per 12 euros ho teniu arreglat, eh? Mira. I si sembla molt. És el moble més venut de l'Ikea de tot el món.
1: És que un tamboret sempre fa falta, eh?
0: Sí,
2: és veritat, això. Mira, jo perquè sóc alt, però la gent baixeta sense tamboret ho tenen fotut, Jo arribo tot arreu.
1: Mira, tu, Arnau Tordera, estàs assegut en un tamboret que no et vull desil·lusionar, però que sàpigues que no val 250 euros el teu, és una mica més barato. Avui tenim boig conegut o savi per conèixer?
4: Avui boig conegut, un músic a qui el cinema dels anys 80 i 90 ha acompanyat tota la vida. Tant que el seu últim treball, en comptes de fer un videoclip, ha decidit fer un curtmetratge.
1: Avui s'asseu a l'escó de la Renaixença, Ferran Palau.
5: Bravo!

0: Què tal, Ferran? Com estàs?
1: Molt bé, Pell.
0: Què has esmorzat a viu? Avui, anava a dir a viu, avui.
1: Jo sempre esmorzo el mateix.
0: Ah, sí?
1: Sí, dos ous remenats i una torrada amb mantega.
0: Vas fort, eh?
1: Bueno.
0: Dos ous remenats, eh?
1: Sí.
0: Te'n remenes tu?
1: Sí.
0: Com en Piqué, en Piqué, recordeu aquella vegada que va explicar allò que es tallava el fuet i es feia una truita? Que va dir que per ser feliç no necessites res més que una casa a la Cerdanya.
1: És veritat que de vegades uns tallats de fuet també me'ls poso.
0: Mira, fuet amb ou remenat i torrada amb mantega.
1: Sí.
0: Però no hi, el pa amb tomàquet no, eh? Mantega.
1: He tingut èpoques de pa amb tomàquet, el que passa que no necessito greixos, perquè cremo molt ràpid i...
0: Estàs prim.
1: Sí.
0: T'emprenya que et diguin que estàs prim?
1: No, no molesta, està bé. Va,
0: estàs prim.
2: A mi no em digueu que estic gordo, però...
0: Vale.
3: Estàs prim, Xuriguera?
2: Ah.
0: No, però vull dir que és un comentari que la gent que està en prims... Vull dir que sempre...
2: En aquest programa n'hi ha molts de prims.
0: Sí.
2: Trobo. Sort que m'heu portat a mi per compensar.
0: Tu eres dels que de petit ja tenies fixació per la música, anaves a classes de música, havies encarat la vida cap aquí des de petit?
1: Sí, vaig fracassar absolutament en les classes de música, em van expulsar de l'escola de música d'Esparreguera.
0: Home, és començar fort, això, eh?
1: Sí, sí, sí, inclús m'amagava al pati, m'enterrava amb fulles, perquè hi havia uns arbres que a la tardor caien les fulles a terra, i me'n recordo enterrar-me amb fulles per perdre 10 minuts, un quart d'hora de classe. Sí, sí, vaig
0: ser... És una estratègia... Vull dir, jo vaig llençar els llibres d'anglès i la meva mare es va passar 2 mesos fent fotocòpies perquè tampoc m'agradava fer anglès. I tu et cobries de fulles.
1: Sí.
0: És més pertorbador el teu, eh?
1: És raro, és raro.
0: És estrany.
1: I la música sempre m'ha agradat, però de petit no especialment. O sigui, m'agradava la música, el cine, els còmics, dibuixar, totes les coses així com de creatives... No sé.
0: I recordes qui et va expulsar? El nom i el cognom de la persona?
1: Sí. No va ser ell, va recomanar als meus pares que deixés de l'escola, es deia Pep.
0: Saps que no ets la primera persona que li ha... La Marina Rossell una vegada em va explicar exactament el mateix, que tenia un professor de música que li va dir que no serviria per res.
1: Doncs a mi em va passar el mateix. Sí, doncs... sí, feia classes de guitarra i el meu professor de guitarra va dir als meus pares que, bueno, que potser una altra cosa se li donarà millor.
0: No l'has anat a buscar mai més, no ets rancorós.
1: Ens hem vist.
0: Ah, sí?
1: Sí, inclús actualment, el Bon Preu, per exemple, no fa massa, me'l vaig trobar.
2: El Bon Preu.
1: I ell toca amb una banda de versions.
0: Està bé, està bé.
1: Sí, està bé.
2: Anima'l.
0: Està bé.
1: Sí.
0: Escolta, m'he llegit que dius que fas easy loving, pop metafísic amb tendències minimalistes.
1: Uau.
0: És que jo de gèneres musicals, jo més enllà, jo hi entenc el que em diu la meva filla. Papa, una de ràpida o una de lenta? És més o menys el que... Explica'ns una mica què fas per la gent que no et conegui.
1: Jo faig cançons.
0: Cançons.
1: Sí, llavors un dia els hi poso unes coses, un altre dia els hi poso unes altres, però al final m'he dedicat a escriure cançons.
0: Però no t'agrada que diguin que ets cantautor, tampoc?
1: Bueno, tampoc és que em molesti molt, però... cantautor, és que no sé què vol dir. És com folk, no? A mi m'encanta el que se suposa que és la música folk, és la que més escolto, de fet, però no acabo d'entendre a què ens referim quan diem cantautor, quan diem folk o...
0: Collons, cantautor. T'escrius les cançons i les cantes.
2: Sí.
1: Però tothom ho fa, això, no?
0: No, tothom no. Tothom no.
1: Bueno, molta gent.
0: Hi ha molta gent que no les escriu i ara ja hi ha molta gent que ni les canta.
1: És veritat.
0: Tu has viscut a Esparreguera, ara vius a Collbató, no? Al Bruc.
1: Sí.
0: Què passa amb Montserrat? Tens com tendència, no?, a viure a prop de Montserrat.
1: Bueno, jo vaig néixer a Esparreguera, amb 3 anyets amb els meus pares ens vam instal·lar a Collbató i he viscut tota la vida a Collbató. Vaig estar una temporada al Bruc i vaig tornar a Collbató i necessito la muntanya a prop, és casa meva. Jo quan torno amb avió d'algun puesto o conduint, a la que veig la muntanya, ja sento que estic arribant a casa.
2: A mi també em passa amb el Montgrí.
0: Amb el Montgrí?
2: Amb el Montgrí.
3: A mi passa amb el Montseny.
0: Sí, sí, sí.
2: Ens passa a tots els catalans amb la seva muntanya.
0: Sí. Cada català té una muntanya.
2: Quina tens tu?
0: Jo no en tinc cap, en concret.
2: Perquè no ets català, doncs.
4: Però Collbató és que és espectacular, eh? Les vistes de Collbató a la muntanya és una cosa que...
3: Sí, bueno, vine,
4: jo em vaig quedar impressionada.
3: Abraço a Montseny.
1: Ho és.
2: La Mola de Sabadell, eh?
0: I puges a Montserrat o no?
1: Sí, sovint. Sobretot corro per la falda de la muntanya, m'agrada molt córrer pel bosc.
2: I sí,
1: de tant en tant pujo a Montserrat. Un cop al mes visito la Moreneta amb la meva família, una tradició familiar, sí.
0: Un cop al mes?
1: Sí.
0: Un cop al mes és molt, eh?
1: Bueno, és bastant, sí.
0: I quan sou?
1: Som 3, a les 8 del matí encara no ha arribat ningú allà, per tant entrem sols, visitem la Moreneta, anem a esmorzar i tornem cap a casa.
0: Mireu que estigui, la tens allà, eh? La Mora, la veus?
1: Ja l'he vista, preciosa.
0: No te l'hem posat per tu, eh? Ja l'hi tenim sempre, eh?
1: Però molt maca.
0: Si et sents així és més acompanyat.
4: I amb aquesta devoció, cares, eh? no et vas plantejar mai fer d'escolanet?
1: No, és que jo no sóc religiós ni...
4: Bueno, però és per la música, la gent castellà, no és per la religió. No?
1: Ja, m'hauria fet mal rotllo. No, no sé.
0: Home, ja és anar molt fort si t'expulsen de l'Escola de Música Esparreguera, anar-te'n a fer d'escolanet a l'Escolania de Montserrat.
1: No hauria portat bé fer d'escolanet, segur que no.
0: Llavors, què és el que et fa pujar a Montserrat, diguéssim? Per si no ets religiós, que és la màgia de la muntanya... La...
1: Bueno, però sí que hi ha una part espiritual, que això és un altre tema, eh?
0: Sí.
1: I una connexió amb la muntanya, amb el símbol de la Moreneta, i un ritual familiar, sobretot això.
0: No hi vas a veure ovnis? Hi ha gent que puja a veure ovnis.
1: Ho he fet, abans n'he parlat amb l'Arnau.
0: Tu, Arnau, hi vas a veure ovnis?
5: Què vol dir?
6: Sí, sí, jo cada dia 11 de cada mes, des de fa un any, sóc un habitual de les trobades per avistaments ovnis de...
4: Què dius?
0: Però anem a poc a poc, anem a poc a poc.
4: O sigui... Ets molt friqui!
2: O sigui, esteu ben xerbotats tots plegats.
0: O sigui, cada 11 de mes us trobeu una gent...
6: A veure, des de fa 40 anys, això.
0: Això fa 40 anys que es fa a Catalunya.
6: Un tal Grífol, en el seu moment, va començar-ho i s'hi van anar sumant adeptes fins que, bé, la tradició s'ha mantingut. Ara aquest senyor ja fa anys que no ve, però els seus seguidors, doncs, continuem anant-hi allà cada mes.
0: I què feu? Què feu?
4: Però hi heu vist algú?
6: Jo no he vist res, però molta gent assegura que ha vist diverses coses. Hi ha gent que porta documents, fotos, anècdotes... Hi ha gent de tot tipus, la veritat.
0: Hi has anat, tu, Ferran, o no?
1: Jo hi havia anat de més jovenet, sí, a fumar porros.
7: Oi, em veies de coses després.
1: Sí, sí, ens ho passàvem molt bé i me'n recordo del senyor Grífols, molt entretingut escoltar-lo. També
0: que...
1: hi havia penya que se'n fotia una mica, i que anaven allà a increpar-lo, llavors s'enfadava, se n'anava, després tornava. Era tot un espectacle, però el senyor en si.
0: Tot el món de... Déu mos en guarda dir que els ovnis són ciència-ficció, eh? Però tot el món de la ciència-ficció t'interessa. Vull dir que en els teus treballs parles molt de monstres, no? Ja quan eres petit t'agradaven els monstres?
1: Sí. Bueno, i ara també.
0: També?
1: Sí, m'agraden els monstres.
0: O sigui, tu quan eres petit i, hi ha un monstre sota el llit, el millor que et podia passar era això, digues.
1: Sí, m'encantaven els monstres, el cine de terror en general, els còmics de terror, i sí, la cosa del pantano m'encantava.
2: Què és la cosa del pantano?
1: És un monstre que viu en un pantà i està fet d'algues, molt maco.
2: Jo més clar que el monstre de Banyoles.
1: Similar, el monstre de Banyoles també m'ha interessat molt sempre.
0: Tens com un món de monstres curiós, està bé.
1: Bueno, cadascú té les seves tonteries.
0: Escolta, aquest estiu acabes la gira del disc Plora amb mi, amb el que has fet una seixantena de concerts. Què faràs ara, diguéssim, quan acabes la gira?
1: Pues em
0: a part d'anar a Montserrat un cop al mes?
1: Sí, pues em faig una altra.
0: Que és el que...
1: Mentre em deixin, jo vaig fent, sí.
0: Mira que és l'única professió que es pregunta, això, eh? Perquè normalment els cuiners... Tu, quan has fet aquest servei, què faràs? Si pots fer el de demà?
7: Els mestres igual, els metges igual...
1: Està bé que ho diguis, perquè és veritat, eh? Que sempre... Hòstia, ja...
0: I ara què?
1: Bueno, ara què vols que facis? Que faci això?
0: Seguir treballant. Ara tens 42 anys, m'has dit abans.
1: Sí.
0: T'has sorprès que jo fos més jove que tu? Ho he vist en la teva mirada, m'és igual.
7: Tots ens han sorprès, Peyus.
0: Sí. Jo en tinc 39 i ell en té 42.
2: És que no ho sembla.
0: No, ni ell ni jo.
7: No.
0: Però no em despisteu, escolta. 42 anys, en quin punt estàs? Què et ve de gust fer ara, a part de fer un altre disc i continuar treballant?
1: A viure la vida, ja està. No sé, dia a dia, no tinc plans més enllà de la setmana que ve.
0: I t'han preguntat mai per què ho fas en català, això que fas? Perquè tens cançons precioses, deixa'm dir-t'ho.
1: Moltes
0: gràcies. I sonen com molt, molt boniques. T'han preguntat mai per què ho fas en català, sabent que en castellà arribaries amb molta més gent.
1: Aquesta és la frase mitiquíssima, i en anglès ja no et dic.
0: Sí.
1: És un idioma fet per la poesia, i tenint-lo a... No sé, és que no sabria fer-ho d'una altra manera. Alguna vegada, més de més jovenet, havia provat de cantar en castellà i...
0: I no, eh?
1: No.
0: No acabaves, eh?
1: No funcionava. I, a més, quan jo vaig començar a fer cançons en català, no molava fer cançons en català. I vaig pensar, bueno, no ho està fent ningú, això, no? Aquí tenim un terreno inexplorat.
0: Bueno, jo és l'esperança que tinc amb el català, que arribi un moment que el parli tan poca gent que la gent jove digui, hòstia, això mola, vaig a fer això per portar la contrària a tothom. No sé si arribarem a temps per això, però vaja. Parlant del català i de Catalunya...
1: Ui.
0: No, aquí fem algunes proves relatives al català, a la gent que ens entrevistem.
1: Bé, doncs fem el ridícul.
0: El català i els presidents de Catalunya, per exemple. No sé si et saps gaires presidents de memòria.
1: Sí, home, tots.
0: Tots, eh? De Catalunya. Començarem per l'últim, que és l'actual. Aquest te'l regalo, Salvador Illa.
1: Vale, senyor notari.
0: Senyor notari, li has dit, eh?
1: Sí, no?
0: Sí? No t'agrada?
1: No.
0: Hòstia, no ha voltat gaire, no ha voltat
1: no,
0: gaire.
1: No, la veritat, sincerament, no.
0: No t'agrada per l'aspecte de notari o...?
1: Avorridíssim, no?
0: És veritat.
1: No sé, vull dir, la política s'ha convertit en un circ i si no fa gràcia al lector...
0: Ja, ja. 133è, Salvador Illa. 132è.
1: Junqueras?
0: Junqueras? No, ha sigut mai Junqueras.
1: No?
0: No.
7: Portem una setmana, Peyu.
4: Déu-n'hi-do, eh?
7: Déu-n'hi-do. Una setmana...
1: No va ser-ho?
0: No.
1: Ah, no. Era l'altre. Aquell...
0: Era l'altre.
1: Era el segon.
0: El petit.
1: Era el segon, el
0: Pere
1: petit.
0: Aragonès.
1: Pere Aragonès.
0: Sí. Es veu que era ell. Una maco. Cosa és que es deixés aconsellar per...
7: Ha deixat empremta, Pere Aragonès?
0: Sí.
7: Vols dir que el sap algú?
0: Home, el Junqueras el deu saber, sí. Com a mínim. Ferran Palau, has estat còmode? Has estat bé?
1: Sí, ja m'he acabat, sí. Amb els presidents.
0: Sí, bueno, home, has acabat tu perquè has fallat.
1: Hòstia, ja
0: clar,
1: està.
0: Clar, sí.
1: Joder, quin ridícul, em sap greu.
0: No passa res, escolta'm. Ferran Palau, que s'ha volgut sumar, que ens agrada que facin la gent que toca algun instrument i que canta aquí a la Renaixença, que és interpretar-nos en directe un dels seus temes amb la sonoritat de la Renaixença. Per tant, estàs a punt per actuar?
1: I tant.
0: Sí? Ens ve molt de gust sentir-te. Ferran Palau, amb Arnau Tordera i Laia Gluck interpreten Estimar-te és com un joc. Oh!

0: Si vols venir de públic a la Renaixença, entra al correu comptat i omple el formulari. Ho fem en català perquè ens entengui tot el món.
1: Tu, avui no parlàvem del tamboret.
2: Encara de rato que no s'ha dit res del tamboret.
3: Bueno, un moment, ara hi anem. Mercè, el tamboret. El tamboret no només pot ser útil per seure, sinó que també és acompanyant d'alguns còmics i actors a dalt de l'escenari, no?
4: Home, fa molta companyia un tamboret. A veure, pel...
3: Bueno, a veure, home,
4: has
3: d'estar una mica sol perquè et faci companyia un tamboret.
4: Sí. Home, és que és ben bé això, quan sí. estàs sol almenys tens un tamboret.
5: Al dinar de Nadal hi ha molta gent que fot un tamboret a taula.
4: I ningú a veure, més. No se'm despisteu. Jo us planto un escenari, plantem un tamboret allà al mig,
3: sí.
4: No? I com que una imatge val més que mil paraules, a vosaltres qui us ve al cap?
3: Tamboret sol a l'escenari?
4: Yeah.
3: Home. Eugenio.
1: Home. Hòstia, no. Clar.
3: Eugenio.
1: Home, Eugenio. Ara que ho he dit, sí.
3: Ara sí.
1: Però no havia pas pensat, això. Ara que ho he dit, sí.
6: Diu el marit a la seva dona, diu, nena, diu, d'on vens? Diu, de l'esteticien. Diu, estava tancat, oi?
3: Clàssic.
4: Un mal parit.
1: Clar.
4: L'Eugenio va elevar el tamboret a la categoria de tron, sí, sí. No? Aquell senyor amb posat seriós, sí. Amb ulleres fosques, el combinat de vodka amb taronja a la mà i el cigarret sempre encès.
3: Era també dels que hagués pujat a veure ovnis, eh?
4: També.
3: Tenia tot un món esotèric.
5: També. Sembla que hi vam veure algun, eh?
3: Sí, segurament.
4: I amb aquella veu que tenia de ressaca perpètua, no? S'asseia al tamboret i es convertia en el rei dels acudits.
6: Saben aquell que diu que eren tres borratxos que anaven caminant per la via del tren? I un dels borratxos diu, és incòmode aquesta escala, eh? I diu, el segon diu, lo més pesat és el passamà. I diu, el tercer diu, no us preocupeu que ara baixa l'ascensor.
4: L'Eugenio tenia aquell estrany do de fer riure sense fer res, no? Mm-hmm. Assegut i prou, allà impertèrrit, el tamboret i ell eren una parella indissoluble.
3: Bueno, hi havia més química entre ell i el tamboret que amb algunes parelles que he vist jo en restaurants mirant el telèfon mòbil.
4: Tens molta raó, molta raó. Doncs mira, parlant de parelles, tinc una anècdota d'aquelles tan bones que segurament no van passar mai. No? O potser sí que van passar, o potser no van passar exactament com diuen.
3: Va, si no n'he vero, he ben trobat.
4: Ah, exactament.
5: Explica-la.
4: Mira, diuen que un dia l'Eugenio i el Dalí es van trobar a Cadaqués en una festa de l'alta societat catalana.
1: Ja pot ser, això.
3: Sí.
4: Oi que sí?
1: Sí.
4: De moment anem bé.
1: Ja pot ser.
3: De moment quadra.
4: Els presenten. Sí. Dalí, Eugenio, Dalí.
3: Sí.
4: Es miren, hi ha un silenci d'aquells incòmodes interminable, i de cop el Dalí pren la iniciativa i diu... M'encanta la seva manera de no dir res.
3: Vaja.
4: Sabeu fer la de veu de Dalí? És que jo
3: de Dalí? No, ni la de l'Eugenio.
4: Doncs passem pàgina. Sí. I l'Eugenio, impassible, amb aquelles ulleres fosques, li deixa anar... I a mi, la seva manera de dir-ho tot.
3: Això és mentida, això.
5: Això
3: va passar?
4: Sí. No ho sé, si va passar.
1: Ja
4: he començat dient... Pot ser. I si no va passar, doncs escolta, què vols que et digui?
1: Carxofa!
3: Ara! Sí que el fas bé, sí que el fas bé.
1: Carxofa!
3: Clavat. Aquest és l'Eugenio, eh?
1: M'encanta!
4: L'has clavat. Si va passar o no va passar, no sé, és igual. El que trobo és que hauria d'haver passat, perquè una frase així, sincerament, ni el millor que ha dit d'Eugenio, ni el millor quadre de Dalí. I des que ens va deixar l'Eugenio, jo tinc la sensació que el tamboret, no, ha quedat com una mica orfe.
3: Bueno, hi ha altra gent que el fa servir, el tamboret.
1: No et pensis.
4: Però més d'acompanyant, no? Vull dir, tampoc el fan servir tant com el feia servir ell. Tot i això, noves generacions de monologuistes catalans no han deixat d'arribar. L'Andreu Buenafuente, Alberto Romero, Magí García, el Marc Serrat...
3: L'altre dia em van dir en un restaurant si era en Marc Serrat, jo.
4: Què et sembla?
3: Em van dir, ets en Marc Serrat? I dic, no.
1: A mi m'han dit, tu ets en Peyu?
3: Ah, sí?
1: Vaig dir, quasi.
5: I a mi em diuen, tu, ets en Xuriguera, no? Vull dir que la gent no coneix ningú ja, ha arribat a un punt.
4: Per sort, entre tants homes, ja cada vegada s'atreveixen més a fer-se un lloc en el món predominantment masculí.
3: Sí.
4: Dones com la Charlie P, la Judith Martín, la Oye Sherman...
3: No t'hi has fotut tu a fer monòlegs, Mercè?
4: Jo, no, em moriria sola en un escenari.
1: Què dius?
4: Sola.
3: Oh, Cardi, un tamboret. Posi
4: un tamboret. Posaré un tamboret.
3: Hòstia. Fa molta... Saps la companyia que fa un tamboret?
5: Posa-n'hi tres, si vols.
4: Doncs, si voleu saber com és de bèstia ser dona i voler fer humor, jo us recomano molt una sèrie d'Amazon Prime que ho retrata perfectament. The Marvelous Miss Maisel. L'heu vista?
7: No.
1: No.
4: Sí?
1: No.
4: Qui l'ha vist? Tu l'has vist? Boníssima o no és boníssima?
5: No m'agrada gens.
4: Ai, tampoc t'agraden els gossos, no. Per tant, no tens cap mena de criteri. Una sèrie que explica la història de Miriam Mitch Maisel, que és una mestressa de casa de l'Upper West Side dels anys 50, que descobreix que té un talent innat per la comèdia.
5: Ja me'n recordo què em va passar, Mercè.
4: Què et va passar?
5: Em van parlar d'aquesta sèrie, la vaig començar pel capítol 6.
1: Però què el 6?
4: Què fots?
5: Em vaig equivocar.
4: I llavors... A mi m'ha passat això amb sèries i les he deixat
1: clar,
4: de veure.
1: No vaig entendre res.
4: Perquè no puc amb l'espoiler.
5: No sé.
4: Clar. No puc, és terrible, sí, sí, l'espoiler. Doncs aquesta, no us faré cap espoiler,
1: no.
4: Però dura 5 temporades, sí, i la veiem lluitar contra els límits de la societat conservadora i masclista de l'època. La sèrie és una sèrie que és àcida, que és brillant, amb uns diàlegs afiladíssims, interpretacions que són una meravella, i, pels que us fan pols finals, té un final molt ben tancat, sí? Molt emotiu.
3: Sí. No hi ha una... Hi haurà una sisena temporada.
4: No. Final, com il fo.
3: Això emprenya, eh?
5: Molt.
3: Això emprenya molt, eh? Jo vull que les coses s'acabin en...
5: Sí, diuen, Peyu, mira't aquesta sèrie que és molt bona. Dius, vale, mira, te sentes a casa, pos, veus 17 temporades.
3: No.
5: Dius,
3: jo ja no la començo. O la començo pel 6, com tu. És igual.
4: Doncs per sort, ara el tamboret ja, ja és per tothom. I un que em fa molta il·lusió que hi hagi pujat és el Roger Coma.
1: Bo.
4: És un tio que a mi em fa riure molt, perquè té aquell humor, no?, que és ben boig.
3: És que fes-ho tu, ho has de fer, Mercè.
4: No.
1: Per què no ho fas?
4: Perquè jo no
3: fes monòleg.
5: Fes un monòleg.
3: Explica un xiste.
4: Doncs el Roger, jo no, però el Roger Coma farà una temporada corteta al Texas amb el seu monòleg. Això no ho hauria de fer, que és el que dic jo. Això jo no ho hauria de fer.
3: Yeah.
4: Fer humor en català, però no és només pujar un tamboret.
1: Yeah.
4: És pujar-hi sabent que segurament no et posaran mai ni a un catàleg de Netflix ni d'Amazon.
3: És més complicat.
4: Que tiran aquella frase que li has dit.
3: Com és que no ho fas en castellà, que així arribaries a més gent?
4: Clar. Doncs mira, no ho fem en castellà perquè les riallades no tenen traducció. L'humor en català té aquella cosa de, no?, aquell to, aquella ironia, aquella manera de dir les coses que només s'entenen si es diuen al nostre propi idioma.
3: Si te'n rius de... vas a Andalusia i comences a parlar de la gent que envia fotos del temps a TV3, poc que entendran res.
4: Poc que entendran res. Així que, des d'aquí, gràcies a tots els que ens feu riure en català. I res més. No, sí. Per cert, que si no teniu plans aquest cap de setmana, tranquils... que jo us l'organitzo.
1: Ja, a comprar tamborets.
4: Demà i fins diumenge es fa la Fira del Teatre del carrer de Tàrrega. Tamborets, no sé jo si en trobareu.
1: Sí.
3: Tu sí que hi has anat a Tàrrega.
1: A Tàrrega, oh, collons, amb aquest senyor hi vaig triomfar-hi bastant. En el seu moment, eh?
4: Veus?
1: En el seu moment.
4: Jo hi he anat d'espectadora i prou.
5: Era molt jove.
4: En aquell descampat, ple d'iglús. Ja, i gent borratxa.
5: El teatre va ser...
1: Apa, això és que publicitat de Tàrrega...
4: Home, bé que m'ho passava, jo m'ho vaig passar molt bé. El meu primer nòvio crec que el vaig treure d'allà.
5: Vinga,
4: a Tàrrega.
3: Espera.
4: No, va, deixa'm acabar.
3: No, només un petit apunt. No, com us vau conèixer?
4: No, ja el portava de Sabadell.
3: Ah.
4: El portava de Sabadell, vam anar junts i ella es va acabar de concretar.
3: Ah, es va acabar de concretar. És un eufemisme ben maco, eh?
5: Què et sembla? Va dir, es veu que aquí hi ha un bon clown. I aquell va entendre malament.
4: Hi ha un bon clown.
3: És maco, això. Quan surti l'oportunitat li direm a alguna noia, vols que ho acabem de concretar?
5: Anem a Tàrrega.
3: Acabem de concretar.
4: Doncs això, aneu a Tàrrega, que tamborets potser no en trobareu, però veureu teatre a peu dret i us ho passareu molt bé.
3: A peu dret al teatre de a la Fira de Tàrrega i a veure monòlegs en català, a veure el Roger Coma i els 4 o 5 més que hi ha que fem monòlegs en català pel món. Que tampoc som gaires, eh?
4: Que no t'he dit a tu perquè em feia com cosa dir-te.
3: No, perquè a més a més jo no he fet servir mai tamboret, no passa res.
4: Vinga.
3: Ja, no m'he enfadat, no t'ho he tingut en compte perquè no faig servir tamboret. Bueno, una vegada vaig fer servir, ja en Dani, el tècnic que m'està fent, sí que vas fer servir el primer espectacle que feia sortia un tamboret, però mai més. Llavors ja he fet servir altres coses, m'he complicat la vida. A vegades penso...
1: Déu-n'hi-do.
4: Sí que te la complica,
3: si anessis amb un tamboret seria alguna més fàcil.
1: Les vegades que t'ho he dit amb feixades, això. No sé què t'ho dic.
3: A vegades anava... Havia arribat a portar-te una parada d'autobús.
1: Sí.
4: Per explicar... El proper amb un tamboret.
3: Per explicar quatre xistes. Mira, el proper m'ho estudiaré. Quan tu facis monòleg jo tornaré a fer servir el tamboret.
4: Vinga, repte.
3: Gràcies, Mercè.
4: De res.

0: despertàvem del son.
1: No et preguntaré què està sonant, Arnau, perquè la conec, aquesta, eh? És Lluís Llach.
2: Certament. Paraules d'amor de Joan Manuel Serrat.
1: Sí.
2: Durant 45 anys va portar de gira un tamboret que era de la discoteca Bocaccio de Barcelona.
1: 45 anys, dius?
2: 45 anys, sí, sí, amb el mateix tamboret que resulta que se'l van portar de la discoteca, el va robar, sí.
1: El Joan Manuel Serrat... Veus?
3: Ho explica.
1: Va robar un tamboret.
3: Això ho explica.
1: Ah, sí?
2: Sí, sí, sí, i tant. Home, jo em documento quan faig això.
3: Sí.
1: No, ja m'ho penso, ja m'ho penso.
2: Li agradava tant que em va fer dues rèpliques. Té l'original, que el té guardat en una caixa forta,
1: sí,
2: com d'anel de joventut, i dues rèpliques que van girar amb ell durant aquests 45
1: anys. Hòstia. I els de la discoteca Bocaccio no l'han reclamat mai?
2: Home, entenc que no, que per ells és...
1: És un honor, no?
2: Un honor, no? Que...
1: O sigui, arriba un punt que ara jo ja podria començar a robar coses,
4: sí,
1: no? I la gent... Hòstia,
4: ja
1: és que ho té en Peyu, sí, ja ens fa gràcia.
4: És el bon preu.
3: Jo li vaig robar en Roger Mas...
4: És veritat.
3: Li vaig robar tots els CDs que tenia per vendre.
4: Sí.
1: Ah, sí?
3: Sí, els hi vaig robar tots.
4: El pop-art d'Arbúcies.
3: El pop-art d'Arbúcies. Sí.
1: Però fa anys, d'això.
3: Sí, fa anys, fa anys.
4: 5 del dematí.
3: El 5 del dematí. Llavors passa que me'l vaig trobar i jo anava amb la seva caixa de CDs a sota el braç.
1: I els hi vas tornar?
3: Sí, vam riure, i som molt amics ara.
1: En fi, Joan Manuel Serrat, que l'ha acompanyat un tamboret, per això l'estem sentint. Escoltem una mica de Serrat i tornem amb una història per passejar el gos.

0: Avui us volem presentar la nana, la gossa de la Marina. Mm-hmm. Gerard, posa'ns una foto, mira.
1: Oh!
0: Mira.
2: Oh! És, no sé quina raça és, això.
0: És una mescla entre raça Staffy i vés a saber quina altra raça, perquè és fruit d'una nit boja.
2: Ai, carai.
0: Sí, sí, bueno. Sí. I el que és important de la nana és que és una gran nedadora.
2: Li agrada nedar?
0: Li agrada molt nedar. Tant li agrada nedar que de vegades s'endinsa tant a dintre el mar que la gent dubta si podrà sortir o no podrà sortir.
3: Puta de gos mullat.
0: Però sempre acaba sortint.
3: Fàstic.
2: Què dius?
3: Els gossos mullats, foten una pudor, va.
0: És ben veritat. Bé que no t'agraden els gossos,
3: no,
0: eh?
3: No, i mullats encara menys. Va.
0: Ai, per favor.
3: Va.
2: Déu-n'hi-do, a on el passejarem, Arnau?
4: Doncs avui el passejarem per la Costa de Morte. Som a principis de novembre del 2002.
2: Avui passegem el gos pel desastre del Prestige.

0: La Costa de Morte és plena de penya-segats i racons inaccessibles. Gairebé està deshabitada. Els únics habitants del lloc són peixos, crustacis i ocells. Les seves corrents marítimes són un malson pels navegants. Les aigües empenyen els vaixells contra les roques, provocant tota mena de desgràcies. Si ha de navegar amb els cinc sentits posats, una vedada et pot fer embarrancar.
1: Que ben parides la vida de mariner, eh?
2: Bueno, sí, una mica humida i solitària, però està bé. Ep, ep, nano, has vist? Mira allà dalt, el pallí segat.
3: Hòstia!
2: Hi ha una mossa!
3: Hòstia, és veritat!
0: Noi, sisplau! Hola. Però què són aquests crits?
3: Capità, miri allà les roques, hi ha una dona!
0: Per això hem de fotre quatre crits, per l'amor de Déu, eh?
2: Oh, és que fa molt de temps que no en veiem cap, eh?
0: Escolti'm, aquí som professionals. A veure si estem una mica més pel cap. Hòstia, sí que hi ha una mossa!
2: Ah! Eh?
4: Mossa! Les roques! Cuidado con las roques!
3: Diu no sé què d'unes roques.
4: Mima.
2: Em sembla que ha dit que estem forts com roques.
0: Ja venimos, mossa!
3: Ja venimos.
0: El que passava després d'una vedada com aquesta, ja us ho podeu imaginar. Avui parlarem d'un d'aquests accidents marítims, el d'un petrolier construït al Japó, registrat a Grècia i propietat d'una empresa liberiana. Ja es veia que no podia anar bé.
5: No, massa.
0: Un veler que, un petrolier, que navega sota la bandera de les Bahames. Es diu Prestige. A dins seu hi viatja la nana. El Prestige té menys de 30 anys, però fa pena de veure. Està ple de rovell i d'esquerdes per tot arreu. Funciona, però està molt mal conservat. El capità del Prestige és conscient del mal estat del vaixell. Us llegirem un tros d'una carta real, seva, en què es queixa de l'estat de l'embarcació.
6: Los tanques de aguas fecales no están en servicio. La basura se tira por la borda y todos los componentes del barco están corroídos o rotos.
0: Actualment el vaixell té problemes. Està a punt d'enfonsar-se perquè ha xocat contra un contenidor que havia quedat a la deriva. Com que està en tan mal estat, no ha suportat l'impacte i s'ha obert un forat a l'estructura. Està entrant aigua, bàsicament. Està entrant aigua a l'interior del Prestige. I això fa que la nana, ja faci estona que nedi. Ja neda.
3: Això amb una mica de massilla s'arregla.
0: Per més invents que pretenguin fer els mariners, el Prestige està condemnat. El forat de l'estructura del petrolier és enorme. Més els val saber nedar com la nana.
2: Ens enfonsem! Agafeu els bots salvavides!
3: Grits de pesat, eh? Tant cridar.
0: El forat es fa cada cop més gros. El mal estat del vaixell provoca que el forat inicial, que era de 5 metres, ara sigui un esvoranc de 35 metres de longitud.
2: No hi ha esperança! Les dones i els nens primer! Ens enfonsem!
7: Jo aquí sí trobo que li hauríem de fer cas, eh?
3: Senyora, vostè creu que en aquesta barcota hi ha bots salvavides o què?
7: I vostè creu que en un petrolier hi ha hagut mai cap dona?
6: M'haureu de disculpar, però és obligatori que els vaixells portin bots salvavides.
3: I també és obligatori que no tinguin un forat, però mira, ha anat així,
7: les
3: veí.
7: Les coses van com van.
0: La situació a bord del Prestige és desesperada. La nana i els tripulants fan el que poden per no ofegar-se. Mentrestant, a terra ferma, tothom es coneix la notícia. Els informatius n'estan parlant cada dia.
3: Me'n recordo.
0: No te'n recordes, d'això? Te'n recordes?
8: No, i tant.
3: Sí.
0: Ara tothom sap que el Prestige transporta 80.000 tones de petroli.
8: Són moltes, eh?
0: Són moltes. Jo normalment poso 100 euros.
8: Sí. 2.000 peles.
0: 2.000 peles?
8: Jo poso 2.000 peles, sí.
0: Hòstia. I t'ho accepta allà a
8: l'esclatoil? Ah, és el que tinc.
0: A l'esclatoil?
8: És el que tinc. Vull dir, escolta, 2.000 peles.
0: No trobeu que els sortidors de l'esclat parlen massa fort? Sí. No? Ha seleccionat dièsel.
3: Però si no ens diguessin res, jo el trobo molt... Jo sempre tinc unes converses.
0: Ah, sí? Xerres
3: amb el de l'esclat, molt.
0: És molt maco,
3: sí.
0: És molt maco. Per sort, la majoria de la tripulació està fora de perill. Les autoritats els han rescatat pràcticament a tots. L'única que hi queda és la nana, la nostra gossa. Se les haurà d'empescar sola i nedar fins a la costa.
7: Ai, però què? Però pobra, no?
0: Oh, bueno, què vols? Mira, ja per sort sap nedar. Ho has dit tu que li agradava nedar.
8: Sí, ara no tirem enrere.
7: Massa música trista, jo crec que això no acabarà bé.
8: No.
0: Qui ha ordenat el rescat dona pel que dona, també. Han estat el ministre de Defensa, en Federico Trillo.
2: Ostres!
0: I el portaveu del govern, en Mariano Rajoy.
7: Ja ho deia jo, que no acabaria bé, això.
3: Ai, dia tan maco que passarem avui. Sí.
0: El panorama és el següent. El Prestige és a la deriva a 50 milles de la costa, amb un forat des d'on està sortint petroli. Per la seva banda, la nana ja ha sortit del Prestige i neda a mar obert. Esquiva les taques de petroli prou bé. Només se li veuen unes taques negres als ulls, però són les que ja duia de sèrie. No patiu. Els ecologistes estan espantats. Creuen que si el vaixell s'enfonsa, es produirà el desastre ecològic més gran de la història.
2: Exagerats.
0: Sí. Però en Mariano Rajoy demana calma. I es nega a parlar de vessaments. Segons ell, allò són simples petits fils de plastilina sense importància.
2: Pare que el va parir.
1: Home, quins moments...
2: Els tenia ben posats.
7: Una xilillo així de plastilina.
1: Mariano...
0: Va ser la primera imitació que vaig fer quan era jove, em sembla.
7: Sí.
0: Però era dolenta. Era de les imitacions que comencen sempre dient el nom. Soy Mariano Rajoy.
2: Sí, però...
1: Perquè sàpiguen.
0: A hores d'ara està oferint una roda de premsa en Mariano, on diu que el govern espanyol valora les dues propostes. Una és enfonsar el Prestige de manera controlada, aprofitant que és lluny de la costa, i l'altra és esperar que se'ls acudeixi una idea millor. Ha dit que tenia dues coses a dir, eh?
2: Sí.
0: O sigui, la primera...
1: Jo la segona m'agrada molt, eh?
0: La segona és bona. Segona. O sigui, han vengut que tenim dues solucions, però en tenen una, eh? Perquè la segona és esperar que se'ns acudeixi una altra cosa millor.
1: Però això és de puto geni, eh?
0: Home, la reunió aquella del comitè d'experts ha de ser maca d'escoltar.
1: Bueno, i què? Què s'ha de fer amb el Prestige?
2: Mira, ho tinc claríssim, eh? Això li hem de fotre uns flotadors aquí ben posats aquí i així no s'enfonsarà.
1: Boníssima.
2: Flotadors.
1: Boníssima.
6: Jo tinc una altra proposta.
7: A mi m'agrada, el del flotador ja m'agrada, eh? Sí. Fins i tot podem buscar un patrocinador i posar-hi publicitat.
2: Ara.
7: Nivea, allà, home.
2: Ara.
7: Que acabarem calés.
2: Sí.
6: Jo tinc una proposta més sensata.
1: Sí, i li podem fotre uns trampolins, com si fos Isla Fantasia.
2: Ara, sí senyor. Sí, ben vist. Sí.
6: El que esteu dient no té cap ni peus. El que s'ha de fer és intentar...
7: Té raó. No, és que això del flotador... És una barjanada, això.
2: Apa.
7: El que s'ha de fer és lligar el vaixell amb un arnet, el penges d'un avió i te l'emportes volant.
1: Hòstia, sí, com a l'Orca Ulisses.
0: Bona, ara, sí senyor, ara. Bona idea. Podem trobar alguna companyia aèria que ens ho patrocini.
1: Segur.
0: Que fotrem, sí. Turkish Airlines.
7: Mira.
0: Algú està apuntant tot això que estem dient o no?
7: No, jo no.
2: Ara no tinc boli.
7: Jo no tinc boli.
0: Per bèstia que sembli, la proposta més assenyada era enfonsar el vaixell de manera controlada, procurant que es mantingués d'una sola peça. Així, un cop al fons del mar s'hauria pogut segellar evitant mals majors. Sabeu que hi ha soldadors submarinistes?
2: I tant que sí,
0: submarinistes.
2: Jo en conec un.
0: Ah, sí?
2: En Jordi? En Jordi Alcubé.
0: Alcubé?
2: Sí.
1: És d'Alcubé?
2: No, es diu així.
1: Ah, sí, ja ho conec.
2: Soldava sota aigua.
0: Diuen que cobren molts diners, aquestes.
2: Cobren molts diners, però tornes l'elo, eh?
7: Sí.
1: Però i les xispes?
2: Les xispes no n'hi ha.
1: De soldar no n'hi ha?
2: Bueno, sí que n'hi ha. Però...
1: Van al revés.
0: Ja el convidarem.
2: Sí.
0: Porta'l un dia.
2: Sí.
0: L'entrevistarem.
2: Sí, un boig per conèixer.
0: Xuri. En fi, no... Al final de les dues opcions no es va triar ni la primera ni la segona. Es van deixar passar els dies, simplement, fins que el Prestige es va partir per la meitat i es va enfonsar a tocar de la costa gallega, fent que tot el petroli que duia a l'interior s'aboqués descontroladament.
1: Va ser maco, allò.
0: Allò va ser bastant maco.
1: Va ser molt maco. Com els focs de Blanes?
0: Lo mateix, però en vez de mirar amunt, mira avall.
1: Avall.
2: Al revés.
1: I tot negre.
2: Sí.
0: A la nana la tenim nedant, encara li falten moltes milles per arribar a l'aigua i el cansament la comença a afectar. Però no es pot aturar perquè cada cop hi ha més petroli al seu voltant. Comença a ser més negra que blanca, pobreta. Mentre la nana neda desesperadament, la fauna autòctona de Galícia es tenyeix de negre. Hi ha 4.000 tones de petroli acostant-se a la costa. És un desastre descomunal. Una immensa taca negra impregna la costa de Morte d'una substància viscosa, negra com el carbó i espessa com la mel. Sembla vinagre de Mòdena, però és una substància encara més fastigosa. Que el vinagre de Mòdena, que ja costa d'imaginar, eh?
2: Sí.
0: Carda un fàstic el vinagre de Mòdena.
2: El dolent sí.
0: Ah.
2: Perquè el que ens donen per aquí és... Collons, allò és que no és ni vinagre ni de mona, ni és una merda, allò.
0: La crema balsàmica.
2: Va.
0: Allò és terrible.
2: Va.
0: Bueno, allò deu ser...
1: Allò és el que van treure del Prestige.
2: Sí.
0: I ara ho carden a les amanides,
1: amanides
0: de formatge de cara.
1: Exacte.
0: La gent el bateja com chapapote. Tia, aquest concepte, eh?
1: Sí, feia temps, eh?
0: Recordi, no ho havia sentit, feia dies que no sentiu, això, eh? L'aigua, la sorra, les pedres i els animals en van plens de chapapote. Al mínim contacte queden ennegrits. És el que li ha passat a molts animals, començant per la nana, quin paisatge de mort, bàsicament.
1: Gossa, espavila, hòstia! Em fas patir a mi tot. A mi em fa patir aquesta gossa.
0: La costa és plena d'animals empastifats de petroli. La gran majoria acaben morts i n'hi ha molts més que tard o d'hora acabaran igual. L'única manera de salvar-los és netejar-los a consciència. Per fer-ho, les platges s'omplen de voluntaris, els anomenats moviment Nunca Mais.
5: Nunca Mais. Nunca Mais. Sí.
0: Els voluntaris treballen sense descans i uns mètodes molt rudimentaris. És una feina molt perillosa perquè el chapapote és altament tòxic.
1: Quin dematí tan alegre que estem passant,
0: Sí, sí.
2: Nena!
7: Què?
2: Nena!
7: Què?
2: Ja sé que els hi podem regalar als teus pares per les seves noces d'or. Els regalarem un viatge a la costa de Galícia.
7: Ai, carinyo, quina bona idea. Els fa molta il·lusió.
2: Sí,
7: la veritat és que no sé per què diuen aquestes coses tan horribles de tu. És que mira, és que ets un amor. Ets una coseta.
2: Me n'alegro que estiguis contenta.
7: Ai,
2: per cert, tu saps quina talla de guants fan servir els teus pares?
7: No.
0: El moviment Nunca Mais va netejar la costa de Morte fins que va recuperar el seu aspecte. A més de voluntaris, van caldre milions de subvencions per ajudar els pescadors, que ho van perdre tot per culpa del prestigi. I en Rajoy, fixeu-vos que també va dimitir,
5: Sí, ui.
7: Com sempre, en aquest país.
0: Galícia va necessitar més d'una dècada per recuperar la normalitat. La normalitat que hi havia abans, del prestigi, que ja era una...
1: Hi ha normalitat?
0: Ara hi ha normalitat a Galícia.
1: Val.
0: Ara, l'última cosa que va passar a Galícia va ser allò de la narcollanxa aquella de la Guàrdia Civil, no?
1: Sí.
0: O va ser Andalusia, allò? No me'n recordo.
1: Xapapote blanc.
0: Un altre tipus de xapapote.
7: Però escolta, Peyu, que jo estic pendent molt ja per la nana. Portem molt bona setmana, no se'ns ha mort ningú encara.
0: És veritat.
7: Però és que jo ho veig molt pelut aquí.
0: La nana, voleu saber què ha passat amb la nana?
1: Sisplau.
0: Sí. Si ha nedat i ha arribat a la costa.
1: Aviam.
0: La nana, amics meus, és...
7: No.
0: És que hi havia xapapote, pel mig.
7: No, clar.
0: La nana
7: va patir.
1: No.
0: És... Viva!
7: Bravo!

0: hi haurà feina a netejar-la, però se n'ha sortit. Però hi ha molts altres animals que no van tenir tanta sort. S'estima que 250.000 ocells i un número incalculable d'animals marins van morir. Però, noi, cap membre del govern va haver de passar comptes amb la justícia per la mala gestió. Un fet que segurament no us hagi sorprès gaire. I fins aquí la Renaixença. Ens trobareu, com sempre, al segle XIX. Que el Senyor sigui amb vosaltres.
1: I en el vostre esperit.

Si t'ha interessat aquest episodi, en trobaràs molts més al catàleg de podcast de Catalunya Ràdio. Descobreix-los a l'app de 3Cat o a catradio.cat.

0: Són les 6.
1: Vuit persones han quedat ferides per una explosió de gas aquesta nit en unes obres a l'estació de la plaça de Sants de Barcelona, de la línia 1 del metro. Dues de les persones estan en estat greu. La deflagració ha provocat una columna de foc d'uns quants metres d'alçada a tocar d'un edifici de vivendes. Alguns dels ferits són operaris de la companyia de gas que treballaven per resoldre la fuita que s'havia detectat hores abans. Adif controlarà cada 24 hores l'estabilitat del terreny a prop de l'Esvoranc, que les obres de soterrament del tren han provocat entre Barcelona i Montcada i Reixac. L'incident no ha fet ferits, però ha obligat a tallar les línies de Rodalies R2, R2 Nord i R11 entre Montcada i l'estació de Sant Andreu de Barcelona, i no se sap quan es podrà tornar a reprendre la circulació en aquest tram. La Comissió Europea recorda a la justícia espanyola que ha d'aplicar la sentència del Tribunal de la Unió que avala l'amnistia. El missatge arriba després de la queixa que li ha presentat l'expresident Puigdemont, denunciant que els tribunals espanyols estan esquivant l'oblit judicial. Aquest dimecres, finalment, un jutjat de Barcelona ha amnistiat els síndics electorals del referèndum de l'1 d'octubre. Ha quedat estabilitzat l'incendi que s'ha declarat aquest dimecres al municipi de Cervelló, al Baix Llobregat. També s'aixeca el confinament que afectava uns 300 veïns de dues urbanitzacions. Les flames han començat en una zona boscosa i han cremat tres vehicles. També han afectat dues parcel·les. S'investiga si el foc ha estat provocat. També han desarticulat una organització de tràfic

0: del Dubai i compaginarà el càrrec de seleccionador d'Eslovènia amb la banqueta blaugrana. L'anunci oficial del fitxatge de l'extrem alemany Karim Adeyemi pel Barça de futbol haurà d'esperar finalment aquest dijous perquè s'han endarrerit per qüestions legals entre advocats. En canvi, el Barça femení sí que s'ha comunicat el reforç del central de la central neerlandesa de 19 anys, René Van Asten, fins al 2030. I pel que fa al temps, aquest dijous tindrem un nou pic de calor. Es podrà arribar de manera puntual als 42 graus a Ponent i l'interior de l'Ebre. Sol amb pols sahariana, matí amb algun núvol baix al litoral sud i alguna nuvolada de tarda al Pirineu.
1: 3CAT Info.
0: Salutacions, aquí us informa Joan Trias. 8 persones han quedat ferides, dues d'elles en estat greu per una explosió de gas que s'ha produït aquesta nit en una zona d'obres del metro a la plaça de Sants a Barcelona. Segons l'Ajuntament, la fuita la van detectar ahir al migdia a l'entorn de l'estació del metro de la línia 5, després que una canonada s'hagués trencat per unes obres que es fan a l'estació. L'incident ha provocat una flama de grans dimensions des de les 10 de la nit just al costat d'un edifici de vivendes. Els bombers ruixen amb aigua constantment aquest punt de foc. Han dit als veïns que no hi ha perill, però que evitin sortir a balcons i finestres. Clara La Torre és la cap de guàrdia dels bombers de Barcelona.
2: Sí que demanem als veïns i els hi volem explicar que malgrat que la flama és espectacular, és una flama que està controlada, que estiguin tranquils, però que intentin evitar el màxim possible el sortir als balcons o sortir a veure l'incident.
0: Quatre dels ferits els han traslladat a l'Hospital Vall d'Hebron, dos han estat greu i dos han estat menys greu. La resta els han portat al Clínic. Protecció Civil ha activat la prealerta del pla Procicat. També Adif controlarà cada 24 hores l'estabilitat del terreny que s'ha esfondrat prop d'un pou de les obres per soterrar el tren al barri de Vallbona de Barcelona. De moment no se saben les causes de l'incident que ha obligat a tallar les línies de Rodalies R2, R2 Nord i també l'R11 entre Montcada i l'estació de Sant Andreu de Barcelona. Adif no sap quan es podrà tornar a circular per aquest tram. N'informa des de Barcelona Roger Santaló.
3: Per evitar més moviments de terra, Adif ha decidit injectar formigó al forat situat al límit entre el districte de Nou Barris de Barcelona i Montcada i Reixac. Els tècnics han explicat que la cavitat ha passat on es fan les obres al costat de les vies, però que no saben què l'ha provocat. Arturo Pastor és subdirector de construcció d'Adif.
4: Todavía no tenemos hipótesis. Es demasiado prematuro todavía para poder entrar al detalle de las cosas. El socavón se ha producido en el ámbito de las obras, no en el ámbito de, no en el ámbito de las vías en circulación, y estamos todavía evaluando causas.
3: L'esfondrament no ha provocat ferits ni tampoc hauria fet esquerdes al bloc que hi ha al davant de les obres. Ara, però, la zona es controlarà cada dia per estar segurs de que no hi ha moviments, com ha dit Clara La Torre, cap de guàrdia dels bombers de Barcelona.
2: L'escoltació correspon a l'empresa constructora i ells tenen instal·lats una sèrie de sensors, no et sé dir quants, però sí que cada 24 hores aniran fent aquesta monitorització.
3: Alguns veïns del barri de Vallbona fa mesos que estan molestos amb les obres i es queixen que no tenen informació sobre les afectacions que provoquen el veïnat.
5: La preocupació és important perquè després de l'esborrany que ha passat en la línia 9 de Sarrià ens trobem que tenim un altre aquí.
6: Bueno, els veïns estan preocupats, primer aquest bloc que està molt al costat, després el pas que tenim per anar cap a bifurcació, que ara serà tancat un temps, les màquines aquí sota, què pot passar.
3: Per prevenció, des d'aquest dimecres al migdia s'ha tallat la circulació de trens de la R2, R2 Nord i R11 de Rodalies, entre Montcada de Bifurcació i Sant Andreu. Adif diu que seria una temeritat anunciar quan es restablirà el servei ferroviari i no hi ha data de tornada a la normalitat.
1: Descarrega't l'app de 3CAT Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: Nou pronunciament europeu a favor de l'amnistia als líders independentistes i als encausats al procés. Ara és la Comissió Europea qui diu que cal aplicar la sentència del Tribunal de la Unió que valida la llei d'amnistia i recorda als jutges espanyols que els toca moure fitxa. El govern comunitari reacciona així a la queixa presentada a la Comissió per l'expresident Puigdemont, que denuncia que la justícia espanyola està esquivant l'oblit judicial. Brussel·les, Bruno Forte Amiràs.
7: La Comissió Europea s'adreça en concret a l'Audiència Nacional i al Tribunal de Comptes Espanyol, dues instàncies

0: que continuen sense amnistiar ni els CDRs acusats de terrorisme ni tampoc els líders polítics perseguits per les despeses del procés. Brussel·les s'adreça a aquests dos tribunals espanyols perquè són els que al seu dia van enviar a la justícia comunitària els dubtes que tenien amb la llei d'amnistia. Ara, amb el pronunciament europeu a la mà, la comissió els demana que apliquin les sentències favorables a l'amnistia i, en paral·lel, el govern comunitari també confirma que ha rebut la queixa presentada per l'expresident Carles Puigdemont i els exconsellers Toni Comín i Lluís Puig, tots ells encara a l'exili. En l'escrit demanen a les autoritats comunitàries que obrin un expedient contra l'estat espanyol per l'incompliment de les seves amnisties. Brussel·les es limita a dir que examinarà la queixa i que la tramitarà seguint el procediment habitual.
1: I també sobre l'amnistia, la justícia finalment ha aplicat la llei als 5 membres de la sindicatura electoral del referèndum de l'1 d'octubre. Ho ha fet en un jutjat de Barcelona, 2 anys després de l'entrada en vigor de la norma. La justícia va absoldre el 2021 l'exconsellera d'Esquerra Republicana, Tània Verge, l'advocat Marc Marsal, el diputat de Junts, Josep Pagès, el catedràtic de Ciències Polítiques, Jordi Matas, i l'advocada Marta Alsina. Però l'Audiència de Barcelona va fer repetir el judici a petició de la Fiscalia. Després, malgrat l'entrada en vigor de la llei d'amnistia el juny del 24, ni el jutge penal ni el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya els han volgut aplicar la llei. Pel catedràtic i síndic de l'1 d'octubre, Jordi Matas, hi ha hagut acarnissament jurídic contra ells. Són declaracions que ha fet a 3cat Info.
2: No s'ha aguantat per enlloc cap de les decisions judicials que s'han fet. I sobretot el paper absolutament impresentable d'unes fiscals que en cap moment han respectat el principi de legalitat, dels drets dels ciutadans i el nostre en particular, i en cap moment han respectat l'interès general.
1: També a 3cat Info hem parlat amb l'advocat penalista Ramon Sató, que defensava Tània Verge i Marc Marsal. Apunta que la sensació que els queda és agredolça.
3: Per un costat, doncs, l'alegria de posar punt i final amb aquesta història, però d'alguna manera sense oblidar, doncs, que els han causat, se'ls ha fet passar un via crucis que era absolutament innecessari i que no responia a cap tipus de comissió delictiva prèvia, sinó que simplement una persecució ideològica i política.
4: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3cat Info.
1: El PSOE i Sumar han pactat un decret d'habitatge que ampliarà la pròrroga dels contractes de lloguer fins al juny del 2028. Ara el text s'haurà de negociar amb la resta de grups parlamentaris per garantir els vots que permetin convalidar-lo al Congrés després de l'estiu. Podem condiciona el seu suport al fet que el govern elimini del decret la llei del sòl i els vots de Junts i dels nacionalistes bascos tornaran a ser claus per aprovar-lo. Els de Puigdemont volen que el text reculli bonificacions fiscals per als propietaris. Madrid, Àngels Lafuente.
5: El PSOE i Sumar han pactat un decret d'habitatge que ampliarà la pròrroga dels contractes de lloguer fins al juny del 2028, fet que podria beneficiar prop de 4 milions de persones. El text inclou la regulació del lloguer de temporada i el d'habitacions per acabar amb el frau en aquests sectors i recull mesures antidesnonaments per a persones vulnerables. També s'augmentarà la tributació dels pisos turístics fins al 21% de l'IVA i s'endurirà el règim sancionador sobre la publicitat a les plataformes, mesures enfocades a desincentivar el lloguer turístic. En tot cas, l'executiu és conscient que no serà fàcil tirar endavant el decret i que s'haurà de seure a negociar amb la resta de grups parlamentaris si vol evitar que el Congrés el torni a tombar, com ja va passar el mes d'abril amb els vots del PP i de Junts. I és que Podem condiciona el seu suport a l'eliminació de la llei del sòl del decret i els de Puigdemont només hi votaran a favor si s'inclouen les bonificacions fiscals als propietaris dels immobles. El Consell de Ministres de dimarts que ve haurà d'aprovar el nou text i tornar-lo a portar al Congrés al setembre.
1: I ha quedat estabilitzat l'incendi que s'ha declarat aquesta tarda a Cervelló, al Baix Llobregat. Ha cremat una quinzena d'hectàrees. El foc ha començat en una zona boscosa i ha obligat a confinar durant unes hores els veïns de dues urbanitzacions. Els agents rurals investiguen com ha començat l'incendi, però fonts municipals apunten que podria ser provocat. Des de Cervelló n'informen Pep Casanovas i Maria Costa.
6: Els bombers han aconseguit estabilitzar el perímetre del foc, un foc que ha començat al camí de les Rovires i que preocupava especialment perquè es dirigia cap a l'urbanització de les Rovires. El cap de l'incendi hi ha arribat, però els bombers l'han aconseguit contenir. Tot i això, ha afectat dues parcel·les, on hi havia una caseta de fusta, i també tres vehicles, principalment autocaravanes. Al llarg d'aquesta nit, els bombers hi segueixen treballant. En parla el cap d'intervenció de l'incendi, Miquel Villa.
7: Quan tenim uns 10 vehicles a tot l'incendi, distribuïts a diferents punts d'emplaçament, i a més també tenim una unitat de drons que ens està fent una imatge aèria, també amb càmera tèrmica, per veure aquests punts calents que encara puguin quedar i que, pues, òbviament, anem treballant durant la nit.
6: L'alcaldessa de Cervelló, Montse Canes, assegurava a 3Cat Info que l'incendi és provocat i els agents rurals no ho descarten, tot i que la investigació encara està oberta.
8: Sembla que és provocat, però encara falta la comprovació final. És una zona que a més està molt a prop de la Nacional 340 i el camí de les Rovires que puja, i la zona on ha començat és després d'una corba que és relativament fàcil fer i marxar.
6: El foc ha cremat fins ara 14 hectàrees en una zona potencial de 400 hectàrees.
1: I atenció, perquè el risc d'incendi per aquest dijous encara serà més alt. Els agents rurals restringiran l'accés a 7 espais naturals. Són 2 més que aquest dimecres. No es podrà accedir al Parc de Montserrat ni tampoc a la Serra del Montsant, a més dels 5 espais que ja estaven tancats. El nivell extrem de risc per foc afectarà 156 municipis, mentre que el nivell alt afectarà més de 400 poblacions. I és que el pic de calor arriba aquest dijous a Catalunya amb màxims de 42 graus a Lleida. Per això el Meteocat manté els avisos per calor intensa al Segrià i a la Ribera d'Ebre. Barcelona ja ha viscut la sèrie més llarga de nits tòrrides de què tenim constància. Des de començament d'estiu a la ciutat hi ha hagut 29 nits en què els termòmetres no han baixat dels 25 graus i avui se n'hi pot sumar una més. Barcelona, Montse Poblet.
9: L'estació de Can Bruixa, al barri de les Corts de Barcelona, és la que ha registrat aquest rècord de nits tòrrides, però també n'estan patint a molts altres punts del país. A Badalona, per exemple, en porten 17, a Portbou 10, als Alfacs 9 i a Mataró 7. També són de rècord les temperatures diurnes en el que portem de juliol. En els 37 anys de funcionament de la xarxa d'estacions del Meteocat, mai hi havia hagut una primera quinzena de juliol tan càlida. Hem tingut 11 dies en què almenys alguna de les prop de 200 estacions de la xarxa han estat a 40 graus o més. A la famosa Lleida han registrat aquesta temperatura 10 cops. S'acumulen, per tant, nits de dormir malament i dies amb temperatures extremes en què la gent busca carrers amb ombra, parcs, piscines i sobretot refugis climàtics amb aire condicionat.
10: Aquí hay una diferencia porque en casa no tenemos el aire acondicionado. Entonces aquí estamos a gustísimo, no te pasamos calor.
11: Y hace dos días se me ha cortado la ventiladora. Porque en la habitación hace un calor donde no se puede estar. Quan entres aquí ja canvia el teu cuerpo ja.
9: El escalfament global, els 40 graus i les nits tòrrides, que fa només unes dècades eren excepció, s'estan tornant norma.
1: El temps. Amb la Gemma Puig.
12: Aquesta propera nit i matinada la temperatura quedarà una miqueta més baixa. No costarà tant de dormir. Igualment, però, les mínimes seran tropicals cap a Ponent o punts del prelitoral i algun punt amb nit tòrrida cap a la costa central o cap a les Terres de l'Ebre. Amb un cel força clar, encara aquest dijous al matí, amb pols sahariana, una pols sahariana que anirà marxant i, per tant, entre divendres i sobretot el cap de setmana ja tornaríem a tenir aquest cel més blau. Sol en conjunt, algun núvol baix a primera hora entre el Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre. A la tarda alguna nuvolada cap al Pirineu Oriental o cap als ports, podria deixar-se escapar alguna gotellada, però aquest dijous el que tindrem és aquest nou pic de calor. S'intensifica. Les màximes més altes tocarien els 41 o 42 graus cap a Ponent o cap a l'Ebre. Més valors tocant o fregant els 40 graus cap a la Catalunya Central, cap a la Conca de Tremp. Per tant, calor més intensa, xafogor marcada a la façana litoral, i divendres es mantindria aquesta mateixa dinàmica de temps, potser baixa 1 o 2 graus. Sí que notarem aquesta normalització de les temperatures al cap de setmana.
13: Trescat Info. Trescat Info.
1: Els Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional han desarticulat una organització dedicada al tràfic d'armes i municions que vestia grups criminals. La xarxa la dirigia un reclús des de la seva cel·la a la presó de Quatre Camins. Tenia telèfons mòbils i el suport de familiars i altres col·laboradors. En total s'han detingut 9 persones i s'han localitzat 2 dipòsits d'armes, el principal al Penedès i un altre a Barcelona. L'arsenal més gran el van trobar a casa del líder de la banda en un habitatge ocupat al Pla del Penedès, a dins el maleter del vehicle familiar, com explica el sergent de la Divisió Criminal d'Investigació de Sant Feliu.
13: La majoria d'armes i munició localitzades estaven guardades a l'interior del vehicle de la família, el que feien servir per desplaçar-se, que estava estacionat al carrer. Però no aquell dia, estava habitualment estacionat al carrer. I ells consideraven molt més segur tenir-ho en un vehicle per evitar doncs, l'acció policial i judicial en cas de que s'autoritzés una entrada al seu domicili.
1: Segons la policia, l'organització tenia una estructura estable amb proveïdors, intermediaris, compradors i persones dedicades al suport logístic, com ara transport, espais d'emmagatzematge i gestió dels pagaments. Les armes curtes les venien a fins a 5.000 euros i les escopetes i les armes de guerra podien arribar a 8.000 euros. Ara totes aquestes armes han quedat fora de circulació i de l'abast de grups criminals. També l'Audiència de Girona ha condemnat a 2 anys i 10 mesos de presó el conductor d'un cotxe que va atropellar mortalment una ciclista a la carretera dels Àngels, a Quart, al Gironès. Això va passar l'octubre del 2021. L'home anava begut i va marxar del lloc de l'accident. La sentència recull el veredicte del jurat popular, que ja el va declarar culpable. El tribunal aplica, però, com atenuants, el fet que anava begut i que va consignar més de 30.000 euros a la família de la víctima com a indemnització. La pena també inclou una prohibició de conduir durant 3 anys i 9 mesos.
4: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
1: Ens ocupem de les informacions de la secció d'Internacional perquè els Estats Units i l'Aràbia Saudita han signat un acord que permetrà a la monarquia àrab desenvolupar un programa nuclear civil que li pot obrir la porta a l'enriquiment d'urani. El pacte, negociat durant molt temps, permetrà a empreses dels Estats Units operar plantes nuclears en territori saudita. Davant dels temors que l'acord limiti les verificacions dels inspectors internacionals a les instal·lacions nuclears saudites, com apunten algunes informacions, el secretari d'Estat nord-americà Marco Rubio diu que no augmentarà el risc de proliferació nuclear.
14: És obvi que no tancarem cap acord amb ningú al món que porti un risc de proliferació.
1: Malgrat el que diu Rubio, el director de l'Institut Català Internacional de la Pau, Christian Erbolzheimer, ha dit a Catalunya Ràdio que la posada en marxa d'un programa nuclear saudita pot tenir conseqüències a la regió.
15: Si Aràbia Saudita acaba tenint tecnologia que li permet utilitzar-la amb usos militars, òbviament l'Iran no es quedarà de braços creuats, Israel tampoc, i la regió en general esdevindrà no més segura, sinó més insegura.
1: El príncep saudita Mohammed bin Salman sempre ha dit que si l'Iran obté l'arma atòmica, l'Aràbia Saudita també ho farà. Justament el ministre d'Afers Estrangers de l'Iran ha respost a les últimes amenaces de Donald Trump dient que el seu país aplicarà la llei de l'ull per l'ull si els Estats Units torna a atacar infraestructures civils de la República Islàmica. Abbas Araghchi ha escrit al seu compte a la xarxa X que tota agressió nord-americana tindrà una contundent resposta. El cap de la diplomàcia ho diu després que el cap del comandament militar iranià hagi parlat d'eventuals bombardejos a plantes de petroli i gas i també d'electricitat de països aliats als Estats Units a l'Orient Mitjà. Tot plegat ve arran de l'amenaça del president nord-americà que ha advertit que Washington respondrà a nous atacs iranians sobre vaixells a l'estret d'Hormuz amb bombardejos sobre ponts i plantes d'energia a la República Islàmica. En un acte a l'estat de Geòrgia, Trump ha dit que l'Iran no està preparat per un acord de pau, però que tard o d'hora s'hi avindrà.
16: Volen arribar a un acord, però encara no hi estan preparats, perquè cada vegada que fan un tracte el volen canviar. Encara no estan preparats per un acord, però ho estaran molt aviat.
1: El mandatari de la Casa Blanca ha rebut aquest dimecres els taüts de 4 soldats nord-americans morts per atacs iranians en bases militars de l'Orient Mitjà.
4: 3CAT Info. 3CAT Info.
1: Josep Vallverdú, que va morir dimarts a la nit als 103 anys, serà incinerat i no hi haurà vetlla pública per desig exprés de l'escriptor. Amb tot, familiars, amics i institucions li faran un acte de record aquest divendres a l'església de Sant Domènec de Balaguer, on va viure els últims anys de la seva vida. L'escriptor deixa un llegat immens, que encara creixerà més. La filòloga Carme Vidaloguet, que va ser comissària de l'any Vallverdú, ha anunciat que l'escriptor ha deixat dos títols inèdits que es publicaran més endavant i un tercer d'inacabat. Creu que ara arriba el moment de preservar i difondre part de la seva extensa obra, com deia al matí de Catalunya Ràdio.
17: Ara que ell ja no hi és a dir, ara que ja no en tindrem la presència, ara sí que cal allò. No tots els 300 títols d'en Vallverdú i en Rovelló, amb ell és etern. Però hi ha tot un conjunt d'obra d'en Vallverdú que sí que s'ha de mantenir viu en els catàlegs.
1: Per l'escriptora de literatura infantil i juvenil, Maite Carranza, Vallverdú va ser pioner, com explicava en aquesta emissora.
18: Un dels pioners de la LIJ catalana. I quan parlem de pioners, parlem de persones que van lluitar des de la foscor de la dictadura, com el Far West, i van obrir camí per molts altres que vindrien després. Van normalitzar la literatura per infants, per joves, des de la llengua catalana, cosa que era admirable en aquells moments.
1: Narrador, poeta, traductor i assagista, des que el 1960 va publicar la seva primera novel·la, El venedor de peixos, fins al final gairebé va escriure més de 300 títols, com Rovelló, convertit en un clàssic de la literatura infantil. També ha mort el baixista d'Antònia Font, Joan Roca, un dels músics més reconeguts de Mallorca. Va formar part de la banda des dels inicis i va ajudar a convertir-la en un fenomen. La Plana Cultural Balear ha lamentat la pèrdua. Palma, Caterina Carbany.
19: Joan Roca tenia 53 anys, era discret, d'humor fi i un virtuós de la música. Sempre tenia algun projecte entre mans, des de la clàssica fins al jazz. Es va fer més conegut quan va començar a formar part de la banda Antònia Font, en els seus inicis. Un dels líders de la formació, Joan Miquel Oliver, li ha escrit aquest comiat a les xarxes socials. No volies partir, has estat fort, deixes un forat enorme. Pensarem molt en tu. Antònia Font va fer una aturada entre el 2013 i el 2022 i a la tornada el baixista estava engrescat.
20: Tornar-te a trobar, reviure sensacions i reprendre un camí que un moment donat varen deixar, fer un disc, presentar material nou, perquè el que no volíem era reviure del passat, no?
19: Fa uns anys, Roca va crear el grup Geometrical Sardin, de jazz experimental amb molta il·lusió, la seva petita joia.
1: Esports. Amb el David Ubach.
21: El Barça de bàsquet ha confirmat oficialment Aleksandr Sekulić com a nou entrenador fins al 2028. Sekulić, eslové de 48 anys, prové del Dubai i compaginarà el càrrec de seleccionador d'Eslovènia amb la banqueta blaugrana. Qui coneix molt bé Sekulić és el també eslové Klemen Prepelic, actual jugador del Dubai i ex del Joventut.
22: Aleksandr és una persona extraordinària, molt bona persona que qualsevol cosa necessites està aquí per a ti. Lo conozco más que 15 años, casi 20, y lo puedo decir con mucha confianza. Es un entrenador que entiende el juego, es un entrenador de nueva era, players coach.
21: Sense moure'ns de la Lliga CB encara, el Manresa i l'alè pivot Luis Olinde s'han desvinculat, un cop que el jugador ha esgotat el seu contracte. El club manresà, d'altra banda, ha signat Lluís Riera com a nou tècnic assistent de Diego Ocampo, amb qui ja havia treballat al Joventut i a la selecció de la República Txeca. I encara en bàsquet, un català, Joel Parra, del Barça, ha entrat a la convocatòria de la selecció espanyola de cara als dos partits de classificació per al Mundial 2027, que el combinat de Chus Mateo jugarà a l'agost contra Portugal, el dia 28, i Grècia el 31. També està citat el blaugranà Darío Brizuela. Del bàsquet passem ara al futbol.
23: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
21: Per explicar que l'anunci oficial del fitxatge de l'extrem alemany Karim Adeyemi pel Barça haurà d'esperar, finalment, aquest dijous, el mateix dia que el presentaran. La confirmació d'Adeyemi estava prevista per aquest dimecres, però s'han endarrerit per qüestions legals entre advocats. En canvi, el Barça femení sí que s'ha comunicat un nou reforç. La central neerlandesa de 19 anys, René Van Asten, reforçarà l'equip de Pere Romeu fins al 2030. Van Asten arriba procedent de l'Ajax i ja és internacional absoluta.
0: L'any passat van guanyar tots els títols. Per mi és un gran objectiu poder repetir-ho. Guanyar aquests grans títols, com la Champions League i també la Lliga. Desitjo complir tots els objectius i fer una gran temporada amb tot l'equip.
23: 3CAT Info.
21: En futbol també, el Girona ha guanyat el seu segon amistós de la pretemporada. Els gironins s'han imposat per 1-3 a l'Olot, al municipal de la capital de la Garrotxa. Minsu ha fet els dos primers gols de l'equip de Quique Álvarez a la primera meitat, saldada amb un 0-2. I a la represa 0-3 de Javi Sarasa i 1-3 definitiu, obra del local Marc Mas, ja a les acaballes. Sentim les valoracions del vigolejador a Olot, Minsu.
2: Afició, estava amb moltes ganes, amb molta responsabilitat i amb ganes de, amb objectius d'ascendir.
21: I en futbol internacional, el president de la Federació Italiana de Futbol, Giovanni Malagò, admet l'interès a contractar Pep Guardiola com a seleccionador i la disponibilitat per fer un esforç econòmic per aconseguir-ho. Recordem que la selecció italiana ha acumulat 3 edicions d'absència al Mundial. Dit això, recobrem el fil poliesportiu parlant de ciclisme.
23: L'actualitat esportiva a fons.
21: Sense canvis significatius a la general del Tour de França després de la disputa de la 17a etapa, de 175 quilòmetres sinuosos entre Chambéry i Boiron. L'eslovè de l'Emirates, Tadej Pogacar, manté el mallot groc de líder amb 4 minuts i 32 segons respecte del belga del Red Bull Remco Evenepoel, que és segon ara a les portes del tríptic d'etapes alpines. Pel que fa a l'etapa, el belga Jasper Philipsen de l'Alpecin s'ha imposat a l'esprint del nombrós grup d'escapats. La fuga ha arribat a fregar els 50 integrants, un dels quals el vallesà Abel Balderston, el corredor del Caja Rural, ha acabat 15è amb el mateix temps que Philipsen.
3: Sí que s'ha fet una primera fuga després del port a la baixada, també anava bastant davant i, però no he pogut estar. I després hi ha hagut un paron al peloton, al quilòmetre 110 o així, i molta gent ha aprofitat de saltar i he aprofitat jo també i hem pogut arribar al grup de davant. I res, a patir allà el pla com podia i fer-ho el millor possible a Guimeta.
21: Parlem ara de waterpolo. La selecció espanyola femenina s'ha classificat per disputar les semifinals de la superfinal de la Copa del Món, que es fa aquests dies a Sydney, Austràlia. L'equip espanyol, amb 13 de les 14 jugadores catalanes, ha derrotat Hongria per 8-7 als quarts de final. Les de Jordi Vall jugaran divendres en semifinals contra Rússia, que ha tornat a una gran competició guanyant 11-6 als Països Baixos. Aquest dijous es jugaran els quarts masculins amb l'Espanya-Austràlia.

0: Són 7:15.
1: Ara a aquesta hora us destaquem aquestes informacions com a més destacades. 8 persones han quedat ferides per una explosió de gas aquesta nit en unes obres a l'estació de Plaça de Sants de la línia 5 del metro de Barcelona. 2 d'aquestes persones es troben en estat greu. La deflagració ha provocat una columna de foc d'uns quants metres d'alçada. Alguns dels ferits són operaris de la companyia de gas que treballaven per resoldre la fuita que s'havia detectat hores abans. També Adif controlarà cada 24 hores l'estabilitat del terreny a prop de l'esvoranc que les obres de soterrament del tren ha provocat entre Barcelona i Montcada i Reixac. L'incident no ha fet ferits, però ha obligat a tallar les línies de Rodalies R2, R2 Nord i R11 entre Montcada i l'estació de Sant Andreu de Barcelona. I no se sap quan es podrà circular en aquest tram. A partir d'ara, el Parlament conclou que la DGAIA va fallar per problemes estructurals i de governança i reclama una refundació integral del sistema de protecció a la infància. L'informe aprovat amb els vots del PSC, Esquerra i els Comuns descriu un servei desbordat i assenyala irregularitats i mancances en el funcionament. També la calor i la falta de precipitacions de les últimes setmanes provoca que s'avanci la verema, que serà la més primerenca de la història de les vinyes del Penedès. En alguns casos es farà de nit per protegir els treballadors i garantir la frescor del raïm.
0: Esports.
2: El Barça de bàsquet ha confirmat oficialment Aleksandar Sekulić com a nou entrenador fins al 2028. Sekulić, eslové de 48 anys, prové del Dubai i compaginarà el càrrec de seleccionador d'Eslovènia amb la banqueta blaugrana.
1: I pel que fa al temps, dijous, nou pic de calor, es podrà arribar de manera puntual als 42 graus a Ponent i a l'interior a l'Ebre. Sol amb pols sahariana, matí amb algun núvol baix al litoral sud i alguna nuvolada de tarda al Pirineu i al massís del Port. Comencem. 8 persones han quedat ferides, 2 d'elles en estat greu per una explosió de gas que s'ha produït en una zona d'obres del metro de la plaça de Sants a Barcelona. Segons l'Ajuntament, la fuita s'ha produït aquest dimecres al migdia a l'entorn de l'estació de metro de la línia 5, després que una canonada hagi quedat afectada per unes obres que es fan en aquesta zona. El consistori assegura que s'han activat els protocols de seguretat juntament amb efectius de la companyia subministradora de gas. A quarts d'11 de la nit, però, quan es continuaven fent tasques de reparació, s'ha produït una deflagració que com a conseqüència ha deixat 8 persones ferides, la majoria treballadors de la companyia. L'incident ha provocat una flama, com si es tractés d'una torxa de diversos metres d'alçada. Per aquest motiu, els bombers han demanat als veïns que no sortissin ni als balcons ni a les finestres. Clara Latorre és la cap de guàrdia dels bombers de Barcelona.
3: Sí que demanem als veïns i els hi volem explicar que malgrat que la flama és espectacular, és una flama que està controlada, que estiguin tranquils, però que intentin evitar el màxim possible el sortir als balcons o sortir a veure l'incident.
1: 4 dels ferits els han traslladat a l'Hospital Vall d'Hebron, 2 en estat greu i 2 en estat menys greu. La resta els han traslladat al Clínic. Protecció Civil ha activat la prealerta del pla Procicat. I també Adif controlarà cada 24 hores l'estabilitat del terreny que s'ha esfondrat prop d'un pou de les obres per soterrar el tren al barri de Vallbona de Barcelona. De moment no se saben les causes de l'incident que ha obligat a tallar les línies de Rodalies R2, R2 Nord i R11 entre Montcada i l'estació de Sant Andreu de Barcelona. Adif no sap encara quan podrà tornar a circular per aquest tram. Ha seguit durant les últimes hores el seguiment de l'estat d'estabilització del terreny al Roger Santaló.
4: Per evitar més moviments de terra, Adif ha decidit injectar formigó al forat situat al límit entre el districte de Nou Barris de Barcelona i Montcada i Reixac. Els tècnics han explicat que la cavitat ha passat on es fan les obres al costat de les vies, però que no saben què l'ha provocat. Arturo Pastor és subdirector de construcció d'Adif.
5: Todavía no tenemos hipótesis. Es demasiado prematuro todavía para poder entrar al detalle de las cosas. El socavón se ha producido en el ámbito de las obras, no en el ámbito de las vías de circulación, y estamos todavía evaluando causas.
4: L'esfondrament no ha provocat ferits ni tampoc hauria fet esquerdes al bloc que hi ha al davant de les obres. Ara, però, la zona es controlarà cada dia per estar segurs de que no hi ha moviments, com ha dit Clara Latorre, cap de guàrdia dels bombers de Barcelona.
3: L'escoltació correspon a l'empresa constructora i ells tenen instal·lats una sèrie de sensors, no et sé dir quants, però sí que cada 24 hores aniran fent aquesta monitorització.
4: Alguns veïns del barri de Vallbona fa mesos que estan molestos amb les obres i es queixen que no tenen informació sobre les afectacions que provoquen el veïnat.
6: La preocupació és important perquè després de l'esborrany que ha passat en la línia 9 de Sarrià ens trobem que tenim un altre aquí.
7: Bueno, els veïns estan preocupats, primer aquest bloc que està molt al costat, després el pas que tenim per anar cap a bifurcació, que ara serà tancat un temps, les màquines aquí sota, què pot passar.
4: Per prevenció, des d'aquest dimecres al migdia s'ha tallat la circulació de trens de la R2, R2 Nord i R11 de Rodalies, entre Montcada de Bifurcació i Sant Andreu. Adif diu que seria una temeritat anunciar quan es restablirà el servei ferroviari i no hi ha data de tornada a la normalitat.
0: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
1: El president de la Generalitat, Salvador Illa, vol que en els propers mesos Catalunya assumeixi noves competències en immigració, tal com reclamen des de Junts el govern de Pedro Sánchez. Ho ha dit aquest dimecres davant del ple del Parlament durant la compareixença per explicar el relleu al capdavant del Departament de Drets Socials i Inclusió.
8: A mi m'agradaria també que els propers mesos, i us asseguro que treballo perquè sigui així, Catalunya pugui assumir més competències en immigració. Aquesta, vostès saben que és una iniciativa del grup de Junts per Catalunya, és així, eh? El meu grup hi dona suport al govern i el meu grup hi dona suport, m'agradaria que això pogués passar.
1: Junts va pactar amb el govern espanyol una delegació competencial en matèria d'immigració que es va veure frustrada el mes de setembre passat pel vot en contra del PP, de Vox i també de Podem al Congrés dels Diputats. D'altra banda, durant la darrera sessió de control abans de les vacances d'estiu, el president Illa ha admès que hi ha un problema amb la baixa inversió de l'Estat a Catalunya. Recordem que el 2025 va representar només el 8,6% de tot el que el govern espanyol va destinar al conjunt de les comunitats autònomes. I no ens movem del Parlament perquè aquest dimecres també s'ha demanat refundar la DGAIA, la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència. Després d'un any d'anàlisi per les denúncies d'irregularitats i mancances, la Comissió d'Investigació pels Fets de la DGAIA ha enllestit el seu dictamen amb els vots a favor del PSC, Esquerra i els Comuns. L'informe conclou que el sistema de protecció a la infància està desbordat, atribueix també la crisi a anys de falta d'inversió, agreujada per l'arribada de més menors. Sentim Mònica Ríos, del PSC.
9: La comissió constata que el sistema ja patia debilitats estructurals i que aquestes es van veure agreujades per un increment extraordinari de la demanda, especialment entre els anys 2016 i 18.
1: El text alerta que la precarietat dels professionals amb sobrecàrrega de feina, una alta rotació i una bretxa salarial del 36% respecte als centres públics. A més, critica l'elevada externalització dels centres, el 95% són empreses privades, i demana frenar la subcontractació. Enato Domingo, de Junts, i Maria Pilar Castillejo, de la CUP, lamenten que els responsables polítics no hagin fet autocrítica.
10: No es determinen responsabilitats polítiques.
11: Quina vergonya. Per Esquerra desapareixen les responsabilitats polítiques. La crisi s'explica exclusivament per factors externs.
1: Des del PP critiquen que l'exconsellera de Drets Socials, Mònica Martínez Bravo, hagi marxat just dos dies abans de les votacions d'aquestes conclusions. Encara al Parlament, perquè aquest dimecres s'ha aprovat la llei que garanteix el dret de les persones amb discapacitat a decidir per si mateixes. Es reforma així el Codi Civil, que canvia la manera com es dona suport a les persones amb discapacitat intel·lectual i a les que tenen afectades les capacitats cognitives per una demència, un accident o una intervenció mèdica. La principal novetat és que si una persona necessita ajuda, per exemple per vendre un habitatge, signar una hipoteca o gestionar els seus diners, rebrà el suport que necessiti, però serà ella qui prendrà la decisió. Josep Tresserres és membre de la Federació Catalana de Discapacitat Intel·lectual i Montse Tarrides és vicepresidenta de l'Associació en Defensa dels Drets de les Persones amb Discapacitat Intel·lectual, l'ALAT.
12: Fins ara el sistema era de substitució, vull dir, tu no ho entens, jo et substitueixo perquè jo faré allò que crec que és millor per tu.
13: Per les persones és un pas endavant claríssim, perquè reconeix la capacitat de decidir de cada persona sobre la seva pròpia vida, és a dir, les coses que t'afecten a la teva vida les has de poder decidir tu.
1: A més, la llei també incorpora garanties per evitar abusos.
0: 3CAT Info.
1: Novetats en el cas de la mort del fundador de Mango. L'excursió en què va morir Isaac Andich a Montserrat el desembre del 2024 formava part de la teràpia que seguien ell i el seu fill per millorar la relació. Així ho ha assegurat un ajudant de la terapeuta familiar davant dels Mossos. La testimoni hauria explicat també que va acompanyar Jonathan Andich, l'acusat per la mort del seu pare, a la zona de les Coves del Sant Nitre de Collbató el 7 de desembre del 2024, una setmana abans de la caiguda mortal d'Isaac Andich. Segons la declaració de l'ajudant, la terapeuta proposava aquest tipus d'excursions amb els clients com a part de la teràpia i les persones que contractaven els seus serveis podien tractar així els seus conflictes. La defensa reconeix que Jonathan Andich va tornar al lloc 3 dies després, malgrat que no va arribar a completar l'excursió perquè el mal temps el va obligar a fer marxa enrere. A partir de les declaracions de la nova testimoni, els Mossos d'Esquadra estan confeccionant una ampliació de els atestats policials sobre el cas per remetre'ls a la instructora. L'ajudant va anar a comissaria a declarar un dia abans que la terapeuta familiar comparegués als jutjats de Martorell el 30 de juny i s'espera que la jutgessa la citi com a molt aviat al setembre. També ha quedat amb llibertat a mesures cautelars el monitor detingut ahir a Tortosa, al Baix Ebre, per presumptes abusos sexuals a 2 nens d'un casal d'estiu. Tarragona, Manel Sastre.
14: La secció número 4 del Tribunal d'Instància Tortosa ha rebut el detingut que treballava en un casal d'estiu de la localitat i que dimarts va ser detingut pels Mossos per 2 suposats delictes contra la llibertat sexual. La jutgessa, després d'escoltar la seva declaració, ha decidit deixar-lo en llibertat i ha dictat mesures cautelars com la prohibició d'aproximar-se als menors i de comunicar-s'hi. També té prohibit acudir al centre esportiu durant 3 mesos i, a més, haurà de comparèixer al jutjat sempre que sigui citat. La causa està oberta per un delicte d'agressió sexual sense penetració a menors. L'Ajuntament ha apartat el monitor del casal on haurien passat els fets després de la denúncia que van presentar els pares dels 2 nens suposadament agredits que tenen entre 3 i 5 anys.
1: L'Arquebisbat de Barcelona ha intervingut 3 fundacions diocesanes, Sant Josep Oriol, la Mare de Déu dels Desemparats i Vall de Juli, després que una auditoria externa detectés irregularitats en l'administració i en la venda de béns. A través d'un comunicat, l'Arquebisbat assegura que ha pres la decisió d'intervenir les 3 fundacions que estan vinculades per garantir-ne la bona administració. Segons els auditors externs, la Fundació Vall de Juli s'hi van detectar presumptes vendes fraudulentes i a baix preu de béns fundacionals, a més d'altres irregularitats en la gestió d'aquesta entitat. Com a conseqüència dels fets descoberts en la investigació, el director i l'administrador van renunciar als seus càrrecs en aquesta fundació i en les altres 2 investigades. Segons ha avançat el mitjà Religión Digital, les pèrdues econòmiques serien de diversos milions d'euros. Aquest any la verema serà la més primerenca de la història a les vinyes del Penedès, tot plegat provocat per les altes temperatures dels últims 2 mesos i la poca pluja que ha caigut. Habitualment la collita en aquesta zona començava a mitjans d'agost en algunes varietats de raïm, però en els últims anys s'ha anat avançant. Els productors creuen que aquesta serà la tendència a partir d'ara, segons ha explicat al Matí de Catalunya Ràdio Roc Gramona dels cellers Gramona.
15: Hem de dir que aquesta realitat climàtica dubtem de que realment doncs, creiem que tornem a batir el rècord.
1: Els baremadors també s'hi han d'adaptar, fins i tot treballen de nit, tal com explica Josep Marrugat d'Unió de Pagesos.
16: Aprofitar les hores de més bonança, per dir-ho així, de no tanta calor i adaptar els horaris al clima, no anar a les 3 del migdia a baremar, sinó fer-ho de bon matí o inclús de nit.
1: D'aquesta manera s'assegura també la frescor del raïm. Unió de Pagesos creu que la resta de territoris productors de vinya també hauran d'avançar el temps de recollida. I a la Catalunya Nord les baremes també s'avancen. El domini Lafaix, situat a pocs quilòmetres de Perpinyà, comença la collita de la vinya aquest dijous 23 de juliol. Laura Bertran.
17: Ja som a l'inici d'una nova barema. La vinya és encara un dels cultius més històrics i presents al Rosselló, malgrat les diferents crisis i les ajudes europees per arrencar-la. Enguany, les condicions meteorològiques han afavorit el ràpid creixement del raïm. El domini Lafaix és cada any un dels primers a començar la collita. Per aquest 2026, la data és especialment precoç. Aquest dijous 23 de juliol, a partir de les 8 del matí, es començarà a collir el raïm moscat a Cabestany. Sentim Jean-Marc Lafage.
18: Nous le ramassons
19: El recollirem molt d'hora per obtenir un vi d'una graduació relativament baixa, uns 9 graus d'alcohol, amb una frescor agradable, fruit de la barema primerenca.
17: La millor notícia ha estat un hivern de pluges abundants, a diferència de les sequeres dels darrers anys, amb conseqüències nefastes en el rendiment des del 2023. Es preveu, doncs, més quantitat. La calor inhabitual del mes de maig també ha tingut un paper important en l'avançament del calendari d'aquestes baremes. Els responsables vigilen cada dia la maduresa del fruit en funció de les temperatures. L'estiu passat, per exemple, una onada de calor a l'agost va frenar el desenvolupament del raïm.
0: El temps.
1: Amb la Gemma Puig.
20: Aquesta propera nit i matinada la temperatura quedarà una miqueta més baixa. No costarà tant de dormir. Igualment, però, les mínimes seran tropicals cap a Ponent o punts del prelitoral i algun punt amb nit tòrrida cap a la costa central o cap a les Terres de l'Ebre. Amb un cel força clar, encara aquest dijous al matí, amb pols sahariana, una pols sahariana que anirà marxant i, per tant, entre divendres i sobretot el cap de setmana ja tornaríem a tenir aquest cel més blau. Sol en conjunt, algun núvol baix a primera hora entre el camp de Tarragona i Terres de l'Ebre. A la tarda alguna nuvolada cap al Pirineu Oriental o cap als ports. Podria deixar-se escapar alguna gotellada, però aquest dijous el que tindrem és aquest nou pic de calor. S'intensifica. Les màximes més altes tocarien els 41 o 42 graus cap a Ponent o cap a l'Ebre. Més valors tocant o fregant els 40 graus cap a la Catalunya Central, cap a la Conca de Tremp. Per tant, calor més intensa, xafogó marcada a la façana litoral, i divendres es mantindria aquesta mateixa dinàmica de temps. Potser baixa 1 o 2 graus. Sí que notarem aquesta normalització de les temperatures al cap de setmana.
0: 3CAT Info. 3CAT Info.
1: La casa on va néixer Hitler, a Àustria, s'ha inaugurat com a comissaria de policia amb l'objectiu de frenar els actes d'exaltament que de tant en tant s'hi produïen. Tot plegat quan les últimes enquestes apunten que un 40% dels austríacs votarien l'opció de l'extrema dreta. Berlín, Jordi Regàs.
21: Aquest dimecres el ministre de l'Interior d'Àustria ha inaugurat una comissaria molt especial. Està situada a la casa on va néixer Adolf Hitler el 1889, a Braunau am Inn. L'objectiu és dissuadir els actes d'exaltació del nazisme que s'hi produïen de tant en tant. Un fenomen que, segons el cap de la policia, Stefan Haselberger, va a la baixa.
22: Les coses s'han desenvolupat en una direcció que van a la baixa. En els últims anys, pràcticament, no hem detectat delictes vinculats a això. Els dies més rellevants, les patrulles estan de camí per evitar qualsevol acció d'aquest estil.
21: Davant la casa, una roca commemorativa adverteix dels horrors del nazisme amb la frase «Mai més feixisme, milions de morts us adverteixen». És una pedra amb un missatge clar. Johannes Weidbacher, alcalde de Braunau am Inn.
23: Hi ha diversos motius pels quals la gent fa fotos de la casa, però al final el que és important és que aquesta roca commemorativa davant la qual ens trobem surt a totes les fotos.
21: A Àustria, de fet, l'extrema dreta també va a l'alça. La FPÖ, a les enquestes electorals, assoleix actualment un 40% en la intenció de vot.
1: I dos models d'OpenAI han provocat un atac sense precedents a una altra plataforma de forma autònoma. Es tractaria d'un dels primers exemples de ciberatac protagonitzat per una IA fora del control humà. Txell Garriga.
2: Els creadors de ChatGPT han reconegut que un dels seus models, que encara no han publicat, juntament també amb la versió més nova del sistema, el ChatGPT 5.6 Sol, han provocat un ciberatac autònom sense precedents a Hugging Face, és una plataforma de codi obert per a intel·ligència artificial. Segons OpenAI, estaven duent a terme proves dins el que els desenvolupadors consideren un entorn aïllat. Ho explica Josep Maria Ganyet, especialista en intel·ligència artificial.
3: Això que demostra és que tot i voler controlar aquests sistemes és complicat. Què ha robat? Ha robat credencials. El que passa que no és el què, sinó és el com. Com ho ha pogut fer a partir de forats de seguretat que ningú no coneixia, els ha sabut explotar, ha sabut connectar-se a internet i fer-ho d'amagat.
2: L'avaluació s'estava fent sense els mecanismes que impedeixen que els models DIA executin activitats d'alt risc, perquè el que intentava OpenAI era precisament esbrinar fins on podien arribar les capacitats del nou model. Segons els experts, es podria tractar d'una estratègia de màrqueting.
3: Ja va passar amb Anthropic, quan van haver de retirar el model Mythos perquè era massa potent i presentava problemes de ciberseguretat, i això ho van girar a favor seu, dient, escolta, mireu el del que som capaços de fer, no? Per tant, hi ha també aquesta part de màrqueting, comunicació.
2: En un comunicat, OpenAI admet que és un fet sense precedents i que ho estan estudiant.
0: 3CAT Info.
1: Tres municipis del Priorat volen més aerogeneradors dels que preveu el Plater, el Pla Territorial Sectorial d'Energies Renovables. Són Cabassers, Margalef i la Bisbal de Montsant. El Consell Comarcal vol que es tingui en compte la voluntat de cada municipi en el repartiment final. Tarragona, Manel Sastre.
14: El Plater ha generat moltes crítiques en punts del país com les Terres de l'Ebre o el Camp de Tarragona. El Priorat també ha generat forces discussions pels efectes que pot tenir sobre la candidatura a Patrimoni de la Humanitat del seu paisatge agrari. Tot i això, aquests tres municipis, que ja tenen parcs eòlics a prop, estan disposats a acollir més molins dels que preveu el document. A Margalef, per exemple, només se li assignen 1,2 megawatts. Àlex Vilà n'és l'alcalde.
5: També s'ha de tindre en compte que els impostos que recauda un ajuntament amb un parc eòlic o sense, doncs són molt diferents. I amb un municipi de 100 habitants, si tens un parc, doncs si més no, el que recaptis tant d'ici o quan es construeix el parc, com el que puguis anar cobrant després, doncs són tot eines que t'ajuden a tirar endavant i a poder fer més coses a nivell municipal.
14: El president del Consell Comarcal, Sergi Méndez, fa una proposta.
18: Que aquesta quota comarcal també es pugui repartir en base als interessos de cada municipi, de tal manera que aquells que no en volen, que no en tenen o que no tenen capacitat per poder acollir-la, doncs puguin cedir la seva quota.
14: Els alcaldes, a més, alerten que el Plater autoritza parcs eòlics en una àrea del futur parc natural de les Muntanyes de Prades que quedarien descartats si s'aprova finalment el parc.
1: I també a aquesta hora us informem que Castelló d'Empúries, a l'Alt Empordà, tindrà un nou estany artificial com a porta d'entrada als Aiguamolls. Amb una superfície de 9 hectàrees ja havia estat una zona humida, però es va assecar fa molts anys. I des d'aquesta setmana i durant un mes i mig s'hi fan arribar milers de litres d'aigua regenerada de la depuradora. Girona, Laia Claret.
24: La voluntat és que un cop en funcionament l'estany s'acabi nodrint de l'aigua de la pluja i, tot i que és artificial, es recuperi com a zona humida aquesta espai que antigament havia format part del gran estany de Castelló. Anna Massot és l'alcaldessa.
25: Per nosaltres és retornar al municipi un antic estany, no? Volem ser aquesta porta d'entrada als Aiguamolls de l'Empordà, més enllà també doncs, de tot l'atractiu que pot suposar a nivell turístic i revitalització econòmica doncs, també del centre històric.
24: El secretari de Transició Ecològica, Jordi Sargatal, diu que esperen que el nou espai permeti que diverses espècies d'amfibis i ocells s'hi estableixin.
26: Antigament, quan hi havia l'estany de Castelló, l'Empordà devia ser com un mirall del cel. Els ocells en migració veuen l'aigua que brilla i quan veuen aigua baixen. Per tant, anar tindran un altre lloc amb aigua que brillarà i baixaran aquí, esperem, en aquest estany.
24: En total ha costat uns 700.000 euros finançats a través dels fons europeus. L'Ajuntament s'ha fet càrrec de l'adquisició del terreny.
1: L'Avinguda Diagonal de Barcelona, a les àrees de Maria Cristina, Palau Reial i zona universitària, tindrà 10 noves parades d'autobús interurbà en sentit sortida a partir de dilluns. L'Ajuntament i la Generalitat volen esponjar un dels corredors principals de la ciutat pel qual passen cada dia 1.800 autobusos que donen servei a 30.000 usuaris diaris. Es crearan 4 parades noves i se'n desdoblaran d'altres i es passarà de 13 a 23 parades en total que assumiran un màxim de 20 línies d'autobús cadascuna. Susana López és la directora general de Mobilitat i Transports de la Generalitat.
4: El que notarà l'usuari és que alguna parada on ell havia de fer la parada i havia de fer les cues d'espera haurà de canviar-ho a una de les altres marquesines que tenim en aquest punt. Ho hem fet d'una forma que sigui molt clara, molt entenedora, intentant agrupar operadors, corredors, doncs totes aquelles línies que van direcció cap al corredor de Manresa o cap al corredor d'Igualada estan ubicats en una parada concreta.
1: Durant el primer semestre d'aquest any hi ha hagut un increment considerable d'usuaris de les línies d'autobús interurbà que surten per la Diagonal. Per exemple, els corredors de Vilafranca del Penedès i Manresa han crescut un 42 i un 25% respectivament. També Barcelona ha posat gairebé 5.000 multes per embrutar al carrer des que va entrar en vigor la nova ordenança el mes de febrer. Són 2.000 multes més que en el mateix període de l'any passat. La majoria de sancions van ser per orinar al carrer o embrutar l'espai públic. L'intendent major de la Guàrdia Urbana, Benito Granados, vincula l'increment de la demanda que se'ls va fer des de l'Ajuntament per tal de potenciar el civisme en el marc del Pla Endreça.
6: A nosaltres, com a Guàrdia Urbana, ens deien, si podeu, ens heu d'ajudar a contenir aquelles conductes que no ens deixen aixecar el cap. És a dir, cada vegada trobem el carrer brut que hem passat 3 i 4 vegades al dia per la mateixa zona i torna a estar brut. Llavors volien l'instrument d'autoritat per denunciar aquestes conductes. Aquests augments que veieu tenen a veure amb això.
1: En canvi, s'han reduït dràsticament les sancions per beure alcohol a la via pública després de l'increment del preu de les multes, ja que l'ordenança preveu sancions que poden superar el miler d'euros. Montserrat Sorroca és la comissionada de convivència de l'Ajuntament de Barcelona.
7: Les sancions són més elevades quan pertorbin el descans veïnal, que pertorbin especialment la convivència, i això bàsicament no és que ens ho hàgim inventat, sinó que és un imperatiu legal, perquè la llei de seguretat ciutadana ho marca d'aquesta manera i ens hem ajustat a la llei.
1: En canvi, s'han reduït dràsticament les sancions per beure alcohol a la via pública després de l'increment del preu de les multes, ja que l'ordenança preveu sancions que poden superar el miler d'euros. Que arriben ara amb el David Ubach.
8: El Barça de bàsquet ha confirmat oficialment Aleksandar Sekulić com a nou entrenador fins al 2028. Sekulić, eslové de 48 anys, prové del Dubai i compaginarà el càrrec de seleccionador d'Eslovènia amb la banqueta blaugrana. Qui coneix molt bé Sekulić és el també eslové Klemen Prepelic, actual jugador del Dubai i ex del Joventut.
9: Aleksandar és una persona extraordinària, molt bona persona, que qualsevol cosa necessites està aquí per a ti. Lo conozco más que 15 años, casi 20, y lo puedo decir con mucha confianza. Es un entrenador que entiende el juego, es un entrenador de nueva era, players coach.
8: Sense moure'ns de la Lliga CB, el Manresa i l'aler pivot alemany Luis Olinde s'han desvinculat un cop que el jugador ha esgotat el seu contracte. Del bàsquet passem al futbol.
0: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
8: L'anunci oficial del fitxatge de l'extrem alemany Karim Adeyemi pel Barça haurà d'esperar finalment aquest dijous, el mateix dia que el presentaran. La confirmació d'Adeyemi estava prevista per aquest dimecres, però s'ha endarrerit per qüestions legals entre advocats. En canvi, el Barça femení sí que s'ha comunicat un nou reforç. La central neerlandesa de 19 anys, Renee Van Asten, reforçarà l'equip de Pere Romeu fins al 2030. Van Asten arriba procedent de l'Ajax i ja és internacional absoluta.
10: L'any passat van guanyar tots els títols. Per mi és un gran objectiu poder repetir-ho. Guanyar aquests grans títols, com la Champions League i també la Lliga. Desitjo complir tots els objectius i fer una gran temporada amb tot l'equip.
8: També el femení blaugrana aquest dijous es farà la signatura de renovació de l'extrem noruega Caroline Graham fins al 2028.
0: 3CAT Info.
8: Afegim encara que el Girona ha guanyat el seu segon amistós de la pretemporada. Els gironins s'han imposat per 1-3 a l'Olot, al municipal de la capital de la Garrotxa. Minso ha fet els dos primers gols de l'equip de Quique Álvarez a la primera meitat, saldada amb un 0-2, i a la represa 0-3 de Javi Sarasa i 1-3 definitiu, obra del local Marc Mas, ja a les acaballes. Recuperem en el fil poliesportiu parlant de ciclisme.
0: 3CAT Info.
8: Sense canvis significatius a la general del Tour de França després de la disputa de la 17a etapa de 175 km sinuosos entre Chambéry i Voiron. L'eslové de l'Emirates, Tadej Pogacar, manté el mallot groc de líder amb 4 minuts i 32 segons respecte del belga del Red Bull, Remco Evenepoel, que és segon, tot plegat a les portes del tríptic d'etapes alpines. Pel que fa a l'etapa del dia, el belga Jasper Philipsen de l'Alpecin s'ha imposat a l'esprint del nombrós grup d'escapats. Aquest dijous, com dèiem, torna a la muntanya amb la 18a etapa, 185 quilòmetres des de Boron fins al port de primera categoria d'Orsiers-Merlet, precedit d'una altra ascensió de primera, una de segona i dues de tercera. Parlem ara de waterpolo. La selecció espanyola femenina s'ha classificat per disputar les semifinals de la superfinal de la Copa del Món, que es fa aquests dies a Sydney, a Austràlia. L'equip espanyol, amb 13 de les 14 jugadores catalanes, ha derrotat Hongria per 8-7 als quarts de final. La portera Martina Tarré indica les claus del triomf.
11: Hem sabut trobar, no?, llançaments o elles on es sentien més incòmodes per nosaltres fer-nos fortes. En inferioritat hem estat també molt potents i hem d'aconseguir, no?, que aquests partits es decideixin per la defensa i que nosaltres fem la gran defensa del partit.
8: Les de Jordi Valls jugaran divendres en semifinals contra Rússia, que ha tornat a una gran competició guanyant 11-6 als Països Baixos. Aquest dijous es jugaran els quarts masculins, on el combinat espanyol, amb 12 de 15 jugadors de casa nostra, s'enfrontarà a l'anfitriona, Austràlia. En parla el porter Unai Aguirre.
12: Tenim noves incorporacions que crec que s'estan adaptant molt bé a l'equip i, bueno, no és una gran competició, però sempre està bé jugar-la perquè et dona ritme a competició i per acabar l'any amb una bona sensació.
0: 3CAT Info.
13: Senyores i senyors, bon dia. Són les 7.
15: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.

0: Molt bon dia a tothom, molt bon dijous. Avui ens llevem amb 17 graus a Molló, 23 a Torres de Segre, 23 graus a Torres de Segre i 24 graus a Torredembarra. Jofre Genué, com estàs? Molt bon dia.
1: Bon dia, bona hora.
0: Avui tornem a tenir avisos per calor a gran part de l'interior i sud del país, però el Segrià i la Ribera d'Ebre ens diuen que el risc és molt alt, Jofre.
1: Sí, és precisament on tornen els 40 graus. Hi ha un repunt de la calor en aquests indrets i per aquesta raó hi ha aquests avisos activats perquè es pot arribar fàcilment als 40, 41 o fins on no descartaríem 42, sempre de manera local. En general, les temperatures doncs, a tocar d'aquests 40 en aquestes comarques i a la resta doncs, també notarem, sobretot al terç oest del país, un ascens del termòmetre. A la costa potser menys, però amb xafogó i amb temperatures, si més no, similars a dies enrere. Repunt la calor, però de manera transitòria, perquè ja hem notat aquesta matinada una pèrdua d'un o dos graus en moltes poblacions i aquesta és una mica la tendència pels propers dies. Demà la temperatura encara serà elevada i calorosa, amb valors pròxims als 40 cap a ponent, però ja començant a recular una miqueta, no es notarà gaire, però en definitiva quan els valors de la temperatura sí, i a més demà es preu un augment de núvols, ja amb alguns preruixats a la tarda, sobretot al terç oest del país. S'inicia, doncs, l'obertura a les portes d'una massa d'aire més atlàntica, més suau, no tan calorosa, per fi la bombolla d'aire càlid d'aquestes setmanes, aquests força dies, doncs ens abandona lleugerament i ho notarem al llarg del cap de setmana.
0: Gràcies, Jofre. Fins ara.
1: Fins ara.
0: Aquesta calor fa repuntar avui el risc d'incendis. Acumulàvem uns dies de relativa tranquil·litat, però avui tornem a tenir 150 municipis catalans en risc extrem. Risc extrem en 150 municipis. La bona notícia és que el foc que hi vam tenir a Cervelló, al Baix Llobregat, aquesta nit ha quedat estabilitzat. Però del que estem avui molt pendents és de dos accidents relacionats amb les obres ferroviàries a Barcelona. L'última és una explosió de gas als accessos del metro de la plaça de Sants. Això ha estat ben bé aquesta nit. 8 persones han quedat ferides, algunes d'elles greus. Són 8 persones que serien els 8 operaris que treballaven en les obres

0: ben bé la quarta planta d'alçada. Els bombers de Barcelona estan ruixant constantment des de quarts d'onze de la nit sobre aquesta columna de foc i, de fet, són els que han traslladat als veïns que no hi havia risc, malgrat la intranquil·litat que tenen només traient el nas per la finestra o pel balcó. És el que els hi han dit que no facin, justament, que, malgrat no haver-hi risc, no surtin a l'exterior de les seves balconades per observar o mirar aquesta columna de foc. Aquí la situació és tranquil·la entre la gent que passa, els curiosos, com si fos un dia normal. Sí que tothom fa fotografies a les poques persones que hi ha per aquí. Els equips de seguretat controlen aquesta flamarada de foc, que de fet crema ja vindria a ser des de fa 9 hores, i la gran dificultat per apagar-la és el que ens explicava la cap de guàrdia dels bombers de Barcelona.
1: El flux no pararà fins que no s'acabi d'executar l'obra que permet controlar la fuita. Aquesta obra és complexa perquè implica el tall a diferents punts de la xarxa de distribució de gas. No sabem què ha provocat la inflamació, però fins que no s'aconsegueixi parar el flux de gas, no podrem aparar la flama.
0: I la seqüència dels fets seria: ahir migdia, mentre s'estaven fent obres, com deies, per l'accessibilitat de l'estació de metro de Plaça de Sants, es va produir una fuga de gas, van venir els operaris de la companyia de gas per reparar-lo, van estar hores durant la tarda vespre, i cap a les 10 de la nit es va produir aquesta explosió que ha deixat aquests 8 ferits, 2 d'ells han estat greu, que els han traslladat a l'Hospital de la Vall d'Hebron.
2: Doncs aquesta és la situació ara mateix amb el Joan Trias. Joan, deies que la flama aquesta arriba ben bé fins a la quarta planta, eh? O sigui, és una flamarada important,
0: sí.
2: Eh?
0: Un, dos, tres, quatre, sí. Fins a la quarta planta ben bé, i a vegades alguna flamarada que s'escapa una mica més amunt.
2: Joan Trias, mil gràcies, fins ara.
0: Adeu.
2: Aquesta és una de les notícies d'aquest mateix matí. Aquestes 8 persones que han resultat ferides en una explosió de gas en unes obres del metro a la plaça de Sants de Barcelona, en aquestes obres d'accessibilitat. Les primeres hipòtesis ens deien que podria haver-se trencat una canonada, però això encara no està confirmat. El que sí que està confirmat és que, com ens explicava el Joan Trias, des d'allà hi ha la flamarada encara. Ha estat cremant tota la nit. En alguns moments, ara ens deia el Joan, fins i tot amb més virulència que no pas fa unes hores. I el motiu principal és que hi ha una certa dificultats de tallar el gas que permeti contenir aquest incendi. En fi, ho seguirem directe. És important dir que els bombers asseguren que no hi ha perill pels veïns. Sí que hi ha aquestes 8 persones que han quedat ferides en l'explosió, que serien operaris de la companyia que havien anat a reparar la fuga, però els bombers insisteixen que no hi ha perill pels veïns. Però, si sou de la zona, si heu de passar per allà, tingueu molt present que el trànsit s'ha vist molt afectat perquè hi ha uns quants carrers tallats. Aquest és un dels punts prioritaris d'aquest matí, que seguirem en directe al matí de Catalunya Ràdio. L'altre, perquè el vam tenir ahir també, un ensurt important, va ser al barri de Vallbona. Aquí hi ha molt neguit entre els veïns per un gran esvorant que va aparèixer ahir, en aquest cas a les obres de soterrament que s'està fent a DIF. Si us recordeu, hi ha un tema des de fa molts i molts anys que s'acumula, per exemple, l'Ajuntament de Montcada l'ha demanat diverses vegades, que és que surt a res la via del tren, perquè per allà hi havia molts accidents, hi havia molta gent que prenia mal o fins i tot que moria. Bé, doncs són en aquestes obres que s'estan fent ara on hi ha hagut aquest esvoranc. La companyia Adif, que investiga què ha passat, què ho ha provocat, assegura que a partir d'ara farà un seguiment per comprovar que no hi hagi moviments de terres.
3: Que l'auscultació que tenim de les viviendes no hacen pensar en que haya nada extraño. És una situació de normalitat. De normalitat, teniendo en cuenta las circunstancias, pero las viviendas no tienen daños.
2: És el que deia Arturo Pastor, de DIF. Normalitat, ens deia. Normalitat després que s'hagi obert aquest esvoranc durant les obres de soterrament que està fent a DIF al barri de Vallbona. Hi ha una altra conseqüència d'aquest esvoranc. Estan tallades i no se sap fins quan ho estaran, és a dir, que en tenim per dies, les línies de Rodalies R2, R2 Nord i R11. Estan tallades i continuaran tallades molt probablement el dia d'avui. Seguirem aquestes dues incidències avui en prioritat aquí al matí de Catalunya Ràdio, a Vallbona i a Sants. Parlem amb l'Ajuntament de Barcelona, parlem amb veïns, parlem amb experts per intentar entendre què ha passat o per què han passat aquests accidents. Recordem que poc després de l'esfondrament que també hi va haver el Putxet per les obres de la línia 9. En qualsevol cas, aquest serà un dels temes del dia que seguirem al matí de Catalunya Ràdio, sense oblidar l'actualitat política en aquesta recta final abans de les vacances d'estiu pels nostres dirigents polítics, perquè avui anirem al Congrés en un dia en què el Parlament espanyol es vota la llei per condonar el deute que les comunitats autònomes tenen amb l'Estat. És això del FLA, el Fons de Liquiditat Autonòmica. En el cas de Catalunya suposen 17.000 milions d'euros.

0: Junts fa mesos que critica el pacte del Ministeri amb Esquerra Republicana que va permetre aquesta condonació del deute, però finalment Junts permetrà que es tramiti aquesta condonació del deute. Ara bé, avisant que vol introduir-hi canvis. Avui en parlarem amb en Josep Maria Cruzet, de Junts, i també en Teresa Jordà, d'Esquerra Republicana. Així comença aquest dijous. Benvinguts a un nou matí. Molt bon dia a tothom.
1: El matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
0: Avui a l'àgora del matí de Catalunya Ràdio, Ignacio Rigau, Assumpta Escarp, Jordi Mir i Meritxell Benedí, però de moment... De moment actualitzem els principals titulars del matí, entre els quals aquests que hem destacat, els quets amb els quals hem començat el matí de Catalunya Ràdio. Pol Foradada, Sílvia Solana, Sílvia Comet, molt bon dia.
2: Bon dia.
0: Columna de foc.
3: 8 persones han quedat ferides, dues de les quals greus, per una explosió de gas que hi ha hagut aquesta nit en una zona d'obres del metro a la plaça de Sants de Barcelona. L'explosió ha originat una flama de grans dimensions, ha tocat un edifici d'habitatges i ha estat ben visible durant tota la nit i encara hores d'ara.
4: Els serveis d'emergència la continuen ruixant amb aigua, però han comunicat als veïns que no hi ha perill, segons la cap de guàrdia dels bombers de Barcelona, Clara Latorre.
5: Sí que demanem als veïns i els hi volem explicar que, malgrat que la flama és espectacular, és una flama que està controlada, que estiguin tranquils, però que intentin evitar el màxim possible el sortir als balcons o sortir a veure l'incident.
0: Complicat.
6: Ara ho dèiem, és difícil tallar el flux de gas que provoca aquesta explosió i la conseqüent flama, perquè s'han de combinar diversos talls de subministrament en diferents punts de la zona. El trànsit continua tallat uns 50 metres a la rodona d'aquest accés al metro en obres.
3: Els 8 ferits serien tots operaris de manteniment de la companyia de gas que treballaven per resoldre la fuita que s'havia detectat ahir al migdia. Els han traslladat a diversos hospitals, els dos greus, a la Vall d'Hebron, al centre especialitzat en cremades. Hi hauria 3 ferits menys greus i els altres 3 lleus.
0: Cada 24 hores.
4: Adif controlarà cada dia l'estabilitat del terreny que s'ha ensorrat prop del Pou de les Obres per soterrar la línia de tren al barri de Vallbona de Barcelona. De moment no se saben les causes de l'accident. No hi ha hagut ferits, però el forat ha engolit una grua de grans dimensions. Sentim a Arturo Pastor, subdirector de construccions d'obres d'Adif.
7: Todavía no tenemos hipótesis. Es demasiado prematuro todavía para poder entrar al detalle de las cosas. El socavón se ha producido en el ámbito de las obras, no en el ámbito de, no en el ámbito de las vías en circulación, i estem todavía evaluando causes.
6: Els bombers de Barcelona asseguren que aquest enfonsament no ha tingut conseqüències en els edificis que estan a tocar, tot i això els veïns, evidentment, estan preocupats.
0: Més detall, Roger Santaló.
8: Després de l'esfondrament, el moviment de camions ha estat constant per injectar formigó al forat en un barri ple de pols per les obres de soterrament de les vies del tren de Montcada. La falta de neteja i els sorolls són algunes de les molèsties que pateixen els veïns. I ara s'afegeix la preocupació que tenen per aquest forat de grans dimensions.
9: La preocupació és important perquè després de l'esborrant que ha passat en la línia 9 de Sarrià, ens trobem que tenim un altre aquí.
10: Bueno, els veïns estan preocupats. Primer aquest bloc que està molt al costat, després el pas que tenim per anar cap a bifurcació, que ara serà tancat un temps, les màquines aquí sota, què pot passar?
8: A més, els veïns s'han quedat ara sense poder fer servir l'estació de Montcada bifurcació fins a nou avís, un dels mitjans de comunicació més ràpid que tenien per anar fins al centre de Barcelona. Des del barri de Vallbona, Roger Santaló, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Gràcies, Roger. Tornarem a aquests dos llocs, avui en directe al matí de Catalunya Ràdio, tant al barri de Vallbona com al barri de Sants de Barcelona, per aquestes dues incidències que marquen l'actualitat del matí. Però a banda d'això, es tramitarà.
3: La condonació del deute de les comunitats autònomes, el conegut com a FLA, pot superar aquesta tarda el primer tràmit parlamentari. La llei la van pactar el govern espanyol i Esquerra i suposa la condonació de 17.000 milions per Catalunya i 83.000 milions per al conjunt de les comunitats. Junts hi votarà a favor, però amb l'objectiu de modificar el text durant el tràmit parlamentari.
0: Dos anys.
4: Un altre dels temes del dia al Congrés, tot i que no surt a l'ordre del dia del ple, serà el nou decret llei que prepara el govern espanyol per prorrogar el preu dels lloguers durant pràcticament dos anys.
0: Madrid, Àngels Lafuente.
11: El PSOE i Sumar han pactat un decret d'habitatge que ampliarà la pròrroga dels contractes de lloguer fins al juny del 2028, fet que podria beneficiar prop de 4 milions de persones. El text inclou la regulació del lloguer de temporada i el d'habitacions per acabar amb el frau en aquests sectors i recull mesures antidesnonaments per a persones vulnerables. immobles. La tributació dels pisos turístics augmentarà fins al 21% de l'IVA. L'executiu s'haurà de seure a negociar amb la resta de grups parlamentaris si vol evitar que el Congrés el torni a tombar, com ja va passar el mes d'abril amb els vots del PP i de Junts, que només hi votarà a favor si s'inclouen les bonificacions fiscals als propietaris dels immobles, i Podem condicionar el seu suport a l'eliminació de la llei del sòl del decret. Des de Madrid, Àngels Lafuente, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: S'ajorna
6: el debat i votació final de la llei que pretén limitar la compra especulativa d'habitatge. S'havia de fer durant el ple d'aquesta setmana al Parlament, però tant Junts com el Partit Popular han demanat a última hora un dictamen al Consell de Garanties Estatutàries. Ara, aquest òrgan, que recordem és consultiu, té un mes per dir si la norma vulnera altres lleis.
0: Els tribunals espanyols.
3: La Comissió Europea recorda a la justícia espanyola que cal aplicar les sentències favorables a la llei d'amnistia publicades la setmana passada per la justícia comunitària. La comissió s'hi ha pronunciat després de rebre la denúncia de Carles Puigdemont, tot i que no s'ha mullat encara sobre el fons de la reclamació.
0: Brussel·les, Bruno Forte de Mires.
2: La Comissió Europea emplaça els jutges espanyols a moure fitxa després de l'aval de la justícia comunitària a la llei d'amnistia. La comissió s'adreça a l'Audiència Nacional i al Tribunal de Comptes, perquè són les dues instàncies que, en el seu dia, van consultar els jutges europeus els dubtes que tenien amb la llei d'amnistia. Aquesta és la resposta de Brussel·les a la denúncia presentada abans d'ahir per l'expresident Carles Puigdemont i els exconsellers Toni Comín i Lluís Puig, tots ells encara a l'exili. A l'escrit demanen a les autoritats comunitàries que obrin un expedient contra l'estat espanyol per l'incompliment de les seves amnisties. La Comissió Europea es limita a dir que han rebut la queixa i que l'examinaran i la tramitaran seguint el procediment habitual. Des de Brussel·les, Bruno Forte de Mires, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Desobeeixen.
4: L'expresident de la Generalitat, Artur Mas, encausat encara al Tribunal de Comptes per les despeses de l'1 d'octubre, critica que després de les sentències de Luxemburg, els tribunals espanyols continuïn arrossegant els peus. Ho va dir al matí de Catalunya Ràdio.
12: Em sembla que això és un acte de desobediència per part de determinats tribunals o de determinats magistrats. I davant de la desobediència, algú ha d'actuar. I aquest algú, l'únic que ho pot fer en aquest moment és probablement el Tribunal Constitucional. Desobeir, en aquest cas, seria també un potencial delicte.
0: Amnistiats.
6: Els que sí que han rebut el perdó definitiu en les últimes hores han estat els 5 membres de la sindicatura electoral del referèndum de l'1 d'octubre. L'amnistia els ha arribat 2 anys després de l'entrada en vigor de la llei i 9 anys després de l'inici d'un procés judicial enrevessat que els ha deixat una sensació, diuen, agradosa.
0: Programa nuclear civil.
3: Els Estats Units i l'Aràbia Saudita han firmat aquesta nit l'acord que permetrà a Riad desenvolupar un programa d'energia nuclear civil, un moviment que veurem si genera una nova escalada a la zona. Trump brinda així a l'Aràbia Saudita la capacitat nuclear que nega a l'Iran.
4: Washington justifica el pacte pel compromís de la gran monarquia del Golf Pèrsic amb la no proliferació nuclear. L'acord també donarà accés preferent a companyies nord-americanes sobre l'energia nuclear produïda en territori saudita. Marc Rubio, secretari d'Estat nord-americà.
13: És obvi que no tancarem cap acord amb ningú al món que porti un risc de proliferació.
0: El Iemen.
6: Els hutis proiranians han obert un nou front a l'altra banda del Golf Pèrsic. Aquesta nit han atacat 2 patrullers al Mar Roig després que ahir van anunciar un bloqueig marítim contra els interessos de l'Aràbia Saudita. Aquesta matinada, el Comandament Central Militar Nord-americà també ha informat que ha seguit amb els bombardejos contra l'Iran per 12a nit consecutiva.
0: Escolteu al matí de Catalunya Ràdio quan passen 2 minuts d'un quart de 8, 30 nits.
3: Catalunya viurà avui el pic de l'onada de calor amb temperatures que poden arribar als 42 graus a Ponent. Mentrestant, la ciutat de Barcelona ja ha viscut la sèrie més llarga de nits tòrrides des que tenim constància. Avui hi ha estacions on tampoc s'ha baixat dels 25 graus i ja fa 30 dies que això passa.
0: Montse Poblet.
14: L'estació de Can Bruixa al barri de les Corts de Barcelona és la que ha registrat aquest rècord, però també estan encadenant nits tòrrides a altres punts del país. A Badalona en porten 17, a Portbou 10, als Alfacs 9 i a Mataró 7. També són de rècord les temperatures diurnes en el que portem de juliol. En els 37 anys de funcionament de la xarxa d'estacions del Meteocat, mai hi havia hagut una primera quinzena de juliol tan càlida. Hem tingut 11 dies en què almenys alguna de les prop de 200 estacions de la xarxa han estat a 40 graus o més. A la famosa a Lleida han registrat aquesta temperatura 10 cops. Des de Barcelona, Montse Poblet, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I s'incrementa.
4: Amb la calor prevista per avui, el risc d'incendi forestal. Els agents rurals han tornat a tancar avui els accessos a 7 espais naturals, inclosos Montserrat i la Serra de Montsant.
6: El nivell de risc avui és extrem en més de 150 municipis i molt alt en més de 400 poblacions. Per tant, en total, més de la meitat del país. L'últim incendi es va declarar ahir a Cervelló, al Baix Llobregat, va deixar una quinzena d'hectàrees cremades en una zona a prop de dues urbanitzacions. El foc ja ha quedat estabilitzat.
0: Maria Costa.
15: Els bombers han remullat tota la nit la zona de l'incendi per evitar revifades. Miquel Villa, cap d'intervenció.
16: Quan tenim uns 10 vehicles a tot l'incendi distribuïts a diferents punts d'emplaçament i a més també tenim una unitat de drons que ens està fent una imatge aèria, també amb càmera tèrmica, per veure aquests punts calents que encara puguin quedar i que, pues, òbviament, anem treballant durant la nit.
15: Un incendi que preocupava especialment per l'urbanització de les Rovires, on el foc hi va acabar arribant, però els bombers van contenir. Per l'incendi es va confinar aquesta urbanització i també la del Paulet, i al vespre es va acabar aixecant. L'alcaldessa de Cervelló, Montse Canes, assegura que l'incendi és provocat.
17: És una zona que a més està molt a prop de la Nacional 340 i el camí de les Rovires que puja, i la zona on ha començat és després d'una corba que és relativament fàcil fer i marxar.
15: Maria Costa, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Declara.
4: Avui torna davant el jutge la mare del nadó maltractat que es va atendre a la Vall d'Hebron. Recordem que va quedar en llibertat el maig passat després que l'Audiència de Barcelona determinés que els indicis que la incriminaven havien disminuït. Per contra, el pare continua en presó provisional.
0: Ciutat de la Justícia, Cristian Roldán.
18: El tribunal va considerar que les cerques que la dona de 43 anys havia fet amb el seu telèfon mòbil sobre les possibles causes de l'estat de salut del seu fill demostraven la seva preocupació per l'estat de la criatura. A més, també havia buscat informació a la xarxa relacionada amb la sospita que el pare no tractava bé el nen. La justícia també va tenir en compte que els Mossos d'Esquadra no van trobar cap evidència sobre un possible caràcter agressiu o brusc per part de la mare. A més, l'informe policial recull que les reaccions de la dona van ser coherents i molt expressives. La setmana passada també van declarar davant el jutge els metges que van atendre el nadó i van explicar que presentava múltiples lesions. A més de la fractura al fèmur, també li van detectar lesions a l'anus i indicis d'una possible agressió sexual. Cristian Rodon Tomàs, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: A disposició judicial.
6: L'home detingut per assassinar una dona de 75 anys a Soses aquest cap de setmana passat. Es tracta d'un veí d'aquesta localitat del Segrià que no tindria cap vinculació amb la víctima.
0: I atenció d'això, eh? Atac sense precedents.
4: Dos models d'OpenAI han provocat un atac inèdit a una altra plataforma de forma autònoma. Es tractaria d'un dels primers exemples de ciberatac protagonitzat per una intel·ligència artificial fora del control humà.
0: Txell Garriga.
19: Els creadors de ChatGPT han reconegut que un dels seus models, que encara no han publicat juntament amb la versió més nova del seu sistema, el ChatGPT 5.6 Sol, han provocat un ciberatac autònom a la plataforma digital Hugging Face. Segons OpenAI, les proves es feien en un entorn aïllat. Ho explica Josep Maria Canyet, especialista en intel·ligència artificial.
20: Ha robat credencials. El que passa que no és el què, sinó és el com. Com ho ha pogut fer a partir de forats de seguretat que ningú no coneixia, els ha sabut explotar, ha sabut connectar-se a internet i fer-ho d'amagat.
19: L'avaluació, però, s'estava fent sense els mecanismes que impedeixen que els models d'IA executin activitats de risc perquè intentaven esbrinar fins on podien arribar les seves capacitats. Segons alguns experts, es podria tractar d'una estratègia de màrqueting. Txell Garriga, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: 9 minuts arriben ara mateix, 9 minuts falten per arribar a 8:15. Anem als esports. Robert Prat, com estàs? Bon dia.
21: Bon dia.
0: El tècnic eslové Aleksandar Sekulić és l'escollit per redreçar o intentar-ho la secció de bàsquet del Barça.
21: Sekulić, 48 anys, prové del Dubai, compaginarà el càrrec de seleccionador de Eslovènia amb la banqueta blaugrana. L'exjugador del Joventut, Prepelic, ha coincidit amb ell a Dubai.
22: Aleksandar és una persona extraordinària, molt bona persona, que qualsevol cosa necessites està aquí per a ti. Lo conozco más que 15 años, casi 20, y lo puedo decir con mucha confianza. Es un entrenador que entiende el juego, es un entrenador de nueva era, players coach.
21: El Manresa, que prescindeix d'Olinde, fitxa Lluís Riera com a segon entrenador.
0: I el Barça, que fa el primer fitxatge per l'equip femení de futbol.
21: Central neerlandesa de 19 anys, Renee van Asten, que ve de l'Ajax i firma fins al 2030.
23: L'any passat van guanyar tots els títols. Per mi és un gran objectiu poder repetir-ho. Guanyar aquests grans títols, com la Champions League i també la Lliga. Desitjo complir tots els objectius i fer una gran temporada amb tot l'equip.
21: Avui renova Carolina Graham fins al 2028.
0: I Itàlia intenta fitxar Pep Guardiola per dirigir la selecció.
21: Els italians no s'han pogut classificar per les tres últimes edicions del Mundial. El president de la Federació Italiana admet l'interès a contractar-lo i les negociacions. Diu que faran un esforç econòmic per aconseguir-ho, tot i que la seva incorporació és molt complicada. Al setembre, Itàlia ja ha de tenir coberta la vacant que deixa Gattuso per disputar la Copa de les Nacions. Un exjugador del Madrid, Casemiro, jugarà amb Messi a l'Inter de Miami. Torna a la muntanya al Tour de França, dos ports de primera, un de segona i dos de tercera categoria. Pogacar manté el lideratge.
1: Al matí de Catalunya Ràdio, Frederic Vincent.
24: L'estiu és temps de somiar.
5: Que la festa major no s'acabi. Que l'orquestra en toqui una més. Que ballem tots junts a la plaça. Perquè els millors somnis són els que es comparteixen. Ja hi ha la venda a la Loteria de Nadal al teu lloc de vacances. I si toca aquí, Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
7: Bon dia. En el sorteig del cupon diari celebrat ahir, el número premiat va ser
6: 40.651 40651 de la sèrie 18.
7: Consulta si n'has resultat guanyador al teu venedor, a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Avui, com cada dia, hi ha un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. 11. Ben jugat.
9: Catalunya Ràdio.
10: Som 3CAT.
9: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
0: Sis minuts i dos quarts, avui falten 20 dies justos, 20, per l'eclipsi total de sol que marcarà aquest mes d'agost. Doncs avui, justament, curiositat dels eclipsis que hi ha hagut fins ara, Marc Jurado.
24: I que tampoc en són tants. Si ens fixem en un sol lloc de la Terra, només se'n veu un de mitjana cada gairebé 400 anys. Així que sentiu-vos afortunats de tenir-ne un en vida vostra a casa mateix, sense haver de viatjar enlloc.
25: Aquest estiu arriba l'eclipsi solar del segle.
26: I el podrem veure des de qualsevol lloc?
25: No, l'eclipsi total només es podrà veure en una franja determinada.
24: Les respostes a aquestes preguntes ens les donarà i molt ben donades l'Òscar Fernández, però, per exemple, sapigueu que serem triplement afortunats. A banda de l'eclipsi del dia 12, el primer a la península a més de 100 anys, en tindreu un altre també de total l'agost de l'any vinent i encara hi haurà el repicó, el gener del 2028, amb un eclipsi anular.
0: Dit això, Marc, quines curiositats tenim de la història dels eclipsis?
24: Doncs mira, tantes com vulguis, Freddy, te n'estaco però un parell. Per exemple, diuen que un eclipsi va arribar a aturar una guerra. L'Òscar encara no hi era per explicar-ho, però els llibres d'història relaten que l'any 585 abans de Crist, quan el sol es va enfosquir, els medes i lidis que lluitaven ho van interpretar com un senyal diví i van decidir signar la pau a l'actual Turquia central. De fet, se la coneix precisament com la batalla de l'eclipsi. I una més, pel mateix preu, aquesta també és bona.
27: Sempre sabia dir que color era d'aquí.
24: I és que gràcies a un eclipsi, Cristòfor Colom va enganyar tota una illa. Ara fa 500 anys estava atrapat a Jamaica i els jamaicans havien deixat de donar menjar a la seva tripulació. Ell, coneixedor de la predicció, els va avisar que Déu faria desaparèixer l'illa si no els ajudaven. Quan la lluna es va enfosquir, es van espantar i van tornar-los a portar menjar.
0: I Marc, per rematar-ho, com es preveien els eclipsis?
24: Ara ho fan els ordinadors, per tant és molt més fàcil, són molt precisos, però fa 2.000 anys els astrònoms babilonis van descobrir el que se'n diu el cicle de Saros. Cada 18 anys, 11 dies i 8 hores, tot torna a començar. I així podien filar prim.
0: Gràcies, Marc. Fins ara.
24: Fins ara.
0: Vinga, ens falten 3 minuts, una mica més, per arribar a 8:15. El matí de Catalunya Ràdio, el més destacat a la televisió amb la Mariola Cubells. Avui sobre l'últim episodi de negacionisme del canvi climàtic, aquest cop d'una periodista, de Mariló Montero.
28: Ahir, en un episodi més de El canvi climàtic no existís, Mariló Montero, que estic segura que serà la pròxima presentadora de la nova televisió espanyola quan arribi la ultradreta, va dir a Espejo Público, el programa Antena 3, parlant de Pedro Sánchez, que el president estava polititzant els incendis, com el de Guadalajara, utilitzant-los per atacar els que dubten del canvi climàtic, que segons ella, i cite textualment, és una evolució del món des del seu origen i al resto, que no sé què vol dir ni falta que em fa.
0: Avui parlem amb la Mariola Cubells més abastament a partir de les 11 en el tram final del matí de Catalunya Ràdio. Però ara mateix, a la recomanació del dia, la Sílvia Comet ens proposa la sèrie Fossi Verdon.
29: Que gira al voltant de la relació sentimental i creativa entre el director i coreògraf Bob Fossi i la seva dona Gwen Verdon, molt més que una ballarina de Broadway i força més desconeguda que el seu marit. Es fixa i molt en la importància de les seves aportacions en musicals com Cabaret o Chicago. Mostra la crueltat del món de l'espectacle les dones i el pes de viure sota la influència d'un geni. En la pell de Verdon s'hi posa una brillant Michelle Williams i Sam Rockwell interpreta Bob Fosse. Té 8 capítols i és a Disney+.

0: El sastre de Barcelona, una novel·la de Pere Angles. Entre Cuba i Barcelona al segle XIX, una gran història de lluita, ambició i supervivència. El sastre de Barcelona, Premi Néstor Luján de novel·la històrica.
1: Ho sento, necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
2: Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
3: Catalunya Ràdio.
4: Som 3CAT.
3: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
5: I per arribar a dos quarts, un dels protagonistes de l'any amb el Jovany i companyia.
6: Sí, lo más difícil es conseguir el primer papel.
7: A ver, dame el papel.
8: Munir, pare de la Minyamal, què tal? Bon dia, com estàs?
9: Bueno, aquí estic esperant per pillar unos pollos.
8: Perdona?
9: No, el supermercat aquí davant està tancat i estic esperant per comprar pollastre per fer nuggets.
8: Quin supermercat d'aquí davant?
9: Aquí, l'Ametller.
8: Compres a l'Ametller?
10: És veritat que a aquesta hora sempre hi ha llum a l'Ametller.
8: Hi ha llum, sí. Estan endreçant les cosetes.
9: Estan preparant el sushi. No sé, tio, però està tot ficat la mar de mono i sí, les verdures sí. Treuen
10: Sí, però escolti, parlàvem de la regularització extraordinària de mig milió d'immigrants.
9: Sí, tio, ja era hora, no? Que los políticos miren para la gente sí. Y que es puguin guanyar la vida tranquil·lament, sí. No? Y en Rocafonda, todo legal, sin malos rollos, ¿vale?
8: Molt bé, sí, sí, és
9: y
8: això.
9: I en aquest
8: sí.
9: País, si te lo curras como yo, que yo cada dia faig aquests pel meu fill...
5: Sí. Arribem a dos quarts. Ja hi som, dos quarts de vuit.

0: El dia arrenca molt pendent de dos incidents relacionats tots dos amb les obres ferroviàries a Barcelona. D'una banda, l'explosió de gas que hem tingut aquesta nit a Barcelona, que ha deixat 8 operaris ferits, dos dels quals estan greus. Una explosió que, a més, ha deixat una espectacular columna de foc a diversos metres d'alçada, que encara crema a hores d'ara. L'explosió va ser ahir la nit, però aquesta columna de foc encara és visible ara. La cap de guàrdia dels bombers de Barcelona, Clara Latorre, explicava les dificultats que tenen per tallar el gas.
1: És complexa perquè implica el tall a diferents punts de la xarxa de distribució de gas. No sabem què ha provocat la inflamació, però fins que no s'aconsegueixi parar el flux de gas, no podrem aparar la flama.
0: Aquest és un dels incidents, aquesta explosió de gas. 8 persones ferides, que en principi serien operaris que havien anat a reparar aquesta fuita de gas. Una de les hipòtesis és que s'hauria trencat una canonada. Estem pendents que ens donin més explicacions al voltant. I aquesta, sobretot, aquesta flamarada, si sou veïns de la zona, la veureu, perquè es veu des de lluny. A més, arriba ben bé fins a una quarta planta dels edificis que tenen al voltant. Els bombers insisteixen que ningú no ha de patir, però que, evidentment, és millor evitar la zona i per això hi ha molts carrers tallats. L'altre incident de les últimes hores ha passat a tocar de Montcada, en concretament al barri de Vallbona de Barcelona, per les obres pel soterrament de les vies. Aquí, un esvoranc ha engolit una grua molt gran, però aquí, afortunadament, ningú no ha pres mal. El que sí que provoca és un tall de les línies de rodalies R2, R2 Nord i R11, que no se sap fins quan durarà. La companyia investiga exactament què és el que ha pogut passar i assegura que farà un seguiment per comprovar que no hi hagi més moviments de terres.
2: Que l'auscultació que tenim de les viviendes no hacen pensar en que haya nada extraño. És una situació de normalidad, teniendo en cuenta las circunstancias, pero las viviendas no tienen daños.
0: És el que deia Arturo Pastor de DIF. Avui seguirem, minut a minut, aquesta situació aquí al matí de Catalunya Ràdio. Tot això mentre en el terreny politico-judicial Brussel·les pica el crostó a la justícia espanyola i l'avisa que ha d'aplicar la sentència del Tribunal de la Unió que avala l'amnistia. Avui també anirem al Congrés. Es vota la llei per condonar el deute que les comunitats autònomes tenen amb l'Estat. 17.000 milions d'euros en el cas de Catalunya. Junts finalment facilitarà que es tramiti, però ja avança que vol fer-hi retocs. En parlarem avui amb Josep Maria Croset de Junts i Teresa Jordà d'Esquerra Republicana. Avui, 23 de juliol, que està previst que Catalunya visqui el seu pic de l'onada de calor amb temperatures que poden arribar als 42 graus a Ponent. Mentrestant, Barcelona ja ha viscut la sèrie més llarga de nits tòrrides des que hi ha registres. La calor i els alts nivells de risc d'incendi fan que avui es tanquin els accessos a 7 espais naturals, dos dels quals són nous, Montserrat i la Serra de Montsant. I els esports, Robert Prat.
3: El Barça, que confia en el tècnic eslové del Dubai, Aleksandar Sekulić, la reconstrucció del bàsquet blaugrana. Primer fitxatge de l'equip femení de futbol del Barça, la central neerlandesa de 19 anys, René Van Asten. Avui renova Carolina Graham.
0: I el temps, el que dèiem, aquesta calorada. Jofre Genué, bon dia.
4: Bon dia, doncs la calor repunta avui i ho notarem sobretot a Ponent, a comarques com el Segrià, a la Ribera d'Ebre, on la temperatura torna a arribar als 40 i a més de manera puntual fins i tot podria ser superior amb algunes xifres de 41 o 42. En general s'espera que tot el terç oest del territori la calor repunti amb valors pròxims a aquesta xifra. A la resta es mantindran les temperatures similars a dies enrere, per tant, calor intensa, això fou a la costa, i només amb algunes nuvolades cap al delta de l'Ebre, Terres de l'Ebre, o aquesta tarda també nuvolades al Pirineu, on no descartem algun petit ruixat. En tot cas, el temps canvia a partir de demà a la tarda, que sembla que, a part de que les temperatures ja no s'enfilen tant dins un context de calor intensa, arribaran núvols amb alguns primers ruixats i el termòmetre baixarà més clarament al cap de setmana.
0: Gràcies, Jofre. La mobilitat a aquesta hora com la tenim? Marc Jurado, bon dia.
5: Bon dia. Doncs més enllà de les derivades de l'enfonsament de Montcada, destaquem les línies R13 i R14 que uneixen Lleida i Barcelona. Els trens no circulen entre les estacions de Lleida i la Plana Pica Moixons. Recordem que això és des de dilluns a la nit i que encara hi ha servei per carretera. R11 sí que hi ha avui servei entre Cervera de la Marenda, Portbou i Granollers Centre. A partir d'allà, servei per carretera. I a Barcelona, el metro, afectacions pel foc de plaça de Sants. De fet, no el metro, sinó els autobusos. Es desvien diverses línies a l'entorn d'aquesta plaça de Sants, on hi ha aquest incendi. Les línies D20, H10, B5, 52 i 78. El servei de metro, la línia 5, sí que funciona amb normalitat.
0: Gràcies, Mar. I a les carreteres, Clàudia Serra, bon dia.
6: Bon dia. Doncs, com és habitual, les retencions principals són a l'àrea de Barcelona, d'accés a la ciutat, per la B20 a Santa Coloma i la C58 a Montcada, tot en direcció Trinitat. Ronda de Dalt, de Trinitat a Vall d'Hebron, i a la Ronda Litoral de Sant Adrià a la Barceloneta, tot això en direcció Llobregat. Atenció, també, com ara explicàvem, si heu de circular a l'entorn de la plaça de Sants de Barcelona, perquè hi ha diversos carrers tallats per aquesta deflagració de gas que afecta el metro.
0: Gràcies, Claudi, fins ara.
6: Bon dia.
0: 5 minuts ara mateix passen de 2:15. Fem un cop d'ull als diaris, va. I comencem per les portades i les opinions destacades amb el Marc Jurado i el Pol Foradada. Molt bon dia.
7: Bon dia.
0: Avui amb disparitat de temes als diaris.
5: Sí, comencem per La Vanguardia, que titula que la Comissió Europea avisa els tribunals espanyols que han d'acatar l'amnistia.
8: En aquest sentit, editorial al Punt Avui, on es destaca que el Tribunal de Comptes espanyol s'enfronta al Tribunal de Justícia de la Unió Europea.
5: I per extensió, Espanya s'enfronta a la Unió Europea, un terreny com a mínim pantanós.
8: Senyal de desobediència clara i que qüestiona, diu el diari, els estàndards de democràtics de l'Estat.
5: Més temes, El Periódico, el govern espanyol espera amb impaciència la declaració d'avui de Zapatero.
8: Joan Tàpia escriu un article titulat Pot Zapatero matar Sánchez?
5: On reflexiona sobre el cop dur que són per al PSOE les confessions dels presidents d'Anàlisis Relevante i de Plus Ultra.
8: Sobretot perquè són explicacions versemblants i molta gent i molta premsa ja l'ha condemnat.
5: També El Periódico ha entrevistat el nou conseller de Drets Socials.
8: Raúl Moreno assegura que vol enfortir les polítiques socials, que és fonamental, diu, per combatre l'extrema dreta.
5: I parlant d'extrema dreta, portada del País.
8: Diu, PP i Vox porten per primer cop a una llei, l'anomenada Prioritat Nacional,
5: que apareix als pressupostos valencians que es van aprovar ahir.
8: I un altre dels temes del dia, la barema més primerenca, així ho explicàvem al matí.
5: Foto que ocupa més de mitja pàgina al diari Ara, amb persones de nit collint raïm al Penedès.
8: I per acabar, foc a Guadalajara, un dels més grans de la història d'Espanya.
5: Porta actiu 6 dies i ha arrasat 32.000 hectàrees.
0: I què hi ha llegit avui als diaris la periodista Neus Bonet?
9: Li compro a Ferran Sáez Mateu, que escriu a l'Ara el concepte d'absolutisme digital. Tots ens hem vist obligats a contactar amb subministradors de serveis a través de robots telefònics o similars i hem acabat desistint i volem parlar amb una persona. Sáez diu que no és descortesia, sinó una vulneració de drets cada cop més freqüent i que el poder comunicatiu ha mutat cap a una incomunicació estructural perversa, premeditada i molt calculada, que funciona com una muralla invisible. I amb això, la comunicació ja no és ni un dret ni un servei, sinó un recurs per poder abusar de l'usuari. No és un tema menor, pensem-hi.
10: Catalunya Ràdio. El Club Caprabo fa 30 anys i aquest dissabte 25 de juliol et retornem el 100% de la teva compra gratis amb begudes amb vals de descompte, amb una compra mínima de 12 euros. Només amb el Club Caprabo, més estalvi per tu. Vols estalviar amb mi? Caprabo. Més informació a caprabo.com.
11: Al Catalunya Migdia t'expliquem tot el que està passant.
10: Catalunya Migdia, amb Òscar Fernández.
12: Aquest atac, la Unió Europea ha promès més sancions contra...
13: I avui ha estat un altre matí de caos circulatori per 3 accidents.
14: No podem acceptar que hi hagi...
13: I en temps de cultura comença un dels festivals més destacats dels estius. I una cosa més abans de la publicitat, perquè...
10: Catalunya Migdia.
15: Cada dia a les 2.
13: I a partir de les 3,
15: l'espai de reflexió a la tertúlia.
10: Catalunya Migdia, l'informatiu central del dia amb Òscar Fernández.
13: Al Catalunya Migdia t'expliquem les coses.
0: I com sempre, a aquesta hora fem un cop d'ull a altres notícies que hem trobat a la premsa digital amb la Sílvia Solanes i la Sílvia Comet. El Moianès convertit en un laboratori de foc.
16: Europa converteix aquesta comarca en un banc de proves sobre com talar arbres per frenar grans incendis. Experimenta amb diferents tipus de gestió i inclou propietàries, ambientalistes, científics, ramaders i tècnics. Llegim al Regió 7 que el projecte també se centra a preservar la biodiversitat dels boscos mediterranis. També es fa a Finlàndia, Suïssa, Canadà, Croàcia, Àustria i Eslovàquia.
0: Ni 24 hores.
17: És el que ha durat el mural de TV Boy que ha dedicat a Ferran Torres pel seu gol a la final del Mundial al barri de Gràcia de Barcelona abans que no el vandalitzessin. Mentre que alguns turistes s'hi van acostar per fer-s'hi fotos, altres usuaris de la xarxa es van incitar a boicotejar el mural, com ha passat finalment. Ho recull l'Ara, l'última pinta del Damunt, deia, volem seleccions catalanes.
0: Vespes contra abelles.
16: Això està passant a Eivissa. L'arribada de l'anomenada Vespa Oriental està encenent les alarmes a l'illa perquè aquesta varietat és letal per a les abelles autòctones i de retruc perjudica les collites i els processos de pol·linització. Llegim al diario.es que el govern balear apunta que podria haver arribat via transport de mercaderies. Ara instal·laran trampes per localitzar si hi ha vespes obreres i possibles colònies.
0: I què veurà la llum?
17: Doncs la cripta de l'església de Sant Agustí de Tarragona, que es recuperarà després de més de 100 anys oculta. És un espai dels segles XVI i XVII. Llegim al diari més que la setmana que ve començaran els treballs per fer-ho accessible i veure quines han de ser les obres de conservació.
0: I més coses dels diaris, els destacats en Internacional i Economia amb el Pol Foradada i l'Albert Duran.
8: The Economist fa una anàlisi sobre per què l'atac de dos models d'OpenAI a una altra plataforma autònoma és l'incident més preocupant fins ara relacionat amb la intel·ligència artificial. El diari alerta que cada cop és més difícil controlar la tecnologia i explica que en un entorn de proves del model d'intel·ligència artificial que encara no estava publicat, OpenAI havia eliminat temporalment les mesures de seguretat que eviten que es duguin a terme accions no desitjades. Mentrestant, la premsa francesa es fa ressò dels focs que hi ha actius als departaments de Var, de la Gironda i de l'Alta Còrsega, i destaca també que hi ha 5 departaments més en risc, molt en l'incendis. El foc de la Gironda, de gran virulència, s'han hagut evacuat 12.000 persones. Le Monde recull que aquest 2026 les flames a França ja han arrasat prop de 44.000 hectàrees. És una xifra molt superior a la superfície total cremada el 2025. I d'altra banda, diversos mitjans del sud-est asiàtic que es fan ressò de la condemna 19 persones per formar part d'una xarxa dedicada al tràfic de nadons. Venien criatures d'Indonèsia a famílies de Singapur per uns 9.000 euros.
7: A la premsa econòmica, el diari Cinco Días assegura que Tesla, la companyia d'Elon Musk, ha tancat el segon trimestre d'aquest any amb uns beneficis de gairebé 980 milions d'euros, un 5% menys del que va obtenir durant el mateix període de l'any passat, segons dades facilitades per la mateixa companyia. Per la seva banda, l'economista destaca unes declaracions de Carlota Pi, cofundadora d'Ola Luz, a qui el govern espanyol ha obert un expedient per tancar-la. Pi reconeix que han tingut tensions de tresoreria, però assegura que la situació és puntual i administrativa i afegeix que ben aviat presentaran al·legacions. Finalment, a l'ONA Economia fan una radiografia de les vacances d'agost. Segons diuen, 7 de cada 10 ciutadans de l'Estat marxaran uns dies, un 33% menys d'una setmana i un 16% just 7 dies. Un 47% ho fa amb família i un 33% amb la parella. En total es gasten una mitjana de 1.130 euros per persona.
0: Seguim amb la premsa esportiva, Robert Prat.
3: El Barça de bàsquet comença la seva reconstrucció per tornar a ser un equip. Alexander Sekulić a la banqueta és l'escollit per refer el projecte blaugrana.

0: Va reconstruir el Barça, un entrenador amb molt carisma per reflotar la secció de bàsquet. L'esportiu parla del Sekulić Team. És el vuitè entrenador del Barça dels últims 10 anys. Pel periòdico, Sekulić ja ha de ser el líder del Barça en un malmès equip de bàsquet. La Vanguardia diu que es tracta d'un tècnic ofensiu i amic de les virtuts individuals. El Mundo Deportivo diu que compaginarà el càrrec de tècnic del Barça amb el de seleccionador d'Eslovènia, i el diari Esport assegura que Donald Trump pensa en el president de la FIFA, Gianni Infantino, com a secretari general de l'ONU, ja que la seva continuïtat a la FIFA està en entredit.
1: Una puta merda!
2: És que clar, em deixa jo el Robert i ara continua, saps? Ara ja he de continuar. Va, un minut i arribarem a 7:45. Menys mal que ve la premsa del cor, que ara ho arreglem tot. Va, endavant.
3: Doncs lectures, sí, ha entrat a... No sé si ho arreglarem, Lectures, ha entrat al xalet de Sheila Vanna, que és la mare de l'Emil Yamal. Valorat amb 800.000 euros, està ubicat en una zona residencial del Maresme i té jardí i piscina, però té poc a veure amb les mencions de luxe d'altres estrelles del futbol. Expliquen que quan l'Emil era petit, la mare li insistia que havia d'estudiar, però ell no hi tenia cap interès perquè el seu somni era ser futbolista. Finalment, ella va aconseguir que acabés l'ESO ja des de la Masia. I per la seva banda, Vanitatis es fixa en la vida professional d'Iñaki Urdangarín, en aquest cas ha qualificat d'exitosa. La nova consultoria fundada per l'exmarit de la infanta Cristina, anomenada Bevolutive, té una enorme activitat amb contractes amb empreses públiques i privades.
2: Vinga, qui fa anys avui, Sílvia Comet?
4: Doncs un actor que es va fer mundialment conegut de ben jove. És Daniel Radcliffe, el britànic que es va posar en la pell del joveníssim mag Harry Potter. En aquell moment tenia 11 anys i avui bufa 37 espelmeja. També fa anys Woody Harrelson, que va passar de ser el cambrer despistat de la sèrie Cheers a l'investigador experimentat de True Detective, avui fa 65 anys, i l'actriu espanyola Claudia Salas, multipremiada per les seves interpretacions a sèries com Fúria o La Ruta, celebra els 32 anys.
2: Això són els aniversaris i el santoral, Sílvia.
4: Avui és Santa Brígida, que va ser una religiosa catòlica, mística, escriptora i teòloga sueca, i és una de les patrones de Suècia. A Catalunya no és un nom gaire habitual, però sí que n'hi ha unes quantes de Brígides, 614 concretament, segons el registre de l'Institut d'Estadística de Catalunya amb dades del 2025. També Sant Bernat d'Alzira i Sant Eugeni Màrtir.
2: Gràcies, Sílvia. Ara mateix són 7:45. Una recomanació literària des d'una llibreria, com cada dia a aquesta hora.
5: Hola, sóc la Maria Pastor, llibretera de la llibreria Sant Jordi, al carrer Ferran 41, aquí a Ciutat Vella de Barcelona. És una llibreria emblemàtica que va reobrir fa poc amb un restaurant a la Rebotiga. La meva recomanació d'aquest estiu és La Monique s'escapa, d'Eduard Lluís. És una memòria breu, però molt, molt intensa, sobre una dona que aconsegueix fugir d'una vida marcada per la violència. Però no l'explica ella, sinó el seu fill. És una història que mostra com el sistema socioeconòmic i les desigualtats estructurals condicionen les nostres vides i la possibilitat d'escapar-ne. Un llibre emocionant i ple de força que recomano especialment a qui gaudeix de les memòries, sobretot en la línia de Daniel, no? Bona lectura!
2: Ara mateix passen 2 minuts gairebé de 7:45. Aquests són els sons del matí.
6: Els sons del matí.
7: Sí que demanem als veïns i els hi volem explicar que malgrat que la flama és espectacular, és una flama que està controlada, que estiguin tranquils.
8: El socavón s'ha produït en l'àmbit de les obres, no en l'àmbit de les vies.
9: La preocupació és important perquè després de l'esborrant que ha passat en la línia 9 de Sarrià, ens trobem que tenim un altre aquí.
10: Bueno, els veïns estan preocupats, primer aquest bloc que està molt al costat, després el pas que tenim per anar cap a bifurcació, que ara serà tancat un temps.
11: La Comissió Europea emplaça els jutges espanyols a moure fitxa després de l'aval de la justícia comunitària a la llei d'amnistia.
12: Sembla que això és un acte de desobediència per part de determinats tribunals o de determinats magistrats.
13: Roger Mas i la Cobla Sant Jordi combinen a la perfecció profunditat, modernitat i tradició.
2: Aquests són els sons del matí. Anem a les paraules del dia amb el Marc Jurado. Expectació.
1: Espera d'una cosa que hom creu que està a prop d'esdevenir-se i a prop estem, sí, a 5 hores concretament de la primera entrevista que fa l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero a la televisió espanyola, el programa Mañaneros, on donarà explicacions després de les informacions de les darreres setmanes que, d'entrada, no el deixen en gaire bon lloc.
2: Pròrroga.
1: Acció de prorrogar, ajornament o dilació d'un termini que la llei preveu en certes circumstàncies. Diumenge hi va haver pròrroga a la més que comentada i analitzada final del Mundial, però avui ens fixem en la pròrroga que han pactat PSOE sumat dels lloguers fins al 2028.
2: Barema.
1: Collita del raïm, temps en què es fa aquesta collita que cada cop comença abans. La barema del celler Corpinat del Penedès acaba de començar avui 23 de juliol, la més primerenca fins ara, i ho explicàvem. Això, tot i que, com sentíem abans amb la Mariola Cubells, hi ha qui continua assegurant que això del canvi climàtic no és real.
2: Posem-hi ara tres xifres amb l'Albert Duran. 2.800.
14: És el nombre d'insolacions i cops de calor que s'han atès a Catalunya aquest estiu, segons la Conselleria de Salut. També hi ha hagut 1.800 casos de deshidratació i més de 200 desmais. La majoria han estat de gent jove d'entre 15 i 44 anys.
2: 7.000.
14: Són els milions que s'haurien de destinar a obres, però que, segons les constructores, estan en perill a causa del sobrecost provocat per la guerra de l'Iran. El sector assegura que el final dels fons europeus i la pujada de preus per l'efecte de la guerra poden afectar negativament les més de 6.000 obres licitades des de finals del 2025.
2: 8.900.
14: Són els milions que ha obtingut el Banc Santander com a guanys en el primer semestre d'aquest any, un 31% més en el mateix període del 2025. Aquesta ha estat la millor arrencada d'any que ha tingut l'entitat financera en tota la seva història.
2: I ara mateix les imatges del dia també amb el Pol Foradada. A la primera hi veiem una zona d'obres perimetrada amb tanques, molt de material, al mig un forat gran, molt gran, potser entre 5 o 10 metres de diàmetre, perfectament. No es veu ni al fons, només se'n veu una paret lateral.
15: Una paret de terra que és el que ha quedat a la vista després de l'esfondrament que hi ha hagut en un pou de les obres de soterrament de les vies de tren entre Montcada i el barri de Vallbona, Barcelona. Segon esboranc en poques setmanes en obres ferroviàries. Aquest no ha quedat clar encara què l'ha provocat, a diferència del del Putxet. En aquest cas, no s'hi havia fet cap túnel a la sota.
2: A la segona, imatge. Per la llum, sembla primera hora del matí. Un carrer de Barcelona. De fons, un edifici. Davant, uns arbres. L'asfalt, moll. Una zona d'obres, també, precintada per la Guàrdia Urbana. Entre els arbres i l'edifici, hi ha una mena de columna metàl·lica, també alta, molt alta, absolutament coberta de flames.
15: I remullant les flames, s'hi compten fins a 4 raigs d'aigua dels bombers de Barcelona. La fuita de gas a les obres d'accessibilitat de l'estació de la plaça de Sants va ser ahir al migdia. L'explosió, però, es va produir a 10:15 de la nit i va ferir 8 operaris que estaven intentant arreglar la fuita. El foc, de prop de 10 hores després, encara és ben visible.
2: I la tercera foto, un tren aturat a l'estació de Montsó, a la Franja d'Aragó. Júlia, el Bacar és un tren regional, oi?
16: Sí, un dels 4 que connecta els municipis de la Franja amb Lleida. Ara, però, es vol augmentar les freqüències fins a 11, o això és el que reclamen els diferents alcaldes que ahir es van trobar a Raïmat, a Lleida, per redactar un document amb propostes per millorar esta línia. Creuen que poden arribar 700.000 passatgers cada any i que això permetrà donar més opcions als veïns de la Franja a l'hora de desplaçar-se per anar a treballar al metge o fins i tot per agafar un AVE.
17: Real o fals? Amb Marc Amorós.
2: Atenció a aquesta notícia que circula. J.K. Rowling, és a dir, l'autora de Harry Potter, mira, ara parlàvem del Daniel Radcliffe, doncs l'autora dels llibres ha publicat la foto d'una dona transgènere, una foto feta per sota de la faldilla. Marc Amorós, bon dia.
18: Bon dia. J.K. Rowling va fer màgia amb els seus llibres, però fora de Hogwarts és una declarada activista contra les persones transgènere. La notícia que ara circula afirma que Rowling ha penjat la fotografia d'una persona transgènere asseguda en una cadira amb les cames mal creuades. Vesteix una minifaldilla i se li veu tot l'entrecuix. Diu la notícia que Rowling ha afegit aquest missatge juntament amb la foto que ha difós. Lamentablement aquesta persona transgènere es nega a debatre amb mi. Aquí teniu una foto seva. M'han dit que va deixar una empremta imborrable entre el públic i a la cadira també. Això és el que diu l'autora de Harry Potter en el missatge, en al·lusió al penis que se li intueix a l'entrecuix a aquesta persona transgènere.
2: I això és real o és fals?

0: Quan hi ha alguna delícia per picar, l'estiu és més estiu amb Delícies de Noel.
1: Vinga, som-hi, real o fals, sortim de dubtes. La notícia que ara circula i que diu que l'autora dels llibres de Harry Potter, J.K. Rowling, publica la fotografia d'una dona transgènere feta per sota de la faldilla, és una notícia real. Rowling va penjar la fotografia a X l'11 de juliol passat. A més, va utilitzar en el missatge el nom anterior de la noia, és a dir, el seu nom masculí, per etiquetar-lo. Aquesta és una pràctica ofensiva que fan servir els activistes contra les persones transgènere.
2: En fi, lamentablement és real. Gràcies, Morós.
1: Adéu, bon dia.
2: Ara mateix falten 7 minuts per arribar a les 8. Repassem els titulars en 2 minuts amb la Sílvia Solanes i el Marc Jurado. Titulars, evidentment, encapçalats per aquestes dues incidències relacionades amb les obres públiques que hem tingut a les últimes hores. D'entrada, aquesta explosió de gas a Barcelona per les obres del metro de la plaça de Sants, que ha deixat 8 persones ferides, dues de les quals estan greus.
3: L'explosió ha originat una flama de grans dimensions. La zona està acordonada, però han comunicat als veïns que no hi ha perill. Clara La Torre és cap de guàrdia dels bombers de Barcelona.
4: Malgrat que la flama és espectacular, és una flama que està controlada, que estiguin tranquils, però que intentin evitar el màxim possible el sortir als balcons o sortir a veure l'incident.
2: De seguida tornarem en directe a la plaça de Sants de Barcelona amb aquesta flamarada que encara es pot veure ara, que fa hores, hores i hores que crema amb aquesta situació amb els carrers acordonats a la zona. Però després tenim l'altra incidència que, entre d'altres coses, té interrompuda la circulació dels trens de l'R2, l'R2 Nord i l'R11 per l'esfondrament d'un pou en les obres de soterrament que estan a tocar de Montcada i Reixac.
5: El forat ha engolit una grua de grans dimensions, però no hi ha hagut ferits. Arturo Pastor, subdirector de Construcció d'Obres de DIF.
6: Todavía no tenemos hipótesis. Es demasiado prematuro todavía para poder entrar al detalle de las cosas. El socavón se ha producido en el ámbito de las obras, no en el ámbito de, no en el ámbito de las vías de circulación, y estamos todavía evaluando causas.
5: Els bombers de Barcelona asseguren que l'enfonsament no ha tingut conseqüències en els edificis de la zona.
2: Brussel·les avisa que la justícia espanyola ha d'aplicar la sentència del Tribunal de la Unió que va avalar, avui fa tot just una setmana, la llei d'amnistia.
3: Arriba després de la queixa que li ha presentat l'expresident Puigdemont, que denuncia que els tribunals espanyols dilaten aplicar l'oblit judicial. Un jutjat a Barcelona va amnistiar mentestrant ahir els síndics electorals de l'1 d'octubre.
2: I després tenim la calor i el risc d'incendis. Els agents rurals tancaran avui els accessos a 7 espais naturals, incloent-hi Montserrat i la Serra de Montsant.
5: El nivell de risc incendi forestal és extrem a més de 150 municipis i molt alt a més de 400 poblacions. L'últim incendi d'ahir a la tarda a Cervelló, al Baix Llobregat, està estabilitzat i ha afectat una quinzena d'hectàrees.
2: I avui anirem al Congrés dels Diputats, parlarem als representants de Junts i d'Esquerra, després que el PSOE i Sumar hagin pactat ampliar la pròrroga dels contractes de lloguer fins al juny del 2028.
3: Els llogaters dels contractes que acabin abans d'aquesta data podran demanar ampliar-los 2 anys més sense tocar el preu. Els vots de Junts i dels nacionalistes bascos seran claus. Volen exempcions fiscals per als propietaris.
7: Bon dia, avui repunta la calor amb avisos de valors extrems de calor intensa, molt intensa, sobretot cap a les Terres de l'Ebre i també Pla de Lleida, especialment el Segrià i la Ribera d'Ebre, on el risc és molt alt de que temperatures arribin a superar àmpliament, fins i tot, almenys de manera puntual, els 40 graus. Tornen als 40 graus, per tant, cap al terç oest del país, una calor que s'intensificarà a gran part de l'interior, comarques de Lleida, alguns punts de Barcelona, Terres de l'Ebre, com dèiem, a la resta de poques variacions amb una jornada de nou amb alguns núvols poc importants cap a les Terres de l'Ebre, cap al sud, cap al delta de l'Ebre, algun núvol baix puntual a la costa i algunes petites núvols de tarda en el Pireu que difícilment donaran pluja. A partir de demà arriben ruixats a la tarda per Ponent i les temperatures iniciaran un descens que serà molt més evident al llarg del cap de setmana i especialment de cara a diumenge amb més ruixats.
2: I repassem la mobilitat d'aquest matí, molt complicada per aquests incidents que comentàvem abans i a més encara hi ha més coses, Jurado.
5: Sí, exacte, més enllà d'aquestes derivades de l'enfonsament a Montcada destaquem les línies R13 i R14, les que uneixen Lleida i Barcelona. Els trens no circulen entre les estacions de Lleida i la Plana Pica Moixons. Això passa des de dilluns a la nit, encara hi ha servei per carretera. Destaquem també aquesta hora l'R i la 4. Hi havia la circulació interrompuda des de fa mitja hora entre Cervera i Calaf. S'estava gestionant, de fet, servei alternatiu per carretera per una incidència a la infraestructura. Ara mateix, Adif informa que s'acaba de restablir el servei, que la incidència ja està resolta i acabem a Barcelona, on ja afectades les línies d'autobús D20, H10, V5, 52 i 78 per aquesta incidència a Sants.
2: I el trànsit com el tenim a aquesta hora? Clàudia Serra, bon dia de nou.
8: Bon dia, doncs una mica més tranquil, tot i que tenim les retencions habituals d'aquesta hora a l'entorn de Barcelona, direcció cap a la ciutat, a la B20, a Santa Coloma, a la C58, a Montcada, també la B23 a Esplugues, també trams intermitents amb intensitat a les dues rondes, sobretot sentit Llobregat, i a la P7 hi ha densitat sentit sud entre Mollet i Barberà, i a la C17 a Parets també en sentit sud.
2: Gràcies, Clàudia, fins ara.
8: Bon dia.

0: minuts i arribarem a les 8. Ja sabeu que aquests dies li hem donat festa al Manu, però tot i així, cada dia, per arribar al punt de les 8, sentirem un oient del programa que vol dedicar una cançó a una persona que sigui especial per ell o per ella. Si aquest estiu voleu sorprendre alguna persona amb una cançó, la cançó que vulgueu, posarem l'original. Aquest, evidentment, és el vostre espai. L'únic que heu de fer és enviar-nos una nota de veu breu al 636-36-06-09, 636-36-06-09, i explicar-nos a qui li voleu dedicar la cançó, quina cançó és i per què. Per exemple, és el que ha fet la Rosa.
1: Hola, sóc la Rosa Belda, Premià de Dalt, i li vull dedicar una cançó a la meva neta Indira. La cançó és Boig per tu, de Sau.

0: Molt bon dia a tothom, molt bon dijous. Déu-n'hi-do quines últimes hores que hem tingut relacionades amb les obres públiques a Catalunya. Hem tingut un parell d'incidents, un d'ells, dels més recents, a Barcelona, a tocar de la plaça de Sants. Aquí hi ha hagut una explosió de gas als accessos del metro en unes obres per l'accessibilitat. Han quedat ferides 8 persones. 8 persones han pres mal. En principi són 8 operaris que havien anat a reparar una fuita de gas i una de les hipòtesis és que s'hauria trencat una canonada quan l'estaven reparant. És una de les hipòtesis. Això estem a l'espera de que ens donin més informacions i més explicacions en aquest sentit, però el que sí que sabem és això, que hi ha 8 persones que han quedat ferides greus, 8 persones que han quedat ferides, dues de les quals greus, en aquesta explosió de gas als accessos del metro de la plaça de Sants. Això té una imatge molt visible i de seguida hi anirem en directe, perquè aquesta explosió ha provocat una espectacular columna de foc de diversos metres d'alçada que encara crema. Fa hores i hores que crema i encara es pot veure a la zona i encara el poden veure els veïns de Sants. De fet, hi ha molts carrers que estan acordonats, que estan tallats per la Guàrdia Urbana, per tant, tingueu en compte si sou veïns o aneu a treballar en aquella zona perquè la circulació en aquell punt és francament complicada a aquesta hora. Aquesta columna de fum que encara, de foc, que encara es pot veure arran d'aquesta explosió de gas que ha deixat ferides 8 persones, dues de les quals greus, és un dels incidents. Però l'altre, el coneixíem ahir, és aquest esvoranc que s'ha obert al barri de Vallbona de Barcelona, a tocar de Montcada, un esvoranc que s'ha obert en unes obres que està fent Adif. Aquesta companyia diu que investigarà què és el que ho ha provocat, però assegura que fa un seguiment, i farà encara un seguiment més estret per comprovar que no hi hagi moviments de terres, que en principi ningú no ha de patir, però els veïns, evidentment, poden tenir el neguit que us imagineu, i el que sí que provoca, i això segur, és que estiguin tallades, i no se sap fins quan ho estaran, les línies de Rodalies R2, R2 Nord i R11. De seguida connectarem amb els dos barris, amb Sants i amb el barri de Vallbona per veure l'última hora d'aquestes incidències. Al marge d'això, una altra de les notícies de les últimes hores continua sent la calor, o és la calor, vaja, perquè avui tenim avisos del Meteocat, sobretot a partir de les 2 de la tarda, molt especialment a l'interior i a Ponent, màximes que poden arribar als 43 graus a la plana de Lleida, per la qual cosa, evidentment, això augmenta el risc d'incendis. Jofre Genué, com estàs? Molt bon dia.
1: Bon dia, bona hora.
0: Avui pinta així, això, pinta complicat una altra vegada per la calor.
1: Sí, però amb un rerefons una mica de bones notícies és el repunt final. Al llarg del cap de setmana baixa, de fet demà ja no creiem que s'assoleixin els 40 o si n'hi ha algun, serà res a veure amb el que tindrem avui, que n'hi haurà amb força i fins i tot, com deies, al Segrià, a la Ribera d'Ebre pot haver-hi valors de 41 a 42 i en repunt notable de la temperatura en aquests indrets de 4, 5, 6, 7 graus més respecte a ahir i per tant, Déu-n'hi-do.

0: en directe aquests dos incidents que hem tingut a les últimes hores, tots relacionats amb les obres públiques. Al barri de Sants de Barcelona hi ha la Maria Fernández Noguera. Maria, com estàs? Molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: I al barri de Vallbona, Tocada Montcada, i el Toni Fortesa. Toni, molt bon dia.
2: Molt bon dia.
0: Comencem per Sants, perquè aquí una explosió de gas als accessos del metro, de la plaça de Sants, ha deixat 8 persones ferides, que en principi serien els operaris que treballaven, com dèiem, a les obres d'accessibilitat a l'estació. 8 operaris que han quedat ferits per aquesta explosió de gas. L'explosió ha provocat una columna de fum molt espectacular, molt alta, de diversos metres d'alçada, que a aquesta hora, l'últim que sabíem és que encara crema, no sé si encara crema, Maria.
1: Sí, sí, encara crema, i de fet veiem com hi ha diverses mànegues dels bombers que van ruixant amb aigua aquesta columna de foc que arriba ben bé fins a la quarta planta, podríem dir, dels edificis adjacents, que estan a uns 10 metres de distància. De fet, ara mateix, un dels bombers que estaven aquí treballant ens explicaven que ben bé fins a mig matí no podran apagar aquest foc perquè necessiten primer tallar el gas d'altres zones, perquè si no seria perillós si no deixessin que aquest foc cremés. Aquí hi ha diversos veïns que es van aturant, curiosos, que miren a veure què és el que passa, com per exemple la Mari Carmen, amb qui hem parlat fa uns moments i que de fet ella va veure l'explosió.
3: Era la galeria, estava mirando, y he visto moltes flames de foc, no sabia el que era, només sortien bomberos i coses d'aquestes, i després em vaig enterar de que era una explosió de gas aquí de les obres que estan fent aquí a la plaça de Sants.
1: De fet, els bombers recomanen que no s'aturin els veïns aquí a Miran i que tampoc la gent surti als balcons, però tot i així és inevitable. De fet, hi ha molta gent que se'n va cap al metro, que no sap ben bé cap on ha de passar i que s'ho troba, diguéssim. Els bombers el que diuen, com dèiem, és que aquesta operació és complicada.
4: És complexa perquè implica el tall a diferents punts de la xarxa de distribució de gas. No sabem què ha provocat la inflamació, però fins que no s'aconsegueixi parar el flux de gas, no podrem aparar la flama.
1: Una flamarada que ja fa 10 hores que crema i que, com deies, Freddy, doncs va causar aquesta explosió. 8 persones ferides, 2 d'elles estan en estat greu.
0: Aquesta flamarada que continua, insistim, fa 10 hores que crema, ens ho han dit diversos veïns durant aquesta matinada aquí al matí de Catalunya Ràdio. I és important dir, Maria, també, que en aquesta zona on ets tu ara hi ha molts carrers tallats encara, eh?
1: Sí, sí, molts carrers tallats. De fet, ara som aquí a plaça de Sants i ben bé des de l'estació de Sants doncs no es pot passar amb el cotxe. És uns 50 metres a la rodona que està el trànsit afectat.
0: Gràcies, Maria. Fins ara.
1: Fins ara.
0: Aquesta és la situació que tenim ara mateix a Sants, a Barcelona. Aquesta explosió de gas, insistim, recapitulem, 8 persones ferides, 2 de les quals greus, aquesta flamarada que és molt espectacular, però que els bombers diuen que no ha de fer patir, que senzillament és una qüestió, vaja, senzillament no, que és una qüestió de l'enorme dificultat que hi ha per apagar el gas a tota la zona per poder fer les feines necessàries, però vaja, la flamarada hi és, i evidentment es recomana doncs, home, que els tafaners no s'hi acostin per que no impedeixin la feina dels bombers. Bé, a veure, aquest era un dels escenaris. L'altre el teníem al barri de Vallbona de Barcelona, Tocada Montcada. Adif, aquí es compromet a controlar cada 24 hores l'estabilitat del terreny que ahir es va ensorrar prop d'un pou de les obres per soterrar la línia del tren en aquest barri, a Vallbona. De moment, continuem sense saber les causes de l'incident. Aquí, afortunadament, ningú no ha pres mal, no hi ha hagut ferits. Però, Toni, és espectacular també perquè el forat es va empassar una grua de grans dimensions, eh?
2: Sí, sí, l'efecte ha de ser espectacular perquè les grues que treballen en aquesta zona de les vies del tren són grues importants, són grues altes, per tant que s'ensorrés la grua havia de ser un esvoranc important. Ara mateix aquí els operaris treballant amb normalitat, en principi en la zona en la que estem, amb entrada i sortida de camions constant, amb molt poc trànsit, que ja està desviat cap a altres punts. També veiem, hem vist almenys diversos enginyers per aquí parlant per telèfon i treballant. Com deies abans, Adif ha dit que faria controls d'ausculturació, que és una mica de provar sobre el terreny cada 24 hores per comprovar si hi ha moviments aquí a la zona afectada. L'últim monitoratge disponible, que va ser just fet ahir al vespre, no va detectar moviments respecte del control anterior que s'havia fet. Tampoc habitatges, tampoc danys en els habitatges més pròxims. Aquests habitatges estan just al costat d'on estan les obres regulars. Sí que és veritat que estan a una certa distància, no com el que comentàveu ara de Sants, a una certa distància de la zona d'obres. L'esfondrament que es va produir quan un dels pous de les obres, d'aquest soterrament de les vies, va fer que

0: veure aquesta grua que comentaves i altra maquinària pesada sense causar, això sí, cap ferit.
1: Aquí el que diuen a DIF, com deia ara el Toni, que en principi el terreny està estable, però això, Toni, m'he escrit l'atenció perquè això ha estat a les obres de soterrament de les vies, que són unes obres que no només l'Ajuntament, sinó que els veïns reclamaven des de feia molts anys.
0: Sí, sí, feia molts anys, perquè a més és unes vies del tren que passen a prop dels habitatges d'aquí del barri de Vallbona, per tant aquest soterrament era una gran millora per tot el veïnat. Sí que és veritat que fa molts anys que dura i que després d'aquesta incidència ja veurem com és l'opinió que entén, però com deies, unes obres de gran necessitat per aquesta zona del barri, que estan alguns dels edificis, no estan al costat de l'esvoranc, però sí que estan a tocar de les vies.
1: Des del barri de Vallbona, Toni Fortesa, i tornarem qualsevol novetat a micros oberts. Toni, moltíssimes gràcies.
0: Perfecte, fins ara.
1: Fins ara, el Toni Fortesa des del barri de Vallbona i la Maria Fernández Noguera des del barri de Sants. Aquestes dues incidències que, entre de moltes altres coses, afecten el transport públic i de manera notable. Val la pena que ho repassem. Marc Jurado, bon dia.
2: Bon dia.
1: Perquè, per exemple, aquest esfondrament ha obligat a tallar l'esfondrament que ara ens deia el Toni, ha obligat a tallar la circulació dels trens de l'R2, l'R2 Nord i l'R11.
2: Exacte, no hi ha trens en aquestes línies, no és que siguin tres incidències derivades d'això, sinó que aquest enfonsament a Montcada afecta totes les línies que passen per allà. Aquestes línies són, com deies, l'R2, l'R2 Nord, l'R11. A banda d'això, la circulació avui era força còmoda, sí que hi havia uns problemes a la línia RL4 entre Cervera i Calaf que han estat resolts, i això hi afegim els altres problemes de mobilitat a Barcelona pel foc de la plaça de Sants Fredi. Les línies desviades a aquesta hora a l'entorn de la plaça de Sants són la D20, l'H10, V5, i també les línies 52 i 78. A banda d'això, el servei de bus per obres de metro a la línia 1, perquè recordem que això s'hi ha afegit un tram que estava amb obres, es feia aquest tram, que habitualment es fa per metro, es feia amb el bus. Doncs bé, aquest servei de bus alternatiu avui no s'atura, evidentment, a la plaça de Sants, però sí que ho fa a plaça Espanya, i recordem que el servei de metro de la línia L5 sí que funciona amb normalitat.
1: Gràcies, Marc Jurado. Aquest és una mica el panorama que tenim pel que fa al transport públic, però això no ens ha de fer oblidar l'altre esvoranc que hem tingut aquest estiu, al barri del Putxet de Barcelona. Aquí l'Ajuntament de la capital catalana es compromet a activar un pla específic de suport als comerços afectats i que, per tant, continuen sense poder obrir per aquest esvoranc. Pol Foradada, molt bon dia.
3: Bon dia, sí. En una entrevista a l'Agència Catalana de Notícies, l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, parla d'un programa directe d'ajuts que inclourà des de bons consum fins a ajuts per al seu fons de comerç. El pla comptarà amb una inversió entorn dels 100.000 euros. Això s'afegirà als crèdits anunciats ja per la Generalitat. Collboni també prometia afinar altres aspectes.
4: Ens falta un trosset només, falta aquests 900 metres, però són encara mesos d'obres i, per tant, el que nosaltres ens hem compromès ja amb les entitats veïnals i de comerciants és a intensificar la informació, a tenir un punt permanent d'assessorament tècnic i econòmic.
3: Recordem que encara hi ha veïns desallotjats que no tenen data per tornar a casa.
1: Així comença aquest matí de dijous, amb aquests dos incidents a Sants, amb aquestes 8 persones ferides, i al barri de Vallbona, aquí sense persones ferides, però un neguit veïnal important. Ho seguirem avui aquí a Catalunya Ràdio. De moment falten 2 minuts per arribar a 9:15.

0: l'altre tema del dia, ho dèiem tot just començàvem, continua sent la calor. Avui viurem el pic d'aquesta nova onada de calor. La bona notícia és que llavors començarà a anar a la baixa, però avui, per exemple, a Ponent poden arribar als 42 graus. I a Barcelona, aquesta nit ha sumat un episodi històric. Ha sumat 30 nits, amb aquesta que hem deixat enrere, amb temperatures per sobre dels 25 graus. 30 nits, Montse Poblet.
1: L'estació de Can Bruixa, al barri de les Corts de Barcelona, és la que ha registrat aquest rècord, però també estan encadenant nits tòrrides a altres punts del país. A Badalona en porten 17, a Portbou 10, als Alfacs 9 i a Mataró 7. També són de rècord les temperatures diurnes en el que portem de juliol. En els 37 anys de funcionament de la xarxa d'estacions del Meteocat, mai hi havia hagut una primera quinzena de juliol tan càlida. Hem tingut 11 dies en què almenys alguna de les prop de 200 estacions de la xarxa han estat a 40 graus o més. A la famosa, a Lleida, han registrat aquesta temperatura 10 cops. Des de Barcelona, Montse Poblet, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Gràcies, Montse. Com fa dies que alertem, aquesta calorada té moltes conseqüències. Per començar, en la salut. Cada dia tenim dades que això ho avalen, Pol.
2: Avui, per exemple, el periòdico explica que Salut calcula que fins ara, aquest estiu, s'han atès 2.800 persones, 2.800 casos de cop de calor, 1.880 de deshidratació i 208 desmais. La majoria de casos han estat entre persones joves, entre 15 i 44 anys. Justament avui la Politècnica presenta dos estudis que demostren que la pujada de temperatures nocturnes a Barcelona és la principal causa de mortalitat per excés de calor a la ciutat.
0: Ja dèiem que a França també el panorama està molt complicat perquè fa calor. A les últimes hores, les dades oficials parlen de 6.000 morts en excés, és a dir, 6.000 morts més del que és habitual, molt possiblement, per tant, relacionades amb la calor que han tingut a França des de finals de juny. És un altre rècord des del 2003. Segona conseqüència d'aquestes altes temperatures, segona conseqüència de la calor, torna a pujar el risc d'incendis.
2: Els agents rurals tanquen avui els accessos a 7 espais naturals, inclosos Montserrat o la Serra de Montsant, que s'afegeixen als 5 espais que ja estaven tancats. El nivell extrem de risc per foc afecta avui a 156 municipis i el nivell alt afecta més de 400 poblacions.
0: De fet, a les últimes hores ja hem tingut un incendi a Cervelló, al Baix Llobregat, que a més passava a prop de dues urbanitzacions, Maria Costa.
3: Els bombers han remullat tota la nit la zona de l'incendi per evitar revifades. Miquel Villa, cap d'intervenció.
4: Mantenim uns 10 vehicles a tot l'incendi, distribuïts a diferents punts d'emplaçament, i a més també tenim una unitat de drons que ens està fent una imatge aèria, també amb càmera tèrmica, per veure aquests punts calents que encara puguin quedar i que, pues, òbviament, anem treballant durant la nit.
3: Un incendi que preocupava especialment per l'urbanització de la Rovira, on el foc hi va acabar arribant, però els bombers van contenir. Per l'incendi es va confinar aquesta urbanització i també la del Paulet, i al vespre es va acabar aixecant. L'alcaldessa de Cervelló, Montse Canes, assegura que l'incendi és provocat.
5: És una zona que a més està molt a prop de la Nacional 340 i el camí de les Rovires que puja, i la zona on ha començat és després d'una corba que és relativament fàcil fer i marxar.
3: Maria Costa, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I a Guadalajara...
6: Aguarda!
0: L'incendi que ha arrasat 32.000 hectàrees continua actiu. La bona notícia també aquí és que està en fase d'estabilització. El govern de Castella-La Manxa fins i tot ha aixecat l'evacuació que hi havia sobre 5 pobles. I encara una tercera conseqüència de la calor, aquesta diguem-ne que menys dramàtica però molt significativa, que és que aquestes altes temperatures han avançat la verema. Tenim la collita de raïm més matinera de la història, el Penedès.
2: El Penedès, sí, el celler Gramona, ha començat ja la verema un parell de setmanes abans del que era habitual. En declaracions al matí de Catalunya Ràdio, Roc Gramona deia que és una tendència que ha vingut per quedar-se.
7: Hem de dir que aquesta realitat climàtica dubtem de que realment doncs, creiem que tornem a batir el rècord.
2: I un altre efecte de la calor són els horaris, perquè els sindicats agraris diuen que la verema durant la nit també comença a ser habitual.
8: Aprofitar les hores de més bonança, de no anar a les 3 del migdia a veremar, sinó fer-ho de bon matí o inclús de nit.
2: Així ho deia Josep Marrugat, d'Unió de Pagesos.
0: Però no només aquí, eh? Ara parlàvem de França, dels territoris veïns. A la Catalunya del Nord, per exemple, les baremes també s'han avançat. El domini Lafaix, que està a poquets quilòmetres de Perpinyà, comença la collita de vinya avui, Laura Bertran.
9: Ja som a l'inici d'una nova barema. Enguany, les condicions meteorològiques han afavorit el ràpid creixement del raïm. El domini Lafaix, a prop de Perpinyà, comença a collir el moscat avui. Sentim el seu responsable, Jean-Marc Lafaix.
10: Nous le ramassons...
11: El recollirem molt d'hora per obtenir un vi d'una graduació relativament baixa, uns 9 graus d'alcohol, amb una frescor agradable, fruit de la verema primerenca.
6: de la recolta.
9: Per ell, la millor notícia de l'any ha estat un hivern de pluges abundants a diferència de les sequeres dels darrers anys. Des de Perpinyà, Laura Bertran, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Aquests són els principals temes del dia. De seguida repassem els bàsics del matí.
10: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
12: CaixaBank, elegit per Euromoney, millor banc a Espanya. I també a Espanya, millor banc per particulars i millor banc en responsabilitat corporativa.
13: Uns reconeixements que ens animen a continuar treballant amb compromís i proximitat. Gràcies als clients per la confiança.
12: CaixaBank, tu i jo, nosaltres.
10: Catalunya Ràdio.
12: Som 3CAT.
10: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis. El matí de Catalunya Ràdio.
0: Un quart i 4 minuts de nou. Bàsics del matí amb el Marc Jurado, la Sílvia Solanes i la Sílvia Comet. Molt bon dia.
14: Bon dia.
0: Una de les notícies del dia la tindrem als jutjats. Avui torna a declarar davant el jutge la mare d'aquell nadó suposadament maltractat. Si us recordeu, la dona va quedar en llibertat perquè es van reduir una mica els indicis en contra d'ella, però el pare de la criatura encara ara està en presó provisional. Ciutat de la Justícia, Cristian Roldán.
15: El tribunal va considerar que les cerques que la dona de 43 anys havia fet amb el seu telèfon mòbil sobre les possibles causes de l'estat de salut del seu fill demostraven la seva preocupació per l'estat de la criatura. A més, també havia buscat informació a la xarxa relacionada amb la sospita que el pare no tractava bé el nen. La justícia també va tenir en compte que els Mossos d'Esquadra no van trobar cap evidència sobre un possible caràcter agressiu o brusc per part de la mare. A més, l'informe policial recull que les reaccions de la dona van ser coherents i molt expressives. La setmana passada també van declarar davant el jutge els metges que van atendre el nadó i van explicar que presentava múltiples lesions. A més de la fractura al fèmur, també li van detectar lesions a l'anus i indicis d'una possible agressió sexual. Cristian Rodon Tomàs, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Gràcies, Cristian. Parlem del cas Andic ara mateix. La dona britànica que va ajudar la terapeuta de pare i fill ara demana ser testimoni protegit.
16: Aquesta dona era col·laboradora de la terapeuta de l'amo de Mango i el seu fill. Ella ha explicat als Mossos que va acompanyar Jonathan Andic a la ruta de Collbató després que la terapeuta recomanés al fill de l'empresari que es posés en situacions extremes al caire d'un precipici.
17: Avui el periódico destaca que aquesta dona britànica va reclamar ser testimoni protegit, la qual cosa permet ocultar el seu nom en el procediment judicial. Tampoc no se l'ha pogut gravar ni fotografiar. Qui l'ha de concedir és el jutge, que probablement la cridarà a declarar com a testimoni.
0: I també una previsió avui dels jutjats, eh? Ha de passar a disposició judicial l'home detingut per l'assassinat d'una noia de 75 d'una dona de 75 anys, ara sí, a Soses, si us recordeu, ha passat tot just el cap de setmana, Júlia Albacar.
18: El noi de 18 anys va quedar detingut dilluns a la tarda. Ha estat 72 hores a comissaria, el màxim que permet la llei, abans que declari este matí davant del jutge, que ara haurà de determinar si se l'investiga pel delicte i si queda o no en llibertat provisional. Recordem que l'home és el principal sospitós de la mort violenta d'una veïna de Soses de 75 anys. La dona havia sortit dissabte al vespre a passejar la seva gossa i ja no va tornar. Hores més tard es va denunciar la seva desaparició i poc després va aparèixer el seu cadàver amb signes de violència amagat en un camp de panís. Des de Lleida, Júlia Albacar, per al matí de Catalunya Ràdio.
0: I encara un parell de coses més ràpides dels tribunals. Continuen buscant un home condemnat per esquarterar-ne un altre que s'ha fugat de la presó.
16: És un intern de quatre camins condemnat per homicidi que es va escapar durant una sortida programada. L'home compleix una condemna de més de 10 anys.
0: I la segona, han trobat mort el suposat reclutador de noies que Jeffrey Epstein tenia a Barcelona.
16: Es deia Daniel Seat i l'han trobat molt a prop de París. L'home era agent de models i quan era a Barcelona sospita que buscava noies i nenes per la xarxa del delinqüent sexual.
0: I 22 minuts. Escolteu el matí de Catalunya Ràdio. A Madrid, avui, el Congrés debat si es perdona o no una part del deute que tenen les comunitats autònomes, allò del Fons de Liquiditat Autonòmica, el FLA. Això ho van pactar el govern espanyol i Esquerra Republicana. Junts ha dit que hi votarà a favor. Avui, per cert, parlarem al matí de Catalunya Ràdio amb els dos partits. Anem, però, de moment a Madrid. Ani Tàpia, com estàs? Molt bon dia.
19: Què tal? Bon dia.
0: Això es vota al Congrés, però també es parlarà, sobretot, de la pròrroga de 2 anys als lloguers que han pactat a les últimes hores el PSOE i Sumar.
19: Sí, anem a pams. Pel que fa al FLA, és el primer tràmit al Congrés. Suposarà que Catalunya pugui estalvar 17.000 milions d'euros. En total són més de 84.000 milions a totes les comunitats. Avui el que es vota és el primer pas, eh? Les esmenes a la totalitat de PP i Vox per tombar la norma. Junts votarà en contra, per tant, permetrà el debat, però més endavant exigirà que el deute s'aixugui totalment o almenys d'una manera més alta. Tot plegat, com deies, mentre els Junts fan les seves exigències al govern espanyol en matèria d'habitatge, perquè Sumar i PSOE han anunciat un pacte per prorrogar els lloguers en les mateixes condicions fins al juny del 2028, per tant, 2 anys. Una mesura que passarà pel Consell de Ministres dimarts vinent, però que per mantenir-se en el temps necessita l'aval del Congrés. Això ja serà després de l'estiu. Junts serà determinant i, de moment, posa condicions.
0: Aquest serà un dels temes a Madrid. L'altre tindrà el nom i els cognoms de José Luis Rodríguez Zapatero. Ahir Artur Mas, amb qui parlàvem al matí de Catalunya Ràdio, li recomanava això.
6: Jo ara gairebé el que faria és explicar d'una vegada la veritat. I la veritat em sembla que és molt evident, i és que ell, d'alguna manera, doncs es va dedicar com a expresident, i ho podia fer des d'un punt de vista legal, es va dedicar a intentar doncs, guanyar-se la vida i guanyar diners.
0: Aquesta és la recomanació que feia Artur Mas. També són molts els membres del PSOE que li demanaven aquestes explicacions. Doncs bé, Tània, avui Zapatero parla en una entrevista.
19: Sí, serà a la una. Televisió Espanyola trenca el silenci. Només s'havia explicat en un breu vídeo on ho negava tot just després dels registres i de la seva imputació.
14: Jamás he realizado ninguna gestión ante ninguna administración pública ni el sector público en relación con el rescate de Plusultra.
19: Davant del jutge fa un mes va seguir la mateixa línia, però tot ha canviat perquè el seu amic i propietari d'Anàlisis Relevante, l'empresa que pagava Zapatero per tasques de consultoria, l'ha assenyalat com la veu cantant, qui prenia les decisions i qui va orquestrar la comissió d'un 1% per fer gestions i aconseguir el rescat de Plusultra. Ell, sentíem fins ara, ho ha negat tot. Per tant, molta expectativa pel que pugui explicar avui. Recordem també que sobre les joies encara no ha donat cap versió, ni en públic ni tampoc davant del jutge.
0: Gràcies, Tania. Fins ara.
19: Fins ara.
0: I avui fa una setmana justa que explicàvem la sentència de la Justícia Europea sobre l'amnistia. La novetat de les últimes hores és que la comissió li recorda a la justícia espanyola, li recorda a la justícia espanyola que ho ha d'aplicar, que ha d'aplicar aquesta sentència. És la que diu Brussel·les després de rebre la denúncia de Carles Puigdemont. Bruno Fortea, mires.
20: La Comissió Europea emplaça els jutges espanyols a moure fitxa després de l'aval de la justícia comunitària a la llei d'amnistia. La comissió s'adreça a l'Audiència Nacional i al Tribunal de Comptes perquè són les dues instàncies que en el seu dia van consultar els jutges europeus els dubtes que tenien amb la llei d'amnistia. Aquesta és la resposta de Brussel·les a la denúncia presentada abans d'ahir per l'expresident Carles Puigdemont i els exconsellers Toni Comín i Lluís Puig, tots ells encara a l'exili. A l'escrit demanen a les autoritats comunitàries que obrin un expedient contra l'estat espanyol per l'incompliment de les seves amnisties. La Comissió Europea es limita a dir que han rebut la queixa i que l'examinaran i la tramitaran seguint el procediment habitual. Des de Brussel·les, Bruno Fortea, mires pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Els que sí que han rebut l'amnistia les últimes hores han estat, finalment, els 5 membres de la sindicatura electoral del referèndum de l'1 d'octubre del 2017.
17: L'oblit judicial els ha arribat 2 anys després de l'entrada en vigor de la llei d'amnistia i 9 anys després de l'inici del procés judicial.
0: I ara sentíem Artur Mas ahir al matí de Catalunya Ràdio. Recordeu que l'expresident està investigat pel Tribunal de Comptes per les despeses de l'1 d'octubre. Ell ahir en aquest programa demanava al Constitucional que mogui fitxa si els jutges espanyols s'oposen a aplicar l'amnistia.
6: Sembla que això és un acte de desobediència per part de determinats tribunals o de determinats magistrats. I davant de la desobediència, doncs, algú ha d'actuar. I aquest algú, l'únic que ho pot fer en aquest moment és probablement el Tribunal Constitucional. Desobeir, en aquest cas, seria també un potencial delicte.
0: 3:02. I una altra de les notícies de les últimes hores.
21: But suffice it to say the US is not going to reach any agreement with any country in the world.
0: Els Estats Units i l'Aràbia Saudita han firmat aquesta nit l'acord que permetrà a Riad desenvolupar un programa d'energia nuclear en principi civil.
17: No, Washington justifica el pacte pel compromís de la monarquia de Riad amb la no proliferació nuclear. L'acord també donarà accés preferent a les companyies nord-americanes sobre l'energia nuclear produïda en territori saudita.
0: Dues coses importants sobre això. A l'Aràbia Saudita, en teoria, no li cal energia nuclear perquè té, evidentment, molt petroli. Però els plans del règim saudita passen per reduir les emissions de carboni del 2030 i això passa per energies alternatives. Dos, en declaracions a Catalunya Ràdio, el director de l'Institut Català Internacional per la Pau, Christian Herbolzheimer, diu que aquest programa nuclear saudita sí que tindrà conseqüències a la regió.
22: Si Aràbia Saudita acaba tenint tecnologia que li permet utilitzar-la amb usos militars, òbviament l'Iran no es quedarà de braços creuats. Israel tampoc, i la regió en general esdevindrà no més segura, sinó més insegura.
0: En qualsevol cas, ara que parlàvem de l'Iran, el conflicte entre els Estats Units i Teheran segueix. Com ja vam dir que amenaçaven de fer, els rebels del Iemen, els Houthis, que històricament tenen suport econòmic del règim iranià, aquesta nit han atacat dos patrullers al Mar Roig.
17: Ja van amenaçar de bloquejar l'estret de Bab el-Mandeb, que és el pla B de l'Aràbia Saudita per exportar petroli i esquivar el bloqueig de l'estret d'Hormuz. Ara s'han registrat aquests dos atacs. També de matinada, el Comandament Central Militar Nord-Americà ha informat que han continuat els bombardejos contra l'Iran per dotzena nit consecutiva.
0: I després tenim una notícia francament sorprenent i que no ens enganyem, fa una mica de por. Una intel·ligència artificial, podríem dir, que s'ha escapat del laboratori i ha provocat un atac inèdit. És a dir, dos models d'OpenAI, l'empresa del ChatGPT, han provocat un atac a una altra plataforma de forma autònoma. Es tractaria, si es confirma, d'un dels primers exemples de ciberatac protagonitzat per una intel·ligència artificial fora del control humà. Txell Garriga.
1: Els creadors de ChatGPT han reconegut que un dels seus models, que encara no han publicat juntament amb la versió més nova del seu sistema, el ChatGPT 5.6 Sol, han provocat un ciberatac autònom a la plataforma digital Hugging Face. Segons OpenAI, les proves es feien en un entorn aïllat. Ho explica Josep Maria Ganyet, especialista en intel·ligència artificial.
4: Ha robat credencials. El que passa que no és el què, sinó és el com. Com ho ha pogut fer? A partir de forats de seguretat que ningú no coneixia, els ha sabut explotar, ha sabut connectar-se a internet i fer-ho d'amagat.
1: L'avaluació, però, s'estava fent sense els mecanismes que impedeixen que els models d'IA executin activitats de risc perquè intentaven esbrinar fins on podien arribar les seves capacitats. Segons alguns experts, es podria tractar d'una estratègia de màrqueting. Txell Garriga, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I a Barcelona, l'arquebisbat ha intervingut tres fundacions, la Sant Josep Oriol, la Mare de Déu dels Desemparats i la Vall de Juli, després que una auditoria detectés irregularitats en l'administració i la venda de béns.
5: A través d'un comunicat, l'arquebisbat assegura que ha pres la decisió d'intervenir les tres fundacions que estan vinculades per garantir-ne la bona administració. Segons els auditors externs, la Fundació Vall de Juli s'hi van detectar presumptes vendes fraudulentes i a baix preu de béns fundacionals, a més d'altres irregularitats en la gestió d'aquesta entitat.
0: Un cop d'ull, com sempre a aquesta hora, de seguida repassem altres titulars, que ens queda alguna cosa per explicar. Però val la pena que fem un cop d'ull a les carreteres. Clàudia Serra, com estàs? Molt bon dia.
23: Hola, bon dia.
0: Punts vermells a aquesta hora?
23: Doncs mira, tenim circulació complicada a la P7 a Tarragona, en sentit sud per un accident. Encara el Tarragonès, una carretera local, la T331 a Freginals. Aquí es dona pas alternatiu, també per un accident. I a la C60, a la Roca del Vallès cap a Granollers, precaució per una possible incidència en aquest punt on també veiem trànsit aturat.
0: I punts taronja?
23: Doncs els accessos a Barcelona a aquesta hora encara, per la B20 a Santa Coloma, la C58 a Montcada i la B23 a Esplugues, i un clàssic a la Ronda, trams intermitents, sobretot en sentit Llobregat.
0: Gràcies, Clàudia. Fins ara.
23: Bon dia.
0: I la mobilitat, Jurado, com la tenim?

0: El concert que aquesta nit ha fet el Roger Mas amb la Cobla Sant Jordi dins del Festival Grec, el mateix Teatre Grec de Barcelona. Marc Ruiz.
1: Roger Mas i la Cobla Sant Jordi combinen a la perfecció profunditat, modernitat i tradició. Han interpretat de dalt a baix els dos discos en un concert de 2 hores i mitja, dividit en dues parts. La Cobla afegeix colors i textures a les cançons. Abraça, li dona elegància i misteri a Si tu m'ho dius, fabula els versos crepusculars de Verdaguer a Caminant, omple de solemnitat la muixeranga del Gemassí amb els tibles que fan de dolçaina, com diu el fiscornaire de la Cobla de Sant Jordi, Pep Moliner, a Catalunya Música. Per innovar cal tenir els peus ben arrelats.
2: No ens donem compte que la modernitat real és la nostra tradició. Perquè sigui tradició, ha d'estar en plena innovació constant, si no, la tradició és mort.
1: I com a mostra, la Santa Espina, que ha reblat un concert que fa recuperar l'orgull pels sons de casa. Marc Ruiz, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Gràcies, Marc. 2:15 de 9, anem als esports.

0: Robert Prat, com estàs? Bon dia.
1: Bon dia.
0: El tècnic eslové Alexander Sekulić és l'escollit per liderar la secció de bàsquet del Barça i mirar de treure-la de la crisi de resultats.
1: Sekulić, de 48 anys, prové del Dubai, compaginarà el càrrec de seleccionador d'Eslovènia amb la banqueta blaugrana. L'exjugador del Joventut, Prepelic, ha coincidit amb ell a Dubai.
2: Alexander és una persona extraordinària, molt bona persona, que qualsevol cosa necessites està aquí per a ti. Lo conozco más de 15 años, casi 20, y lo puedo decir con mucha confianza. Es un entrenador que entiende el juego, es un entrenador de nueva era, players coach.
1: Setè tècnic en 10 anys pel Barça, mentre que el Manresa prescindeix d'Olinde, també fitxa Lluís Riera com a segon entrenador.

0: I Pep Guardiola, Robert, és el tècnic escollit per la selecció italiana per dirigir la selecció, tot i que la contractació no serà fàcil, eh?
1: No serà fàcil. Els italians no s'han pogut classificar per les tres últimes edicions del Mundial, són una selecció amb urgències. El president de la Federació Italiana admet l'interès a contractar-lo, les negociacions, diu que fins i tot faran un esforç gran econòmicament per aconseguir-ho, tot i que la seva incorporació és molt complicada. Al setembre, Itàlia ja ha de tenir coberta la vacant que deixa Gattuso per disputar la Copa de les Nacions. Un exjugador del Real Madrid, Casemiro, jugarà al costat de Leo Messi a l'Inter Miami.

0: I el Barça, que fa el primer fitxatge per l'equip femení de futbol, també.
1: Primer reforç, després algunes baixes al conjunt blaugrana. Es tracta de la central neerlandesa, 19 anys, molt jove, René Van Asten, que ve de l'Ajax i firma fins al 2030.
2: L'any passat van guanyar tots els títols. Per mi és un gran objectiu poder repetir-ho. Guanyar aquests grans títols, com la Champions League i també la Lliga. Desitjo complir tots els objectius i fer una gran temporada amb tot l'equip.
1: I avui renova Carolina Graham fins al 2028, mentre que torna a la muntanya al Tour de França amb una etapa animada, dos ports de primera, un de segona, dos de tercera categoria. Pogacar manté el lideratge amb el permís de Benepul.

0: Joan, sabies que el pernil cuit al forn Argal Bon Natur està elaborat amb peces fresques i senceres?
1: I tant! I té un sabor únic gràcies a la seva cocció.

0: cocció lenta al forn. És super sucós.
1: A més, té un 98% de carn.
0: És natural que es noti, oi?
1: Doncs sí, natural.
2: Argal Bon Natur. Quan estimes el que fas, és natural que es noti.
3: Per obres de cobertura de la Ronda de Dalt, el trànsit entre les sortides 5 i 6 quedarà tallat en tots dos sentits les nits del 20 de juliol al 6 d'agost. Els vehicles es desviaran pels laterals de la Ronda. Més informació a barcelona.cat/obres. Ajuntament de Barcelona.
4: Quin relax el jacuzzi. Perdó, quan n'he de sortir?
5: Quan vulgui.
4: Que bé. Però, i si m'hi vull quedar moltíssim més temps?
5: Tot el temps que vulgui.
4: I totes les bombolles que vulgui?
5: Totes les bombolles que vulgui.
4: I tot el relax que vulgui?
5: Vostè és la guanyadora de l'Eurojackpot, no? Doncs tot el relax que vulgui.
6: Amb pots de fins a 120 milions d'euros, les coses bones duren forever. No et quedis sense Eurojackpot de l'11. Aquest divendres, per només 2 euros, pot de 70 milions. Millionari forever.
7: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
8: Trist perquè s'ha acabat el Mundial? Alegra't perquè aquest estiu arriben els grans descomptes a Quadis. T'esperen més de 3.000 vehicles d'ocasió de més de 40 marques, tots amb la garantia d'un concessionari oficial. Entra a Quadis Ponés i troba el teu pròxim cotxe. Quadis Ponés,
9: Quadis Ponés. Compartir una banana d'Aldi a l'estiu és el millor.
10: No ho comparteixo.
9: El que he dit?
10: No, la banana. Aquesta setmana la banana a 0,99 al quilo.
9: I la nectarina a 1,99 al quilo. Últims dies per guanyar el viatge de la teva vida i més premis increïbles a l'app. Més info a Aldi Ponés. Aldi.
10: Que poc que costa comprar bé.
11: L'esport no fa vacances a l'estiu.
12: Tampoc a Catalunya Ràdio.
11: Continuem pendents del Tour femení i dels primers partits amistosos del Barça i de l'Espanyol.
12: També del Girona i del Sabadell.
11: Estem atents al Gamper i els primers partits de la Lliga amb la TDT i el Tot Gira.
12: A més del mercat de fitxatges.
11: Cada dia a les 7, tot costa. Les tardes de dilluns a divendres continuen sent per al programa d'esports referent de Catalunya Ràdio.
12: I les nits del cap de setmana, d'11 a 12, el Club de la Mitjanit.
11: Aquest estiu, l'esport no s'atura a Catalunya Ràdio.
13: Està ja al carrer acordonat pels Mossos d'Esquadra.
12: Aquest estiu, crims.
13: És un vehicle que sortia bé de casa seva i li han disparat.
12: A Catalunya Ràdio.
14: Cobria l'escopeta i tancava. I crec. I aquell soroll el tinc aquí gravadíssim.
12: Posem llum a la foscor.
15: Els agents creuen que és lògic pensar que el doble crim es va cometre a l'estiu.
12: Què va passar? Qui ho va fer?
16: Preguntava a tot el món qui ha sigut. Tot el món em deia, no ho sabem.
17: No ho sabem.
12: I per què?
18: No sé per què cogí el martillo i le pegué.
12: De dilluns a divendres, a les 9 del vespre, Crims, a Catalunya Ràdio, amb Carles Porta.
19: Comencem.

0: Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis. El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
1: Avui al matí de Catalunya Ràdio amb l'advocat Ignacio Rigau, amb l'exdiputada Assumpta Escarp, amb l'historiadora i escriptora Meritxell Benedí i amb el doctor en Humanitats i experta en moviments socials Jordi Mir.
2: I de què hem parlat fins ara, Pol?
1: Doncs el tema de conversa aquest matí dels dos incidents en obres d'obra pública que vam tenir, l'Esboranga Vallbona, la fuita de gas i explosió posterior al barri de Sants, i una mica amb l'Assumpta, que és qui ha tingut responsabilitats, no directament en la matèria, però vaja, sap com s'han de gestionar aquestes coses, doncs comentant una mica com ho deuen estar passant els responsables públics en aquestes últimes hores.
2: Complicat, no? Suposo. És a dir, quan hi ha aquestes coses i t'enganxa dins de l'Ajuntament...
3: No, és complicat, que... sí. Sí, sobretot aquests incendis en àmbit urbà, no? Els incidents en un àmbit urbà molt, molt concentrats, clar, acaba generant un... les tensions hi són, no? I n'hi ha diversos, no? Entre el Putxet, el sí, de Vallbona,
2: sí, sí,
3: i l'incendi, doncs acabes acabes atabalat, per entendre'ns.
2: Aviam, val la pena que endrecem aquests dos incidents, sobretot què sabem a aquesta hora. Comencem per aquest incident a la plaça de Sants. Recordeu que 8 persones han quedat ferides, dues de les quals greus. Serien 8 operaris que estaven treballant a la zona en aquesta explosió de gas. Allà hi tenim la Maria Fernández Noguera. Maria, bon dia de nou.
4: Molt bon dia.
2: Maria, aquesta explosió, ho dèiem abans, ha provocat una columna de foc de diversos metres d'alçada. La pregunta és la mateixa que et feia ara fa pràcticament una hora. Encara crema? Encara hi ha flama?
4: Encara hi ha flama, i de fet aquesta flama hi serà, segons ens ha dit un bomber ara mateix, fins ben bé mig matí. Per què? Doncs perquè fins que no tinguin controlada el que és la fuita de gas, fins que no tinguin tallades les canonades que necessiten tenir tallades per tenir-la controlada, no poden apagar aquest foc perquè és com una via d'escapament de seguretat. Però sí que ens deia aquest bomber que esperen que avui a mig matí doncs ja deixi de cremar aquest foc. Un foc que és molt alt, com tu deies, arriba ben bé fins a la quarta planta dels edificis que té al costat, que són a tocar. De fet, els bombers han aconsellat als veïns d'aquests edificis que no surtin al balcó. Ara mateix no veiem gent que estigui al balcó. El que sí que veiem és aquí, a la plaça de Sants, és moltíssima, moltíssima, però moltíssima gent que està fent fotografies, vídeos, fins i tot hem vist una persona que feia una videoconferència en directe, perquè realment és una imatge que crida molt i molt l'atenció. És aquesta flamarada, juntament amb aquestes mànegues, aquesta aigua que de manera constant, perquè no s'aturen, els bombers doncs van ruixant aquesta flamarada també per tenir-la controlada.
5: Des d'ahir a les 4 de la tarda no vam poder accedir a la nostra, al nostre negoci, que és una administració de loteries, perquè estava tallat a l'accés i no vam poder treballar en tota la tarda. I pel que es veu, no sé quina hora de la nit va haver una hora de deflagració i encara continua.
4: I ara encara no podeu accedir-hi?
5: No, perquè està més tallat que del que estava ahir. Els accessos ja és més difícil, no pots entrar al metro, no pots accedir als carrers propers, no es pot accedir.
4: Ara sentíem en Juan José Reigado, ell és el regenta una administració de loteries d'aquí de plaça de Sants, i explicava això, que des d'ahir al migdia ells ja van haver de sortir del negoci. Per què? Doncs perquè en realitat aquesta fuita de gas que es va ocasionar pel trencament accidental d'una canonada mentre feien aquí les obres d'accés al metro es va produir al migdia. Primer es trenca aquesta canonada i a la fuita de gas, i cap a les 10 del vespre és quan hi ha aquesta deflagració, aquesta gran deflagració que ocasiona malauradament 8 ferits, dos d'ells han estat greu, i aquesta deflagració és la que ocasiona aquest foc, que és el que ara mateix encara crema. També hem pogut parlar amb una altra veïna, la Mari Carmen, que de fet va veure com hi havia aquesta deflagració.
6: Era la galeria, estava mirando, i he visto moltes flames de foc, no sabia el que era, només sortien bomberos i coses d'aquestes, i després em vaig enterar de que era una explosió de gas aquí de les obres que estan fent aquí a la plaça de Sants.
4: Estem molt pendents perquè ens diuen que aquest matí hi haurà algun punt de mitjans, alguna roda de premsa de l'Ajuntament de Barcelona perquè ens actualitzin quina és la previsió d'aquesta situació, d'aquesta flamarada aquí a plaça de Sants, i també dos apunts de servei. Aquí el que veiem són moltíssimes persones que intenten agafar el metro, però aquest accés on hi va haver la deflagració, evidentment, doncs està tancat. Sí que n'hi ha un altre, uns metres més enllà, però la gent doncs ve aquí despistada, que no sap molt bé què és el que està passant. I d'altra banda, per aquells que es moguin en cotxe, tenir en compte que el trànsit està tallat a 50 metres a la rotona. És a dir, que això és una zona a evitar a Barcelona ara mateix, si vas en cotxe.
2: Important, aquests apunts que feia la Maria. Maria, a banda dels serveis d'emergència, qui més hi ha a la zona, a banda dels tafaners que comentaves abans? Ara ho comentarem.
4: A veure, aquí veiem doncs Guàrdia Urbana, hi ha bombers, també veiem doncs personal de l'Ajuntament. Veiem també persones de l'empresa que estava fent aquestes obres, i la zona està acordonada, i la veritat és que hi ha molt de moviment. Hi ha moltíssimes persones, diguéssim, que estan a prop de la flama, és a dir, que entenem que realment no hi ha un perill, perquè els mateixos operaris que els veiem aquí amb cascos i amb armilles grogues estan allà al costat. Hi ha molt de moviment aquest matí a la plaça de Sants.
2: Gràcies, Maria. Fins ara.
4: Fins ara.
2: Aquesta és l'última hora des de la barri de Sants, on hi ha hagut aquesta explosió de gas que ha deixat ferides 8 persones, dues de les quals greus. Però l'altre punt de connexió és el barri de Vallbona, a tocar de Montcada. Allà, des de primera hora, hi ha el Toni Fortesa. Toni, bon dia.
7: Molt bon dia.
2: Sabem alguna cosa més? Sabem què és el que va causar aquest esvoranc ahir que es va arribar a passar una grua? Sabem les causes de l'incident?
7: Doncs no, de moment no se saben les causes, les estan estudiant tot el que fa referència al voltant d'aquests pous de les obres, d'aquest soterrament de la via, que, com dèiem, aquesta caiguda, aquest esbronc, va fer caure una grua de grans dimensions i altra maquinària, a diferència del que estem sentint de Sants, sense causar cap ferit. Avui al matí, des de que hem arribat, les obres continuen, camions i operaris que no paren d'entrar i sortir d'aquí de la zona d'obres. L'esvoranc, això sí, queda tapat per una carpa blanca, només es pot veure des dels pisos més alts de l'edifici, que hi ha just a tocar de les vies. La Maria Rosa, que és veïna d'aquest edifici, hem pogut parlar amb ella, ens deia que en el moment de l'esvoranc no van notar res, però que els van venir a informar de seguida.
8: En principio nos han dicho que el bloque no hay problema, que no hay... En un principio decían igual que había que desalojar y tal, pero no, de momento no. Que han hecho las mediciones y está bien, no se han movido.
7: L'activitat segueix el seu ritme habitual, com dèiem, veiem camions continus entrar i sortir de la zona d'obres, si bé és cert que des de primera hora del matí hi ha també enginyers just a l'entrada de les obres parlant per telèfon. En Blas, un altre dels veïns, no va notar, és una mica d'un edifici una mica més allunyat, sí que no va notar el tema de l'esvoranc, però lamenta que les obres, tot el que signifiquen, estan cansats tots els veïns, que hem parlat amb ells, però estan convençuts que són per un bé major.
9: Això... Penso que amb el temps serà una bona opció. Passa que el problema que tinc ara és tanta obra i tanta obra i els problemes que deriven d'aquesta obra. Però amb el temps serà bo per tots.
7: I Adif, que ha dit que faria controls continus cada 24 hores per anar comprovant si hi ha aquests moviments a la zona afectada.
2: Això és important, aquests controls que ha dit que farà Adif per mirar que no hi hagi més moviments de terra. Clar, això, perquè ho deies tu, els neguits entre els veïns de sèrie hi són, no? És a dir, amb tot el que deies, Toni, però clar, és inevitable quan veus un esvoranc com aquest que, home, t'espantis una mica.
7: Sens dubte. La veïna que ens explicava que els havien vingut a fer les obres igualment estava reticent, fins i tot per la vostra. Pensàvem que igual ens haurien de desallotjar, que igual haurien de marxar de moment, però ens han dit que estiguem tranquils, que ens podem quedar.
2: Gràcies, Toni. Fins ara.
7: Fins ara.
2: Saludem a aquesta hora el Xavier Mercè, que és el regidor del districte de Nou Barris de Barcelona. Senyor Mercè, què tal? Molt bon dia.
10: Molt bon dia.
2: Ara connectàvem amb el Toni, que està en aquella zona, però continuem sense saber què ha passat, continuem sense saber quina és la causa d'aquest esvoranc.
10: Bueno, la causa és molt senzilla d'explicar des del punt de vista conceptual. Un pou de contenció amb uns pilars correctes que anava avançant el tornament per avançar en la via del soterrament de DIF. El que ha fet ha sigut un corriment de terres i, per tant, una part avançada d'un pou s'ha ensorrat. Això és una zona que està relativament allunyada dels pisos, per tant, no té cap afectació a la vivenda. No va haver cap ferits ni cap problema personal, afortunadament, i el que estem fent en aquests moments és a DIF demanar-li, que ho està fent, és un seguiment diari, per tal d'assegurar que realment no hi ha cap afectació potencial als habitatges que estan a uns 40-50 metres. És important fer-ho per la tranquil·litat dels veïns. No tenim cap tipus de potencial creixent, opinió de que pot haver aquest problema, però cal fer-ho, i el que s'està fent en aquests moments és una entrada constant de formigó per tal de reforçar aquests pilars, i a partir d'aquí el que cal fer és seguir les obres, però en qualsevol cas, en aquests moments, el que ens preocupa més és la seguretat del barri, és a dir, que no hi hagi cap afectació potencial a les vivendes, insisteixo, no hi té que ser, però cada dia es farà aquest seguiment durant, com a mínim, una setmana per estar-ne absolutament segurs, i evidentment el tall que això ha provocat a la R2, que sí que ens preocupa perquè, òbviament, és una molèstia ciutadana que en aquests moments és un tema que ens inquieta, no? Mm. Això és el que ha passat. Hem d'estar tranquils perquè això no ha estat en el perímetre exacte urbà, afortunadament, sinó una zona colindant entre el Besòs i el Rec Condal. Hem de fer alguns elements que s'han fet aquesta nit, que és tallar o reduir el rec, el canal d'aigua del Rec Condal, perquè estava entrant dins el pou i, per tant, podia afavorir una més feblesa amb les terres que hi ha a sota. Tot això és el que s'està fent, i en aquests moments el que vull transmetre és la màxima tranquil·litat dins de la inquietud que, òbviament, genera en aquest context el fet de que molt a prop d'unes vivendes hi ha hagut aquest enfronsament, no?
2: Clar, jo li deia la causa, és evident que la causa és un despreniment de terres, però li preguntava si sabem per què hi ha hagut aquest...

Benvinguts a una nova emissió d'Esplugues FM. Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat. Us acompanyarem fins a la una de la matinada. Gràcies per la vostra atenció. Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

Benvinguts a una nova emissió d'Esplugues FM. Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat. Us acompanyarem fins a la una de la matinada. Gràcies per la vostra atenció.

0: Són les 9 del matí.
1: Estàs escoltant Esplugues FM. Esplugues
2: FM. Bon dia, Esplugues. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.

0: Davant l'alerta de l'onada de calor, l'Ajuntament d'Esplugues activa diverses mesures. En destacarem algunes: l'adaptació de les activitats dels casals d'estiu i casal esportiu per infants i joves, on es prioritzen els espais a l'ombra i les activitats amb l'aigua. A més, durant les hores de màxima calor, s'evitaran totes aquelles activitats que suposin una activitat física intensa. Tanmateix, en la programació dels casals per a la gent gran, també es finaran les activitats a les 12 del migdia. Es recomana una especial atenció als col·lectius vulnerables de les gent grans, suport a les famílies, a les persones amb qualsevol tipus de discapacitat o mobilitat reduïda. Es recorda la importància de mantenir una bona hidratació, evitar l'exposició directa al sol durant les hores centrals del dia i buscar sempre espais més frescos sempre que sigui possible. I per aquest motiu, l'Ajuntament d'Esplugues ens recorda els 7 espais o refugis climàtics que tenim a la nostra població. Un és el Parc de Can Vidalet, al carrer Molí 112, que està obert des de les 8 del matí fins les 10 de la nit. El Complexe Esportiu Municipal de la Plana, a la plaça Catalunya. La piscina del Parc dels Torrents d'en Ferrer. L'equipament al Molí, que està al carrer Verge de la Mercè, número 1. El Mercat Municipal de la Plana, la Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues, al carrer Àngel Guimarà 106, i a l'Espai La Baronda, al carrer de la Riba, número 36. Aquests espais que us hem mencionat no tenen atenció mèdica, per la qual cosa les persones que ho requereixin s'hauran d'adreçar al centre de salut. També podeu trucar al telèfon d'emergència, al 112, al d'urgències mèdiques 061, a la policia local i el 092, que aquest només és per trucades dins d'Esplugues des d'un telèfon fixe. Tota aquesta informació la trobareu recollida i ampliada a la pàgina web de l'Ajuntament dintre de l'apartat de notícies. Ajuntament d'Esplugues. Esplugues.cat. ¿Sabes? Algo me preocupa.
1: ¿Te preocupa?
0: Sí, ¿por qué llamas a este espacio La Ensalada? ¿Será un programa sobre cocina?
1: No, para nada.
0: ¿Entonces?
1: Es muy simple. Lo llamo La Ensalada porque cada programa tendrá temáticas variadas. Y bueno, eso me hace pensar y espero que contengan ingredientes sabrosos. Y por supuesto, estos serán los que conformen esa ensalada a la que deseo llegar.
2: Hola amigos, soy Héctor Campovelo y quiero invitarles a escuchar nuestro microprograma La Ensalada, que se emite los lunes y los jueves a partir de las 22 horas.

0: Estàs escoltant Esplugues FM.
1: Davant l'alerta de l'onada de calor, l'Ajuntament d'Esplugues activa diverses mesures. En destacarem algunes: l'adaptació de les activitats dels casals d'estiu i casal esportiu per infants i joves, on es prioritzen els espais a l'ombra i les activitats amb l'aigua. A més, durant les hores de màxima calor, s'evitaran totes aquelles activitats que suposin una activitat física intensa. Tanmateix, en la programació dels casals per a la gent gran, també es finaran les activitats a les 12 del migdia. Es recomana una especial atenció als col·lectius vulnerables de la gent gran, suport a les famílies, a les persones amb qualsevol tipus de discapacitat o mobilitat reduïda. Es recorda la importància de mantenir una bona hidratació, evitar l'exposició directa al sol durant les hores centrals del dia i buscar sempre espais més frescos sempre que sigui possible. I per aquest motiu, l'Ajuntament d'Esplugues ens recorda els 7 espais o refugis climàtics que tenim a la nostra població. Un és el Parc de Can Vidalet, al carrer Molí 112, que està obert des de les 8 del matí fins les 10 de la nit. El Complex Esportiu Municipal de la Plana, a la plaça Catalunya. La piscina del Parc dels Torrents d'en Ferrer. L'equipament al Molí, que està al carrer Verge de la Mercè, número 1. El Mercat Municipal de la Plana, la Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues, al carrer Àngel Guimarà 106, i a l'Espai La Baronda, al carrer de la Riba número 36. Aquests espais que us hem mencionat no tenen atenció mèdica, per la qual cosa les persones que ho requereixin s'hauran d'adreçar al centre de salut. També podeu trucar al telèfon d'emergència, al 112, al d'urgències mèdiques 061, a la policia local i el 092, que aquest només és per trucades dins d'Esplugues des d'un telèfon fixe. Tota aquesta informació la trobareu recollida i ampliada a la pàgina web de l'Ajuntament dintre de l'apartat de notícies. Ajuntament d'Esplugues. Esplugues.cat.
0: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Esplugues FM.
1: Esteu escoltant Esplugues FM.
2: Davant l'alerta de l'onada de calor, l'Ajuntament d'Esplugues activa diverses mesures. En destacarem algunes: l'adaptació de les activitats dels casals d'estiu i casal esportiu per infants i joves, on es prioritzen els espais a l'ombra i les activitats amb l'aigua. A més, durant les hores de màxima calor, s'evitaran totes aquelles activitats que suposin una activitat física intensa. Tanmateix, en la programació dels casals per a la gent gran, també es finaran les activitats a les 12 del migdia. Es recomana una especial atenció als col·lectius vulnerables de les gent grans, suport a les famílies, a les persones amb qualsevol tipus de discapacitat o mobilitat reduïda. Es recorda la importància de mantenir una bona hidratació, evitar l'exposició directa al sol durant les hores centrals del dia i buscar sempre espais més frescos sempre que sigui possible. I per aquest motiu, l'Ajuntament d'Esplugues ens recorda els 7 espais o refugis climàtics que tenim a la nostra població. Un és el Parc de Can Vidalet, al carrer Molí 112, que està obert des de les 8 del matí fins les 10 de la nit. El Complexe Esportiu Municipal de la Plana, a la plaça Catalunya. La piscina del Parc dels Torrents d'en Ferrer. L'equipament al Molí, que està al carrer Verge de la Mercè, número 1. El Mercat Municipal de la Plana, la Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues, al carrer Àngel Guimarà 106, i a l'Espai La Baronda, al carrer de la Riba, número 36. Aquests espais que us hem mencionat no tenen atenció mèdica, per la qual cosa les persones que ho requereixin s'hauran d'adreçar al centre de salut. També podeu trucar al telèfon d'emergència, al 112, al d'urgències mèdiques 061, a la policia local i el 092, que aquest només és per trucades dins d'Esplugues des d'un telèfon fixe. Tota aquesta informació la trobareu recollida i ampliada a la pàgina web de l'Ajuntament dintre de l'apartat de notícies. Ajuntament d'Esplugues. Esplugues.cat.
3: Carpe diem. Pautas y consejos que te ayudan a sentirte mejor. Con Xavi Sabín y Lola Carrasco, los jueves a las 9 de la noche en Esplugas FM.
4: ¿Sabías que una gran part de les urgències mèdiques es poden resoldre sense haver d'anar a l'hospital? Si no et trobes bé o si et fa mal res, el millor és trucar al 061. Al 061 sempre tens un metge o una infermera a prop per atendre't, orientar-te o indicar-te a quin centre sanitari t'has d'adreçar en cas que calgui. Per una salut millor, 061 CatSalut Respon. Generalitat de Catalunya.
5: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Estàs escoltant Esplugues FM.
1: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música.
2: De dilluns a divendres, a les 4.
1: El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
3: Esplugues Comerç, per tracte personal i per la qualitat dels productes. Per comoditat i sostenibilitat. Per confiança i proximitat. Compra als comerços d'Esplugues. Unió de Botiguers d'Esplugues. Col·labora Ajuntament d'Esplugues, Generalitat de Catalunya i Diputació de Barcelona.
4: Davant l'alerta de l'onada de calor, l'Ajuntament d'Esplugues activa diverses mesures. En destacarem algunes: l'adaptació de les activitats dels casals d'estiu i casal esportiu per infants i joves, on es prioritzen els espais a l'ombra i les activitats amb l'aigua. A més, durant les hores de màxima calor, s'evitaran totes aquelles activitats que suposin una activitat física intensa. Tanmateix, en la programació dels casals per a la gent gran, també es finaran les activitats a les 12 del migdia. Es recomana una especial atenció als col·lectius vulnerables de les gent grans, suport a les famílies, a les persones amb qualsevol tipus de discapacitat o mobilitat reduïda. Es recorda la importància de mantenir una bona hidratació, evitar l'exposició directa al sol durant les hores centrals del dia i buscar sempre espais més frescos sempre que sigui possible. I per aquest motiu, l'Ajuntament d'Esplugues ens recorda els 7 espais o refugis climàtics que tenim a la nostra població. Un és el Parc de Can Vidalet, al carrer Molí 112, que està obert des de les 8 del matí fins les 10 de la nit. El Complexe Esportiu Municipal de la Plana, a la plaça Catalunya. La piscina del Parc dels Torrents d'en Ferrer. L'equipament al Molí, que està al carrer Verge de la Mercè, número 1. El Mercat Municipal de la Plana, la Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues, al carrer Àngel Guimarà 106, i a l'Espai La Baronda, al carrer de la Riba, número 36. Aquests espais que us hem mencionat no tenen atenció mèdica, per la qual cosa les persones que ho requereixin s'hauran d'adreçar al centre de salut. També podeu trucar al telèfon d'emergència, al 112, al d'urgències mèdiques 061, a la policia local i el 092, que aquest només és per trucades dins d'Esplugues des d'un telèfon fixe. Tota aquesta informació la trobareu recollida i ampliada a la pàgina web de l'Ajuntament dintre de l'apartat de notícies. Ajuntament d'Esplugues. Esplugues.cat.
0: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Cocodril Club.
1: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Esplugues FM els diumenges al migdia de 12 a 2 i els dissabtes a la tarda de 8 a 10. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, diumenges de 12 a 14, dissabtes de 20 a 22, a Esplugues FM 99.7.
2: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Són les 11 del matí.
1: Estàs escoltant Esplugues FM. Esplugues
2: FM. Bon dia, Esplugues. Tu passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.
1: Estàs escoltant Esplugues FM. Esplugues FM.
2: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.
3: Hola, soc en Luis Vizuete Prieto, creador i locutor del programa Un poco de todo y algo más en Esplugues FM. En trobareu cada setmana amb moments de nostàlgia, emocions, misteris i crims foscos, reflexions, i en cada programa comentarem una cançó de la música de les nostres vides. Tot en un sol programa, en Esplugues FM al dial 99.7 de la FM. Tots els dimarts a les 22 hores de la nit i repetició els diumenges a les 10 del matí. Sempre que vulgueu, el podeu escoltar de nou a qualsevol hora a la carta de podcast esplugasfm.cat. Un poco de todo y algo más.
4: En una ciutat neta, el pipi es neteja. Aquesta és la campanya que ha iniciat l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat. Es tracta d'una campanya de sensibilització per promoure la neteja dels carrers i els espais públics de la nostra ciutat. Les femtes dels gossos poden ser portadores de malalties que afecten als animals i també a les persones. L'acumulació d'orina als carrers genera olors fortes i desagradables. Una ciutat neta és una ciutat agradable. En què consisteix la campanya? L'Ajuntament està repartint en els propietaris dels gossos una ampolla i un dispensador de bosses, on es pot recollir aquest material a qualsevol punt d'atenció ciutadana de la nostra població, sigui a la plaça Santa Magdalena, al barri del Centre, o bé a la Rambla Verge de la Mercè, al barri de Can Vidalet. Trobaràs més informació a través del telèfon 930 0082 o a través de les xarxes socials del mateix Ajuntament i a la pàgina web esplugues.cat. Davant l'alerta de l'onada de calor, l'Ajuntament d'Esplugues activa diverses mesures. En destacarem algunes: l'adaptació de les activitats dels casals d'estiu i casal esportiu per infants i joves, on es prioritzen els espais a l'ombra i les activitats amb l'aigua. A més, durant les hores de màxima calor, s'evitaran totes aquelles activitats que suposin una activitat física intensa. Tanmateix, en la programació dels casals per a la gent gran, també es finaran les activitats a les 12 del migdia. Es recomana una especial atenció als col·lectius vulnerables de les gent grans, suport a les famílies, a les persones amb qualsevol tipus de discapacitat o mobilitat reduïda. Es recorda la importància de mantenir una bona hidratació, evitar l'exposició directa al sol durant les hores centrals del dia i buscar sempre espais més frescos sempre que sigui possible. I per aquest motiu, l'Ajuntament d'Esplugues ens recorda els 7 espais o refugis climàtics que tenim a la nostra població. Un és el Parc de Can Vidalet, al carrer Molí 112, que està obert des de les 8 del matí fins les 10 de la nit. El Complexe Esportiu Municipal de la Plana, a la plaça Catalunya. La piscina del Parc dels Torrents d'en Ferrer. L'equipament al Molí, que està al carrer Verge de la Mercè, número 1. El Mercat Municipal de la Plana, la Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues, al carrer Àngel Guimarà 106, i a l'Espai La Baronda, al carrer de la Riba, número 36. Aquests espais que us hem mencionat no tenen atenció mèdica, per la qual cosa les persones que ho requereixin s'hauran d'adreçar al centre de salut. També podeu trucar al telèfon d'emergència, al 112, al d'urgències mèdiques 061, a la policia local i el 092, que aquest només és per trucades dins d'Esplugues des d'un telèfon fixe. Tota aquesta informació la trobareu recollida i ampliada a la pàgina web de l'Ajuntament dintre de l'apartat de notícies. Ajuntament d'Esplugues. esplugues.cat

0: Estàs escoltant Esplugues FM.
1: Davant l'alerta de l'onada de calor, l'Ajuntament d'Esplugues activa diverses mesures. En destacarem algunes: l'adaptació de les activitats dels casals d'estiu i casal esportiu per infants i joves, on es prioritzen els espais a l'ombra i les activitats amb l'aigua. A més, durant les hores de màxima calor, s'evitaran totes aquelles activitats que suposin una activitat física intensa. Tanmateix, en la programació dels casals per a la gent gran, també es finaran les activitats a les 12 del migdia. Es recomana una especial atenció als col·lectius vulnerables de les gent grans, suport a les famílies, a les persones amb qualsevol tipus de discapacitat o mobilitat reduïda. Es recorda la importància de mantenir una bona hidratació, evitar l'exposició directa al sol durant les hores centrals del dia i buscar sempre espais més frescos sempre que sigui possible. I per aquest motiu, l'Ajuntament d'Esplugues ens recorda els 7 espais o refugis climàtics que tenim a la nostra població. Un és el Parc de Can Vidalet, al carrer Molí 112, que està obert des de les 8 del matí fins les 10 de la nit. El Complexe Esportiu Municipal de la Plana, a la plaça Catalunya. La piscina del Parc dels Torrents d'en Ferrer. L'equipament al Molí, que està al carrer Verge de la Mercè, número 1. El Mercat Municipal de la Plana, la Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues, al carrer Àngel Guimarà 106, i a l'Espai La Baronda, al carrer de la Riba número 36. Aquests espais que us hem mencionat no tenen atenció mèdica, per la qual cosa les persones que ho requereixin s'hauran d'adreçar al centre de salut. També podeu trucar al telèfon d'emergència, al 112, al d'urgències mèdiques 061, a la policia local i el 092, que aquest només és per trucades dins d'Esplugues des d'un telèfon fixe. Tota aquesta informació la trobareu recollida i ampliada a la pàgina web de l'Ajuntament dintre de l'apartat de notícies. Ajuntament d'Esplugues. Esplugues.cat.
2: Què tal? Soc Joan Carles Simón. Us hi espero al programa Entre Nosaltres, els dimecres cada 15 dies, de 6 a 7 de la tarda, i en redifusió dissabtes de 11 a 12 del matí. Ens podeu seguir a Esplugues FM, al 99.7, i al podcast a la plataforma iBooks. Volem entretenir des del coneixement, la reflexió, l'opinió, sempre amb temes i convidats molt interessants. Entre Nosaltres, si sou curiosos i voleu saber més, aquest és el vostre programa.
3: I Ricky Rubio aguanta fent triples, muntant a cavall en una fira. Tu pots aguantar sense fumar. 8 de cada 10 persones que fumen van començar a fer-ho abans dels 20 anys. Aguanta sense fumar. Més reptes a aguanta.cat. 061 CatSalut respon. The Ricky Rubio Foundation, Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
4: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

0: Esteu escoltant Esplugues FM.
1: Què tal? Soc Joan Carles Simón. Us hi espero al programa Entre Nosaltres, els dimecres cada 15 dies, de 6 a 7 de la tarda, i en redifusió dissabtes de 11 a 12 del matí. Ens podeu seguir a Esplugues FM, al 99.7, i al podcast a la plataforma iBooks. Volem entretenir des del coneixement, la reflexió, l'opinió, sempre amb temes i convidats molt interessants. Entre Nosaltres, si sou curiosos i voleu saber més, aquest és el vostre programa.
2: Sou una entitat?
3: Organització sense ànim de lucre?
4: Associació de veïns?
5: Artista?
6: ONG? Músic?
2: Sou d'Esplugues i voleu donar a conèixer la vostra activitat?
7: Escriu-nos un mail a esplugasfm@gmail.com.
8: És gràcies!
9: Cultura, notícies, actualitat, entreteniment. Esplugues FM, la ràdio de proximitat.

0: Són les 12 del migdia.
1: Estàs escoltant Esplugues FM. Esplugues FM.
2: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM. Les entrevistes d'Esplugues FM.
3: Si us dic precisió, si us dic paciència i Egipte, de quina entitat penseu que parlarem avui? I saw a werewolf with a Chinese menu in his hand, walking through the streets of Soho in the rain. Avui parlem de billar. I parlarem de la secció de billar d'aquí, del Centre Cultural de l'Avenç. I per això tenim en el Pedro Romero Romero, que és veí d'aquí del barri del Gall. Hola, bona tarda.
4: Hola, bona tarda.
3: Gairebé ja bon vespre, l'hora que és.
4: Sí.
3: I també tenim el Ramon Guerra García, que és del barri del Centre i també és de la colla del billar.
5: Bona tarda.
3: Bones. Expliquem una mica, començarem per la història de la secció del billar d'aquí d'Esplugues, després ja parlarem una miqueta més de la història del billar. Quan comença a haver-hi secció de billar aquí al Centre Cultural de l'Avenç? Aproximadament,
5: va començar el 1987.
3: I directament on esteu ara aquí en el... esteu a la planta baixa del Centre Cultural.
5: Sí.
3: On us ubiqueu quan comenceu el 87?
5: Al mateix puesto, sempre hem estat allà.
3: Ah. No,
5: al principi el billar estava a dintre de la sala de joc del bar de l'Avenç.
3: Sí, a dintre del bar.
5: I d'allà va passar a la sala. Vam demanar la sala i es van deixar muntar-ho tot allà dintre.
3: Quants socis sou ara aproximadament?
4: Ara més o menys són uns 23. Sempre estan oscil·lant entre 20, 27, més o menys. Per los estatus que tenim fets, tenien que ser 25. Però, bueno, de vegades amplien a 27, 28, depèn de la demanda que tinguin en cada moment.
3: Explica'm una mica com és la història del billar. He volgut trobar alguna coseta, fins i tot m'ho situen per Egipte, que a la Cleòpatra ja li agradava jugar al billar, però no és el billar que coneixem ara actualment, sobre d'una taula. Però ara sí que parlarem de com comença la història del billar tal com la coneixem ara, perquè té molts segles la història del billar.
4: Sí, bueno, la història del billar és molt antiga. Jo de Cleòpatra no tenia referències que jugar al billar.
3: Jo tampoc, però, bueno, ho he descobert i és un sobte.
4: El billar que juguem nosaltres és el de caramboles, el de les tres boles, i aquest sí que té un origen de França, que allí sí que juguen des de fa molt de temps i jugaven a diferents jocs dintre del mateix billar.
3: Que situem l'origen del billar a França directament.
4: Jo lo situaria a França.
3: Tot i que mundialment és molt estimat el billar, eh? Abans d'obrir micros parlàvem, que sí. Des de que neixes gairebé ja pots tenir un billar per la teva mida, per les teves mans de nen o nena petita, no?
4: Sí.
3: Molts nens per Reis demanen el seu billar per tenir-lo allà a casa. Però quines mides té el tauler de billar, o com se li diu, la taula, no?
4: La taula
3: de billar. Quines mides té?
5: 1,42 per 2,84.
3: 1,42, metre 42.
5: D'amplada per 2,84 de llargada.
3: I després ve el tema de que, depenent del tipus de billar, trobem una taula amb forat, sense forat.
4: El billar que juguem nosaltres és un billar sense forat.
3: I com se li diu?
4: És un billar francès.
3: El francès, l'autèntic.
5: És un billar de gran maig.
4: És un billar que li diuen de gran maig, calefactat, o sigui, és un billar una mica d'unes condicions una mica especials. Llavors, el manteniment de la taula és molt important també, perquè tot vagi com ha d'anar, i bé, però vaja, és un billar una mica especial. No és tan senzill com un de forats, és més gran, però bueno, és una cosa un poc... N'hi ha que viure.
3: I quan té forats, a sis bandes, això com se li diu?
4: No, quan té forats és un billar americà, que li diuen l'americà. I nosaltres el que juguem és a tres bandes, bàsicament.
3: Ah,
4: aquí.
3: A tres bandes és que no hi ha forats.
4: No,
5: ni a la lliure, hi ha molts
4: N'hi ha molts jocs que no són, que són sense forats.
5: Ara, no és només les tres bandes, hi ha molt més models de joc que no passa a les tres bandes.
3: Sí, venim a la vostra sala que teniu aquí a l'Avens, quantes taules teniu?
5: Dues.
3: Ara en teniu dues. I l'horari que feu per venir aquí a practicar?
4: És l'horari que fa el bar. Si el bar està obert, el soci que sigui soci de la secció pot vindre a jugar. A cada soci se li dona una clau de la sala i puc entrar i sortir quan vulgui.
3: Per tant, esteu de dilluns a diumenge?
4: De dilluns a diumenge. Mentre
3: que estigui funcionant.
4: De 8 del matí a 11 de la nit.
3: Molt bé. Entre vosaltres teniu competicions internes?
4: Sí.
3: Evidentment, perquè us heu d'entrenar molt per fer les competicions supra-events, quines serien? Hi ha competició més enllà d'Esplugues, comarcals, o aneu directament a la catalana?
5: No, només fem a la Festa Major, que llavors ens convidem a diversos clubs. Bueno, convidem al Barcelona, al Sants, de vegades ve el Sant Martí, ha vingut al Sant Feliu un parell de vegades.

0: importàncies que tenim.
1: Pels reglaments també poder que hi deuen haver-hi a la federació?
0: No. És més per la gent que no està disponible.
2: Gent, i un tema també de que això val uns diners, la inscripció a la Federació Catalana, i que nosaltres som un club petitó i no disposem d'aquests mitjans.
1: Per tant, ho feu a través de Sant Feliu de Llobregat.
0: Sí, en Sant Feliu de Llobregat, el club Unión Coral, sí. Van vindre a buscar-nos per anar a jugar i van anar allà a jugar.
1: És una gran afició. De fet, tenim diversos bars aquí a Esplugues. Ara no els tinc localitzats, però n'hi ha hagut bars que tenien el seu billar a dintre.
0: Sí.
1: Abans parlàvem del bar Pavón a Can Clota, el bar Ajedrez també de Can Clota, sí. N'hi havia tingut. El Bridge de Sant Just també havia tingut la seva taula de billar.
0: La Unión Coral de Sant Just d'Esver, en com se diu?
2: L'Ateneu.
0: En l'Ateneu de Sant Just.
2: Tenen dos taules.
0: Tenen dos taules també de billar.
1: És veritat. Franceses. I ara que ho penso, el patinet havia tingut
2: no,
1: també.
2: No, però això és de billar americà.
0: Són billars americans.
2: És un billar petit de billar americà.
0: I el Dora, d'aquí de la carretera d'Esplugues, també té billars, però són americans, no són francesos.
1: I la gran afició que hi ha en general, només teniu 25 socis.
0: Sí, però bueno, també ve donat perquè, clar, pensa que la sala té dos taules, si tinguessis molts socis tampoc tindries temps per poder jugar quan vens a jugar. Llavors, clar, és una mica...
1: El peix que es mossega la cua.
0: Clar, però vaja, que si algú va a vindre i no té plaça, doncs ja se li faria un lloc, per això no hi hauria cap problema.
1: I com ho hem de fer per ser socis del billar? Doncs
0: pues mira, bàsicament, el primer que s'ha de ser per jugar al billar a la secció de billar de l'Avens és ser soci de l'entitat de l'Avens. I després, fer-se soci de la secció. Són coses que van lligades, però són independents.
1: Bueno, tenim un correu electrònic, que és el de l'Avens, que és centre@avensesplugues.cat. Ho diem Avens amb C trencada, però recordem que Avens, quan s'escriu, és amb C de Catalunya, perquè no ens deixa l'ordinador posar la C trencada en els correus electrònics. centre@avensesplugues.cat. Doncs, si algú vol fer-se soci del billar d'aquí d'Esplugues, doncs...
0: Que passi per la secció... i serà atès amb tota l'amabilitat que sempre fem a tothom que ve.
1: Ara ja anem una miqueta més a la part així més personal. Què us porta a vosaltres a jugar al billar? Perquè suposo que fa molts anys que jugueu a billar.
0: Pues mira, jo tinc 54 anys ara i jugo des de que tenia 14, més o menys. Vaig començar a jugar perquè el meu avi i el meu pare jugaven els diumenges a la tarda, anaven a jugar, jo m'anava amb ells, i d'ahir me va vindre l'afició. I llavors, pues, tens molta paciència, molta paciència i molta intensitat jugant, perquè si no, és un lloc que és molt bonic, però no és fàcil. S'ha de posar ganes per saber jugar bé.
1: Heu de practicar molt? Moltes hores.
2: Moltes hores.
1: Molta paciència.
0: Molta.
1: Això es reflecteix en el caràcter dels jugadors de billar? O no té res a veure? Hi ha jugadors que són nerviosos, que tenen atacs així de nervis, o en general sou gent tranquil·la?
0: N'hi ha de tot. Com en botiga, n'hi ha de tot.
1: Molt bé, doncs aleshores no cal que el practiqui perquè no m'apaigarà els meus nervis.
2: No, relaxa una mica.
1: I en quant a la concentració?
0: És un esport que s'ha d'estar concentrat. Però que estiguis concentrat no vol dir que juguis millor o juguis pitjor. Has d'estar concentrat perquè l'esport lo requereix. Però que n'hi ha dies que vens de treballar, que estàs als nassos de treballar, vens, t'ho passes bé jugant, no poses massa atenció i fas moltes boles. I un altre dia pots vindre, posar-te a la mesa molt, molt, molt, molt concentrat i no sortir-te. Això va com va.
2: Bueno, però si estàs concentrat, normalment en fas més boles que no, sí. D'altra manera.
1: Us prepareu d'alguna manera per practicar el billar?
2: No. En principi no hi ha cap problema. Qualsevol pot practicar billar.
0: El que sí que és una cosa que veritablement és un esport molt maco, que si vens i li poses una miqueta de ganes i veus els avanços que vas fent, és una cosa que verdaderament és molt reconfortable. Nosaltres tenim socis d'edats molt variopintes, potser des de los...
2: Sí, bueno, hi ha
0: 35, 35, 38, fins persones molt...
2: De 70 i pico d'anys. Al centre de jubilats aquí de les Tres Torres, i que han estat allà i els hi ha agradat el sistema que tenim nosaltres i han volgut anar una mica més enllà i han vingut a jugar amb nosaltres. S'han fet socis de l'avent.
1: Anem a parlar una miqueta del taco, se li diu? Quines mesures té?
0: El taco, ara en aquest moment n'hi ha dos tipus de taco, de llargada variable.

0: Volien fletxes, la fletxa és la punta, lo que va més a dalt, el que porta la sabatilla per tirar, que n'hi ha fletxes de 69 centímetres i fletxes de 71. Llavors, la de 71 fa que el taco faci 1,43 i la de 69 que te fa 1,41. Llavors, és una cosa que depèn de lo que a ti te vagi millor, pues jugues amb una llargada o una altra llargada.
1: I el taco vindria a ser com la guitarra per un guitarrista, vull dir, el material és important o estan fetes amb el mateix tipus de fusta o depèn del
2: Bueno,
1: fabricant?
2: hi ha de tot el que vulguis. El taco
0: Tacos.
2: és com tot, com una bicicleta, com una pala de pàdel o el que sigui. Depèn del que vulguis gastar-te. N'hi ha
1: Ah.
2: tacos que pots gastar-te 50 euros i n'hi ha tacos que valen 5 o 6.000 euros.
1: Déu-n'hi-do.
2: Sí, jo
1: Això
2: vull
1: són
2: dir que
1: paraules
2: depèn
1: majors.
2: del que vulguis. Com tot...
0: Però que lo important són
1: Són
0: les mans del jugador.
1: les mans i la vostra concentració.
0: Les mans del jugador és l'important.
2: Si és un jugador bo, millor amb una canya ja ho fas tot, però...
0: El taco ajuda, però no és tot.
1: I després tenim el taco ha d'estar ben amb el guix.
2: Sí, hi ha un guix.
1: Empolainat amb el guix perquè si no rellisca amb la bola.
0: Sí, el guix se posa a la punta de la sabatilla, la que te deia abans, perquè quan la sabatilla impacta en la bola no rellisqui i no faci el misto que nosaltres diem, que és el plas, el que no volem que no es facin mai i de moltes vegades no es fa, pues això és el que intentamos fer con el guix perquè no ho fessi.
1: Bueno, tenim una mesa, tenim un taco, tenim el guix i ens falta l'important, que són les
0: Les
1: boles.
0: boles.
1: Depenent del joc, canvien les quantitats de boles o sempre estan, si és francès com americà?
0: No, si és francès, sempre es juga, depenent del joc que juguis, sempre se juga amb 3 boles. I a l'americà se juguen com boles ratllades i boles llises, i són més boles.
1: Després ja, si juga l'americà, si tires la bola negra, el
0: Sí.
1: forat, això...
0: Has
2: Sí, bueno,
0: de ficar ratllades, has de
2: aquí es
0: ficar
2: diu, a
0: negres...
2: l'americà aquí es diu pol, i després a l'anglès és l'snooker, que també és de bola de forat, però la taula de billar és molt més gran,
0: És més gran que la nostra.
2: les boles més petites,
0: És un billar molt difícil
2: i
0: de
2: bueno,
0: jugar.
2: i s'han
1: A
2: de ficar
1: l'anglès.
2: dintre de...
0: L'snooker.
1: Perquè quants tipus de jocs de billar hi ha? Vull dir, m'heu dit la mesa, la francesa, l'anglesa, però hi ha tipus diferents de billars?
0: De billar està el que és el billar francès, que és el que no té forats, luego està el billar, el pool, que és el que té 6 forats, i luego està el snooker, que és com una espècie de pool, però la mesa és molt més gran i les boles són més petites. I per la meva manera de veure-la és molt més complicat.
1: I a part d'aquestes modalitats ja no n'hi hauria més, perquè m'ha semblat veure per internet que hi havien a la manera de jugar colombiana o alguna cosa així, o...
2: Bueno, és que dintre del billar hi ha la lliure, hi ha el quadro, hi ha les 3 bandes, hi
0: A
2: ha
0: la banda.
2: quilles, hi ha la banda, és que hi ha moltes modalitats amb les 3 boles.
1: Teniu escola de billar o no? No teniu nanos que us
0: No.
1: vinguin? Doncs seria important.
0: Sí, però és complicat, és
1: Ja.
0: complicat.
1: Combinar-ho amb els horaris, els
0: No,
1: nanos...
0: a part de combinar-lo amb els horaris, és que la gent jove d'ara no té paciència. La paciència és una cosa que no la tenen molt com a virtut. I si no tens paciència, no és fàcil començar i que les coses surtin bé d'un principi. I s'ha de tindre molta paciència, molta actitud, molta constància i s'avorreixen massa d'hora.
1: Doncs poder s'avorreixen perquè no hi ha la cultura d'ensenyar-los a jugar a billar, d'ensenyar-los a jugar als escacs, perquè és una manera de practicar paciència i estratègia.
0: Sí.
2: Bueno, jo crec que des de l'internet això ja ha suposat un...
0: Jo quan era petit, ja t'he dit abans, amb 12, 13, 14 anys, jo anava al meu barri, anava als salons recreatius a jugar al ping-pong, a jugar al billar, a jugar al
2: Futbolín, a
0: futbolín.
2: tot.
0: Ara això ja als barris cada dia n'hi ha menys. Ara als nens li agraden molt la PS4, el FIFA i les coses aquestes que a nosaltres no ens gusten res i a ells li agraden molt.
1: La veritat és que, per exemple, des del mateix ajuntament s'han posat taules de ping-pong al carrer
0: Sí.
1: perquè els nanos practiquin.
0: Sí, al
1: Ah,
0: parc.
1: ja no dic posar, ni taules de billar, evidentment que no,
0: No,
1: però també
0: això...
1: tenim escoles d'escacs aquí a Esplugues,
0: Sí, i de ping-pong.
1: També, sí, la tenim aquí a
0: A
1: l'Avenç.
0: l'Avenç.
1: Però que és molt interessant, vaja, a mi em sembla que és molt, no interessant, important que els nanos practiquessin aquestes modalitats que hem dit, tant de ping-pong, billar, escacs, perquè els referma una mica amb això, amb la constància, amb la concentració. Com ho feu per concentrar-vos? Simplement és que quan ja entres a la sala de billar ja t'oblides del món exterior?
0: No és que t'oblides del món exterior, però vens a fer una cosa que t'agrada molt fer-la i llavors pues, li poses l'actitud que n'hi ha que posar-li perquè la partida és el que te surti maca. I després si jugues amb un amic, com pot ser Ramon, que n'hi ha nostra competència sana, com dic jo, pues ahí estem barallant-nos totes les tardes.
1: Quines estratègies teniu alhora? Ja no de concentrar-vos, no? Perquè hi ha moltes pel·lícules de cinema que parlen de billar. Hem tingut també televisions que fan molts programes de billar, que se li dedica a l'esport del billar. I les pel·lícules ens reflecteixen això, el com un jugador pot desconcentrar amb el seu rival amb una tonteria que és mirar cap a una altra banda i ja has desconcentrat el jugador que en aquell moment té que disparar el taco, no? Teniu estratègies d'aquestes predeterminades o no?
2: Bueno,
1: o és tot cinema?
2: Al nostre nivell no. Però normalment en competició sí que les n'hi ha. Hi ha gent que s'agafa un carmel i fa soroll amb el paper, o bé se li cau el guix a terra i fa soroll, o comença a esternudar o qualsevol cosa d'aquestes perquè l'altre perdi la concentració.
0: Això a vegades sí que quan li toca tirar triga una mica més de lo que és normal per tirar, per fer-te una mica la guixa i desconcentrar-te o posar-te nerviós, però bueno, són coses que són normals dintre del joc del billar.
1: Per tant, no són pel·lícules ni invents, és cert.
0: És realitat.
1: És aquesta la manera de fer-ho. Jo la veritat és que el meu desconeixement envers el billar en general és molt gran, excepte que havia intentat jugar alguna vegada a billar de joveneta al Bridge de Sant Just, que ja no existeix, I més que res anàvem com a divertiment, anàvem a fer el cubata després de sopar i a veure qui tirava més boles al forat, a veure, encara que fos la negra,
0: Sí.
1: I la veritat és que sí, que és un esport en el que et dona moltes alegries, que la gent ha disfrutat molt jugant a billar.
0: És molt divertit jugar.
1: Què ens recomanes, va? Feu-nos una recomanació.
0: Jo recomano a tothom que li agradi o que l'hagi pensat alguna vegada d'intentar jugar, que vingui una tarda i lo provi, perquè és una cosa que si lo proves i l'agafes el gusanet, com dic jo, és una cosa que te quedaràs per jugar i és una cosa que el que juga jugarà tota la vida, perquè jo vaig començar als 14 anys, a los 23 o així lo vaig deixar fins als 27, que vas vindre al poble, me vaig enterar que n'hi havia en billar, me apunté al billar i des de los 27, 30, que estic aquí, jugant al billar, una altra vegada. I és perquè t'agrada, perquè el gusanet t'enganxa i perquè és molt divertit. És molt divertit.
2: Home, de fet, a Esplugues vam tindre una iniciativa al billar de la secció de billar, i és que els nanos fins als 14 anys no paguen res.
1: Està molt bé, això.
2: O sigui, això ja ho hem fet ja pràcticament des de l'inici.
1: Doncs per part vostra és una bona iniciativa.
2: Però no, la joventut no està pel joc. 18, llavors, sí, a partir dels 14, em sembla que pagaven mitja quota, i després fins als 18, que ja llavors pagaven la quota sencera. O sigui, que dic que possibilitats sí que els hi hem donat i que es fa, però no hi ha l'afició que ha d'haver-hi.
1: Abans parlàvem, has anomenat tu, Pedro, el tema del manteniment, perquè clar, el drap que hi ha sobre la taula, que sí, no sé si deu ser un feltre...
0: No, és un panyo d'un teixit especial, perquè la bola rellisqui molt i corri molt.
1: I quan es fa un set, això ja és un drama, no?
0: Quan fan un set, que intentem no fer-los, s'ha de canviar el panyo.
1: Tot sencer, perquè sí. no es pot fer un apanyo.
0: No es pot cosir. I nosaltres, més o menys, canviem els panys a la mesa, perquè te facis una idea, dos vegades a l'any canviem les dues taules.
1: Doncs no deu ser tan car, no? Si ho podeu...
0: Bueno, són 1.300 euros els dos panys cada vegada que us canvies.
1: O sigui, si ho feu dos cops l'any, comptem el
0: que 2.600.
1: O sigui que s'us va el pressupost dels socis?
0: Bàsicament, la quota que tenim nosaltres a la secció és una quota molt assequible per tothom que vulgui jugar. El que passa que no és una secció que... No serem mai un banc. Tot el que recollim de les quotes lo empleen en material perquè la gent jugui bé, jugui contenta i jugui com bon material.
2: A més que res, el tema és que les taules de billar estiguin en condicions.
1: Clar, és molt
2: per
1: important.
2: Poder practicar el billar, que estem tots contents. Si s'agafen 100 euros, 100 euros estan dedicats precisament a la sala de billar.
0: Ara fa el mes de maig, van canviar una de les dues taules, la van canviar, que van canviar una taula que tenia, quants anys tenia, Ramon, la taula aquesta que tenien?
2: Aquestes tindria 30 anys, com a mínim.
0: 30-40 anys tenia la taula. I ara hem posat una SAM, una taula més nova, més moderna, que va molt millor.
1: Clar, perquè com que la taula és de fusta, la fusta s'ha de tractar bé, ha d'estar molt ben cuidada, aquesta mesa, no?
0: Bueno, les taules ja per si són dures, no se fan malbé. Si les fas el manteniment, que es les de fer, a lo que és la zona de lloc, que és canviar els panys, periòdicament cada 10-12 anys canviar les bandes de goma, perquè la bola boti bé a la banda, agafi bé els efectes i tal. Si le fas un manteniment correcte, la fusta, vaja, no se fa malbé gairebé mai.
1: Ara que dius això de que et llisqui bé per les bandes, i hi ha figures a dintre del billar quan feu que topa la bola i retorna i pica amb una bola directa, o teniu algun nom, per exemple, ha fet un tirabussó que no seria el vostre cas,
0: bueno,
1: hi ha alguns
0: al
1: noms?
0: Al lloc n'hi ha moltes jugades dintre del lloc mateix. Està el volteo, la cabanya, el passe bola, la corrida por banda, la corrida
2: sense banda, el tiquitaca, que hi ha molts.
0: N'hi ha moltes.
2: Hi ha
0: moltes jugades,
2: molts tipus de jugada.
0: Que cada jugada pues, té el seu dibuix dintre de la taula.
2: Bueno, i el billar està dividit en tatxes, i les tatxes que té el billar són precisament per tindre un punt
0: d'influència
2: per veure on tens d'anar perquè vagi a l'altra tatxa, que és on vols anar-hi.
1: D'acord, les tatxes estarien a
0: sobre de la taula. A sobre de la taula,
2: al voltant,
0: a la banda.
2: Al voltant de la
0: per veure-la i fixar-te, i te serveix de referència perquè la bola faci el dibuix que ha de fer.
2: Diguéssim que el billar està dividit per un costat en 8 quadros i amb l'altre en 4.
1: Estàvem parlant de les figures, de les tatxes, m'estàveu parlant d'això. Les tatxes donen un punt de referència, i aleshores el que és molt important és quan el taco el fas anar,
0: el cop
1: que li has de donar i la direcció que li dones.
0: El cop, la força i la direcció.
1: I tot això és molta pràctica.
0: Clar.
1: No hi ha altra manera d'aprendre que pràctica i pràctica i pràctica.
2: Pràctica i pràctica i pràctica. I més pràctica.
0: Són mans. Són mans. Tindre mans i tindre cap. Molt de cap.
1: I a més quan ho dius, fan somriure al Pedro, que és que li agrada, perquè ell s'està imaginant com ell fan el taco, i somriu.
2: És que sempre estem aprenent al billar. No,
0: el billar mai
2: no s'ha acabat mai.
0: Nunca se sap tot.
2: Sempre hi ha jugades noves. Ara, per exemple, hi ha el billar a Corea, que s'ha posat molt de moda, i allà pràcticament a les escoles ja estan començant a fer billar. Aquí s'ha perdut molt, però allà no. A l'Àsia ara s'ha posat de moda. I, bueno, cada cop hi ha jugadors nous que fan jugades noves, i, bueno, no pares mai d'aprendre jugades noves de billar.
1: Perquè si busquem a Google et diu que molta documentació es troba entre la realesa i la noblesa europea del segle XIX, però que també hi ha documents anteriors i que se li pot atribuir a la Xina el naixement del billar. Però clar, i això ja anem molt, molt cap enrere. Per tant, que seria de lògica que des de Corea estiguin fomentant actualment el
2: Corea,
1: billar a les
2: Vietnam,
1: escoles.
2: Xina... Tota l'Àsia ara s'està fomentant. Mm-hmm. De fet, hem vist sales de billar a Corea que potser n'hi ha 20 o 25 taules, que això no s'ha vist mai aquí.
0: Ni es veurà.
2: Ni es veurà. Perquè allà sí que pots veure l'aficionat i gent molt jove jugant al billar. Nanos de 8, de 9 anys jugant al billar. I això aquí pràcticament no es veu.
0: I juguen a billar, però juguen d'una manera diferent. O sigui, la tècnica, la pràctica... Juguen diferent, la manera de tirar les boles les tiren diferent, ells juguen com més rotacions, juguen diferent. Rotació és quan la bola la fas girar molt, ells juguen d'una altra manera, juguen més fort, més, amb menys precisió, però vaja, menys tècnic, però més pràctic. A mi la manera de jugar que tenen m'agrada molt.
1: Doncs, i això que el d'aquí és tranquil, precisió, no? I
0: allí juguen d'una altra manera, juguen més amb boles més rotades, boles... Se compliquen més la vida, però les fan, que dic jo.
2: Bueno, ells tenen un avantatge, que ells, com es veu que ho han agafat molt fort, han agafat a gent molt preparada del billar europeu i se l'han endut allà precisament per ensenyar-los pràcticament la base del billar, que és la tècnica, no? I després ells han afegit, a més, la part seva, del cop de bola, el que diu ell de la rotació. Ja són temes que ells han anat polint més.
0: Tenim que tenir en compte que aquí a Catalunya o Barcelona tenim el senyor Dani Sánchez, que és el que ha sigut campió del món moltes vegades.
2: Quatre vegades, no, em sembla?
0: Més de quatre. Que és un pioner, va ser un pioner del billar i gairebé poca gent lo coneix que no sigui del món del billar, i se pot dir que és un Rafa Nadal en tota regla.
1: No se m'acut res més, no sé si vosaltres voleu afegir alguna cosa que jo m'hagi deixat de dir, que
0: no
1: considereu interessant.
2: Bueno, a nosaltres ens agradaria estar federats, però això, per estar federats necessitem diners.
1: Això s'ha parlat amb junta de l'avenç, el tema aquest.
2: I si tinguéssim subvencions o alguna cosa que ens ajudés una mica, llavors sí que pensaríem en fer-ho seriosament, perquè ens agradaria. Perquè no tinguéssim ell i jo que anar-se a un club de fora, a la Unió Coral, per poder jugar federats.
0: I poder representar el poble d'Esplugues, clar. Que és el bonic per nosaltres, representar el poble d'Esplugues.
2: El poble i a l'avenç, clar.
0: I a l'avenç, a la mateixa vegada.
1: Doncs sé que és un tema que està sobre la taula de la Junta.
2: Home, de fet, la nostra intenció era tindre una sala més gran.
1: També.
2: Perquè ara, de fet, tenim un billar que el tenim voltant per aquí perquè no tenim puesto per posar-lo. I potser un billar d'aquest sí que podria ser perquè gent nova que entrés pogués anar practicant i d'aquesta manera agafar el gusanillo aquest del billar. Perquè ara amb els dos billars que tenim no ens puguem permetre, en principi, digué allò del set que hem parlat abans, de que ara ens facin jugant un set i tindre que gastar 600 o 700 euros en canviar un altre cop al pany. Dedicar una taula a fer alguna cosa d'aquestes.
0: Escola, un taller o... No sé, de vegades l'hem parlat i l'hem intentat, però és complicat també. Per el tema horaris, els nens han de vindre massa d'hora nosaltres estem treballant també. És una cosa una mica complicada, però bueno, tot poc a poc.
1: I qüestió de diners, a poc a poc, i tot es...
0: Sí, no, sí, en qüestió de diners, per lo que és la vida de la secció, con los socis que normalment tenim, van passant els anys i aquí estem tot els anys que han estat. I bueno, i van fent.
1: A més, és molt diferent, com per exemple tu, que teniu a sobre vostre a ping-pong, plegues la taula i la transportes on vulguis.
0: Clar.
1: I te'n pots anar a la pista Conxita Udina i
0: no, jugar.
1: El billar no.
0: No.
1: O sigui, s'ha de manipular d'una manera determinada, s'ha d'embalar, han de venir unes persones totalment especialitzades per transportar-lo.
0: Moure la taula és molt complicat.
1: Exacte.
0: Molt
2: ja
0: complicat,
2: una vegada.
0: Molt complicat i molt car.
2: Ja ho vam fer una vegada, que vam muntar aquí al teatre, vam muntar una exhibició que va vindre precisament el Dani Sánchez i el Segundo García, i la vam fer a dalt, però vam tenir que desmuntar la taula nosaltres. Bueno, va vindre una persona que sabia del tema i que va es dedicar a desmuntar-ho i a muntar-ho, però vam tindre les pissarres. Cada pissarra, quant pesa cada pissarra?
0: Pues cada pissarra pot pesar uns 300 quilos.
2: I van pujar pissarra per pissarra dalt de tot i allà muntar-ho.
0: I si una pissarra tot, te cau i s'espatlla, pues el billar ja no tens billar.
1: O sigui, podríem, jo faig la comparació de moure una taula de billar és com moure un piano, que és super delicat i necessiten persones especialitzades.
0: Correcte.
1: Que fan transport exclusiu d'això.
0: De billar. 3 dies el procés de desmuntar i muntar, 3 dies.
1: Això són moltes hores, i les hores
2: sí, són
1: cares.
2: Sí, perquè vam desmuntar també el billar que hi havia aquí per poder posar l'altre. I era desmuntar aquest, guardar-ho en magatzem, i allà van portar l'altra taula, desmuntar-la allà i muntar-la aquí una altra
0: vegada. I quan muntes el billar has de tapissar novament el taulell, perquè el pany ja no val. Una vegada lo treus, ja no serveix.
2: I és complicat perquè té calefacció. El billar té calefacció.
0: Per sota
2: té unes resistències...
1: Sí.
2: per sota de la pissarra, que van escalfant el billar, tenim una temperatura més o menys entre...
0: La mesa normalment està a 32 graus.
2: 20, 27, 32 graus, i per mantindre-la, per no tindre humitat, ni perquè corrin una mica més les boles.
1: És molt delicat, això, eh?
0: Sí. Molt delicat.
1: Sembla ja un joc per a senyoritos, que diuen, o sigui... aire condicionat en el billar,
2: sí, bueno, l'aire condicionat...
1: concentració, dedicació...
2: És imprescindible una sala tan petita com aquesta.
1: Doncs moltes gràcies al Pedro Romero i al Ramon Guerra. Heu estat aquí per explicar-nos com és la secció de billar del Centre Cultural de l'Avenç. Teníem ganes ja de que feia temps que havíem parlat amb el Jordi Figueres, sí, de que passéssiu per la ràdio.
0: Sí, sí, moltes ganes.
1: Finalment ha pogut ser, seguirem en contacte amb vosaltres.
0: I dir sobretot això, que la gent que tingui ganes de provar-lo, que sense cap mena de dubte, que vingui, lo provi, i si li agrada, pues cap endavant.
1: Doncs els teniu aquí. Entreu a l'Avenç, passeu pel vestíbul, i al fons de tot el vestíbul, passat la porta del bar, trobareu
2: dreta.
1: Una
2: abans
1: porta...
2: Abans d'arribar a la sala del 75 aniversari,
1: exacte,
2: a la dreta.
1: A la dreta, i allà tindreu els companys del billar, que l'única cosa que se sent quan passes pel passadís, perquè ells no parlen, només sents els tocs de les boles. Clar, pum, pum, clar, pum, clar.
2: Bueno, parlar també se'n parla.
1: Però
2: una mica.
1: Però poquet, perquè... poquet, perquè alguna vegada
2: sí,
1: que he passat, no
2: sí,
1: se senta moltes...
2: Normalment la concentració, si estàs concentrat, necessites estar callat, però bueno, exacte, sí que es parla una mica.
1: De fet, allà esteu bé, perquè esteu en un racó que hi ha silenci, bueno, alguns dies hi ha activitats al 75 aniversari.
0: Algun dia n'hi ha festa, però
1: i
0: bueno.
1: I algun dia dalt, sí, a la Pau
2: Pujol,
1: el Zumba...
2: I el ping-pong, quan hi ha el ping-pong també, perquè salten els jugadors,
0: però bueno,
2: i a dalt se sent, sí, els sostres,
1: se sent tot. I a més l'Avenç és molt antiga i el tema d'insonorització falla per totes bandes.
0: S'ha de conviure.
1: S'ha de conviure, ja ho has dit tu. Doncs com us he dit abans, moltes gràcies a en Pedro, al Ramon, per ser aquí amb nosaltres. I com sempre diem, quan acabem les entrevistes, una abraçada molt forta a tots aquests socis que fan possible que aquesta secció de billar, sí, doncs funcioni.
0: Molt bé, gràcies.
1: Una abraçada a tothom.
2: Gràcies.
1: Molt bé, gràcies.
3: Heu escoltat l'espai d'entrevistes d'Esplugues FM. Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat. Esplugues FM. L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.
4: Molt benvinguts a l'Espluga Gent, un espai on ens acostem a entitats, associacions, però també a persones que tenen alguna cosa a explicar. Avui hem convidat en Jordi Campó i Boada, productor musical, pianista, compositor i escriptor. Ell ja va ser a Esplugues FM per presentar la seva primera obra, La noia del violoncel, i ara el tornem a tenir aquí per parlar d'una segona novel·la, La cantant de Fado. Molt bona tarda, Jordi.
5: Molt bona tarda, gràcies per convidar-me.
4: Escolta'm, com ha anat aquesta experiència d'escriure, de ser escriptor?
5: Home, molt bé, no? Sobretot sí, les primeres vegades sempre són màgiques. Uh-huh. He recollit un bon grapat de lectors, un bon grapat de crítiques i un bon grapat d'amistats, perquè escrivint i parlant amb els lectors també es poden fer amics, no? I què millor per fer amics que una cosa com és l'escriptura, la literatura i la música, no?
4: Sí, sí, sí, perquè els teus llibres tenen molta música, que després sí, en parlarem. A veure, has parlat de crítiques. Crítiques bones, n'has tingut alguna de negativa? Com ho portes, això de les crítiques?
5: Les encaixo bastant bé. La veritat és que haig de dir que la majoria han sigut bones, no? Mm-hmm. Almenys els que no els ha agradat el llibre potser no ho han dit, però el feedback que he tingut ha sigut molt bo. La veritat és que encaixo bé també les dolentes, que són les que et fan créixer, perquè les crítiques bones només et fan créixer l'ego, no?
4: Sí.
5: Les dolentes et fan aprendre, potser et fan replantejar-te coses, uh-huh, i jo el que sí que faig és escoltar-les, encara que siguin dolentes. Clar que fa mal, però escoltar-les i fer que t'ajudin a créixer.
4: Quan vas venir per presentar La noia del violoncel, ens vas parlar que tenies, doncs, estaves escrivint ja aquest llibre que portes, del que avui ens parlaràs i que a més presentes aquí a Esplugues. A veure, de què va la cantant de Fado?
5: Doncs mira, per curiós que sembli, el protagonista de la cantant de Fado és un noi que es diu Guillem, és un pianista de jazz de Barcelona que, empès pel seu mànager, se'n va passar una temporada a Lisboa. Aquest noi pateix el que se'n diu la síndrome de l'impostor, que els passa a molta gent, que són uns supercracks, però ells no ho saben.
4: Yeah.
5: Ell es pensa que és un gran mediocre, malgrat que és un pianista reconegut a nivell mundial. Va patir un accident fa un any abans, en el qual va morir, doncs, el seu millor amic. Allò el va deixar destrossat i l'ha deixat immers en una crisi creativa important. Doncs això que et deia, empès pel seu mànager, li diu, escolta, vés-te'n a Lisboa. Ell va fer una conferència a Lisboa, perquè a l'estiu ha de participar al Festival de Jazz, i resulta que en aquesta conferència se suspèn perquè no hi ha anat ningú. Llavors, faig un petit flashback, però cap al revés, no?
4: Sí.
5: Cap al final. Al final, el Guillem anirà a la mateixa conferència que s'ha ajornat durant uns mesos. Veurem si passats uns mesos el Guillem ha sabut créixer i haurà sigut capaç d'omplir l'auditori, o bé si allò que ets seràs per sempre i si estàs predestinat a que ningú t'escolti, potser ningú t'escoltarà mai. Entre aquesta primera conferència i aquesta segona passen moltes coses i haurem de descobrir si aquestes coses fan canviar el Guillem. Com et deia, el Guillem té la síndrome de l'impostor i quan arriba a Lisboa ell coneix una misteriosa cantant de fado que es diu Rita aquí es genera una història d'amor molt potent, d'aquelles que esquincen l'ànima i arrenquen el cor, fins que a la meitat de la novel·la passa una cosa molt grossa, tan grossa, tan grossa, que no te la puc explicar.
4: Això és novel·la negra? És un thriller? Hi ha algun gènere? Sí. Es pot etiquetar o no?
5: Sí, de fet està etiquetat com a thriller. Jo, la meva intenció no era escriure un thriller, jo volia parlar d'altres coses. O sigui, això que t'he explicat és el thriller, d'acord? Hi ha un misteri, aquesta noia té un passat que anirem descobrint i hi ha molt de misteri. Però jo, en realitat, el que volia parlar al rerefons, és a dir, que si rasquem una mica en l'escorça d'aquesta novel·la de misteri, jo volia parlar de les pors. Però no de les pors a la pluja, o al vent, o a la nit, o als fantasmes, sinó a les pors internes que ens generem nosaltres mateixos. Aquestes pors que ens acompanyen les 24 hores del dia. I volia parlar de com dominen, quin poder tenen sobre nosaltres, com ens dominen, són l'amo i senyor de nosaltres. I de fet jo mateix en la novel·la dic que els fantasmes no existeixen excepte els que ens inventem nosaltres mateixos. Aquests sí que existeixen i són reals i viuen amb nosaltres les 24 hores del dia. El Guillem és una persona que té moltes pors i ell és un noi que té molta paciència, que sempre ho aguanta tot, que és l'ase dels cops i... No per casualitat, la novel·la comença que el Guillem té un ganivet al coll, d'aquí una mica el thriller, i una pregunta per respondre. El problema és que desconeix la resposta d'aquesta pregunta. Pot ser que quan al Guillem li hagi passat això mil vegades, de ser sempre l'ase dels cops, de que és incapaç de pagar ningú ni de trencar cap plat, pot ser que algun dia, quan li passi la 3001, se li inflin els pebrots i passin cosetes i potser hagi de trencar algun plat? Podria ser, clar. No? Ja ho anirem veient, això, per saber-ho haureu de llegir la novel·la.
4: Aquí ho deixem.
5: Ho deixem aquí.
4: I, escolta, Jordi, com t'inspires per filar tota aquesta història i per què Lisboa? És a dir, tot té alguna cosa a veure amb tu? Hi ha algunes experiències viscudes en aquesta ciutat? O no? O tot és fruit de la teva imaginació?
5: A mi... Jo vaig fer un viatge a Portugal i vaig fer-lo més sense masses expectatives. Pensava que, bueno, Portugal a mi no se m'hi havia perdut res i quan vaig arribar allà vaig dir, ostres, a mi això m'agrada molt, però molt. Jo estava en aquell moment, estava en moda novel·la, estava buscant una història perquè diuen que les històries ja existeixen i que són elles les que ens atrapen a nosaltres. Dic, bueno, doncs a veure on és la meva, no?, que em vingui a buscar ja. I resulta que quan vaig anar a Lisboa estàvem fent un free tour d'aquells que es fan per la ciutat i la noia que ens acompanyava, que ens feia de guia, era lisboeta, però parlava castellà i ens diu, tengo una sorpresa para ustedes, yo en realidad soy cantante de fado. Es va posar a cantar un fado al mig de la plaça Luis de Camões, I a mi se'm va posar la pell de gallina, vaig mirar la meva xicota i li vaig dir, Neus, aquesta és la meva segona novel·la. Haig de dir que amb aquesta noia hem fet amistat, hem tornat, i en 2 anys he anat a Lisboa 14 o 15 vegades, a mi m'apassiona aquella ciutat, i hem fet amistat amb ella, i anem a sopar, i ens porta a escoltar fado locals d'aquells inhòspits, de que només coneixen els vilatans. Uh-huh. A mi la veritat és que em va fascinar el món del fado, quan vaig arribar a Lisboa. Jo m'he introduït bastant en el món, he conegut guitarristes, altres cantants, he conegut molts tipus de fado, el fado corrido, el fado menor, el fado badío, però tot això no en parlo a la novel·la, perquè seria vomitar una documentació que potser a l'autor no li interessa. El que he fet ha estat anar més enllà, anar a l'essència, anar a l'arrel, a l'ànima del fado, i fer que la novel·la, tota ella, sigui com un gran fado. El fado és la música tradicional portuguesa, que és molt trista i molt alegre alhora. El fado és una música de molts contrastos. Llavors, he intentat que la novel·la sigui tota ella un gran fado, una gran saudade. La saudade és un concepte portuguès que vol dir nostàlgia, melangia, però també diuen que és alegre. Amb això no t'hi pots aclarir mai. Llavors, he volgut que la novel·la tingui aquests contrastos d'alegria, d'eufòria absoluta i de decepció absoluta, també.
4: És a dir, a partir d'aquesta cantant de fado, vas anar incorporant altres personatges, línies argumentals, mm-hmm. i vas anar farcint el que després va ser, ha estat la història que finalment has portat a publicar, no?
5: Exactament.
4: Llavors, aquest cop t'ha costat més que la primera vegada? Tenies més pressió? Perquè, clar, primer et vas estrenar i un cop ja has fet un primer llibre, no sé si el segon costa més o tens com més ulls posats al clatell.
5: El segon és infinitament més difícil que el primer. No us ho podeu ni imaginar. A mi ja m'ho havien avisat. És en compte que el segon és on la gent es fot les patacades. Clar, jo el primer el vaig escriure per escriure'l, amb tota la meva innocència i la meva ingenuïtat. Jo no tenia intenció de publicar-lo, no coneixia ningú del món editorial. La sorpresa va ser publicar-lo, i a més tenia tot el temps del món per escriure'l. Clar, el segon l'he escrit per publicar-lo, i a més l'he publicat en columna, que han seguit confiant en mi, i hi havia la pressió, doncs, d'un termini d'entrega, que jo el volia acabar perquè el volia publicar durant el 2021, i amb aquella sensació que potser amb la primera novel·la ja t'has buidat i ja ho has dit tot. No és veritat, però has de rascar més. A nivell estilístic crec que he crescut, però sí que sóc molt més autoexigent a mi mateix. L'editorial també m'ha exigit molt, la Glòria Gas, que és la meva editora, és molt potent, la tia, m'ha fet pencar molt, amb molt bon criteri, ha sigut molt dura, no m'ha deixat passar ni una, com ha de ser. Haig de dir que he gaudit, perquè escriure em fa gaudir, però també he passat moments d'angoixa i bastant marca de la casa, eh? Sí. No et vull enganyar. Sí, jo sóc bastant d'allò
4: de patir,
5: d'això és una merda, això no li agradarà a ningú.
4: Llavors també tens el síndrome de l'impostor, una mica, o què?
5: Jo penso que dir un d'un mateix que té la síndrome de l'impostor és d'una pedanteria nivell diós.
4: Clar, però quan et dediques a determinats oficis, tu sent músic, no? Sempre pot haver-hi aquest coquet de dir, ostres, no hi arribo, no soc... Mm. No? Quan depens de... A vegades de... No hi ha unes dades, hi ha uns criteris, però mm-hmm. després hi ha molta gent que pot opinar sobre la teva feina lliurement, mm-hmm. i aleshores sempre estàs com exposat, no? I aquestes crítiques poden fer que dubtis de la del teu criteri o de la teva creativitat o de la teva feina.
5: Clar, tot el que sigui material artístic conté una subjectivitat brutal. El que per tu és meravellós, per un altre és el pitjor que s'ha fet mai. És a dir, clar, quan entrem en aquest terreny, on trobes tu l'objectivitat per saber si això és bo o no és bo? Uh-huh. On està el punt aquest? Perquè un et pot dir que és molt bo i l'altre que és molt dolent. Clar, això, juntat amb l'autocrítica, és cert que jo mai sempre crec que no sóc prou bo amb res, però crec que és veritat. No és ni falsa modèstia ni això que dius de la síndrome de l'impostor. Els que pateixen la síndrome de l'impostor realment pateixen un trastorn, pateixen molt. Uh-huh. O sigui, s'angoixen moltíssim. És un trastorn diagnosticat psiquiàtrica. Mm-hmm. Crec que no és el meu cas. Una cosa és dir, bueno, crec que no soc prou bo, i l'altra és patir la síndrome de l'impostor. I sí que és veritat que l'autocrítica et fa créixer, però si et passes una mica també és nociva per un mateix, no?
4: S'has de prendre perspectiva.
5: Sí, però costa molt trobar la perspectiva en una cosa que ja estàs tan ficat, wow. i que portes tant temps, perquè per compondre una cançó, per exemple, jo com a músic potser tardes uns dies, una setmana, però clar, per escriure una novel·la tardes anys, i perds completament l'objectivitat. No saps si allò té molt valor o si no en té. Afortunadament tinc una editora meravellosa
4: que et posa una mica lloc, no? I que t'ajuda.
5: Sí, sí, sí.
4: A veure, els teus llibres, la música és una protagonista. Aquest llibre també té banda sonora. Uh-huh. Sí?
5: Sí, sí.
4: I on la podem trobar? Perquè va acompanyada amb el llibre, uh-huh. va a part, en paral·lel.
5: Va a part, la podeu trobar gratuïtament al YouTube. A més, no només hem fet unes cançons, sinó que he fet també uns videoclips de les cançons on es veuen els músics gravant a l'estudi. Podeu veure a mi tocant amb un piano de cua. En la primera novel·la vaig compondre 5 cançons i a la segona vaig dir no em vull complicar tant la vida. Per tant, n'he compost 7.
4: Això pot parlar, eh? Dir, tu com portes el tema de les presentacions? T'agrada, no t'agrada? I ja que n'has viscut amb el primer llibre, què és el que més t'agrada de fer presentacions? El contacte amb la gent, el poder debatre, que et preguntin, que et diguin el què?
5: A mi m'encanta fer presentacions. Tot el que sigui el contacte amb el públic, m'encanta. I si a més són d'aquells preguntons i que es generen debats, això ja és meravellós. De la primera novel·la en vaig fer 33.
4: Ostres, sí, et vaig veure per xarxes, que voltaves molt.
5: Déu-n'hi-do. Amb concert, totes les presentacions, interpreto en directe la banda sonora de la novel·la a totes les llibreries i centres culturals, i una amiga meva que és actriu, que es diu Elisenda Gutés, llegeix uns textos extrets de la novel·la i llavors toquem la cançó que fa referència a aquell moment de la novel·la.
4: Uh-huh. Sí. I escolta'm, algun lloc on has fet una presentació que t'ha sobtat, el lloc, l'espai, la gent que hi ha anat?
5: Uh-huh. Mira, he fet presentacions a llibreries, sobretot a centres culturals, a biblioteques, però he fet clubs de lectura a cases privades.
4: Ah, sí?
5: Em pensava que aquesta seria la cosa més estranya que faria, és a dir, un grup de gent que fa anys que tenen un club de lectura i conviden els autors. Vaig anar a casa seva, allò, quinto primera, jo sóc l'autor, vaig pujar al piano, vam fer un concert a piano i cello, allà es va generar un debat preciós sobre la novel·la. Ostres. I llavors ve el millor. Quan passen aquestes coses, et conviden a un sopar que no t'ho pots ni imaginar. Van començar a treballar un pernil, un formatge, i dic, ostres, tu, això sí que és estar ben tractat. Jo pensava que aquesta seria la presentació més peculiar fins que em van trucar i em van demanar si volia anar a fer un club de lectura a la presó de Cambrians 2. Evidentment, vaig dir que sí. Jo i l'Elisenda vam anar piano i nosaltres a la presó de Brians 2, a Sant Esteve Sesrovires, a fer un club de lectura. És a dir, que els interns, com a activitat de Sant Jordi, van treballar la novel·la, la primera novel·la, La cantant de fado, perdó, La noia del violoncel, uh-huh. I doncs allà en van fer unes preguntes, es va generar també un debat molt xulo, i bueno, quan estàs en un lloc així, amb els interns, et canvien molt les perspectives de moltes coses, sobretot aprendre potser a no jutjar les persones d'entrada sense conèixer d'on venen, sense conèixer les seves circumstàncies. La veritat és que em van tractar amb una amabilitat, amb un respecte i amb un carinyo que no ho hagués dit mai que em tractarien així en una presó.
4: Et va sorprendre.
5: Molt, i em vaig emocionar molt. Tenien un munt de preguntes molt interessants per fer-me. Vam tenir una conversa molt enriquidora de la novel·la i arran de la novel·la doncs, van sortir altres temes d'actualitat, com pot ser doncs, la política, la violència, la violència de gènere, el respecte a la dona, i converses que potser no t'esperaries que tindries mai amb un intern d'una presó, uh-huh. I que les pots tenir.
4: I no et van explicar per què van triar el teu llibre per aquest club de lectura? Quins van ser els motius? Va ser perquè els interns el van triar? Va ser els monitors que van decidir que era un bon llibre per portar a terme aquest club de lectura? En vas saber el què?
5: Sí, aquests xicots, bueno, xicots i senyors, perquè hi havia gent gran, també estan estudiant l'ESO, i llavors els professors, l'equip de professors va triar la meva novel·la per fer un club de lectura. Llavors, ells, com que tarden un temps a llegir-se el llibre, perquè el llibre és en català i doncs, hi ha molta gent que els costa una mica llegir en català, s'ho prenen amb temps. Llavors, ja fa mesos que em van dir, ens has de dir si sí o no, perquè nosaltres necessitem un temps per llegir, que llegeixin la novel·la i per poder-la treballar llavors nosaltres a classe de català.
4: Uh-huh.
5: I o sigui que ho van triar per part de l'equip de professors.
4: I això s'acaba aquí o tens pensat seguir escrivint? A veure, el Jordi serà, tindrà la doble vessant de músic i escriptor o què?
5: Home, jo si et volen ja he vingut per quedar-me. Bueno, quan decideixes escriure, quan adquireixes el compromís amb tu mateix d'escriure, saps que ja deixes de dormir dues o tres hores cada nit per tota la vida. Ja. Dissabtes, diumenges, vacances, caps de setmana, sempre. Jo cada dia escric, obro la novel·la o em documento.
4: Més enllà de totes aquestes hores que li dediques de documentació, d'experiències, perquè la documentació, bé, la feina de recerca que has de fer per poder després fer un llibre amb una història que surt del teu cap. Per tu què és escriure?
5: Mira, per mi escriure va suposar, quan vaig començar, canalitzar part de la meva creativitat cap a terrenys que desconeixia. Després de 20 anys, 23 anys ja d'ofici, que em dedico exclusivament a la música, no és que no hagi deixat d'agradar-me, però sí que de vegades ja no creixes més, perquè cadascú té el seu límit.
4: Clar.
5: El fet de descobrir que juntant paraules podia inventar-me històries que m'emocionaven a mi, vaig creure que potser també podien emocionar altres.
4: Uh-huh.
5: I crec que així ha estat. En aquest temps he aconseguit un bon grapat de lectors i per mi ha suposat, a part d'això, saber expressar emocions que de vegades als homes ens costa expressar-les. En tenim aquest dèficit emocional que també el patim nosaltres, eh? I escriure suposa poder-li dir a la meva mare que l'estimo sense que em faci vergonya.
4: Ostres, que maco. Des d'Esplugues FM us recomanem La cantant de fado, d'en Jordi Campoy, editorial Columna Edicions, que la podeu trobar aquí, a la llibreria d'Esplugues, aquí costat. I moltes gràcies, un plaer tenir-te aquí a la ràdio i que tornis quan vulguis
5: al
4: proper llibre. Això serà ja una tradició, eh?
5: Estaré encantat que aquestes tradicions es vagin
4: mantingui.
5: Complint pels segles dels segles.
4: Doncs fins la propera, gràcies.
5: Moltes gràcies a vosaltres.
4: Estàs escoltant Esplugues FM.
6: Carpe diem, pautas y consejos que te ayudan a sentirte mejor. Con Xavi Sabín y Lola Carrasco, los jueves a las 9 de la noche en Esplugues FM.
1: Recicla i respecta el medi ambient. A Esplugues tenim 6 mini deixalleries on es poden dipositar residus especials per facilitar-ne el seu reciclatge. Aquests punts estan a Camí de Let, a la Rambla Verge de la Mercè, a Can Clota, a la plaça de l'Escorxador. Al centre ho trobarem Àngel Guimarà, a tocar amb el carrer Sant Francesc Xavier. Al barri del Gall, al carrer Baronesa de Maldà, i a la Plana tenim 2 punts, a la Rambla del Carme i també al carrer Vallerona. Quins són els articles que podem dipositar? Doncs són petits articles, CDs, aparells electrònics petits, també podem portar piles, siguin convencionals alcalines o de botó, i també es poden portar bombetes, les halògenes, les convencionals, les de baix consum i també les bombetes LED. Recicla i respecte al medi ambient. Davant l'alerta de l'onada de calor, l'Ajuntament d'Esplugues activa diverses mesures. En destacarem algunes: l'adaptació de les activitats dels casals d'estiu i casal esportiu per infants i joves, on es prioritzen els espais a l'ombra i les activitats amb l'aigua. A més, durant les hores de màxima calor, s'evitaran totes aquelles activitats que suposin una activitat física intensa. Tanmateix, en la programació dels casals per a la gent gran, també es finaran les activitats a les 12 del migdia. Es recomana una especial atenció als col·lectius vulnerables de les gent grans, suport a les famílies, a les persones amb qualsevol tipus de discapacitat o mobilitat reduïda. Es recorda la importància de mantenir una bona hidratació, evitar l'exposició directa al sol durant les hores centrals del dia i buscar sempre espais més frescos sempre que sigui possible. I per aquest motiu, l'Ajuntament d'Esplugues ens recorda als 7 espais o refugis climàtics que tenim a la nostra població. Un és el Parc de Can Vidalet, al carrer Molí 112, que està obert des de les 8 del matí fins les 10 de la nit. El complex esportiu municipal de la Plana, a la plaça Catalunya. La piscina del Parc dels Torrents d'en Ferrer. L'equipament al Molí, que està al carrer Verge de la Mercè, número 1. El Mercat Municipal de la Plana, la Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues, al carrer Àngel Guimarà, 106, i a l'Espai La Baronda, al carrer de la Riba, número 36. Aquests espais que us hem mencionat no tenen atenció mèdica, per la qual cosa les persones que ho requereixin s'hauran d'adreçar al centre de salut. També podeu trucar al telèfon d'emergència, al 112, al d'urgències mèdiques, 061, a la policia local i el 092, que aquest només és per trucades dins d'Esplugues des d'un telèfon fixe. Tota aquesta informació la trobareu recollida i ampliada a la pàgina web de l'Ajuntament dintre de l'apartat de notícies. Ajuntament d'Esplugues. Esplugues.cat.
3: Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.

0: estem parlant amb veïns nostres d'Esplugues, amb companys i companyes que han escrit un llibre. Un llibre, tant si parla d'Esplugues com si parla de la seva vida, o un llibre que ells hagin fet de ciència-ficció, novel·la de ficció, novel·la narrativa.
1: Tenim futur, tenim memòria, foca les mans per teixir la història. Portem amb elles un llarg camí, viure vol dir prendre partit.
0: Avui tenim amb nosaltres amb Carles Coloma. Hola, bon dia, Carles.
2: Bon dia, Isabel.
0: El Carles viu a Esplugues, al barri del Gall, és pare de dues filles, i diguem-ne que la teva vida envolta o està envoltada o està centrada amb Esplugues.
2: Sí. Sí, perquè jo vaig néixer a Barcelona, però evidentment, perquè abans la gent naixia a Barcelona, però jo he viscut a Esplugues tota la vida. Sí.
0: Clar.
2: I soc esplugui,
0: ets esplugui. Sí. I dic que la teva vida al centre és Esplugues perquè la teva vida associativa, les teves inquietuds, les teves aportacions personals també estan centrades en grups.
2: Correcte.
0: D'aquí d'Esplugues.
2: Correcte, sí.
0: Carles,
2: digue'm.
0: Ara volem parlar, avui parlar amb tu d'aquest llibre que es diu Ni, la història d'un independentista qualsevol, independentista català qualsevol. Es va publicar el 2014, però aquest no és l'únic llibre que tu has escrit ni que has publicat.
2: No.
0: Explica'm una mica quins llibres has fet.
2: Jo vaig començar amb, com molta gent comença quan escriu, fent relats curts, vale? Aleshores, tu vas fent relats curts, els fiques al teu ordinador i un bon dia en tens uns quants i et planteges la possibilitat o bé de presentar-los en un concurs o bé de publicar-los. Llavors, què fa tothom quan aspira a publicar un llibre? Doncs agafa, intenta enviar-lo a algun concurs on hi ha un fotimer de gent que s'hi presenta, o contacta amb les editorials tradicionals, algunes més, diguéssim, que aposten més pel talent de la gent que no s'hi dedica professionalment i d'altres que són molt la típica editorial de sempre, per veure si sona la flauta i te'l publiquen. Aleshores, amb un d'ells, una editorial em va contactar amb un recull de relats. Per tant, des d'un punt de vista pràctic, l'editorial va apostar per fer el meu relats un llibre. El que passa que va ser una cosa més aviat compartida. Vull dir, van apostar per mi parcialment, però jo també vaig tenir que aportar una part, diguéssim, de la inversió de la publicació del llibre. Que bàsicament és el que es contempla normalment en tots els escriptors novells o escriptors que no són consagrats, que tu primer t'has de dedicar a auditar-te, sí, per intentar fer-te un nom, i a la llarga, si la cosa pita i tens un nom, passes de l'autoedició a l'edició ja comercial. Però és molt difícil perquè quan vam començar en el seu moment vaig veure que hi havia moltíssima gent que intentava autoeditar, editar, publicar, escriure. Hi ha molta gent amb talent que vol obrir-se un forat amb això de la publicació de llibres.
0: De fet, el nostre programa, el que volem i pretenem és justament això, donar-vos veu a tots aquests escriptors i escriptores que us heu de fer autoedició, perquè si no, les editorials comercials, les que estan en el mercat circulant, no aposten per cap de vosaltres. Costa
2: veure,
0: molt.
2: Costa. Hi ha gent que aposta, eh? El que passa és que hi ha molta gent que s'hi dedica, i clar, un pensa que escriu molt bé o que té un cert talent, però clar, si això ho compares amb infinitat de gent que es dedica a escriure, probablement les editorials convencionals aposten a valor segur, que són escriptors consagrats, i les que, diguéssim, arrisquen més, tenen un ventall tan infinit per triar que probablement han d'optar per l'opció que creuen que els donarà millor resultat. I entre aquí pots estar la teva o pot estar la d'una altra. Per tant, és important primer fer-te una mica de nom i de conèixer-te si és que vols apostar per presentar un llibre, publicar-lo, editar-lo. Una altra cosa és que t'hi vulguis dedicar. Diguéssim que el meu objectiu, quan vaig escriure els meus llibres, era més afició a escriure que dedicar-me a escriure.
0: I comences amb els relats.
2: Correcte, començo amb els relats, curts. Jo faig contes o faig relats curts. A mi em va Jo tinc uns referents interessants en el tema de l'escriptura de fa molts anys, que estarien a cavall entre Quim Monzó i Pere Calders, vale? Que són dos estils que no disten molt un de l'altre.
0: No?
2: No, jo crec que els dos són bastant entre la sàtira i l'ironia.
0: Sí.
2: Cada un al seu context, al seu temps. Jo crec que a mi personalment m'agrada més Pere Calders. Jo crec que és molt difícil expressar una història amb tres o quatre línies, que t'arribi, que l'entenguis i que et diverteixi, que diguis, hòstia, m'ha agradat molt això que acabo de llegir. Però estem parlant de quatre línies. Això, a mi, això és subtil, i altres contes i altres llibres de Pere Calders es veu molt reflexat. Vull dir, té contes que potser duren o tenen una extensió d'unes 15 o 20 pàgines i, en canvi, hi ha algunes que tenen quatre línies. I amb això tens la història feta, eh?
0: I de fet, el microrelat és el que ajuda a sintetitzar, a concretar, el màxim possible per explicar el màxim possible, també.
2: Correcte, correcte, perquè a vegades més la gent podria interpretar. Tothom comença amb contes curts perquè, diguéssim, que et facilita no

0: És el vaig publicar en català i es diu Ras i Curt perquè hi ha una primera part que són relats curts i l'altra és el que seria la part de ras, que seria molt curts, microcontes, el que comentava abans del Pere Cades, vale?
1: Molt bé.
0: I alhora vaig escriure un altre llibre, però aquest en castellà, que és una, el que es diu una novel·la curta. Aquest el vaig escriure perquè em va donar la idea de concursar amb un concurs de novel·la curta i vaig escriure'l. I està en castellà. Aquest és en castellà.
1: I després tenim aquest, el Nil, la història d'un independentista català qualsevol, que té gairebé 500 pàgines.
0: És un altre concepte, sí.
1: Exacte. Això sí que realment és un tros de novel·la.
0: Sí.
1: Podríem pensar que aquesta novel·la està inspirada amb la teva família i és un relat familiar o no?
0: És una novel·la de ficció.
1: Val.
0: Però la temàtica que parla i una mica la història està lligada amb fragments i històries relacionades, vinculades amb coneguts, familiars, parents, jo mateix, dintre de lo que seria la trama de la novel·la. Però a nivell de personatges, a nivell d'escenaris, surt Esplugues, surt Collblanc, els meus pares havien viscut tota la vida a Collblanc fins que van vindre Esplugues on vaig ser jo. Per tant, això està clar que està inspirat en la vida de la meva família. Però els personatges, el pare, que hi ha una primera part que parla del pare, que és un, el protagonista, no és el meu pare, ni té res a veure. El protagonista, que és l'Albert, no seria jo.
1: Va.
0: Però segurament té tics meus, perquè és evident que un s'identifica molt amb el que escriu quan identifica un personatge. Agafa... Aquesta novel·la està feta amb els extrems, o sigui, arribar a l'extrem de la part còmica del personatge.
1: Això m'han dit que és una novel·la per riure.
0: Per riure molt, sí. Jo, per dir-ho d'una manera, l'objectiu d'aquesta novel·la és que jo m'ho passés bé escrivint-la.
1: I la gent que l'ha llegit també m'han dit que s'ho han passat molt bé, que han rigut molt.
0: Sí.
1: Clar, a mi em despista una mica perquè hi ha fragments que et fan pensar que és la història de la teva família, com per exemple això que diu... I això ho dic perquè forma part del relat fidedigne del meu pare, però està bastantment contrastat personalment i jo en dono fe que el Jordi és un bon Jan. Clar, dius, aquesta novel·la parla de personatges reals del voltant de l'escriptor Carles Coloma.
0: No, perquè no. Qui explica, qui diu això és qui explica la història, que no és el Carles Coloma. És el protagonista de la història, que és l'Albert. L'Albert diu que és la història fidedigna del seu pare des del punt de vista de la història de l'Albert, que no té res a veure, en aquest sentit de la trama de la història, amb la història del Carles Coloma. És ficció total. Sí.
1: Explica'm, perquè la història del que he pogut llegir del llibre va de la formació del festeig entre un noi i una noia. Un viu a Collblanc, l'altre viu més a la part alta de Barcelona, si no vaig equivocada. Explica'm una mica de què va la teva novel·la.
0: La meva novel·la bàsicament va de la història, com diu el títol, la història d'un nacionalista català qualsevol. O sigui, l'Albert, que és el protagonista, és una persona que s'implica, i aquí sí que podria identificar-me, amb el que seria el procés sobiranista català. ¿Vale? És una persona que s'implica, però s'implica, diguéssim, des d'un punt de vista... Bueno, que ell no té cap aspiració política, l'únic que fa és que reflexiona sobre la situació en la que està vivint en la ciutat en el moment actual, que en aquell moment era el 2014. Vale?
1: Ha plogut molt i passat moltes coses,
0: no, però el que escriu el llibre, els que hagin llegit el llibre veuran que hi ha coses que no han canviat gaire, vull dir, i acaba bé. En qualsevol cas, per situar-nos en la història i què passa en el període de la segona part del llibre, que és el 2012 al 2014, el llibre va a la part anterior, que és la primera part, que és la part en la que parla del seu pare. O sigui, si tu veus, el llibre està dividit
1: en
0: dues parts. Una primera part que diu tot final té un principi, i això va del 1967 al 2012. Val? I l'altra és la segona part que diu tot principi té un final, i aquesta va del 2012 al 2014. La trama interessant, diguéssim, de la història és la segona. Però per entendre la segona has d'anar primer a la primera.
1: Per saber on estem hem d'anar als nostres orígens.
0: Correcte. I hi ha una peculiaritat que m'agradaria destacar, sí, que és que l'Albert, independentment de que expliqui la història dels seus pares i has d'entendre tota la història per comprendre la trama i arribar al final amb una conclusió que més o menys lligui tot, és que té, ell, des de quan era petit, escriu un bloc acabat amb C, en paper. I ella explica la situació catalana. Per exemple,

0: la llibertat, les manifestacions de llibertat, amnistia i estatut d'autonomia. Això està al bloc.
1: Dels anys 70 i...
0: Correcte. Escacs. Llavors després se'n va al 2000 i pico, 2010, 2011, 2012, i escriu un blog amb G, perquè clar, ha evolucionat, ell era petit, no existia internet i ara existeix.
1: Ara ja estem a l'era de la digitalització.
0: Llavors, escriu ell les seves reflexions de xaval jove al blog i les compara amb la seva situació en el blog amb G d'ara, des d'un punt de vista personal i també des d'un punt de vista nacional. I llavors tu vas veient, no sé, que al blog hi havia un concert del Lluís Llach al Camp Nou i al blog torna a haver un altre concert del Lluís Llach al Camp Nou, entre d'altres, perquè hi ha més cantants, però que tot lliga. I al final, si tu compares, quan tu llegeixes el blog i llegeixes el blog, en comptes d'evolucionar, quasi bé involucions, no? I és una mica també la crítica de la situació envoltada amb una trama així de conya i tal, de la vida dels personatges.
1: Doncs totalment identificada amb l'Albert, amb les seves vivències, amb el seu blog?
0: No, amb la part del personal del personatge no, perquè és una caricatura del personatge. Amb la part nacional completament, perquè és real. El que diu l'Albert al blog i el que diu l'Albert al blog des d'un punt de vista identitari, nacionalista, independentista, és fidel a la realitat. Sí.
1: Per tant, sí. Jo sí que em sento identificada amb l'Albert, amb aquestes vivències.
0: Sí, completament, completament.
1: Carles, tot i que el llibre es va editar el 2014, encara el podem trobar a la llibreria.
0: Sí, a la llibreria Esplugues encara n'hi ha. El que passa és que hi ha molta gent que l'ha llegit, però, perquè té una edat, però encara té una certa vigència, perquè el que passa, diguem que el llibre es va escriure entre el 2012 i el 2014, evidentment, perquè es va publicar el 2014. Què vol dir? Que l'autor, en aquest cas jo, va interpretar el que podria passar entre el 2012 i el 2014 i el llibre acaba el 2014. No us explicaré el final perquè s'hagi fet un spoiler, però diguéssim que el procés avança ràpid entre el 2012 i el 2014, però bueno, diguéssim que és una mica premonitori de lo que podia passar, exageradament i una mica tall de conya, però diguéssim que el procés acaba en el llibre el 2014. Imagina't si és ficció.
1: Ara voldria fer un tall més personal i més íntim. Carles, tu en aquella època, quan vas escriure els relats, fas una novel·la curta per presentar-te en un concurs i aquest llibre que tenim ara a les mans, les teves nenes eren petites.
0: Sí.
1: I tu estàs a la màxima efervescència creativa.
0: Sí. I realment li dedico moltes estones mortes, diguéssim. Clar, pensa que per escriure aquest llibre, el dels relats curts és indiferent, perquè tu vas escrivint, i un bon dia dius, hòstia, però si en tinc ja 10, doncs els intento publicar. Això no, això requereix de que vagis llegint, rellegint, reinterpretant, modificant, corregint, dos anys estones.
1: Dos anys conduint i tenint el cap... Sí.
0: Recordo que portava una llibreta al cotxe, i alguna vegada, clar, tu no saps quan et vindrà la inspiració, no? I potser anava a treballar, jo treballo en una empresa, jo soc cap de compres d'un laboratori farmacèutic, no? Amb la qual cosa, el que sí que em permet aquest és que tinc un horari de 7 a 3 que és molt interessant, vale? En aquella època, vaig canviar de feina i tal, però tenia un horari que em permetia dedicar-me a estones, no sé, una hora a la tarda, el dissabte al dematí, el diumenge, alguna estona de vacances.
1: Com ara, un diumenge i...
0: Sí, però poc a poc, no?
1: Sí.
0: Però clar, tu necessites que la inspiració t'arribi quan t'arriba i després plasmar-la en el paper. Vull dir, jo tenia temps per dedicar-me a traslladar la inspiració a l'ordinador, però la inspiració t'arriba quan t'arriba. Doncs jo portava un bloc, veus, aquest sí que era un bloc amb C, de paper, a la bossa que porto sempre, i si me venia un flash i podia, doncs no sé, si agafava l'autopista i tal, i trobava una àrea de servei, parava i escrivia...
1: Déu-n'hi-do.
0: El que se m'havia acudit, que no tenia res a veure amb lo que està, amb la relació de l'escriptura de la novel·la. O sigui, el que jo he pensat en aquell moment potser era algo que passaria 10 capítols després. Però bueno, tenia que apuntar-ho.
1: És un flash que t'arriba.
0: Llavors jo després ho passava a l'ordinador i deia, ja ho tinc allà. I ho tenia com un apartat d'idees, que després lligava amb la trama de la història.
1: I ara que estem a l'era del blog amb G,
0: sí.
1: Ara no et ve la temptació d'agafar el WhatsApp i fer-te un àudio propi i dir, aquí tinc l'àudio amb aquesta idea, o no. Segueixes amb el blog amb C?
0: No,
1: no?
0: Segueixo amb el bloc amb C,
1: sí,
0: perquè el bloc amb G és més complicat, no sé, igual sóc una generació encara que sóc digitalment actiu, però no sóc allò, no sóc natiu digital, eh? Vull dir, jo encara tinc encara, amb els meus 52 anys, jo encara sóc de llibreta i llapis, i el ordenador també, està clar, però és una altra guerra, no? No, encara sóc del bloc. El qual no vol dir que de tant en tant, a l'estiu, per exemple, perquè no em dedico tant a escriure. Va haver una època en què em va vindre l'efervescència, vaig escriure molt, i de cop i volta vaig dir prou. Va haver una època també que va coincidir que vaig escriure... cada dia escrivia un text al Facebook. Però veus, a diferència del llibre, i això m'ho vaig donar compte més tard, a diferència del llibre, tu el llibre el fas estones i després el construeixes i l'acabes, vale? Quan tu dius, em vaig a pretendre escriure a Facebook algo que tingui vinculat al dia aquell o alguna notícia que hagi sentit, algo, cada dia. O sigui, és complicadíssim, eh? O sigui, tenir tu l'obligació que t'autoinfligeixes, diguéssim, de fer un text cada dia al Facebook et condiciona molt. Perquè, clar, tu arriba una hora que has de dir, jo tindria que fer el de demà, però aquest demà és cada dia durant 7 dies a la setmana. I va haver un bon dia que vam dir, prou, perquè estic més pendent de tenir que escriure això que de la meva vida, vull dir, no em surt de compte. Per què? Perquè això em vaig inspirar els que el van conèixer, veus? Al final tot lliga, eh? Tu tens una inspiració d'escriure contes per un autor, tu escrius la novel·la perquè t'inspires en un altre, doncs amb això em vaig inspirar llegint el Carles Capdevila. Carles Capdevila...
1: L'apreciat, estimat Carles Capdevila, sí.
0: Exacte. Era un grandíssim...
1: Molt.
0: Contador d'històries reals, per dir-ho d'alguna manera, des d'una forma còmica, però que et feia reflexionar. Vull dir, ell ha parlat de ser pare, ell ha parlat de la sensació de la malaltia que va patir i que es va morir, pobre.
1: I com la va explicar i la va transmetre. I
0: després va vingut a fer xerrades. Pues això m'inspirava a mi també a comentar via Facebook, salvant moltíssim les distàncies, per suposat, i va ser molt interessant. Però sí que em vaig adonar-me'n que l'esforç de dedicació que tenia que donar, l'obligació aquesta d'escriure cada dia alguna cosa, et limitava molt la teva manera de viure, no? Vull dir, tu tens una família, tens una feina, tens una vida. Això és un passatemps per mi, és un entreteniment, no pot ser una obligació. Però llavors la cosa no surt bé, no? I vaig dir, fins aquí.
1: Per tant, Carles, et anava a preguntar si estaves preparant algun llibre o no, si et faríem una propera entrevista.
0: M'agradaria, no. Saps què passa? Que em falta... tinc diverses idees, però em falta el leitmotiv de la història, o sigui, el fil conductor que m'aporti a fer una història divertida, perquè el que sí que tinc clar és que jo no vull fer històries transcendentals des del punt de vista d'una història trista, profunda. No, jo vull explicar la història que vull explicar, però a tall de conya. Vull dir, la gent s'ha de divertir quan em llegeix,
1: clar. Malgrat
0: hi hagi coses que et facin reflexionar. Però si et fan reflexionar amb una rialla és més divertit que amb una llàgrima, des del meu punt de vista. El qual no vol dir que no hi hagi moltes opcions de que des de la llàgrima també tu et faci reflexionar, però jo prefereixo des de la rialla.
1: Ja ho dius a la teva contraportada.
0: Correcte.
1: Dius, a tall de conya, sí. Sovint, val més riure que no plorar. La novel·la ens descriu les sensacions i les vivències d'un jove que es fa gran. I llegint la contraportada, ves per on, Carles, diu, vaig néixer... fa 47 anys, però ara m'has dit que ja en tens 52, a la maternitat de Barcelona.
0: Correcte.
1: Un mes abans del que tocava, amb menys pens del que tocava. I jo et diré, Carles, jo vaig néixer a la maternitat de Barcelona uns 24 dies abans del que em tocava i amb menys pes del que em tocava.
0: Aquesta part és veritat.
1: És totalment certa. Ens uneix, Carles, al nostre naixement,
0: sí, no?
1: A la maternitat, tot i que som d'Esplugues.
0: Sí.
1: Ens uneix que vivim a Esplugues, que hem fet la nostra vida a Esplugues i que dediquem també la nostra vida a la vida associativa i a tot l'entorn que tant ens estimem, que és Esplugues. Carles, ens veiem pels carrers?
0: Ens veiem pels carrers, segur.
1: Com sempre, que els carrers sempre seran nostres.
0: Correcte. I aprofito per convidar la gent a que llegeixi, perquè és la manera més interessant de o implicar-se o evadir-se, però en qualsevol cas sempre té més coses positives que negatives i, bueno, jo crec que veure pel·lícules està bé, però llegir crec que està millor, perquè tu et fas la teva pròpia imatge del que estàs llegint.
1: Molt bé. Doncs aquesta invitació que us fem des d'Esplugues FM, avui amb el Carles Coloma. Carles, a part de que ens podem trobar als carrers, ens podem trobar també més vegades a la ràdio?
0: Quan vulguis. Va. Gràcies per haver-me convidat. I res, salutacions a tots els que ens escolten. Escolteu Esplugues FM, que és una ràdio local que necessita oïdors perquè la gent estigui implicada també, no només amb el país, sinó amb la ciutat.
1: Volem ser la veu dels nostres espluguins i espluguines. I no ens oblidem, el llibre del Carles Coloma el podeu trobar a la llibreria Esplugues, a la nova llibreria Esplugues.
0: Molt bé.
1: Que també fan molt bona feina, ens acullen a tots els nostres escriptors i escriptores i a totes les novetats que també...
0: Completament d'acord.
1: Altres entitats també demanen col·laboració amb la llibreria. Doncs una abraçada, Carles.
0: Gràcies, Isabel.
1: Bon dia.
0: Bon dia.

0: Avui us parlarem de l'AMPEL, una entitat d'aquí d'Esplugues de Llobregat, que són els amics dels museus del patrimoni d'Esplugues de Llobregat. I per parlar d'aquesta entitat tenim a la Mercè Vidal. Bon dia, Mercè.
1: Hola, bon dia.
0: Bé, m'agradaria que ens expliquessis què és l'AMPEL i quina finalitat té l'AMPEL, quan es va crear l'AMPEL.
1: Bé, els amics dels museus i del patrimoni d'Esplugues de Llobregat ara ja fa gairebé uns 15 anys que es va crear i va sorgir per donar suport precisament en el patrimoni i a la vessant museística que té la ciutat. En aquest cas, el Museu de Can Tintorer, la Rajoleta, que és coneguda, no?, la fàbrica aquesta industrial, i al mateix temps generar, podríem dir, una certa dinàmica per intentar que la gent, doncs, es familiaritzés amb aquest patrimoni i al mateix temps tingués, doncs, uns coneixements més amplis a nivell cultural.
0: Has estat presidenta de l'entitat. Explica'ns una miqueta com arribes tu a l'entitat, quina ha sigut la seva tasca, perquè jo també entenc que formar part de qualsevol entitat t'enriqueix personalment.
1: Sí, sí, sí, tens tota la raó. Home, el caràcter associatiu, no?, és, de fet, una vessant que et posa en comunicació amb d'altres persones, hi ha un intercanvi d'idees, per tant, això sempre enriqueix a una persona. De fet, ja dic, la finalitat va ser donar suport en el museu, quan es va crear el museu. I a partir d'aquí, doncs, hem anat generant un cert crida a persones que poguessin estar interessades. Som més o menys un centenar, una mica més, de socis que paguen una quota bastant, podríem dir, bastant minsa, perquè l'ordinària són 35 euros al mes, després hi ha els que són jubilats o que tenen una tarifa reduïda d'uns 20 euros, i els joves fins a 19 anys, doncs 15 euros. Clar, això permet, per una banda, que el soci gaudeix d'unes certes avantatges a l'hora de que organitzem, doncs, sortides, i que llavors, doncs, esclar, la tarifa, podríem dir, d'aquestes sortides és molt més reduïda, perquè l'AMPEL es fa responsable, doncs, de pagar els guies, pagar també les entrades. Per això sempre hi ha una diferència en el preu entre aquell que és soci i aquell que no ho és. Les activitats tenen una orientació molt clara, que és, primer, facilitar aquella informació a través de conferències, doncs, del propi contingut, tant del museu o fins i tot quan s'han organitzat conferències, doncs, el fons que té a l'arxiu, que té un fons molt ric. Per una altra banda, ampliar l'aplicació de la ceràmica amb diferents suports, com pot ser suport, doncs, de l'arquitectura, com pot ser, per una altra banda, el tipus de ceràmica al llarg, diríem, de l'existència humana, perquè la ceràmica és l'element primer, el fang, no?, amb el que s'elaboren, doncs, aquells estris, aquells utensilis que al llarg del temps han anat canviant, i que les influències estètiques i culturals, doncs, també han anat modificant. Per tant, tenim una via que seria aquesta, però per una altra banda el que també fem és que anem a visitar moltes vegades col·leccions privades que a nivell d'un particular seria difícil poder-hi accedir. I això, és clar, també enriqueix. També per altra banda, aquestes sortides, quan organitzem les sortides, doncs, tenen un al·licient, que és, doncs, que anem també a dinar amb algun restaurant i que es crea també un clima, doncs, d'amistat i de coneixences.
0: Per tant, tenim una informació que la podem trobar recollida A l'agenda, us informo que cada mes a l'agenda que rebem a la bústia de casa, l'agenda municipal, tenim les activitats d'aquesta entitat. Després també tenim uns fulletons trimestrals que s'editen i que els podem trobar tant al museu com als punts d'informació de l'Ajuntament. I també tenim una pàgina web. No patiu, que si poseu Museu d'Esplugues al Google trobareu ràpidament aquesta pàgina web de l'entitat. I també tenim un correu electrònic que és esplugues.ampel@gmail.com. Mercè, estem parlant molt de la ceràmica, de que l'entitat neix per donar suport a aquests museus. Anem a parlar dels museus. Tenim el Museu de Can Tintorer i el Museu de la Rajoleta i anem una miqueta a diferenciar en què consisteix cadascun d'ells i les activitats que es programen.
1: Bé, el Museu de la Rajoleta, el museu primer, el Museu de Can Tintorer, el que es fonamenta és amb una col·lecció molt important que va ser adquirida per l'Ajuntament, que era la col·lecció de Salvador Miquel, que era un personatge molt relacionat amb el Salvat Papasseit, vivia a la Barceloneta, i ell ja des de jove, quan va anar veient que moltes cases eren enderrocades o es feien transformacions, per exemple, a les cuines, als quartos de bany, que de fet és el lloc on apareix l'aplicació de ceràmica, i eren llançades, doncs ell va anar recollint tot aquest fons, també per altres indrets, va començar per la Barceloneta, però per altres indrets, i va anar creant una col·lecció molt important, que seria aquesta ceràmica decorada. Llavors, el Museu de Can Tintorer també té, a part de la col·lecció del Salvador Miquel, doncs també té peces que provenen d'altres col·leccions o que han pogut ser adquirides. Això pel que fa al museu. I, per altra banda, el que hi ha és els forns de la Pujol i Baucis, tot el centre industrial, que va ser molt important perquè en el període doncs, del modernisme va donar una gran volada en la seva producció. Aquí participaven arquitectes de gran renom, el Puig i Cadafalch, el Gallissà, el Domènec i Montaner, i això en el període del modernisme. Però després, quan ens anem apropant més cap allà a mitjans del segle XX, doncs també hi van venir alguns dels artistes que formaran part de l'estètica més del noucentisme. I llavors trobarem doncs, que hi ha coses de l'Aragai.
0: El que sí que tinc algun record de quan era petita, que també hauríem d'esmentar, que la zona on estem, d'aquí, d'Esplugues, Sant Just, Hospitalet, hi havia bòbiles.
1: Sí, perquè aquesta és una mica la característica dels terrenys d'Esplugues, que és una terra molt argilosa, i això afavoria que hi haguessin bòbiles. Si jo també recordo de petita que on hi ha el cementiri parroquial i abans de construir-se doncs, tota aquesta urbanització per sobre d'aquest cementiri, doncs, hi havia camins de terra i algunes formacions així de petites muntanyetes que hi havia coves i a dintre eren aquests centres productors. També anant cap a la carretera de Cornellà i de Collblanc també hi havia la del Diví, que era una altra bòbila, la que es deia aquell senyor es deia Diví, i que seria on hi ara doncs més o menys la gasolinera, una mica més cap a la dreta, anant cap a Can Rigal.
0: Sí. També hi havia una molt propera aquí a la Masia de Can Clota, a l'entrada del que serà la Ronda, que per això han posat el nom al carrer Gallissà per fer una miqueta de memòria del que va haver-hi allà.
1: Exacte, sí. Per tant, és clar, Esplugues sempre s'ha relacionat molt amb aquest tipus de producció.
0: I Esplugues, de fet, quan escarbotem una miqueta amb la memòria, amb els noms, els cognoms de les famílies que venien a estiuejar, ens n'adonem que hi ha un moviment de burgesia barcelonina que té relació per una causa o per una altra, en un moment determinat o un altre. Hauríem de recordar, per exemple, les Caves Marguerí o hi ha moltes relacions industrials aquí a Esplugues, no solament amb la ceràmica, sinó amb altres activitats econòmiques del país. I és curiós perquè jo crec que no som conscients del patrimoni cultural que tenim a Esplugues. I considero, i és una opinió molt personal, que la feina que esteu fent des de la vostra entitat és molt potent, eh? També hauríem d'anomenar el grup d'estudis, evidentment, eh?
1: Home, això, aquesta riquesa, evidentment, existeix i no fa gaire, potser fa un parell d'anys, que es va fer, va haver-hi la iniciativa de fer una ruta històrica, amb la qual cosa, clar, permet tant a gent que som d'Esplugues com d'altres indrets arribar aquí i poder gaudir doncs, d'aquesta coneixença del territori.
0: Que seria el programa de la mà d'Esplugues.
1: Exacte, sí, sí. Home, nosaltres, Ampel també va fer una cosa que va ser fer els antics camins rals, sí. Doncs també, que ara és on hi ha el centre aquest Finestrelles, no? aquest centre comercial, sí. Doncs just a Can Rigal i vam fer un itinerari que era recuperar un antic camí que anava cap a Sant Just i se n'anava cap a l'Ermita de la Salut. I llavors també aquest va ser el primer itinerari que vam marcar nosaltres.
0: Està bé. Tenim la rajoleta, en el que aquí sí que també hem de dir que s'han preservat els forns, s'ha preservat molta cultura de la ceràmica, però també voldria apuntar una mica que gràcies a un esforç que es va fer en un moment determinat, però que si ens descuidem, desapareix.
1: Sí, això, mira, nosaltres organitzem cada gener una sèrie de conferències que hem titulat a nivell general Gener Ceràmic. I justament aquest any, el Gener Ceràmic el vam dedicar, és el desè curs que hem fet. I era una mica com retornar als orígens. Per què? Doncs perquè vam parlar, primer, del senyor Pujol i Baucis, que es va relacionar amb aquells arquitectes que es trobaven en el Castell dels Tres Dragons, arrel de l'Exposició Universal de 1888, i, per altra banda, de la riquesa patrimonial dels forns. Llavors, una antiga conservadora del museu, la Marta Saliner, ens va anar explicant cada una d'aquestes característiques dels forns, que tenim 14 variants de forns, i això és un aspecte exclusiu d'Esplugues, perquè ni altres indrets, ni a Sevilla, ni d'altres a Breda, o sigui, tenen aquesta diversitat de tipologies de forns. I el que també es va veure és que era molt important que això fos estudiat científicament un a un i que poguessin fer-se les mesures que es creguessin oportunes per preservar-ho. L'Ampel també ha fet una cosa que és que ha fet l'edició d'algunes publicacions, no? I perquè inclús vam programar o vam anunciar algunes beques en temes relacionats amb el món de la ceràmica. Però aquells projectes que es van presentar no ens van convèncer gaire, es havia creat un jurat i tot al respecte, i llavors vam destinar aquest esforç que nosaltres tenim, un president honorífic, diríem, que és el doctor Jordi Setoín, que d'una manera molt altruista, ell té una col·lecció de ceràmica popular, d'una manera molt altruista, doncs contribueix a donar suport econòmic a moltes de les activitats. I ell doncs es va brindar a poder potenciar aquests estudis. La via de les beques no va donar resultat i llavors vam passar a fer publicacions. De manera que ara tenim dues publicacions editades per l'Ampel que són uns llibres que il·lustren i donen informació sobre aquest món tan ric de la ceràmica. I la idea és ja que la Marta Saliner va posar molt èmfasi de poder recuperar l'estudi científic d'aquests 14 forns, doncs de fer una publicació encarregada a diferents persones especialistes per poder tenir un material de primera mà que una mica, diríem que ens posaríem una altra vegada al davant d'altres centres que ara estan abocant diners per restaurar els seus forns, però que, clar, no en tenen tants com en tenim nosaltres, ni de tantes variants.
0: Doncs un projecte molt engrescador.
1: Exacte.
0: Molt, molt ambiciós, Lara.
1: Sí, sí, sí, també és veritat, és ambiciós, però crec que en podrem doncs, tenir un resultat. Això sempre passa que aquestes coses no són immediates, que clar, això triga un temps que s'estudia, bueno, s'elabora i intentem llavors doncs, donar-ho, posar-ho a l'abast i també ho vam estar-ho parlant, no? que caldria doncs, que aquesta publicació, si arribem a fer-la, tingués doncs, unes pàgines traduïdes en un altre idioma per ampliar encara més aquesta difusió.
0: Ara ja estem sortint de l'entitat, eh? Sí. Publicacions, difusió internacional. Quina és la connexió de la vostra entitat amb altres entitats o federacions relacionades amb el món de la ceràmica?
1: Home, som els amics de la ceràmica, o sigui, estem dintre dels amics dels museus de tot Catalunya. Vale. I hem assistit a algunes conferències que han agrupat doncs, això, museus d'arreu de Catalunya, del territori. Per una altra banda, també estem vinculats amb els amics de la ceràmica catalana, que és una entitat que també té vincles amb el Museu de Can Tintorer i que han participat ells doncs, amb algunes coses que hem organitzat nosaltres i al mateix temps assistim també a allò que ells fan.
0: No. Munteu la fira de la ceràmica?
1: No, això ho fan ells.
0: Això ho fan ells, però venen aquí a Esplugues.
1: Exacte, venen aquí a Esplugues, també hi ha una vegada, no sé si cada X temps, doncs que es presenten peces que llavors són analitzades i són estudiades, sí. I gent que potser té a casa seva una gerra o un plat i que no sap a quina època pot pertànyer, doncs aquests que són molt més especialistes, es brinden a explicar-ho i clar, són curiositats, però que atrauen molt, també. Atrauen molta gent.
0: Mercè, no sé si podríem seguir parlant i podríem estar molta estona, però no sé si ja per acabar voldries puntualitzar alguna coseta de cara a aquest any 2019, projectes de futur que ja teniu en agenda i que podrien destacar?
1: Home, mira, de la mateixa manera que he explicat que a part de la ceràmica doncs hem fet aquesta recuperació del camí ral i que està senyalitzat, també hi ha algunes antigues fonts que formen part d'aquest patrimoni d'Esplugues i que sempre és una idea que hem tingut doncs, de poder-les recuperar i senyalitzar-les.
0: Sí, perquè les fonts i els safrejos és un patrimoni cultural que també estem perdent.
1: Exacte, sí, sí, perquè en la zona mateixa on ara hi ha això de Finestrelles, aquest centre comercial, doncs en allà les cases aquelles tenien al davant uns safrejos amb uns horts. Sí. Que eren molt similars amb un carrer que existeix encara a Barcelona, que és el carrer d'Aigua Freda, que també tenen aquesta mateixa tipologia d'unes cases baixes, de planta baixa i pis, amb uns safrejos al davant, perquè aquest carrer d'Aigua Freda és on bueno, la gent que vivia allà el que feia era rentar la roba de moltes cases burgeses de Barcelona, que després doncs, les és a Horta, és anar a la zona d'Horta, sí. De Barcelona.
0: Allà hi ha molta cultura Horta. Jo recordo també de petita al carrer Sant Llorenç, que hi havia un safreig.
1: És aquest, això és el que jo estava parlant,
0: aquest.
1: Del carrer Sant Llorenç.
0: El del carrer Sant Llorenç.
1: Exacte.
0: Doncs ens quedem amb aquest projecte que teniu, eh?
2: La publicació...
1: La publicació, les sortides, el fet de... Sobretot la publicació, que això és molt important, no? Perquè es torni a reconèixer la importància de Pujol i Baucis.
0: Moltes gràcies a la Mercè Vidal, que en nom dels amics dels museus del Patrimoni d'Esplugues de Llobregat ens ha fet aquests 5 cèntims, aquest pessic d'una part de la nostra cultura, la nostra ciutat. Gràcies.
3: Les entrevistes d'Esplugues FM.
0: Avui parlem de l'Associació de Veïns del Barri del Centre d'Esplugues.

0: Per parlar d'aquesta entitat i de les seves activitats, avui hem convidat el José Luis Álvarez. Hola, molt benvingut.
1: Gràcies.
0: Gràcies per estar amb nosaltres, que feia molt de temps que volíem quedar. José Luis, quan es va fundar l'Associació de Veïns del Centre?
1: Doncs pues mira, jo tinc que l'Associació de Veïns del Barri Centre, amb el registre que tinc jo, va ser el 26 de maig de 1992.
0: I quina és la inquietud o la motivació per crear aquesta associació? Es van crear d'altres associacions, evidentment, aquí a Esplugues i als diferents barris, no?
1: Bueno, clar, com Esplugues és una ciutat de barris, perquè tots són barris, es va pensar en fundar aquesta... No la vaig fundar jo, eh? Això la va fundar el Ramon Cervera, sí. Hem parlat diverses vegades. Primer la seu era a Isidre Martí i després va passar al carrer de l'Església. I després, quan jo la vaig agafar, va estar uns dies a la plaça Santa Madalena, que és un local parroquial, i de seguida l'Ajuntament, en aquella època, no sé, Salazar, em sembla que es deia, que es va morir de repint, era un regidor, es va preocupar i vam agafar el local on estem ara, a Àngel Guimarà 43.
0: Està dintre del passatge, eh? Dintre per les persones...
1: Bueno, no és passatge, no, és el carrer mateix, Àngel Guimarà, però entrant cap a dintre, que no té sortida, allà mateix.
0: Sí. Si veniu al centre d'aquí del Robert Brilles, hi ha com un passatge que va cap a dintre, que és un carreró peatonal sense sortida, que és Àngel Guimarà també, eh?
1: Sí, sí.
0: Però que fa tota l'entrada d'aquest passatge. Quines activitats desenvolupeu des de l'entitat?
1: Aviam, l'Associació de Veïns, quan es va crear per donar un servei al barri i per lo mateix a tot el poble, perquè ens dediquem al barri, però també funcionem en tot el poble. El que fem normalment és manualitats, que fem els dilluns manualitats, té molt d'èxit, venen normalment, no podem agafar més, venen 10 persones, tant homes com a dones com a nens, nen n'hi ha un, dic nens perquè té 18 o 20 anys, i cadascú fa el que vol de manualitats, és a dir, un porta una cassola de casa i la pinta, l'arregla, un altre porta un petit moble i també el pinten, el reglen, cada un fa el que vol, un altre porta un vestit i el cus allà, hi ha una professora que orienta una mica i té molt d'èxit, manualitats té molt d'èxit. Després, dimarts a la matí fem xicun o ioga, diguem-ne el que vulguis. També, com a local, tenim un local de dues plantes, que és gran, però clar, en cada planta no hi cabe molta gent. Llavors, amb 10 o 12 persones hi ha més que suficient. També, molt bé, està ple. Per la tarda fem pintura, també, cada persona cada que vol aprendre a pintar, només s'ha de portar la tela per fer la pintura. Hi ha una professora que l'ensenya, i si sap una mica, millor.
0: Totes aquestes persones que imparteixen els cursos són voluntaris de l'associació?
1: No, aviam, els que venen a aprendre...
0: No, els que imparteixen les classes.
1: Els que imparteixen només és una professora, la que imparteix. Vale. Aquesta senyora és sòcia de l'associació de veïns. Mm-hmm. Em sembla, no m'hi fico, perquè em sembla que cobra una mica.
0: Bueno, és una aportació d'ajut, per dir-ho.
1: Això mateix.
0: Una col·laboració.
1: Això mateix. Sembla que cobra una mica i, clar, com és natural, tu t'has de pagar el quadre, el marc que vols fer, tot el que vols fer, això ho poses tu. Dimecres també fem el mateix. Tornem a fer pintura, la fem dos dies. Dimarts i dimecres. Llavors, dijous, feien sevillanes. També va tenir molt d'èxit. Després fèiem anglès parlat, o sigui, ensenyaven a parlar en anglès, els dissabtes al dematí. Després, aquestes són les activitats que fem normalment a local. Després, activitats que fem a fora de local, de lo que més contents estem l'Associació de Veïns, per dir-ho d'alguna manera, és l'homenatge a la gent gran del barri.
0: Sí.
1: Dient del barri, però, clar, gent de 91, 92, 93 anys, o sigui, de 90 cap amunt, els que vulguin. A vegades no en tens prou amb el barri, has de recórrer als barris més a prop.
0: Has d'obrir una miqueta més.
1: Al Gall, a la Plana,
0: A Can Clota, que sé que hi ha hagut alguns veïns de Can Clota, això mateix, que són molt grans.
1: Llavors fem... és molt maco aquest concurs perquè és molt gran.
0: Després també fer una cosa que està reconeguda a tota la població, que és el carrer, les flors al carrer.
1: Les flors al carrer col·laborem.
0: Exacte, col·laborem, perquè ho fan els veïns del mossèn Cinto.
1: Col·laborem amb els veïns del carrer, demanem una subvenció a l'Ajuntament perquè ens ajudi, però clar, les flors costen diners. Has de comprar tota la flor que posem, costa diners. Salve alguna que anem a buscar a la muntanya Ginestra i com era antigament, però ara no et deixen ni collir, O sigui, ara està prohibit.
0: No, no es poden collir.
1: Està prohibit, ara està prohibit.
0: Les herbes remeieres del camp no es poden recollir.
1: Llavors anem a comprar flors i, bueno, demano una petita subvenció que ens dona l'Ajuntament. Dic petita perquè no se la dona gran. Si se la donés més gran, millor, no? Però, bueno, ja tenim prou.
0: Col·laboreu amb els veïns, amb aquest...
1: amb les flors al carrer, reunions, si també, vinga reunions...
0: Exacte, participeu també quan es fa el sopar dels veïns...
1: El sopar i l'endemà el festival infantil.
0: Exacte.
1: També el festival infantil, comprem les xutxeries pels nens, les solles per trencar l'olla, tot això, col·laborem tot el que podem amb el... També demanem una subvenció, de moment se'ns van donant una subvenció per les flors al carrer i una subvenció pel festival infantil.
0: Alguna exposició que recordo que s'ha fet al centre vostre?
1: Fem un concurs de fotografia,
0: sí,
1: que també el fem cada dos anys, per no repetir. Primer vam començar perquè no els fotògrafs tinguessin una mica més de marxa per poder fer coses al poble d'Esplugues. Després el barri, i ara ja dediquem tot al barri centre, i si algú en demana, doncs fem els barris el més a prop possible, però si no, el poble d'Esplugues també és molt maco.
0: També veu editar un llibre de fotografies d'Esplugues abans i ara.
1: El mateix llibre de l'exposició de fotografies, van dedicar un llibre,
0: sí. No sé si esteu en contacte amb la secció de fotografia d'aquí de l'Avenç per fer aquest treball.
1: Col·laborem amb fotògrafs que són de l'Avenç, però sí, també.
0: Bueno, ja els informarem. Des de la secció de la ràdio informarem a la secció de fotografia.
1: Això mateix. La secció de fotografia, comptem amb ells perquè hi ha molts socis que de l'Avenç que són de la fotografia, que són de la Societat de Veïns. Llavors col·laborem amb ells també.
0: També feu una exposició de pessebres.
1: Fem... Primer, si anem per dades, primer sí, el concurs de panellets.
0: Tens raó,
1: el concurs de panellets és el dia 1 de novembre, uh-huh. El fem, si fa bo, fora, el Robert Brilles, als jardins, i també té molt d'èxit, veient inclús de fora, de Vilanova, de molts llocs de fora, que ja venien fa molts anys, llavors continuen venint, perquè donem premis, demanant, per sort tenim Esplugues, és molt col·laboratiu, hi ha gent que ens ajuda molt, i demanem, per exemple, no sé, recordo que el primer i el segon premi eren dos sopars al Condi Bicoe i dos sopars al TAS, el restaurant aquell que hi ha a la plaça Gandhi. Bueno, demanant amb un i amb l'altre, ho fem bé. Llavors, després fem el concurs de pessebres, perquè al local, posant taules per tot el voltant i així, acaben bé 15, 16 pessebres, molt bé. Hi ha un jurat que cada any el canviem una mica, perquè no sigui sempre el mateix, i bé, un any va ser el capellà i dos ajudants del capellà que venien a valorar. Molt bé, també tenim molt d'èxit, molt.
0: La pregunta que és obligada i que faig a totes les entitats és que què hem de fer per associar-nos a la teva entitat, en aquest cas l'Associació de Veïns del Centre.
1: En principi demanàvem que fossin veïns del carrer de l'Avent,
0: del barri centre,
1: però ara no, perquè tenim molta gent, perquè fem també dues excursions a l'any per tot el poble, per tot el país, per Catalunya. A vegades també en sortim de Catalunya, ara diré dos que van tenir molt d'èxit, que van tindre que venir dos autocars. Normalment fem un, perquè hi ha prou feina fer un autocar per buscar el dinar, on hem d'esmorzar, el preu, que no se'n baixi, perquè clar, fer una excursió, diguis, val 50 euros o 100 euros, això ho fa tothom, però fer una excursió de 35, 40 euros com a màxim, tarda a ajustar molt, eh?
0: Sí.
1: Llavors, clar, dos autocars, el segon ja no s'omplava del tot i surt molt car. Però bueno,
0: no seria requisit obligatori viure al barri del centre,
1: això mateix.
0: Simplement tenir una inquietud.
1: Tenim molta gent que ja no és del barri del centre, simplement jo ara et donaré un telèfon,
0: sí,
1: perquè el que vulgui truqui amb aquest telèfon, que és el meu, perquè a l'associació de veïns tenim telèfon també, fitxa i mòbil. Jo, socis, mira, quan es va fundar aquesta associació, jo tinc aquí, es pagaven 1.200 pessetes a l'any i es podia fraccionar. Ara paguem 12 euros a l'any també. I també, si algú volgués fraccionar-lo, també es pot fraccionar. És un euro al mes. Amb un euro al mes, cada excursió que fem, el soci té un descompte, amb la sortida.
0: Sí, sí.
1: En dos excursions que fem, ja pràcticament es paga la quota.
0: José Luis, facilita'ns aquestes dades que ens has dit abans d'aquest telèfon perquè es posin en contacte amb
1: tu. Sí, mira, et dono el telèfon on poden trucar, que és un mòbil, el 655 94 14 52. I donaré pel que vulgui enviar un correu a associació de veïns, barricentre, en català barricentre, acabat en B, 43@gmail.com.
0: Molt bé.
1: Aquí és el correu de l'associació de veïns, que també poden enviar un correu i ja estarem en contacte per correu electrònic. I si volen per telèfon, que és el més senzill, doncs ja parlem.
0: Doncs vinga, ens acomiadem del José Luis per finalitzar aquesta entrevista.
2: Heu escoltat l'espai d'entrevistes d'Esplugues FM.
3: Esteu escoltant Esplugues FM.
4: Cocodril Club.
5: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Esplugues FM els diumenges al migdia de 12 a 2 i els dissabtes a la tarda de 8 a 10. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, diumenges de 12 a 14, dissabtes de 20 a 22, a Esplugues FM 99.7.
6: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
7: Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán.
8: Us sigueu benvingudes i benvinguts a aquest acte de lliurament de la 31a edició dels Premis Ateneus. Uns guardons que volen premiar les iniciatives més innovadores, brillants i remarcables del moviment associatiu ateneístic català. Per donar suport a la creació d'un mitjà de comunicació local no comercial, aplicant les noves tecnologies amb diverses funcions dins l'entitat, el primer premi a la comunicació associativa 2020 sigui pel projecte Recuperació Ràdio Local de l'Avenç, Centre Cultural i Recreatiu d'Esplugues de Llobregat.
2: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa. L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.
9: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Són les dues del migdia.
1: Estàs escoltant Esplugues FM. Esplugues FM.
2: Davant l'alerta de l'onada de calor, l'Ajuntament d'Esplugues activa diverses mesures. En destacarem algunes: l'adaptació de les activitats dels casals d'estiu i casal esportiu per infants i joves, on es prioritzen els espais a l'ombra i les activitats amb l'aigua. A més, durant les hores de màxima calor, s'evitaran totes aquelles activitats que suposin una activitat física intensa. Tanmateix, en la programació dels casals per a la gent gran, també es finaran les activitats a les 12 del migdia. Es recomana una especial atenció als col·lectius vulnerables de les gent grans, suport a les famílies, a les persones amb qualsevol tipus de discapacitat o mobilitat reduïda. Es recorda la importància de mantenir una bona hidratació, evitar l'exposició directa al sol durant les hores centrals del dia i buscar sempre espais més frescos sempre que sigui possible. I per aquest motiu, l'Ajuntament d'Esplugues ens recorda els 7 espais o refugis climàtics que tenim a la nostra població. Un és el Parc de Can Vidalet, al carrer Molí 112, que està obert des de les 8 del matí fins les 10 de la nit. El Complex Esportiu Municipal de la Plana, a la plaça Catalunya. La piscina del Parc dels Torrents d'en Ferrer. L'equipament al Molí, que està al carrer Verge de la Mercè, número 1. El Mercat Municipal de la Plana, la Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues, al carrer Àngel Guimarà 106, i a l'Espai La Baronda, al carrer de la Riba, número 36. Aquests espais que us hem mencionat no tenen atenció mèdica, per la qual cosa les persones que ho requereixin s'hauran d'adreçar al centre de salut. També podeu trucar al telèfon d'emergència, al 112, al d'urgències mèdiques 061, a la policia local i el 092, que aquest només és per trucades dins d'Esplugues des d'un telèfon fixe. Tota aquesta informació la trobareu recollida i ampliada a la pàgina web de l'Ajuntament dintre de l'apartat de notícies. Ajuntament d'Esplugues. Esplugues.cat.
3: Hola, sóc en Luis Bizuete Prieto, creador i locutor del programa Un poco de todo y algo más en Esplugues FM. En trobareu cada setmana amb moments de nostàlgia, emocions, misteris i crims foscos, reflexions, i en cada programa comentaré una cançó de la música de les nostres vides. Tot en un sol programa, en Esplugues FM al dial 99.7 de la FM. Tots els dimarts a les 22 hores de la nit i repetició els diumenges a les 10 del matí. Sempre que vulgueu, el podeu escoltar de nou a qualsevol hora a la carta de podcast esplugues.fm.cat. Un poco de todo y algo más.
2: Crònica de la vida d'Esplugues. 75 anys informant-nos de la nostra història i de la seva gent. Revista bimensual on trobaràs informació sobre l'Esplugues associativa, la seva història, els seus personatges. I no poden faltar les seccions del racó poètic, els entreteniments, la sopa de lletres i les receptes de temporada. On pots trobar aquesta revista? Els punts dels quioscs que hi ha a la carretera de Cornellà 63 i 81. També pots seguir a la Crònica de la vida d'Esplugues a través de la xarxa social, sigui per Facebook o per Instagram. Amb la Crònica de la vida d'Esplugues, coneix la nostra història, coneix a la nostra gent.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.
4: Xerrem d'arreu. Un espai per conèixer detalls de molts països de la mà de persones que han vingut d'arreu. Viuen intensament a Catalunya i parlen català. Un programa de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua i de la Taula Intercultural del Secretariat de Sants, Hostafrancs i la Bordeta.

0: Salutacions cordials a l'audiència del Xerrem d'Arreu. Soc l'Assumpta Sogas i avui tinc el plaer d'entrevistar la Betina Seoane Piñeira, que va néixer a l'Argentina, en concret a Buenos Aires. Hola Betina, com estàs?
1: Hola, bona tarda, molt bé. Moltes gràcies per convidar-me.
0: A tu, per accedir-hi. Tu vas néixer a Buenos Aires, però vas venir amb la teva germana cap aquí de ben joveneta. Quins records en tens de Buenos Aires?
1: Doncs records molt macos, records de la meva família, de les meves amistats, però també d'una situació político-econòmica molt complicada que va fer que prendre aquesta decisió.
0: Ja, que... vàreu marxar de Buenos Aires per això.
1: Sí, Nosaltres tenim la ciutadania espanyola pels meus avis, que eren de Galícia. Llavors, a nivell administratiu de papers, diguéssim, ho teníem bé i semblava una bona opció.
0: Tu allà encara no devies haver començat la teva trajectòria laboral.
1: Sí, sí, havia treballat, sí. I estava fent també la universitat. He fet doncs un any i mig de treball social, que és la mateixa carrera que vaig fer aquí a la Universitat de Barcelona, però feines, diguéssim, més precàries, no de l'àmbit social.
0: Tu vas enganxar l'època del Corralito, del 2001?
1: Per uns mesos no, perquè jo vaig marxar de l'Argentina al juliol i aquesta situació es va donar al desembre.
0: Ja.
1: Però la situació prèvia ja era molt complexa.
0: Sí, sí,
1: molt
0: sí, complexa. Sí, sí. El que passa que després, quan es va produir el Corralito, no?, hi va haver com una onada d'efervescència, no?, que es van fer caure 5 o 6 presidents, sí. Que la gent va ocupar empreses
1: al carrer.
0: Sí, sí, al carrer, sí. Que tot això devia ser, bueno, una mica com el 15M aquí, no?
1: Sí, sí, sí. Jo parlava amb amics que estaven a

0: difícil d'entendre. Bueno, sí. Per nosaltres, no? Que suposo que hem viscut una realitat diferent, perquè la història del peronisme, per exemple, me l'han explicat moltes vegades i m'és difícil d'entendre.
1: A l'Argentina sempre diem que no lo entenderías, perquè veritablement si no neixes a l'Argentina i vius aquest tarannà, no? Amb tanta passió que tenim per moltes coses i per altres no, és difícil de comprendre, sí.
0: Ja. I et va costar adaptar-te aquí?
1: La veritat és que no. Jo, bueno, tenia 20 anys, molta energia, moltes ganes i em semblava un lloc idíl·lic. No només per la història, que a mi m'encanta, i Catalunya i Barcelona, per tot arreu hi ha història i és molt interessant. Poder passejar pel gòtic amb edificis de no sé, l'època romana, del medioevo, doncs era superinteressant. I a nivell de treball també, molt bé des del principi, com que teníem la situació administrativa regular, llavors va ser molt fàcil.
0: Vas venir amb la teva germana, tu.
1: Sí.
0: Amb ella també li va ser fàcil?
1: Sí. Sí, sí, crec que sí, el mateix mes, si no va ser el juliol, a l'agost ja estaven treballant totes dues i molt bé, i molt bé.
0: Aquí no et van convalidar els estudis i et vas graduar després en treball social. Trobes que l'enfoc de la carrera és molt diferent aquí que a l'Argentina?
1: Sí, no és que no em van convalidar, sinó que no vaig fer la tramitació perquè era més gestió de papers que altra cosa. Vaig decidir començar de nou i a més per això, no? És un altre context, altres polítiques socials, altre estat de benestar, i crec que era important, doncs, agafar tot el coneixement que estigui a la meva disposició. I sí, en aquell moment, any 2005, que encara no teníem la crisi i tal, era molt, molt diferent la situació a nivell social.
0: I la teva trajectòria laboral ha estat relacionada amb els teus estudis?
1: Sí, de sempre. De fet, abans de terminar la carrera ja estava treballant al món social. Jo he treballat moltíssim en l'àmbit de salut mental, que m'agrada moltíssim, i en diferents col·lectius, no? També amb persones del carrer, persones sense llar, violència de gènere, immigració, una mica tot.
0: I quin és l'àmbit, diguéssim, que t'interessa més dins d'aquest món?
1: A mi m'agrada ajudar, on sigui, jo crec que tot és molt interessant, no?
0: Sí.
1: He tocat...
0: I pots ajudar molt, realment, sí.
1: Sí, a més, doncs el coneixement no ocupa lloc, no?, que deien, o sigui que per a mi és molt important agafar eines de tots els col·lectius i tots els àmbits per poder créixer també com professional.
0: Ara treballes a Provivienda, que és una entitat d'àmbit estatal que té com a un dels objectius oferir una vivenda digna a persones vulnerables o amb dificultats per accedir al mercat lliure. Com us arriben les persones que necessiten els vostres serveis?
1: Doncs Provivienda treballa amb diferents col·lectius. Concretament jo estic amb persones sol·licitants d'asil, persones que també han marxat del seu lloc d'origen per diferents qüestions, i nosaltres acompanyem aquestes persones en habitatges que agafa l'associació fins que tinguin una resposta per part del Ministeri de l'Estatut de Refugiats, si li donaran o no, i una vegada si li concedeix a l'Estatut, doncs acompanyem amb aquestes persones en la recerca d'habitatge al mercat ordinari com qualsevol ciutadana o ciutadà. Sí. I està molt complicat.
0: Sí.
1: Està molt complicat per tothom, i més a més quan ets de fora, que no tens una xarxa de suport, persones que puguin avalar, diguéssim. Hi ha molts de prejudicis també, evidentment, i hi ha poca oferta. Llavors és una feina complexa.
0: Vosaltres sou una entitat, diguéssim, amb reconeixement institucional o...?
1: Sí, nosaltres, sí. De fet, el programa de protecció internacional per persones sol·licitants d'asil és un programa del Ministeri d'Inclusió i Seguretat Social que nosaltres gestionem com altres entitats d'àmbit estatal també, Creu Roja, CEAR, diferents entitats que treballen acompanyant a persones sol·licitants d'asil.
0: I de què depèn de que una persona vingui a vosaltres o vagi a una altra entitat? És aleatori, això?
1: No. Quan fan una demanda, doncs es valora el cas i des del Ministeri fan com un, diguéssim, un,

0: una distribució dels casos i on toqui. Et pot tocar a Barcelona, Andalusia... I després aquí a Catalunya concretament hi ha un servei per sol·licitar l'asil i també per si en algun moment, perquè has trobat feina, deixes el programa però et queden mesos de programa per gaudir, doncs pots sol·licitar un reingrés.
1: Perquè l'asil és indefinit o és per un temps?
0: No, és indefinit.
1: És indefinit.
0: Quan es reconeix que la persona no pot tornar al seu lloc d'origen perquè estaria en perill, llavors se li dona aquest estatut.
1: Però teòricament l'habitatge és un dret reconegut a la Constitució, no?
0: Sí.
1: Però no és efectiu aquest dret, no? Així com, per exemple, l'escolaritat, sí que tens la sensació, doncs, que és obligatori, no? I que qualsevol nen o nena té
0: el dret.
1: Millor o pitjor té una plaça pública, diguéssim,
0: sí.
1: No? Escolar.
0: Sí.
1: En canvi, amb la vivenda no, aquest dret no es garanteix, no?
0: No, el que estem veient fa temps és que l'habitatge és un bé de luxe pràcticament, on és molt, molt complicat poder accedir en condicions per tothom, per gent nascuda aquí o de fora, i que està en mans de persones que disposen dels habitatges i no ho posen al mercat. Llavors, cada vegada hi ha menys, i si hi ha menys oferta, doncs els preus també pugen.
1: Tu creus que des del municipi, per exemple aquí des de l'Ajuntament, es pot fer alguna cosa per pal·liar aquesta situació? O hauria de ser una llei d'àmbit més estatal o que protegís aquest dret?
0: Jo crec que l'idoni seria que sigui d'àmbit estatal. El reconeixement de dret de l'habitatge.
1: Sí. I quins passos s'haurien de fer? Perquè clar, suposo que hi ha uns lobbies molt forts, no?
0: Sí.
1: A nivell econòmic, que condicionen el govern, no?
0: Bueno, ja s'han fet algunes coses. La llei d'habitatge de l'any 2022 suposadament obliga a que els propietaris amb determinada quantitat d'habitatge ho fiquen a un registre, i si no s'està utilitzant es considera que és un dret, llavors ho han de posar al mercat per no tenir sancions o perquè no facin expropiacions. Però clar, l'aplicació de la llei sempre és molt complexa. Llavors la llei com text està molt bé, però a poc a poc els municipis estan començant a fer aquest registre d'habitatges, si hi ha o no hi ha un ús de l'habitatge diari, diguéssim, o s'ha de fer una expropiació.
1: Això depèn així de cada municipi després, la posada en pràctica,
0: sí,
1: no? D'això?
0: Sí, alguns municipis ja han començat i altres estan
1: sí.
0: Todavía.
1: Suposo que depèn de la tendència del municipi o no, o dels lobbies aquí
0: sempre
1: es deguin el consistori.
0: Correcte.
1: No?
0: Correcte.
1: Hi ha més celeritat o no per aplicar la llei?
0: Correcte.
1: Perquè des de l'Estat es controla que això s'apliqui?
0: S'hauria. Però és molt complicat i sempre es diu, no? Fet la llei, fet la trampa, i sempre hi ha mecanismes i tu pots recórrer una sentència judicial i tot això porta un temps, llavors...
1: I dels pisos de la Sareb, que se'n sent parlar tant, estan tancats, no? Molts pisos d'aquests?
0: Sí.
1: I per què no es posen, diguéssim, al mercat o com a vivenda social?
0: Jo em faig la mateixa pregunta, suposo que això és més un tema d'administració. A nosaltres el que aboguem és per tenir un mercat d'habitatge assequible i públic on tothom pugui accedir.
1: Mira, ara posarem la música que has triat i després seguim parlant.
0: Perfecte.

0: El projecte de protecció internacional de Provivienda té la seu a Sants, al carrer Leiva. Quin tipus de demandes ateneu aquí?
1: Nosaltres, l'associació Provivienda, del tema de protecció internacional, té delegacions a tot l'estat, i aquí sí. A Barcelona estem aquí al barri de Sants, on està l'equip professional, i treballem amb persones sol·licitant d'asil, famílies, persones del col·lectiu LGTBI, famílies monomarentals, tots col·lectius vulnerables que necessiten un suport i un acompanyament.
0: I a part de facilitar el tema de la vivenda, ateneu també altres aspectes?
1: Sí, nosaltres donem suport econòmic mitjançant ajudes i també fem acompanyament perquè puguin conèixer l'àmbit sanitari, tot el que implica una inclusió social, no? L'àmbit educatiu quan hi ha menors, moltes vegades són persones que porten temps amb una malaltia i que requereixen d'un acompanyament i un suport també en tota una xarxa sanitària diferent a la del seu país, si hi havia en el seu país. I a nivell educatiu, sanitari, social, econòmic, d'integració, fem activitats d'oci també, no?
0: I
1: activitats de contextualització, doncs fem visites a diferents llocs emblemàtics de la ciutat i també intentem que fer xarxa, no? Entre
0: clar.
1: Les persones, perquè és una de les coses més importants, no? Quan arribes a un lloc, tenir persones amb les que parlar.
0: Clar,
1: no tant,
0: i tant.
1: No tant de suport econòmic o el que sigui,
0: sí,
1: no?
0: Sí.
1: I una mica d'orientació, on començo per fer aquesta gestió, clar, és tot nou, llavors
0: clar.
1: necessites si pots comptar amb persones que t'orienti una mica, és molt més fàcil.
0: Clar, però el preu que estan els lloguers, uh-huh. Podeu ajudar la gent a llogar un pis o potser una habitació, no sé, a preu de mercat?
1: Preu de mercat com per tothom, i normalment és més fàcil una habitació, perquè per un pis demanen que estiguis treballant amb un contracte fix.
0: Clar.
1: I no és la situació d'aquestes persones, llavors normalment habitacions, però clar, trobem que les habitacions cada vegada els preus són més alts. Estem parlant d'habitació fora de Barcelona, perquè ja ni mirem per Barcelona, per sota dels 400 euros. Llavors una persona que està amb una renta garantida de 700 o així no arriba.
0: Clar, i deu ser com un ajut de xoc, no? Que quan les persones, la seva situació ha canviat, deixeu d'ajudar-los.
1: Sí, ho fem paulatinament, no?
0: Sí.
1: Abans de que finalitzi el programa sempre fem una vinculació als serveis socials del barri on trobi l'habitació, i també vinculació al seu ambulatori, i comencem la coordinació sobretot amb serveis socials per posar en coneixement la situació d'aquesta família i intentar trobar també un suport per part d'elles.
0: La durada deu dependre de les persones i de la seva situació, no?
1: El programa són 18 mesos.
0: Uh-huh.
1: I depenent de la situació pots sol·licitar una pròrroga. Hi ha persones amb malalties de salut mental que evidentment en 18 mesos no aconseguim que facin un aprenentatge de l'idioma en condicions, per exemple.
0: Clar.
1: Llavors a vegades és necessari demanar una pròrroga.
0: I temes de salut mental, per exemple, els tracteu vosaltres també? Hi ha diferents perfils de professionals.
1: Sí, a l'equip tenim una psicòloga, una abogada, tenim també una professora, una tècnica d'aprenentatge d'idiomes, una companya que fa tot el tema d'inserció laboral, una companya que porta el tema d'habitatge, que és qui fa el suport a la recerca, i des de l'àrea psicològica llavors fem la primera atenció, i després, depenent del cas i el perfil, si ho requereix, fem la vinculació al centre de salut mental d'adults de la xarxa pública.
0: Uh-huh.
1: Perquè són persones que evidentment han tingut un procés migratori molt molt complex i que arriben moltes vegades molt afectades.
0: Teniu retorn d'aquestes persones després?
1: Sí,
0: suposo que sí, no?
1: Sí.
0: Que deuen estar molt... Home, trobar algú que per qui et sentis acollit, no? I això,
1: doncs... Sí, moltes vegades sí, moltes vegades també trobem que les expectatives de les persones no s'ajusten, no? I a vegades demanen doncs un habitatge, i com l'expliques que encara
0: que no és fàcil.
1: Estem a Europa, però que no és tan fàcil, i que moltes vegades les expectatives no s'ajusten a la realitat, i has de treballar també aquesta frustració.
0: Clar. No. Et sembla que si es traspassessin les competències sobre immigració a Catalunya, això podria beneficiar el vostre servei d'alguna manera?
1: Esperem que sí. Ja ens agradaria, sí, ens agradaria. Sí. Crec que seria una mica més ajustat a la situació, no? Que no és la no és el tema d'habitatge, no és el mateix fer una recerca d'habitació a Catalunya que a Andalusia, però clar, varia moltíssim. Nosaltres quan fem coordinacions amb companyes d'altres àrees, doncs hi ha una diferència de preus molt, molt significativa. Llavors crec que sempre que puguis particularitzar o fer una mica més personalitzada l'atenció, millor.
0: Clar, sí, sempre la proximitat sembla que ha de ser més beneficiosa, no?
1: Sí, són realitats molt diferents.
0: Segueixes interessada en l'evolució de l'Argentina?
1: Segueixo interessada, sí. És un mal que no em puc treure.
0: I com t'expliques que s'hagi escollit un president com Milei?
1: No me l'explico. Ja. És molt difícil. No m'agradaria semblar irrespectuosa cap a ningú, però bueno, no, és una persona que a mi m'agrada i crec que fomenta aquesta política tan agressiva amb molt poc argument de pes, diguéssim, no? És més un circo que política, no ens portarà molt llum.
0: Yeah. I quina explicació hi dones tu perquè tanta gent estigui convençuda de que és el que els hi convé?
1: Perquè tot el que teníem abans tampoc ha funcionat. Llavors la gent, i pel que parlo amb amics i amigues, no? La gent prefereix triar algú que no conec ningú i que no tingui experiència, com que...
0: A veure què.
1: Sí, com una mica un salt a la piscina.
0: Ja. Tu hi has anat a l'Argentina últimament?
1: Fa 5 anys que no vaig, ara mateix.
0: Ja. I l'última vegada que hi vas anar, com vas trobar el país? Bueno, a part de que segueixes en contacte amb gent d'allà i això...
1: No era un bon moment, era quan estava com president Macri, que tampoc va ser un referent molt apropiat i no era un bon moment. No era un bon moment. Els amics i les amigues que sempre em deien quan tornaràs, em deien en aquest moment no tornis.
0: Ja.
1: O sigui que és dolent quan estàs fora del teu país perquè sempre no, la il·lusió algun dia potser quan subili, però no sembla canviar la situació.
0: Ja. En canvi tens la sensació, això, pels argentins que arribeu aquí i així que tothom doncs té com un substrat cultural sòlid, no? Que allà, per exemple, jo conec gent que està molt ficada en el món del teatre, bueno, jovent, i que allà troben una possibilitat, bueno, de fer un teatre més de proximitat, que hi ha coses d'aquestes de tipus cultural i això, que sembla que estan protegides allà.
1: Sí, tot el tema cultural, la veritat és que sí, està molt protegit, i a més suposo que també hi ha més àmbits no formals per poder desenvolupar el teu art, no? No està tot tan oficialitzat com aquí, no? Que per fer música al metro has de demanar un permís, que està bé, suposo que s'ha fet alguna raó, però, bueno, perquè calia, però ahí és improvisat tot.
0: Ja.
1: Molt més.
0: Uh-huh. I quins projectes de futur tens tu?
1: Doncs continuar amb el tema de protecció internacional en aquest moment, que m'agrada, i tant de bo aconseguíssim més polítiques per afavorir la inclusió d'aquestes persones, i continuar aquí a Catalunya, que jo des que vaig arribar
0: estàs bé,
1: no em vaig moure d'aquí.
0: A mi molt bé, doncs mira que se'ns acaba el temps del programa, gràcies al Roger que ens ha fet de tècnic. I també moltes gràcies a tu per haver accedit a que t'entrevistés, que ha sigut molt interessant, i també per la teva implicació amb aquesta feina que té tanta projecció social, no? I és tan necessària.
1: Gràcies a vosaltres per l'espai, per donar veu a aquestes persones també, i encantada.
0: Doncs fins una altra.
1: Adéu.
2: Estàs escoltant Esplugues FM.
3: Davant l'alerta de l'onada de calor, l'Ajuntament d'Esplugues activa diverses mesures. En destacarem algunes: l'adaptació de les activitats dels casals d'estiu i casal esportiu per infants i joves, on es prioritzen els espais a l'ombra i les activitats amb l'aigua. A més, durant les hores de màxima calor, s'evitaran totes aquelles activitats que suposin una activitat física intensa. Tanmateix, en la programació dels casals per a la gent gran, també es finaran les activitats a les 12 del migdia. Es recomana una especial atenció als col·lectius vulnerables de les gent grans, suport a les famílies, a les persones amb qualsevol tipus de discapacitat o mobilitat reduïda. Es recorda la importància de mantenir una bona hidratació, evitar l'exposició directa al sol durant les hores centrals del dia i buscar sempre espais més frescos sempre que sigui possible. I per aquest motiu, l'Ajuntament d'Esplugues ens recorda els 7 espais o refugis climàtics que tenim a la nostra població. Un és el Parc de Can Vidalet, al carrer Molí 112, que està obert des de les 8 del matí fins les 10 de la nit. El Complexe Esportiu Municipal de la Plana, a la plaça Catalunya. La piscina del Parc dels Torrents d'en Ferrer. L'equipament al Molí, que està al carrer Verge de la Mercè, número 1. El Mercat Municipal de la Plana, la Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues, al carrer Àngel Guimarà 106 i a l'Espai La Baronda, al carrer de la Riba, número 36. Aquests espais que us hem mencionat no tenen atenció mèdica, per la qual cosa les persones que ho requereixin s'hauran d'adreçar al centre de salut. També podeu trucar al telèfon d'emergència, al 112, al d'urgències mèdiques 061, a la policia local i el 092, que aquest només és per trucades dins d'Esplugues des d'un telèfon fixe. Tota aquesta informació la trobareu recollida i ampliada a la pàgina web de l'Ajuntament dintre de l'apartat de notícies. Ajuntament d'Esplugues. Esplugues.cat.
4: Xerrem d'Arreu, programa d'entrevistes amb persones vingudes d'arreu que han aconseguit parlar el català amb fluïdesa. És una producció de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana, la CAL, taula intersindical del Secretariat de Sants Hostafrancs La Bordeta i Sants 3 Ràdio. Es tracta d'un espai per parlar dels processos migratoris, reconèixer i mostrar la riquesa cultural existent als nostres barris i parlar amb persones amb diversitat cultural que enriqueix la nostra societat. Xerrem d'Arreu, Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
5: De dilluns a divendres, a les 2 del migdia.

0: Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
1: Estàs escoltant Esplugues FM. Esplugues FM.
2: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.
3: Xerrem d'Arreu, programa d'entrevistes amb persones vingudes d'arreu que han aconseguit parlar el català amb fluïdesa. És una producció de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana, la CAL, taula intersindical del Secretariat de Sants, Hostafrancs, La Bordeta i Sants 3 Ràdio. Es tracta d'un espai per parlar dels processos migratoris, reconèixer i mostrar la riquesa cultural existent als nostres barris i parlar amb persones amb diversitat cultural que enriqueix la nostra societat. Xerrem d'Arreu, Esplugues FM, amb la cultura, donem suport a les entitats.
4: Xerrem d'Arreu, un espai per conèixer detalls de molts països de la mà de persones que han vingut d'arreu. Viuen intensament a Catalunya i parlen català. Un programa de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua i de la Taula Intercultural del Secretariat de Sants, Hostafrancs i La Bordeta. Xerrem d'Arreu, un espai per conèixer detalls de molts països de la mà de persones que han vingut d'arreu. Viuen intensament a Catalunya i parlen català. Un programa de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua i de la Taula Intercultural del Secretariat de Sants, Hostafrancs i La Bordeta.

0: Benvinguts al Xerrem d'Arreu. Soc l'Assumpta Sogas i avui tinc el plaer d'entrevistar la Georgina Yin, que va néixer a la Xina, a prop de Xi'an, a Shanxi. Hola Georgina, com estàs?
1: Hola, què tal? Molt bé, molt bé.
0: Tu vas néixer a la Xina, però et va adoptar una família catalana quan tenies 8 mesos. Originàriament no et devies dir Georgina.
1: No, la veritat és que m'ho van posar amb uns pares, Georgina. Jo originalment em deia Liu Yin i mons pares volien conservar-me una part del meu nom original i em van deixar el Yin.
0: És molt habitual, no?, el fet de Yin, perquè jo he conegut altres noies xineses i així que també preserven el Yin.
1: Sí, la veritat és que, bueno, fins de més gran no me n'he donat, que és un nom com bastant tradicional. I, bueno, sí que potser a vegades amb el Yin i el Yang, no?, la cosa va sonant, però sí. Fins de gran no, o sigui que hi havia més gent de Xina i tal, em deien, sí, Yin és un nom molt, molt tradicional a Xina. Mm-hmm. Llavors, bueno, no em van dir mai què volia dir, però que és com Maria aquí.
0: Sí. No, està bé que t'ho hagin preservat, però ningú no t'ho deu dir, no?, que tothom et diu Georgina, tot i que en els papers consta.
1: Sí, és que tampoc em presento com a Georgina Yin, em presento Clar. Com a Georgina. De uh-huh. fet, fins fa poc tampoc firmava com a Georgina Yin, firmava uh-huh. com a Georgina, i llavors sí que a vegades quan ensenyaves el DNI o donaves documents i tal, et deien, ai, el Yin és el primer cognom, i jo, no, és nom compost.
0: Sí. I ara te'l poses al signar?
1: A vegades sí i a vegades no, depèn del lloc.
0: I on eres quan et van adoptar? I saps per què t'hi van deixar els teus pares biològics?
1: Doncs ben bé no ho sé, però segons la partida allò de trobança de l'agència d'adopció, o sigui, bueno, de l'orfanet on vaig estar, posava que vaig estar abandonada en una parada d'autobús. Uh-huh. Però, bueno, que en aquell moment era com el més típic, bueno, no típic, però el més freqüent en aquell moment de Xina, perquè bàsicament quan jo vaig ser adoptada era la política del fill únic de Xina, llavors van ser moltes nenes sobretot abandonades al carrer perquè o no es podien mantenir o culturalment s'escollia més un noi que una noia, pel fet de que després quan uns es casaven la noia anava a viure amb el noi i llavors també cuidava la família del noi i la família de la noia es quedava una mica desemparada. Llavors, doncs...
0: I això ara s'ha vist que és un desastre, no?, perquè no tenen noies amb qui
1: Exacte.
0: Casar-se.
1: Sí, nois. És una llàstima.
0: Sí. Han d'anar arreu del món a buscar-les.
1: Exacte.
0: En canvi, els teus pares adoptius tenien clar que volien una nena.
1: Exacte, sobretot ma mare va anar allà i una nena.
0: Ja tenia un noi, no?
1: Exacte, sí, un germà.
0: Sí. I tu quan vas ser conscient que físicament tenies uns trets diferents a la majoria de nens i nenes?
1: A veure, sempre n'he sigut conscient, perquè també la meva família doncs ha volgut que sigui així, saps? Que mai... Perdó.
0: No.
1: Doncs això, que la meva família sempre ha volgut que jo tingui clar com sóc i que sigui algú, o sigui, que algú diferent sigui algú bo i que n'estigui orgullosa de com sigui. Llavors, des de ben petita, jo que n'he sigut conscient que era diferent, però que en tot moment pertanyia dins de la meva família i era igual de vàlida que tots els altres. Vull dir...
0: No, n'hem fet de la diferència un valor positiu,
1: exacte,
0: no?
1: Exacte. I també ha afectat molt la meva autoimatge i autoestima, perquè després, en situacions doncs, que interactuaves amb altra gent o tal, que sí que se li feia més evident la diferència entre la família, doncs que per mi no suposés com un tràngol, si més no, que a vegades amb la meva família fèiem bromes, saps? Al respecte i...
0: Clar. I a l'escola eres l'única que adoptada o amb trets diferents?
1: A la meva quinta sí, era l'única persona racialitzada.
0: Sí. I això t'ho van fer notar?
1: Sí, però també torno a dir com de manera positiva, donar-li valor i també com...
0: identitat.
1: Exacte. Com en cap moment que la diferència fos algo negatiu, sinó algo positiu. I bueno, em vaig sentir molt cuidada i molt mimada, la veritat, dins de l'escola.
0: Es va treballar a l'escola.
1: Sí, sí, sí.
0: De quina manera recordes que s'hagués treballat? Perquè tu devies tenir 3 anys o 4.
1: Sí, bueno, com que vaig arribar amb 8 mesos, doncs sí. Vaig entrar amb 3 anys. I amb 3 anys, a la meva escola el que feia és el petit protagonista.
0: Uh-huh.
1: I llavors cada setmana era un de la classe. I la setmana que vaig ser jo, doncs va venir la meva família i vam explicar, doncs, no, tot el meu origen, com havia vingut. I clar, en aquell moment, els nens i nenes de 3 anys, doncs suposo que no n'eren molt conscients del que volia dir, però el fet de que se'm donés veu i, bueno, crec jo,
0: sí, clar,
1: i se'm reconegués davant de la classe, doncs feia que es normalitzés molt, no?, dins de, del meu espai. I clar, com que vaig estar escolaritzada a la mateixa escola de P3 fins a 6è, doncs hi eren els meus companys de classe, llavors i era com algo molt natural. Bueno, com hauria de ser.
0: Clar, clar, i tant. Sí, el que passa que ara és més comú, tinc la sensació, no? Però clar, devia ser com de les primeres,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí. Bueno, mons pares diuen que vaig ser com la segona a Catalunya i que en fer els tràmits i tot, o sigui, els de no ho sé, el registre, crec.
0: Sí, sí, sí, sí, sí.
1: Els hi demanaven com, o sigui, se'ls hi va quedar com una còpia dels documents que havien presentat perquè els següents que vinguessin els hi demanessin el mateix. Saps com, bueno,
0: sí, sí, van ser
1: com tot molt nou.
0: Pioners.
1: Exacte.
0: He entrevistat altres persones adoptades que han explicat que s'han hagut de treballar el sentiment d'abandó, que el viuen com una ferida. És el teu cas també?
1: Bueno, així en general no, però sí que és veritat que quan em sento abandonada sí que em ressona una part doncs de dol, però potser abans no ho encaixava en el fet d'haver sigut adoptada i haver sigut abandonada quan jo era petita, perquè en veritat vaig ser molt petita, però potser ara que sóc gran i puc com autoanalitzar-me, sí. Potser sí que sóc conscient de que aquest sentiment, no, en aquestes situacions, se'm fa com més agreujant.
0: Clar. Tu has sentit mai, no sé, curiositat per conèixer els teus pares biològics, o ho has sentit com, no sé, rancúnia cap a ells per haver-te abandonat? O...
1: No, perquè, no. Bueno, crec que mons pares m'ho han explicat molt bé i els pares, més que els que et gesten o tal, són qui et cria. Llavors, això sempre ho he tingut superclar, que la meva família i els meus pares són els meus, o sigui, els meus adoptius, i que segurament la meva família biològica ho veu també amb molta pena, perquè, evidentment, abandonar o donar una adopció a un fill o filla no ha de ser gens fàcil.
0: No.
1: Per tant, tampoc els hi tinc rancor, saps? Si ho van fer, doncs devien tenir les seves raons.
0: Tu has anat a la Xina, no?
1: Sí, sí.
0: A quina edat hi vas anar?
1: Quan tenia 10 o 11 anys hi vaig anar amb la meva família i ens vam posar en contacte amb el meu orfenat i ens van com organitzar tot un tour per Xina, vull dir, els llocs més emblemàtics, perquè òbviament sí, sí. És molt gran.
0: Sí.
1: I vaig poder anar també al meu orfenat. Ai. I conèixer, doncs, el que és allò.
0: Sí, sí, com havies estat tu.
1: Exacte.
0: No?
1: Sí, sí, sí.
0: Tot i que igual han canviat de manera de fer, perquè pedagògicament sí. També les coses canvien, sí. I així, però... I ells se'n recordaven de tu? O... Deuen tenir tants nens, no?
1: Exacte, jo crec que no.
0: I
1: a més, que una nena de 8 mesos ha canviat molt amb 10 anys.
0: I tant. Sí, sí, que deus formar part d'un registre.
1: Exacte.
0: I ja està. I quina impressió et va fer la institució, l'orfenat?
1: La institució en si... no em va generar especialment... Bueno, a veure, em sabia molt de greu que allò existís i també que estiguessin també bastant saturats en aquell... I tot i que ja era famós el fet d'adoptar des de Xina i que, bueno, aquí n'hi havia moltes ja. però...
0: És un lloc molt massificat.
1: Sí, tal com ho vaig veure jo, sí, però bueno, les instal·lacions estaven bé, hi havia bastantes cuidadores, llavors... Mm. També és com que et quedes una mica més tranquil en el fet de, bueno, potser aquests nens no, o sigui, els donen una nova oportunitat, no? Ah. De ser adoptats i de... si ho són.
0: Sí, i que eren criatures petites.
1: Sí, la majoria sí. La
0: veritat, també, nenes també encara?
1: O, crec que sí, és que no me'n recordo massa perquè crec que també...
0: Clar, ja fa anys no, ara.
1: Exacte, sí, sí. Ja fa anys i tampoc m'hi vaig fixar especialment, per tant...
0: No... Clar, depèn de la curiositat que tinguessis en aquell moment.
1: Sí, sí.
0: Doncs mira, ara posarem la música que has triat i després continuem parlant.

0: Ho vas demanar tu, el fet d'anar de viatjar a la Xina?
1: Sí, la veritat és que mons pares sempre havien tingut com bastant present portar-m'hi un altre cop, però també per reconnectar, perquè veies d'on venia, no?, i tot. I jo, la veritat és que ara me n'arrepenteixo, perquè crec que hi hauria d'haver anat més gran per ser més conscient del que veia, no?, i d'on estava. Però sí, en aquell moment deia quasi que sí, que jo vull anar, però més pel fet de voler viatjar, yeah, i conèixer, no perquè fos el meu país d'origen, sinó perquè m'agradava conèixer i veure món, perquè amb uns pares hem viatjat des de que jo era bé. Vull dir, per mi era una altra aventura.
0: Sí, sí.
1: I sí que és veritat, perquè, per exemple, tot lo del moment de l'orfenat i això, doncs m'hagués agradat molt més ser una mica més gran i ser més conscient d'on estava i què estava veient.
0: Mm-hmm.
1: Però bueno...
0: No, però amb 10-11 anys també...
1: Exacte, també ja me n'emporto tens... un altre record.
0: Clar, clar, i sempre hi pots tornar.
1: Exacte, de fet m'agradaria tornar d'aquí, bueno, no sé, un parell d'anys i reconnectar també una mica amb els meus orígens i veure, no sé.
0: I què et va impactar en aquesta edat, als 10-11 anys, del que vas veure, què et va impactar?
1: La diferència, sobretot, entre la, o sigui, el meu poble d'origen, que és Changsha, i la capital de Beijing. O sigui, no hi ha res a comparar amb, o sigui, amb la riquesa i la societat de... Bueno, ara no ho sé com estarà.
0: Ja.
1: Però de Pequín que la de Changsha. A més, recordo també una situació on jo estava allà visitant algun temple, és que no me'n recordo molt bé, però recordo que venien com molts nens de la meva edat venint al darrere a pidolar. I clar, jo en aquell moment va ser com... Ostres, saps? Has de ser molt afortunada i donar molt les gràcies perquè tu podries ser una d'aquestes.
0: Clar.
1: O sigui, gràcies a mons pares i gràcies a això, perquè és que si no... Vull dir...
0: Sí, sí.
1: En aquell moment sí que em va impactar i va ser com bastant dur per mi. Però...
0: Perquè els nanos a l'orfenat hi deuen poder ser fins a un temps determinat, no?
1: Ni idea.
0: Clar.
1: Però, bueno, com aquí, no? A la que puguis treballar, clar, doncs ja...
0: I has sentit necessitat d'aproximar-te més a la llengua i a la cultura xineses?
1: Ara sí, ara se m'està despertant una mica la curiositat, no tant a la llengua, sinó a la cultura, a la manera de fer, a... no sé, perquè sí que també se m'està despertant una mica com els meus orígens, no?, el saber d'on vinc, i òbviament sí que tinc com la cultura catalana com molt ben arraigada i ben fomentada per mons pares,
0: sí,
1: però també no deixa de voler, no?, tenir aquesta curiositat cap a la cultura xinesa.
0: Quan veus els xinesos d'aquí, que n'hi ha molts, doncs, que regenten bazars, mm-hmm, o bars o restaurants o així, i sents curiositat o algun tipus de proximitat o això?
1: Sí i no, perquè, bueno, o sigui, més que proximitat, hi sento també una mica com... Òbviament, ells tampoc són els xinesos d'allà i els xinesos d'allà tampoc són tots iguals.
0: Clar,
1: no?
0: Clar, és veritat, és el gran que és la Xina.
1: Cadascú té la seva pròpia identitat i llavors, normalment, quan vaig a un restaurant aquí xinès o vaig a un bazar o tal, o sigui, ja és com que m'accepten com un d'ells i em comencen a parlar xinès. Llavors, en aquell moment, abans sí que em sabia com una mica més de greu, no?, en el sentit de, ei, que jo no sóc igual que tu, però ara... És com inclús graciós, no? Com, ai, clar, perdona, és que no parlo el teu idioma. I aquí també ve el... Mira, tant de bo pogués parlar un idioma per entendre't, no? I
0: sí.
1: Per també parlar de, no sé, d'on eres, no?, de per què has vingut aquí i tot.
0: Curiositat. Un lloc comú.
1: Exacte.
0: Sí. I a nivell acadèmic, tu aquí, quina trajectòria has seguit?
1: Doncs jo, des de petita... Sempre he tingut molt clar que volia ajudar la gent, sóc molt de social, que sí, diguéssim, i llavors des de petita volia ser metge, però ja quan vaig arribar a batxillerat vaig veure que necessitava com molt de colzes, i jo, que em conec, sabia que no podria arribar a metge, llavors vaig començar a fer com uns zigazagues, i llavors vaig acabar en una enginyeria, que... a veure, no estem donant el tot malament, però saps allò que et replanteges de per què estàs aquí? Si clar, tu no volies estar aquí, si de fet quan acabis una enginyeria molt social no té.
0: No.
1: Llavors també en aquell moment vaig començar a ser monitora de lleure, tot o sigui, com tot el món de l'educació, i vaig veure que sí, que allò era el meu i que m'encantava ser educadora. Mm-hmm. Llavors em vaig posar a fer magisteri infantil i ara l'any passat vaig començar a fer magisteri però de primària.
0: I has treballat com a mestra ja?
1: Sí, sí, l'any passat de fet vaig tenir la gran sort de poder començar a treballar com a mestra. Uh-huh. I em va encantar. Sí. Vull dir, vaig veure que era lo meu.
0: Ai, que bé, que ho hagis encertat. Sí, sí. Devia ser l'única mestra racialitzada de l'escola.
1: Sí, la veritat és que justament en aquestes sí. Sí que m'he trobat en escoles on n'hi ha algunes, però la majoria, o sigui, no estan representades dins dels docents, que diguéssim.
0: Mm-hmm. I estaves a infantil?
1: Sí. Sí, sí, a 4.
0: I els nanos et feien preguntes pel teu aspecte? No?
1: Sí, la veritat és que el primer dia, sobretot, allò que els vas a recollir amb els pares i tal, i que ja a la fila estaven com... Ala! Ala, és xinesa! Ala! I jo, sí, no passa res. Saps com... Vale, sí, és algo que és evident, no? Anem a destapar-ho ja, ho parlem i prou, perquè
0: clar,
1: si no...
0: I una vegada situat
1: exacte,
0: ja està, no?
1: I a més, en un P4 que encara són... Bueno, o sigui, que poden entendre perfectament, no?
0: Sí,
1: que
0: sí,
1: la gent és diferent i ho accepten i ja està.
0: Sí, satisfer la curiositat
1: exacte,
0: i ja està. Una vegada situat i ja està,
1: exactament,
0: no?
1: Exactament. Sí, sí, suposo que els hi xoca perquè és el que dèiem, vull dir, no hi ha referents.
0: Ah,
1: el fet que hi hagi una persona racialitzada que... No? Com que pugui ser mestra és com que xoca perquè no és molt habitual.
0: No, al contrari, ho hauria de ser molt més, diguéssim, perquè hi ha molts nanos adoptats, no, també, que necessiten tenir referents com
1: exactament,
0: ells.
1: Exactament. Sí,
0: i,
1: sí,
0: i poder imaginar-se que ells també poden arribar a ser mestres o,
1: exactament,
0: o periodistes,
1: sí, sí,
0: o el que
1: sigui,
0: sigui,
1: referents,
0: no?
1: Des de ben petits.
0: Sí, sí, que encara hi ha poca representativitat, diguéssim,
1: exacte,
0: pública, no? I així l'experiència la valores positivament.
1: Sí, genial. Vull fer-ho tota la meva vida.
0: Que bé. I tant, bueno, veig que si ara fas primàries, perquè penses també que t'agradaria optar a diferents edats, no?
1: Sí, perquè, bueno, des de 0 fins a 12 és una edat que m'encanta, vull dir que des dels infants que poden començar a descobrir el món fins a, no sé, un 6è que pots començar a replantejar una mica també què és el món i per què, no? No ho sé,
0: mm-hmm,
1: és molt xulo.
0: Mm-hmm. Tu pertanys als Castellers de Sants?
1: Sí, bueno, la veritat és que ara no hi estic anant molt.
0: Bueno, en pandèmia no hi ha anat ningú.
1: Ja, però abans una mica més tampoc.
0: Ja. Però, bueno... Com vas conèixer la colla i què en valores?
1: Doncs, segons mons pares, bueno, sobretot mon pare, diu que des de petita hi havia anat algun assaig, però saps allò que no te'n recordes molt, i gràcies a una amiga meva, que també, bueno, son pare era casteller i tal, ens va dir, vinga, va, per què no ho parlem un dia? I dic, vinga, va, pues sí, perquè a més, sempre que els veia per la tele o a plaça inclús, la sensació aquella de que t'omple el cor
0: d'emoció.
1: D'emoció i de que tots estan fent una cosa junts i que treballen tot, bueno,
0: sí,
1: m'encanta.
0: Sí, sí, sí, sí. I t'hi has trobat bé a la colla?
1: Molt, sí, sí, molt còmode.
0: Uh-huh.
1: Van rebre superbé i m'he estat, sí, bueno, tot,
0: sí,
1: molt bé.
0: Què valores d'una colla castellera, a part del fet de l'emoció de fer castells i això?
1: Que es faci pinya fora de plaça, també.
0: Uh-huh.
1: Vull dir, crec que dir que sóc castellera de Sants és com un orgull, no? Com, i que entre nosaltres els castellers, no ho sé, em sembla com un sentiment de pertinença molt fort, i sobretot Castellers de Sants crec que el porta molt endins.
0: Mm-hmm. I quins projectes de futur tens?
1: Ui. Doncs de moment acabar la segona carrera.
0: Clar.
1: I ja ser mestra en una escola pública on poder, doncs això, aprendre amb els nens i acompanyar-los en el seu creixement. I si en un futur pogués obrir una escola o un entorn educatiu, doncs també seria un gran somni.
0: Doncs bé, tant de bo el teu somni es compleixi.
1: Gràcies.
0: I celebro que t'agradi tant fer de mestra, no?
1: Moltes gràcies.
0: I que per molts anys ho puguis fer i que segueixis igual de guapa.
1: Gràcies.
0: I moltes gràcies per tot el que ens has volgut explicar i per accedir a aquest entrevistes. Fins una altra.
1: Fins una altra, gràcies.
2: Esteu escoltant Esplugues FM.
3: Cua de Cuc, espai de cinema Esplugues FM al 99.7 amb Txema Luzán.
4: Tots els dimecres a les 10 de la nit i els diumenges a les 11 del matí.
5: Una passejada per l'Espluga Viva. Agrupament Escolta, centre excursionista, tradicions i costums i servei per al lleure i ludoteca. L'educació dels infants i dels joves en el temps lliure, excursionisme, tant en la vessant esportiva com social, gestió sociocultural i activitats, propostes d'arrel tradicional, així com relació amb altres associacions del seu entorn. Podeu trobar informació de l'entitat a secretaria de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre, al carrer Sant Francesc Xavier, número 7 i 9. També truquen al telèfon 93 473 3909 o al correu electrònic secretaria@esplugaviva.cat. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
6: Xerrem d'Arreu, programa d'entrevistes amb persones vingudes d'arreu que han aconseguit parlar el català amb fluïdesa. És una producció de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana, la CAL, taula intersindical del Secretariat de Sants Hostafrancs La Bordeta i Sants 3 Ràdio. Es tracta d'un espai per parlar dels processos migratoris, reconèixer i mostrar la riquesa cultural existent als nostres barris i parlar amb persones amb diversitat cultural que enriqueix la nostra societat. Xerrem d'Arreu, Esplugues FM, amb la cultura, donem suport a les entitats.
4: De dilluns a divendres, a les 2 del migdia.

0: Si vols que parlem de la teva entitat, envia'ns un correu a esplugasfm@gmail.com. Indica el teu nom i el nom de l'entitat i un telèfon de contacte. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
1: Coneix el Centre Cultural de l'Avenç, entitat centenària. El Centre Cultural de l'Avenç aplega diverses seccions i també fa diversos tallers i cursos per a totes les edats. Teatre, esport, dansa i d'altres activitats com puguin ser el cos i la salut. També hi ha cursos d'anglès. Si voleu informació de l'entitat, us podeu adreçar de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre al carrer Àngel Guimerà, número 27. També trucant al telèfon 93 513 54 45 o al correu electrònic activitats@avenesplugues.cat. Recordeu que totes les activitats tenen períodes de preinscripció. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
2: Davant l'alerta de l'onada de calor, l'Ajuntament d'Esplugues activa diverses mesures. En destacarem algunes: l'adaptació de les activitats dels casals d'estiu i casal esportiu per infants i joves, on es prioritzen els espais a l'ombra i les activitats amb l'aigua. A més, durant les hores de màxima calor, s'evitaran totes aquelles activitats que suposin una activitat física intensa. Tanmateix, en la programació dels casals per a la gent gran, també es finaran les activitats a les 12 del migdia. Es recomana una especial atenció als col·lectius vulnerables de les gent grans, suport a les famílies, a les persones amb qualsevol tipus de discapacitat o mobilitat reduïda. Es recorda la importància de mantenir una bona hidratació, evitar l'exposició directa al sol durant les hores centrals del dia i buscar sempre espais més frescos sempre que sigui possible. I per aquest motiu, l'Ajuntament d'Esplugues ens recorda els 7 espais o refugis climàtics que tenim a la nostra població. Un és el Parc de Can Vidalet, al carrer Molí 112, que està obert des de les 8 del matí fins les 10 de la nit. El Complexe Esportiu Municipal de la Plana, a la plaça Catalunya. La piscina del Parc dels Torrents d'en Ferrer. L'equipament al Molí, que està al carrer Verge de la Mercè, número 1. El Mercat Municipal de la Plana, la Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues, al carrer Àngel Guimerà, 106, i a l'Espai La Baronda, al carrer de la Riba, número 36. Aquests espais que us hem mencionat no tenen atenció mèdica, per la qual cosa les persones que ho requereixin s'hauran d'adreçar al centre de salut. També podeu trucar al telèfon d'emergència, al 112, al d'urgències mèdiques, 061, a la policia local i el 092, que aquest només és per trucades dins d'Esplugues des d'un telèfon fixe. Tota aquesta informació la trobareu recollida i ampliada a la pàgina web de l'Ajuntament dintre de l'apartat de notícies. Ajuntament d'Esplugues. Esplugues.cat.

Xerrem d'arreu, un espai per conèixer detalls de molts països de la mà de persones que han vingut d'arreu, viuen intensament a Catalunya i parlen català. Un programa de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua i de la Taula Intercultural del Secretariat de Sants, Hostafrancs i la Bordeta.

0: Benvinguts al Xerrem d'Arreu. Soc l'Assumpta Sogas i avui tinc el plaer d'entrevistar el Sheikh Abdul Kadre, que va néixer a Dakar, la capital del Senegal, on hi va viure fins als 6 anys. Hola, Sheikh, com estàs?
1: Hola, bona tarda. Estic molt bé, gràcies, Assumpta.
0: Ja. Com van ser els teus 6 primers anys de vida a Dakar?
1: Bueno, corregir una mica, jo vaig néixer a Dakar, però sí, sí que és veritat que em vaig criar a Yourbel. És una regió d'allà també, del Senegal, i allà es habita majoritàriament la població Serer, no? I bueno, em vaig criar amb els meus avis, i pel que recordo va ser una infància molt bona, la veritat, els millors records que tinc, sempre parlo amb certa nostàlgia. Acostumo a dir que era un nen mimat.
0: Ai, que bé.
1: I res, es creix en una casa africana, al final és això, casa gran, on també hi són els oncles, les tietes, etc. I els que administren aquesta casa gran, o els líders d'alguna manera, els referents, són els avis, no? I no sé, és una casa on canvia bastant, no? Sempre estàs... La filosofia de vida és diferent, no? Es pot entendre una mica si es fa la comparativa en Andalusia, no?
0: Sí.
1: Són portes obertes sempre, no sé, tota casa normalment té un jardí, un arbre de mango, i a vegades es posa una catifa, alguna hamaca, i recordo això, molta felicitat, molta alegria, entrar, sortir, carrer, gent sempre a casa, bons menjars i molt d'amor.
0: Que bé. Era un poble petit.
1: Yourbel és capital. Yourbel és capital, no sabria com dir-ho exactament, si comarca o regió,
0: sí, sí,
1: però
0: sí,
1: està
0: sí,
1: la regió de Yourbel, i Yourbel és la capital. Com també pot estar la regió, què sé jo, de Tamba Kunda,
0: sí, sí, sí,
1: i la
0: sí,
1: capital sí, és la ciutat de Tamba, no? Però té altres ciutats, altres...
0: És pobles. La que em vas dir, o no, o és de cara això, que el seu nom volia dir Baobab?
1: No, Senegal, no. En Wolof vol dir Sunugal, Sunugal, no? Ah. Ve d'aquí.
0: Ah, d'acord.
1: No? Que Sunugal vol dir el nostre vaixell.
0: Sí.
1: No? I el vaixell s'entén com la típica embarcació de fusta, el que podria dir-se ara mateix que equivaldria a los cayucos, a lo que se li diu cayucos, perquè és poble pesquer, de pescadors, etc.
0: Sí, sí, sí.
1: I el nom
0: sí,
1: de Senegal ve de Sunugal, no? Del nostre vaixell.
0: I tu

0: de la sabidoria, té molta representació, a part de tindre, bueno, uns fruits i amb propietats també molt bones. I en quant al mestissatge, això deia que era Serer i també Yurbel, però bueno, tinc bastanta influència també Wolof, perquè la família de Dakar al final parla Wolof, i d'alguns, tot i que siguin provenents de cultura Serer, al final allà també, no? Entre matrimonis es produeix bastant de mestissatge cultural.
1: Clar. Això deu ser una riquesa, no? Si valores la diversitat com a riquesa, o perquè no et comporta cap problema d'identitat, diguéssim, no?
0: A dia d'avui, per mi, absolutament. És una riquesa, em considero impressionantment ric i em considero impressionantment afortunat. És una riquesa, és diversitat de cultures, però no és fàcil fins que ho assimiles o ho acceptes o ho entens. Fins a cert punt he de dir que per mi ha sigut com... deixem-ho en un... en un desafío, diríem. ¿Vale?
1: Perquè teniu unes característiques físiques semblants, els de la mateixa ètnia, us reconeixeu entre vosaltres o no?
0: A vegades costa. Es diu que els de població Serer són, acostumen a ser gent negra, gent de pell fosca, no? I, per exemple, per part de família paterna, tot el que és la família Yahan, que ells són una miqueta més clarets, però acostumen a haver-hi, normalment, qui sap i està acostumat, pot saber de quina ètnia o de quina cultura pertany cadascú, però sí que és veritat que amb tant, no, tant, en fi, on començaria, no, l'origen del mestissatge, en aquests estats nació imposats, jo crec que no, ve de molt endarrere, no, dintre del poble africà, al final sempre hi ha hagut migracions, hi ha ètnies històriques, de fet, si agafes a Shehan Tayop, ell explica que moltes de les ètnies actuals, tant Fula com Wolof, com etc., etc., venen de l'est de l'Àfrica, de l'antiga Egipte, i que, no, i bueno, tot el que seria la població Pel, etc., i que, bueno, després es van diversificant i van creant nous imperis, es barregen, etc., etc., però sí.
1: Quanta riquesa, no? I nosaltres que ho simplifiquem tot amb allò, són negres, no?
0: Ahir ho deia una persona, és com si jo avui arribo i a una persona catalana és exactament mateix que una finlandesa, que una romana, que una txeca, una russa, no? Al final, quan s'utilitza moltes vegades, sentim que es parla... es diu Àfrica subsahariana per dir negros en general, no?
1: Sense
0: importar la diferència, perquè al final, no? Vete a tu país moltes vegades, a què fa referència, no? Vete a Àfrica, perquè no saben realment quin és el país, ni hi ha interès de saber quin és aquest país.
1: Sí. I quantes llengües parleu? O tu quantes llengües parles? Perquè amb tot això de pertany a tantes ètnies...
0: Es parlen molts idiomes. Aquí podríem entrar al debat de què és un idioma, què és un dialecte. Jo dic que són idiomes, no? En parlo 6. A molts països africans hi ha més d'un idioma. A Senegal hi ha diverses llengües. La que més es parla és el Wolof, diríem, no? I jo parlo Wolof, parlo Yahanke, però que si algú parla Mandinka jo l'entendria perquè venim del mateix poble. El Yahanke sí m'atreviria a dir que és un dialecte del Mandinka. Per tant, parlo Wolof Mandinka, català, castellà, anglès, francès, i he de dir que em sap molt de greu que he perdut un idioma que era el que amb el que havia vingut de petit, el Serer, al criar-me amb els meus avis. A l'arribar aquí no teníem qui parlar-ho. Vaig aprendre el Mandinka, que és el del meu pare, català i castellà, i l'altre, bueno, es diu que un idioma quan no el parles
1: es va perdent.
0: Ara,
1: segur que si estessis en contacte amb gent d'allà i el sentissis parlar, et revindria, suposo, no?
0: Sí, això m'ha dit molta gent, que et deixem aquí 6 mesos i ja veuràs com torna l'idioma ràpidament.
1: Clar. I el teu pare per què va venir a Catalunya? En sabia alguna cosa?
0: Realment, com a molta gent, no? I per desmuntar aquest discurs de la invasió, no, de que no cabem tots, etc, etc, mon pare no tenia d'objectiu vindre a quedar-se a Espanya, a Catalunya, realment. Ell, com a moltes altres persones africanes, ja patia processos migratoris per Àfrica, no? Ja sigui per necessitat, crec que va transitar per altres països com Costa d'Ivori,

0: Ivori, ha estat a Mali, ha estat fins i tot, si no m'equivoco, a Tunísia, etc. Després a Europa va passar per Bèlgica, si no m'equivoco, a Alemanya, potser algun lloc més, fins que va decidir establir-se a Catalunya, però pel que he sentit dir-li alguna vegada, el seu objectiu era anar als Estats Units, perquè en l'època era el Dorado, era el sueño americano, oi?
1: Sí, sí, sí.
0: I va emigrar, suposo que en busca, bueno, de noves oportunitats o, i d'una vida millor, no? I aquí, bueno, jo sempre dic que sí, evidentment, tothom migra normalment en busca de noves oportunitats o una vida millor, però realment no ha de ser perquè així, no? Al final, tu pots migrar per voler descobrir món,
1: clar,
0: que és el que majoritàriament, per exemple, des del nord global, si parlem d'Espanya a Catalunya, és el que es fa, no? Jo, hòstia, doncs me'n vull anar a l'Índia a descobrir tal, me'n vull anar a la tal a descobrir la vida, no? Doncs al final migres, o pots migrar per amor, no?
1: Perquè sí, sí, també.
0: El teu amor viu allà i, bueno, t'acabes enamorant de la ciutat, etc. Però sí que és veritat que des de sur global normalment sembla ser que és molt més difícil, no?
1: Mm-hmm.
0: Però bueno.
1: I va trobar feina a la metal·lúrgia aquí.
0: Sí, correcte. Suposo que va passar cap a altres sectors, però va acabar treballant en la indústria siderúrgica metal·lúrgica. Concretament, quan jo vaig arribar i treballava al Baix Llobregat, al Castellbisbal, allà en una fàbrica. Sí, sí.
1: I allà et vas educar tu i allà vas créixer d'alguna manera.
0: Correcte. Jo sempre dic que sóc del Baix, no? Vaig arribar al... a Martorell concretament amb 6-7 anys i pràcticament tota la meva, gran part de la meva infància i adolescència i joventut l'he viscut allà, allà he viscut de tot.
1: Ja. Doncs mira, ara posarem la música que has triat i després seguim parlant.

0: Tu has fet tota l'escolaritat aquí, quan segur que hi havia molt pocs nens negres a l'escola. Et va fer sentir malament això?
1: Perdona. Sí, estava intentant... Vaig fer tota l'escolarització aquí. De fet, al nostre poble érem la primera família negra. Per tant, l'únic noi negre a classe vaig començar sent jo. I no sé si em va fer sentir malament ser l'única persona negra, però sí que és veritat que vaig patir molt de racisme i certa discriminació en un context en el que no es parlava tant de racisme. En un context en el que sempre se'm deia que això era cosa dels Estats Units i que, bueno, que aquí no hi havia, no? Però sí que és veritat que al final els nens, si un porta ulleres es ficaran amb el que porta ulleres i un espel roig, etcètera, etcètera, pues jo sempre deia, no?, que tenia el cap molt rapadet, no?, molt quasi a l'1 al 0, tenia una petita cuixera a la cama i a sobre, no?, era l'únic negre d'entrada, ja calvo, negro, cojo, no?, cada dia doncs estava en baralles. I sempre explico que la primera paraula que vaig aprendre en castellà, més enllà de hola i adiós i aquestes coses, va ser negro de mierda. I me la deia un nano, es reia tota la classe i jo no sabia què era, i també doncs em reia, fins que em vaig assabentar de què era.
0: Ja. A més, devia ser molt fort tu, no? Perquè ets més aviat corpulent i així, que no devies guanyar per baralles.
1: Sí, he de reconèixer que era un mal de cap pels meus pares, sincerament, perquè recordo que de tant en tant trucaven allà al Senegal els meus avis i dèiem, no sabem què fer amb aquest nano, segurament el tornarem de volta a Senegal. Deien, no estudia, només es baralla amb nois blancs, saps? I era com, hòstia.
0: Sí.
1: Però sí, sempre estava en baralla, sí.
0: I quina trajectòria acadèmica has seguit?
1: Bueno, he tingut les meves dificultats, sobretot després d'acabar l'ESO. El batxillerat no va ser fàcil, l'adolescència no la recordo com una etapa fàcil en el meu cas. Suposo que per cap jove, no, però al final, no? Jo identificava certes problemàtiques després. Em van fer deixar el batxillerat. Jo vaig començar un batxillerat humanístic, sempre deia, no? Des de petit em preguntaven què volia ser, jo sempre deia traductor, suposo que això em va ficar també en aquell batxillerat, però per circumstàncies de la vida vaig haver d'abandonar els estudis durant el batxiller per dedicar-me a la feina. Després, amb més anys, bueno, vaig aprovar per accedir a la universitat. I en principi em anava a formar com a educador social perquè havia treballat d'això també, però ara estic plantejant-me ciències polítiques o sociologia perquè m'agrada bastant, la veritat.
0: A veure si t'ho permet la feina, perquè formes part de la cooperativa gastronòmica Barca, que està impulsada per persones migrants i racialitzades, i teniu un obrador i també un restaurant aquí al carrer Guadiana. I dius que voleu aconseguir la sobirania alimentària. Com ho feu, això?
1: Bueno, la sobirania alimentària es pot entendre des de molts matisos, però sí que és veritat que nosaltres la incorporem entenent sobretot des de la perspectiva de que al final, sapiguent, no, el tipus de gastronomia que fem gastronomia africana, volem posar en valor la diversitat i la riquesa de les cultures africanes per tot el que hem comentat potser abans, temes d'estereotips i de més, entenent que, no, generant postos de feina que puguin ajudar potser a incidir en la regularització de persones en situació administrativa irregular, entenem, no, que el poder connectar, no, amb aquests productes de la terra d'allà, que el poder connectar amb els plats d'allà, això ja està generant certa alimentació de proximitat, no? Són aquests debats que ens movem dintre de l'economia social i solidària, no? Moltes vegades, és clar, sí que volem comprar, no, a l'economat, no, al pagès del barri, etc. Però hi ha alguns productes que, si volem proximitat, volem també la proximitat per a aquella persona migrant que porta no sé quants anys potser, no, sense haver anat al seu país d'origen, doncs gaudir d'aquest plat potser és un menjar com de proximitat. I en quant a sobirania, és poder decidir. poder decidir, no, una miqueta, a veure, amb quins proveïdors, amb qui no. Per exemple, fem algunes begudes que, amb sort, directament el nostre company, quan viatja, les compra un productor d'allà que sabem que té bona qualitat, etc, perquè sabem que a vegades amb intermediaris i tots aquests circuits del comerç en el que estem immersos dins del capitalisme, moltes vegades, bueno, no s'aconsegueix, no acostuma a ser del tot just per les persones que produeixen, sobretot de països del sur global, això que s'entén com del tercer món o en vies de desenvolupament, etc, no? No fem tant sobirania alimentícia, tot i que està dintre del nostre projecte, però sí que nosaltres apostem, no, per trencar estereotips, donant valor i posar en... donar valor, no, i visibilitzar la riquesa i la diversitat de les cultures africanes en aquest territori que, desgraciadament, entenem que moltes vegades es fa des d'un plantejament, no, en ciutats tan multiculturals com Barcelona, no, en quant a gastronomia africana hi ha molt de desconeixement, i en general en quant al continent africà, no, sempre és molt de paternalisme o estereotips reduccionistes, no, envers el continent, i nosaltres en això creiem que podem incidir bastant, força, no? Perquè som d'allà, som d'aquí, no? Aquest mix, aquesta fusió de cultures és el que intentem plasmar també en la nostra feina, sobretot donant-li valor també als productes que tenim, als plats d'allà, i que això incideix en la cultura.
0: Sí. Que bé. I a l'Obrador teniu molta gent que es forma?
1: A l'Obrador és un projecte que encara no està en marxa. Vale? És un projecte que es va activar fa uns anys, no sé si fa dos anyets, juntament també amb l'Ajuntament.
0: Sí.
1: I la idea és aquesta, no? Que sigui un obrador mancomunat en el barri, en el que també puguem dinamitzar, en el seu origen parlàvem de dinamitzar activitats.
0: Sí.
1: Ha anat canviant, estem en processos, no, de fer les obres, etc.
0: Sí.
1: I en aquest moment el que pensem és que pot ser un espai també on es formi gent, no?
0: Sí.
1: Però la idea no és un obrador de barca, és un obrador mancomunat on la gestió segurament la portem nosaltres, però està obert també, no? La feina serà implicar el barri o els projectes que vulguin, diguem-ne, fer ús d'aquest obrador.
0: Estarà a Can Batlló?
1: No, l'obrador estarà aquí a la plaça de la Farga.
0: D'acord.
1: Nosaltres fem part de Còpolis.
0: Sí.
1: Còpolis és l'Ateneu Cooperatiu de Barcelona.
0: Sí.
1: D'allà, bueno, és on vam començar el camí també una miqueta per constituir-nos com a cooperativa, i ara mateix també estem en el cercle de migracions antiracisme, que allà l'activitat més famosa així coneguda és la Fira Migrant. I bueno, els objectius són aquests, no? Una miqueta al buscar un espai dintre d'aquesta societat, solucionar les nostres necessitats com a persones que som d'aquí, som d'allà, cobrir, diguem-ne, canviar una miqueta tot a ser, no?, tindre certa visibilitat i ser persones amb plens drets, no?, a la societat i exercir-los. Aquest és una mica l'objectiu general.
0: Tu col·labores amb moltes entitats, amb Sorracisme, amb la comunitat negra d'afrodescendents de Catalunya, amb la ONG d'Uniacato. Què tenen en comú totes aquestes entitats?
1: Sorracisme, comunitat negra africana i afrodescendent de Catalunya, d'Uniacato i entre moltes altres, al final el que tenen en comú, jo crec que aposten per la igualtat d'accés en drets per les persones, no? De diferents formes, si ho vols dir, la CNACAT es concentra més en totes les persones negres, ja siguis africana, afrodescendent, no? Busquem drets, intentem lluitar en el que és a nivell sobretot de antiracisme, no? Des de la CNACAT busquem ser un subjecte polític per l'Estat, no? Perquè al final, si no, hem identificat que realment al final no es legisla, es parla de totes les persones, però hi ha la comunitat negra en general té certes problemàtiques concretes, no? que moltes vegades es troben invisibilitzades, perquè moltes vegades les legislacions tampoc es fan pensant en nosaltres, no? En els casos concrets, no? I fins i tot en això ens adonem que no existeix ni un cens de quanta població realment afrodescendent existeix al territori, no? En aquest sentit, doncs, això és el que busquem. Des de Sos Racisme, evidentment, intentem, no? Apostar per la lluita pels drets humans, sobretot a l'accés, a gaudir a tots els drets, però sobretot des de l'antiracisme i en contra de la xenofòbia, no? Per tant, tota persona que ha patit racisme pot anar allà, pot denunciar-ho, etc, etc. Tenim un equip de juristes, que ja m'estic gravant, advocades, gent que sap del món, que en fa, però a la vegada també anem a escoles, fem xerrades, intentem sensibilitzar, fem activisme, campanyes de mobilització, de participació ciutadana, perquè entenem que és molt important que a les nostres societats occidentals, no només passa això a Catalunya, no? Passa a tota Europa en general, on hi ha diversitat, i és que la diversitat s'entén en clau de celebració, de folklore, etc, però mai o costa, no?, que es parli de veritat de diversitat en clau de desigualtat o desavantatges, no? Relacions de poder, etc, no? I realment el gaudir dels drets com a persones, com a éssers humans, això costa. I Dunia Kato m'agradaria si algun moment pot vindre el president, sobretot, perquè és la persona que ho lidera. Sí. Dunia Kato és un projecte molt bonic, que Dunia vol dir món, en la cançó que hem escoltat abans l'hem sentit, Dunia en Mandinka vol dir món, i Kato és perseverància, no? Insistència, esforç, no? I al final és un projecte molt bonic. La cooperativa Abarca va néixer en un principi per financiar Dunia Kato, que buscava fer temes, no?, d'emprenedoria, cooperació internacional, però des d'un altre punt de vista una miqueta més diferent, ja que també les creadores són persones que han migrat, que han patit processos migratoris, que saben el que és, i també, no?, una mica d'això, tenen del país d'origen i tenen del país d'aquí.
0: Ah,
1: no?
0: Que
1: I una
0: bé,
1: mica
0: que interessant,
1: aquesta és la idea.
0: Doncs sí, acabarem, sí, sí. Mira, que ara se'ns acaba el temps del programa. Moltíssimes gràcies per tot
1: gràcies
0: el que ens has volgut explicar i per tot el que portes a la nostra societat, que és molt i molt ric. I mira, no sé si et vols acomiadar amb Mandinga.
1: Molt bé, doncs gràcies a tu per l'espai que ens heu permès, i a Barca, que vol dir gràcies, i fins la propera.
0: Molt bé.
2: Estàs escoltant Esplugues FM. Coplejant. Som a tot el país. Coplejant.cat. A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la cobla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
3: Coplejant amb Caral Pedemonte.
4: Tots els diumenges, a les 9 del matí.
2: I a la teva ràdio.
5: Veus el que veus? Fes lloc a les begudes sense alcohol. Amb l'alcohol, menys és millor. Generalitat de Catalunya.
6: Davant l'alerta de l'onada de calor, l'Ajuntament d'Esplugues activa diverses mesures. En destacarem algunes: l'adaptació de les activitats dels casals d'estiu i casal esportiu per infants i joves, on es prioritzen els espais a l'ombra i les activitats amb l'aigua. A més, durant les hores de màxima calor, s'evitaran totes aquelles activitats que suposin una activitat física intensa. Tanmateix, en la programació dels casals per a la gent gran, també es finaran les activitats a les 12 del migdia. Es recomana una especial atenció als col·lectius vulnerables de les gent grans, suport a les famílies, a les persones amb qualsevol tipus de discapacitat o mobilitat reduïda. Es recorda la importància de mantenir una bona hidratació, evitar l'exposició directa al sol durant les hores centrals del dia i buscar sempre espais més frescos sempre que sigui possible. I per aquest motiu, l'Ajuntament d'Esplugues ens recorda els 7 espais o refugis climàtics que tenim a la nostra població. Un és el Parc de Can Vidalet, al carrer Molí 112, que està obert des de les 8 del matí fins les 10 de la nit. El Complexe Esportiu Municipal de la Plana, a la plaça Catalunya. La piscina del Parc dels Torrents d'en Ferrer, L'equipament al Molí, que està al carrer Verge de la Mercè, número 1. El Mercat Municipal de la Plana, la Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues, al carrer Àngel Guimarà, 106, i a l'Espai La Baronda, al carrer de la Riba, número 36. Aquests espais que us hem mencionat no tenen atenció mèdica, per la qual cosa les persones que ho requereixin s'hauran d'adreçar al centre de salut. També podeu trucar al telèfon d'emergència, al 112, al d'urgències mèdiques, 061, a la policia local i al 092, que aquest només és per trucades dins d'Esplugues des d'un telèfon fixe. Tota aquesta informació la trobareu recollida i ampliada a la pàgina web de l'Ajuntament dintre de l'apartat de notícies. Ajuntament d'Esplugues. Esplugues.cat.
7: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.
8: Xerrem d'arreu, un espai per conèixer detalls de molts països de la mà de persones que han vingut d'arreu. Viuen intensament a Catalunya i parlen català. Un programa de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua i de la Taula Intercultural del Secretariat de Sants, Hostafrancs i la Bordeta.

0: del sud de terra endins.
1: Bon dia a tothom i benvinguts. Avui us parla l'Andrea Carrera, coordinadora del projecte Xerrem Junts de la Cal. En aquesta edició del Xerrem d'Arreu, agafo el relleu de l'Assumpta i la Concepció per parlar amb el Rohan Sinha, alemany i futur doctor en dret internacional, amb qui m'uneix una bona amistat des de ja fa més de 3 anys. Tot i que doctor alemany en dret internacional aboqui una persona seriosa, el Rohan és un dels personatges més divertits que vaig conèixer a Alemanya mentre hi vivia. Fan incondicional de plats bruts i de la gossa sorda, també és un gran amant de la muntanya i de la llengua i cultura catalanes. Hola, Rohan, com anem?
2: Hola, Andrea, molt bona nit. Moltes gràcies per convidar-me, és un gran plaer ser aquí amb tu. I sí, estic molt bé, una mica nerviós, de veritat, com sempre quan parlo català amb algú. I sí, estic bé, l'únic que espero és que no et faig vergonya avui.
1: No, Rohan, això és impossible, no et preocupis pas gens. Doncs t'he presentat ja breument, però m'agradaria que ens expliquessis una mica qui ets. Ens pots explicar com és el lloc on vas néixer i créixer?
2: Sí, vaig néixer i créixer a Erlangen, una ciutat al sud d'Alemanya, a la regió de Franconia. És molt a prop de Nuremberg, que és la ciutat més coneguda d'aquesta zona. Vaig créixer als afores, així que sempre vaig estar al voltant de la natura. Hi ha molts boscos i petites muntanyes a Franconia. És perfecte per fer esports com correr o bici. I les ciutats, Erlangen i Nuremberg, són boniques i tenen molta història. La gent és molt internacional perquè hi ha moltes grans empreses a la regió i una gran universitat. I el fet més important, també tenim aquí la millor cervesa del món. Andrea, tu em vas visitar fa uns mesos.
1: Exactament, a l'estiu jo vaig tenir l'honor de poder conèixer Erlangen i Nuremberg i efectivament la cervesa doncs és molt bona.
2: Sí, ho pots confirmar, oi?
1: I tant, que no em sentin els bavaresos de Múnich, però sí. Molt bé, doncs a més també l'última vegada que ens vam veure, que va ser l'octubre em sembla, em vas explicar que vas, quan estaves a Passau, no?, on vas estudiar, que és relativament a prop de Erlangen, feies música, que ets un rocker, Rohan. Com és que et vas animar doncs, a formar un grup de rock? I com vas viure la música?
2: Un rock és, sí, en la meva vida anterior. Sí, toco la bateria des de fa molts anys. Com a estudiant a la universitat vaig formar part d'una banda de rock amb dos amics. Vam fer molts concerts a diferents llocs i a poc a poc ens vam fer famosos a la universitat.
1: Mira.
2: Ens vam sentir com petites estrelles de rock. I sí, vam tocar cançons a diferents grups com Metallica, Green Day, Nirvana,
1: Sum
2: 41, AC/DC, però també vam tenir algunes de les nostres pròpies cançons i fins i tot vam llançar un CD.
1: Ah, sí? Ostres, això no m'ho havies explicat.
2: Sí.
1: Així tens una vida passada una mica amagada, com a estrella del rock.
2: Sí, ara estic una mica més avorrit.
1: Clar, perquè... Ai, digues, digues.
2: Després dels estudis, jo i els dos amics de la banda ens vam traslladar tots a diferents ciutats i així va acabar la història. Ara encara ens reunim una o dues vegades l'any, però més sovint practico la bateria sol.
1: Clar, perquè tu quan vas acabar la carrera de dret a Passau te'n vas anar de la ciutat, no? O sigui, si avancem una mica en el temps doncs et vas traslladar a Bonn.
2: Sí.
1: I com és que vas decidir fer aquest canvi de ciutat?
2: Va ser una casualitat, de fet. Després d'acabar la carrera, va ser l'any 2019, volia fer un doctorat en dret internacional i hi havia aquesta posició a Bonn anunciada com a assistent d'un famós professor i vaig anar a conèixer-lo i al cap d'uns dies, de fet estava de vacances a Barcelona, em va escriure i em va dir que puc començar a treballar amb ell i que també em dirigia el doctorat. Jo coneixia la ciutat de Bonn abans, no hi era mai, però vaig acceptar i no em penedeixo.
1: Perfecte. Llavors, ara segueixes fent el teu doctorat a Bonn?
2: Sí, doncs estic treballant amb ell i estic acabant el doctorat.
1: Perfecte. I t'agrada? T'hi sents a gust a la ciutat?
2: Sí, és una ciutat molt, molt bonica i m'agrada la feina també. Hi ha casos interessants, es pot marcar la diferència, és molt a prop de la política, això em dona molta motivació i alegria. Sí, m'encanta.
1: Ai, que bé. Home, a més, també bon, doncs, va veure néixer Beethoven un músic com tu, Rohan. Llavors teniu coses en comú.
2: Un músic gran que jo.
1: Bueno, diferent d'estils, diguéssim. I de fet, a Colònia, que és una ciutat que està molt a prop de Bonn, va ser on ens vam conèixer, Rohan. Jo en aquell moment estava vivint a Alemanya i feia classes de català al Centre de Cultura Catalana de Colònia. I en Rohan s'hi va apuntar just quan vas començar el doctorat, no? Com és que vas decidir apuntar-te a aquestes classes de català?
2: Sí, tu vas ser la meva primera professora de català.
1: Exacte.
2: I és curiós que ens vam fer amics, perquè en realitat, si ets honest, si ets sincer, jo era el teu pitjor estudiant.
1: Home, Rohan, tampoc no diguis això.
2: Sí, i no, de fet, va ser la meva primera classe de català. Uh-huh. Abans vaig aprendre una mica perquè tenia una nòvia catalana i després volia seguir aprenent perquè pensava que seria una llàstima si oblidés tot el que ja sabia.
1: O sigui que per això vas fer el pas i de fet ara ja fa... O sigui, el parles superbé, has millorat molt, jo vist en perspectiva ho puc confirmar, i ara segueixes assistint a classes de català o estudiant l'idioma?
2: No faig classes, uh-huh. Ara mateix no tinc molt de temps, de fet. Quan tinc temps i quan tinc ganes escolto música i llegeixo les notícies online i sí, utilitzo diverses fonts per aprendre, però una classe formal ara no hi faig.
1: Ja no hi assisteixes. Però sí que és veritat això de les notícies, cada cop que vens aquí a Catalunya compres el diari, apareixes amb el diari sota el braç i m'expliques una mica el que has llegit de l'actualitat. Llavors, la teva relació actual amb Catalunya, quina és ara per ara?
2: Catalunya per mi és un hobby. Uh-huh. De vegades em sento com un científic, un lingüista, un antropòleg descobrint una nova cultura estrangera. Ja saps que durant moltes visites em vaig enamorar de les ciutats, de l'ambient, de la gent, de la cultura i del paisatge. I quan viatjo a Catalunya és com una investigació de camp.
1: Quina gràcia.
2: Per allà intento practicar el català tant com puc. Quan estic allà viatjant a diferents llocs i parlant amb molta gent, xerrant amb la gent al carrer, negociant amb els venedors al mercat, flirtejant amb les noies, i a través de la meva feina també vaig conèixer altres advocats a Barcelona.
1: Ah, mira.
2: Tot això em dona molta motivació per continuar i seguir tornant, perquè així he fet moltes grans amistats per tot arreu. La gent mai es pot creure que un turista es parli en català, i cada cop que el deixo veient les seves cares de sorpresa es fa molt feliços, i ha passat molt sovint que em conviden a casa seva, em presenten els seus fills, em mostren el seu lloc de treball o les seves ciutats. És una gran experiència sempre.
1: Que bonic. Així el català et serveix una mica com a porta d'entrada, no? Molt directa per conèixer gent més ràpidament, potser.
2: Sí, i tant, i em dona una perspectiva diferent del món. I mai hi ha aquestes experiències sense parlar català.
1: Ostres, que bonic, Rohan. A mi també m'agradaria explicar una cosa una mica curiosa del Rohan, i és que tu no ho has mencionat, però una de les maneres o una de les teves fonts per aprendre el català va ser Plats Bruts. Llavors, tu molt sovint em cites capítols de Plats Bruts quan parlem. Per exemple, doncs jo vaig agafar Covid el juny de l'any passat, no? I justament vam parlar i immediatament vas desitjar-me que em recuperés després de dir-te que tenia Covid, i em va recomanar veure el capítol Tinc un virus, de Plats Bruts. També l'última vegada que vas estar aquí a Catalunya va ser això, com deia abans, a l'octubre. Vam pujar al Pedraforca amb uns companys de Xile, Salamanca i Santander, i quan t'ho vaig explicar... em vas contestar, doncs els haurem d'introduir a Catalunya, com fa el López amb el David al capítol Tinc Nació. O sigui que tens tots aquests capítols molt al cap. I ara, aquests dies que estàvem preparant aquesta entrevista una mica, em vas dir que et senties com el López de Ràdio Bofarull, no? Llavors, Rohan, Plats Bruts, què és per tu? Com vas conèixer la sèrie i com t'ha introduït a la llengua i la cultura catalanes?
2: quina pregunta més t'he de tirar. Doncs un amic em va presentar la sèrie, uh-huh. I com és tan divertida i entretinguda, fa que sigui fàcil d'absorbir el llenguatge que utilitzen els personatges, com López i David, Ramon, Emma, Carbonell i altres.
1: Quin riure, sí.
2: Tant crec que sí, és una gran font per aprendre català, però cal anar amb compte, uh-huh. perquè també és perillós.
1: Utilitzen
2: una llengua, sí, perquè utilitzen una llengua molt col·loquial, uh-huh. i paraules com hostia i collons. Em va semblar divertit i vaig pensar que faria més autèntic el meu català, així que vaig integrar algunes expressions de Plats Bruts al meu català. Per exemple, es refereixen a les persones com xato i xata.
1: Això ho recordo, sí, com ho vas dir.
2: Són expressions antiquades de l'època de la sèrie i avui s'entén d'una altra manera. Uh-huh. Fa un temps vaig anar a un bar i vaig pensar, som-hi, intentaré actuar com una persona d'aquí, com una català d'aquí. Vaig recordar com el López demanar begudes al Maurici i, seguint el seu exemple, vaig cridar a la cambrera: escolta, xata, posa'm una cosa ben forta.
1: Què dius? Vas dir això, Rohan?
2: I mai oblidaré com em mirava la gent.
1: O sigui que recomanes Plats Bruts, però també que es vagi amb compte.
2: Sí.
1: Però a mi no em sembla tan fàcil d'entendre, no? Plats Bruts per una persona que no és catalanoparlant, perquè això, fan servir moltes expressions col·loquials, van molt ràpid parlant, vull dir que té mèrit que ho entenguis.
2: Sí, al principi has de mirar com amb subtítols, uh-huh. i si no entenc alguna cosa vaig treure Google i buscaré què vol dir aquesta expressió, uh-huh. i a poc a poc fa més fàcil.
1: Perfecte. Doncs, Rohan, si et sembla bé, ara posarem una cançó que també ens uneix, perquè hem cantat junts algunes vegades, que és Esbarzers de la Gossa Sorda.
2: Sí,

0: Molt bé, doncs, quina gran cançó, Rohan, quin bon rotllo que porta aquesta música. De tu, per què t'agrada? O com la vas descobrir, aquesta cançó?
1: Bueno, com m'agrada el rock, una amiga em va presentar la Gossa Sorda, que era una banda de Pego, al País Valencià, i ara ja no existeixen, lamentablement, però m'encanta la seva música, i per mi és interessant seguir la lletra de les cançons, una altra font per aprendre català. Parlen i canten en la llengua valencià, que és més o menys com el català, només amb una pronunciació diferent i amb algunes paraules diferents. En aquesta cançó, per exemple, escoltem la paraula isc, que és la conjugació del verb ixir. Ixir és la paraula valenciana de sortir.
0: Perfecte. Home, així ja tens diferents fonts, com els diaris, plats bruts, cançons per aprendre el català, a més si escoltes o llegeixes de diferents maneres de parlar el català, també és molt més enriquidor, no? Suposo.
1: Sí, i es nota la diversitat de la llengua.
0: Exacte, super. Llavors, després d'una mica tot aquest recorregut que has fet i tota aquesta vinculació que has anat establint amb Catalunya, tu t'hi podries imaginar aquí, vivint-hi, a Barcelona o a qualsevol lloc de Catalunya o dels països catalans?
1: No sé, de veritat. He estat a Barcelona 1000 vegades i que ja em sento com a casa sempre que hi soc. I si visqués permanentment a Catalunya, segur que m'hi acostumaria massa i potser em perdi la màgia. Potser seria millor mantenir-ne una afició, seguir anant-hi de vacances i seguir descobrint com una aventura.
0: O sigui, fer una mica, seguir fent d'antropòleg, com deies abans, venir aquí per observar i conèixer gent, però no permanentment.
1: Sí, per mantenir un hobby, no?
0: Quina gràcia que defineixis com estar a Catalunya com un hobby, és molt divertit. Tot i així, sí que segueixes o que has estat vinculat a amb persones catalanes de diferents centres catalans, no? Perquè, com explicàvem abans, tu i jo ens vam conèixer al Centre Català de Colònia i ara vas estar a Cambridge i també vas estar vinculat amb el Centre Català d'allà, no?
1: Bueno, sí, vinculant és massa. Només vaig assistir a una trobada d'aquesta Catalan Society de la Universitat de Cambridge per celebrar la Diada de Sant Jordi. I sí, la Diada de Cambridge va ser molt divertit perquè hi havia moltes persones joves com jo i em van tractar com família.
0: Perfecte.
1: I sí, és una bona oportunitat per practicar català perquè aquest tipus de trobades són els únics llocs on trobo altres catalanoparlants.
0: Esclar. Home, fan una feina, la veritat, molt molt bona, són molt actius, depèn de quin és més actiu que d'altres, no? Però en general fan una feina molt, molt bona. I a més, a través d'aquests centres de cultura catalana, doncs també deus haver estat en contacte amb diferents tradicions de Catalunya, perquè jo recordo quan estàvem a Colònia, que es feia la castanyada, que fèiem cagar el tió, a Sant Jordi també celebràvem. Hi ha alguna tradició d'aquestes que a tu t'agradi especialment o que et faci gràcia?
1: Em fa molta gràcia la Diada de Sant Jordi, de veritat, perquè sóc un fan dels llibres, llegeixo molt, i aquesta diada dona l'oportunitat de descobrir noves llibres, de literatura catalana. Això, sí, m'agrada la Diada de Sant Jordi.
0: I n'has celebrat alguna a Catalunya o de moment totes les has fet en els centres catalans d'arreu?
1: Vaig estar a Barcelona per un any i va ser un ambient molt, molt bonic amb les venedors al carrer, a tot arreu, moltes persones compren llibres i per descobrir nova literatura. Va ser una bona experiència amb un bon ambient.
0: Perfecte. I no et van regalar cap rosa, Rohan?
1: No, a mi no.
0: No, ostres. Bé, doncs si vens l'any que ve jo te'n regalo una.
1: Gràcies, Andrea.
0: Molt bé, doncs no sé, Sunta, si vols comentar alguna cosa també.
2: No sé, mira, has parlat de la diversitat aquí de, bueno, del català, diguéssim. Em sembla que Alemanya també és un país com molt divers. No sé si per temes d'accents de la llengua, però sí que és un país com molt federal, no? Que tinc la sensació que hi ha realitats molt diferents, no? A la mateixa Alemanya.
1: Sí, hi ha regions molt diverses, hi ha moltes diferents tiempos Bundesländer, però només tenim una llengua, l'alemany, però en cada land, en cada regió, hi ha un accent diferent. Es nota molt, molt, molt fàcil de quin part d'Alemanya és d'alguna persona, de la manera de que parla. Jo, per exemple, tinc un bueno, parlem més neutral quan estem a la feina, un alemany hochdeutsch, es diu hochdeutsch, un alemany neutral, però a casa i amb amics parlem amb l'accent que tenim. Jo, per exemple, parlo fränkisch, que és l'accent del sud, de la Franconia, d'on venim, d'on vinc. I sí, només una llengua, però amb moltes diferents accents.
2: I, per exemple, és molt diferent l'organització de Berlín que la de Bonn o la de Colònia? Perquè jo vaig conèixer una mica el sistema educatiu perquè sóc mestra de professió i realment estava com molt descentralitzat, no? I no sé si passa també amb altres aspectes.
1: Sí, els sistemes són molt diferents. Les regions, els Bundesländer, tenen moltes competències per organitzar les escoles, la policia i els parlaments, els tribunals també. O sigui, hi ha molta variació, sí. Això és veritat. Si fas l'escola com jo a Bayern, al sud, aprenem, de vegades aprenem coses diferents d'algú que fa la seva carrera al nord, a Hamburg, per exemple.
0: No, és curiós i clar, també deu ser complex que un país doncs, tan gran com Alemanya funcioni malgrat aquesta diversitat, però bé, és un model interessant que ens pot inspirar també segur. Doncs Rohan, moltes gràcies per haver-nos acompanyat avui, ha estat molt interessant parlar amb tu com sempre i bé, quan vinguis per aquí a Catalunya un altre cop, doncs ja ens veurem i ens saludarem així cara a cara.
1: Sí, molt bé. Moltes gràcies a vosaltres per convidar-me. Va ser un plaer i ha estat un plaer i fins aviat.
0: Adéu, Rohan.
2: Adéu, el plaer és nostre.
3: Esteu escoltant Esplugues FM.
4: ¿Sabes? Algo me preocupa.
5: ¿Te preocupa?
4: Sí, ¿por qué llamas a este espacio La Ensalada? ¿Será un programa sobre cocina?
5: No, no, no, no, no, para nada.
4: ¿Entonces?
5: Es muy simple. Lo llamo La Ensalada porque cada programa tendrá temáticas variadas. Y bueno, eso me hace pensar y espero que contengan ingredientes sabrosos. Y por supuesto, estos serán los que conformen esa ensalada a la que deseo llegar.
6: Hola amigos, soy Héctor Campovelo y quiero invitarles a escuchar nuestro microprograma La Ensalada, que se emite los lunes y los jueves a partir de las 22 horas.

0: Són les 4 de la tarda.
1: Cultura, notícies, actualitat, entreteniment. Esplugues FM, la ràdio de proximitat.
2: Davant l'alerta de l'onada de calor, l'Ajuntament d'Esplugues activa diverses mesures. En destacarem algunes: l'adaptació de les activitats dels casals d'estiu i casal esportiu per infants i joves, on es prioritzen els espais a l'ombra i les activitats amb l'aigua. A més, durant les hores de màxima calor, s'evitaran totes aquelles activitats que suposin una activitat física intensa. Tanmateix, en la programació dels casals per a la gent gran, també es finaran les activitats a les 12 del migdia. Es recomana una especial atenció als col·lectius vulnerables de les gent grans, suport a les famílies, a les persones amb qualsevol tipus de discapacitat o mobilitat reduïda. Es recorda la importància de mantenir una bona hidratació, evitar l'exposició directa al sol durant les hores centrals del dia i buscar sempre espais més frescos sempre que sigui possible. I per aquest motiu, l'Ajuntament d'Esplugues ens recorda els 7 espais o refugis climàtics que tenim a la nostra població. Un és el Parc de Can Vidalet, al carrer Molí 112, que està obert des de les 8 del matí fins les 10 de la nit. El Complexe Esportiu Municipal de la Plana, a la plaça Catalunya. La piscina del Parc dels Torrents d'en Ferrer. L'equipament al Molí, que està al carrer Verge de la Mercè, número 1. El Mercat Municipal de la Plana, la Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues, al carrer Àngel Guimarà 106, i a l'Espai La Baronda, al carrer de la Riba, número 36. Aquests espais que us hem mencionat no tenen atenció mèdica, per la qual cosa les persones que ho requereixin s'hauran d'adreçar al centre de salut. També podeu trucar al telèfon d'emergència, al 112, al d'urgències mèdiques 061, a la policia local i el 092, que aquest només és per trucades dins d'Esplugues des d'un telèfon fixe. Tota aquesta informació la trobareu recollida i ampliada a la pàgina web de l'Ajuntament dintre de l'apartat de notícies. Ajuntament d'Esplugues. Esplugues.cat.
3: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música.
4: De dilluns a divendres a les 4.
3: El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí. Bring home the teardrops
5: and let's have... Esplugues Comerç, per tracte personal i per la qualitat dels productes, per comoditat i sostenibilitat, per confiança i proximitat. Compra als comerços d'Esplugues. Unió de Botiguers d'Esplugues. Col·labora Ajuntament d'Esplugues, Generalitat de Catalunya i Diputació de Barcelona.
1: Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat. L'Avens, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.
3: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.

Val la pena considerar-ho sense precedents perquè realment mai no havia passat abans i arriba durant una època en què, convencionalment, les dones, les cançons country tradicionals i les compositores han tingut dificultats, però és molt possible que estiguem presenciant el final d'aquesta era. Aquesta setmana, en el que enregistrem aquest programa, la cançó country tradicional d'Ella Langley, aquest Choosing Texas, torna a ser la cançó número 1 de tota la música al capdamunt del Billboard Hot 100. Recuperant el lloc que va aconseguir per primera vegada fa unes setmanes. Això significa que Choosing Texas no és només un mega èxit, sinó una d'aquelles cançons que ha arribat per quedar-se. Qui sap, a hores d'ara, si podria acabar sent la cançó de l'estiu del 2026. Si continuem. Però això no és tot. Igual de remarcable i sense precedents, simultàniament el domini continu d'Ella Langley, el nou àlbum de Megan Moroney, el Cloud Nine, arriba al capdamunt de la llista d'àlbums de tots els gèneres, el Billboard 200, des del seu debut.

Ella Langley i Megan Moroney porten al capdavant doncs, la música country en les llistes més importants d'arreu del món i ho han fet amb excel·lència. A més, en recordem que Chasing Texas de Ella Langley ha dominat el country amb 14 setmanes al número 1 de la llista del Billboard Hot Country Songs, però a més, també aquest àlbum important de Megan Moroney ha arribat al número 1 de tots els gèneres, la situa amb una

companyia molt elitista amb les dones del country. Només quatre ho han aconseguit amb els darrers 10 anys. Taylor Swift, amb les reedicions de Taylor Version, Carrie Underwood, Shania Twain i sí, també Beyoncé. Per tant, són dones que estan conquerint el mercat de la música a tot arreu. I també hi ha formacions que ho estan portant, representant el country i la música d'arrels de les Apalatxes. Per exemple, Sierra Ferrell ha conquerit el mercat també en la seva presentació al programa per excel·lència de la televisió americana, el Saturday Night Live. Guanyadors de 4 Grammys, Sierra Ferrell, The Garden.

Sir Rafael entre nosaltres al Club del Country. El 2025, un dels millors àlbums publicats en música country va ser el Songbird de Waylon Jennings, compilat a partir d'enregistraments que el fill de Waylon, en Shooter, va muntar i masteritzar per al seu llançament. S'està parlant, i a més es diu, que dos àlbums més de Waylon estaran en camí en els propers anys. També es diu que Mel Haggard té centenars de cançons gravades esperant a ser publicades, igual que Randy Travis les va gravar abans de perdre la veu. Però què passa amb un personatge del qual es va extreure fa poc un àlbum en directe amb les seves cançons? Estem parlant d'en Keith Whitley. Fa poc, i en una entrevista per en Dylan Weldon a la televisió del podcast Drifting Cowboy, el seu fill, en Jess Keith Whitley, va dir que n'hi havia centenars de cançons enregistrades per al seu pare que properament podrien veure la llum. De moment ens conformem amb aquest disc publicat al gener de 2026, un disc en directe enregistrat a Austin el 1989, Don't Look Back, en cançons de Keith Whitley, com aquesta.

0: Thank you all. Thank you very much.
1: Part de la màgia de la música de Keith Withless, que va ser capaç d'aconseguir tant en tan poc temps, va morir tràgicament el 1989, als 34 anys, és quan la seva carrera estava enlairant-se, quan el seu estil de música country estava més de moda. Aquesta és una de les raons per les quals està consagrat al Saló de la Fama de la música country. Possiblement, ben aviat, i tant de bo tinguéssim recuperació d'aquestes cançons que va deixar enregistrada i que, qui sap, on estan descansant i acumulant pols ara mateix. Tenia peces com aquesta que després va popularitzar l'Alison Krauss, el seu magnífic When You Say Nothing At All.

si recordem aquesta cançó de Gary Allan, aquest Every Storm Runs Out of Rain, un dels números 1 que repassem des de l'any 2013 amb el programa del dia d'avui. Una cançó escrita per ell mateix al costat de Hilary Lindsey i Matt Warren, i que aquell 2013, al mes de febrer, va romandre una setmana al número 1 del Country Airplay de Billboard. També recordarem avui una cançó que també va estar-s'hi una setmana, un trio d'asos com Jason Aldean, Luke Bryan i Eric Church. La cançó anomenada The Only Way I Know, una cançó composta per David Lee Murphy i Ben Hatesleep. Era el segon senzill de l'àlbum de Jason Aldean, Night Train.

tercera cançó que recordem d'aquell 2013 amb el programa del dia d'avui és Better Dig Too, una cançó del segon àlbum de The Band Perry, Pioneer, una cançó escrita per la magnífica Brandi Clark, Shane McAnally i Trevor Rosen. Aquest va ser el primer senzill d'aquest àlbum de The Band Perry, Better Dig Too.

No l'anomenem un retorn, li diguem una resurrecció, perquè així es diu l'àlbum. Tot i que és just dir que probablement més fans del country no han sentit de parlar mai d'Eric Lee Bedingfield. Va ser una de les estrelles de la música country independent més prometedores de la música quan va emergir a finals dels anys 2000. Va cridar l'atenció de molta gent amb la seva gran cançó, aquell The Gospel According to Jones, amb precisament en George Jones. Originari d'Augusta, Georgia, era un jugador de futbol americà que es va veure obligat a penjar les botes o el casco a causa d'una lesió i va perseguir la seva segona passió, que era la música country. Va obrir un grapat d'espectacles per Charlie Daniels Band. El mateix Sir Daniels va agafar Bedingfield a part i el va animar a traslladar-se a Nashville. Va tenir cert èxit com a artista independent, va actuar al Gran Ole Opry, va fer una gira amb George Jones i va ser anomenat artista independent de l'any de Music Row el 2012. Però poc pot triomfar una persona que té d'herois George Jones, Charlie Daniels, amb aquest auge que va haver-hi en el seu moment del bro country. Retorna amb aquest Resurrection, del qual hem escoltat aquesta cançó que porta el nom de Gitchy, i escoltem aquest senzill que va publicar el 2025 d'avançament, Hyde.

Amb dos fills petits i una dona a casa, en Bedingfield va decidir que calia un canvi de ritme i va deixar de fer gires. 16 anys després del seu àlbum de debut, This Life Ain't For Everybody, del 2010, ha tingut l'oportunitat de reunir un conjunt bastant sòlid de cançons amb aquest Resurrection. Però no us penseu que és una experiència country tradicional completa, de cap a peus. Resurrection també té nombroses cançons que s'inclinen cap a un so més rocker. Potser Charlie Daniels els hauria provat. Potser George Jones els hauria trobat una mica massa rockeres per al seu gust. Però quan l'Eric Lee Bedingfield s'inclina cap al country més tradicional, realment l'encerta en el punt dolç i sovint en cançons magníficament escrites, com per exemple la cobra al seu disc, Too Much Lonesome. T'encantarà immediatament.

0: Come on and hop in the truck, dog.
1: Un personatge que va posar per davant la seva família abans de la seva carrera i que va demostrar que tots tenim somnis i després la vida passa. I no sempre és que els nostres somnis no s'hagin complert, simplement han canviat juntament amb les nostres prioritats. Amb aquest nou àlbum ressuscita aquells vells somnis de música country i compleix aquella part de si mateix que mai va desaparèixer. I, en el procés, ens recorda a tots que mai és massa tard per fer una petita resurrecció pròpia. També es mostra honest i vulnerable, amb balades a piano, Arms of a Woman, és una de les millors de l'àlbum, cançons com Deal Me o aquesta, Ordinary Everyday Life, parlen de l'autoconsciència i la història de la vida mateixa de Bedingfield. Fins aquí la presentació d'aquesta resurrecció. Well, the man in the mirror don't look too familiar these days.

la música de Riri Bedingfield i també genial el nou senzill que ens encanta i que us el volem presentar en el dia d'avui d'en Preston Cooper. Es diu One More Place I've Never Been, cançó escrita per el mateix Preston Cooper amb Brad Warren, Brad Warren, i produïda per el mateix Brad Warren. Doncs aquesta és una cançó que ens toca una mica de so més blues. També malhumorat, es demostra. Una balada potent que lamenta un amor perdut, citant destinacions invisibles. Gemega, més que canta d'una manera convincent, i una guitarra de rock cridanera que puntua l'escena. En Cooper, en Preston Cooper, té un àlbum que va publicar recentment, el Toledo Talking.

0: the woods tonight.
1: Amb el que podríem dir-li el nostre Blast Font de Past, tornem al 2014 per acabar el programa d'avui amb un àlbum de Pure Grain. Aquesta banda ha estat oferint la seva destil·lació d'alta qualitat de country, rock, blues i soul durant més de 20 anys. Tràgicament, el seu líder, Chris Carolina Kitchaber, va morir el 2020. En Ryan Moore, un amic i seguidor de la banda des de fa molt de temps, va ocupar el seu lloc. Per tant, és apropiat que ell escrivís el nou llançament de la banda des de la mort de Tarver, que van publicar.

0: Són les 5 de la tarda.
1: Estàs escoltant Esplugues FM. Esplugues FM.
2: Hola, sóc en Luis Vizuete Prieto, creador i locutor del programa Un poco de todo y algo más en Esplugues FM. En trobareu cada setmana amb moments de nostàlgia, emocions, misteris i crims foscos, reflexions, i en cada programa comentarem una cançó de la música de les nostres vides. Tot en un sol programa, en Esplugues FM al dial 99.7 de la FM. Tots els dimarts a les 22 hores de la nit i repetició els diumenges a les 10 del matí. Sempre que vulgueu, el podeu escoltar de nou a qualsevol hora a la carta de podcast espluguesfm.cat. Un poco de todo y algo más.
3: En una ciutat neta, el pipi es neteja. Aquesta és la campanya que ha iniciat l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat. Es tracta d'una campanya de sensibilització per promoure la neteja dels carrers i els espais públics de la nostra ciutat. Les femtes dels gossos poden ser portadores de malalties que afecten als animals i també a les persones. L'acumulació d'orina als carrers genera olors fortes i desagradables. Una ciutat neta és una ciutat agradable. En què consisteix la campanya? L'Ajuntament està repartint en els propietaris dels gossos una ampolla i un dispensador de bosses. On es pot recollir aquest material? A qualsevol punt d'atenció ciutadana de la nostra població, sigui a la plaça Santa Magdalena, al barri del Centre, o bé a la Rambla Verge de la Mercè, al barri de Can Vidalet. Trobaràs més informació a través del telèfon 930 0082 o a través de les xarxes socials del mateix Ajuntament i a la pàgina web esplugues.cat.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Estàs escoltant Esplugues FM.
1: Davant l'alerta de l'onada de calor, l'Ajuntament d'Esplugues activa diverses mesures. En destacarem algunes: l'adaptació de les activitats dels casals d'estiu i casal esportiu per infants i joves, on es prioritzen els espais a l'ombra i les activitats amb l'aigua. A més, durant les hores de màxima calor, s'evitaran totes aquelles activitats que suposin una activitat física intensa. Tanmateix, en la programació dels casals per a la gent gran, també es finaran les activitats a les 12 del migdia. Es recomana una especial atenció als col·lectius vulnerables de les gent grans, suport a les famílies, a les persones amb qualsevol tipus de discapacitat o mobilitat reduïda. Es recorda la importància de mantenir una bona hidratació, evitar l'exposició directa al sol durant les hores centrals del dia i buscar sempre espais més frescos sempre que sigui possible. I per aquest motiu, l'Ajuntament d'Esplugues ens recorda els 7 espais o refugis climàtics que tenim a la nostra població. Un és el Parc de Can Vidalet, al carrer Molí 112, que està obert des de les 8 del matí fins les 10 de la nit. El Complexe Esportiu Municipal de la Plana, a la plaça Catalunya. La piscina del Parc dels Torrents d'en Ferrer. L'equipament al Molí, que està al carrer Verge de la Mercè, número 1. El Mercat Municipal de la Plana, la Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues, al carrer Àngel Guimarà 106, i a l'Espai La Baronda, al carrer de la Riba, número 36. Aquests espais que us hem mencionat no tenen atenció mèdica, per la qual cosa les persones que ho requereixin s'hauran d'adreçar al centre de salut. També podeu trucar al telèfon d'emergència, al 112, al d'Urgències Mèdiques 061, a la Policia Local i el 092, que aquest només és per trucades dins d'Esplugues des d'un telèfon fixe. Tota aquesta informació la trobareu recollida i ampliada a la pàgina web de l'Ajuntament dintre de l'apartat de notícies. Ajuntament d'Esplugues. Esplugues.cat.
0: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Esteu escoltant Esplugues FM.
1: Davant l'alerta de l'onada de calor, l'Ajuntament d'Esplugues activa diverses mesures. En destacarem algunes: l'adaptació de les activitats dels casals d'estiu i casal esportiu per infants i joves, on es prioritzen els espais a l'ombra i les activitats amb l'aigua. A més, durant les hores de màxima calor, s'evitaran totes aquelles activitats que suposin una activitat física intensa. Tanmateix, en la programació dels casals per a la gent gran, també es finaran les activitats a les 12 del migdia. Es recomana una especial atenció als col·lectius vulnerables de les gent grans, suport a les famílies, a les persones amb qualsevol tipus de discapacitat o mobilitat reduïda. Es recorda la importància de mantenir una bona hidratació, evitar l'exposició directa al sol durant les hores centrals del dia i buscar sempre espais més frescos sempre que sigui possible. I per aquest motiu, l'Ajuntament d'Esplugues ens recorda els 7 espais o refugis climàtics que tenim a la nostra població. Un és el Parc de Can Vidalet, al carrer Molí 112, que està obert des de les 8 del matí fins les 10 de la nit. El Complexe Esportiu Municipal de la Plana, a la plaça Catalunya. La piscina del Parc dels Torrents d'en Ferrer. L'equipament al Molí, que està al carrer Verge de la Mercè, número 1. El Mercat Municipal de la Plana, la Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues, al carrer Àngel Guimarà 106, i a l'Espai La Baronda, al carrer de la Riba, número 36. Aquests espais que us hem mencionat no tenen atenció mèdica, per la qual cosa les persones que ho requereixin s'hauran d'adreçar al centre de salut. També podeu trucar al telèfon d'emergència, al 112, al d'urgències mèdiques 061, a la policia local i el 092, que aquest només és per trucades dins d'Esplugues des d'un telèfon fixe. Tota aquesta informació la trobareu recollida i ampliada a la pàgina web de l'Ajuntament dintre de l'apartat de notícies. Ajuntament d'Esplugues, esplugues.cat.
2: Cocodril Club.
3: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Esplugues FM els diumenges al migdia de 12 a 2 i els dissabtes a la tarda de 8 a 10. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, diumenges de 12 a 14, dissabtes de 20 a 22, a Esplugues FM 99.7.
2: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
4: Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán.
5: Què passaria si beguessis aigua només una vegada? Que al cap de poques hores et trobaries la boca i els ulls ressecs. Se t'acceleraria el pols i tindries convulsions. Després tindries vertigen i perdries el coneixement. Què passa si dones sang només una vegada? Que al cap de pocs dies ens comencen a faltar glòbuls vermells. Després baixen les nostres reserves per fer transfusions. Tot seguit comencem a trobar que ens manquen plaquetes. Així no podem ajudar els malalts de càncer, ni podem atendre emergències. Necessitem que tornis a donar sang, com tu necessites tornar a beure aigua. Amb una vegada no n'hi ha prou. Vine a donar. Banc de sang.
2: Estàs escoltant Esplugues FM. Esplugues FM.
3: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.

0: Estàs escoltant Esplugues FM.
1: Cua de cuc, espai de cinema Esplugues FM al 99.7 amb Txema Luzán.
2: Tots els dimecres a les 10 de la nit i els diumenges a les 11 del matí. Sou una entitat?
3: Organització sense ànim de lucre?
4: Associació de veïns?
5: Artista?
6: ONG? Músic?
2: Sou d'Esplugues i voleu donar a conèixer la vostra activitat?
0: Escriu-nos un mail a esplugasfm@gmail.com.
7: És gratis!

0: Davant l'alerta de l'onada de calor, l'Ajuntament d'Esplugues activa diverses mesures. En destacarem algunes: l'adaptació de les activitats dels casals d'estiu i casal esportiu per infants i joves, on es prioritzen els espais a l'ombra i les activitats amb l'aigua. A més, durant les hores de màxima calor, s'evitaran totes aquelles activitats que suposin una activitat física intensa. Tanmateix, en la programació dels casals per a la gent gran, també es finaran les activitats a les 12 del migdia. Es recomana una especial atenció als col·lectius vulnerables de les gent grans, suport a les famílies, a les persones amb qualsevol tipus de discapacitat o mobilitat reduïda. Es recorda la importància de mantenir una bona hidratació, evitar l'exposició directa al sol durant les hores centrals del dia i buscar sempre espais més frescos sempre que sigui possible. I per aquest motiu, l'Ajuntament d'Esplugues ens recorda els 7 espais o refugis climàtics que tenim a la nostra població. Un és el Parc de Can Vidalet, al carrer Molí 112, que està obert des de les 8 del matí fins les 10 de la nit. El Complex Esportiu Municipal de la Plana, a la plaça Catalunya. La piscina del Parc dels Torrents d'en Ferrer. L'equipament al Molí, que està al carrer Verge de la Mercè, número 1. El Mercat Municipal de la Plana, la Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues, al carrer Àngel Guimarà 106, i a l'Espai La Baronda, al carrer de la Riba, número 36. Aquests espais que us hem mencionat no tenen atenció mèdica, per la qual cosa les persones que ho requereixin s'hauran d'adreçar al centre de salut. També podeu trucar al telèfon d'emergència, al 112, al d'urgències mèdiques 061, a la policia local i el 092, que aquest només és per trucades dins d'Esplugues des d'un telèfon fixe. Tota aquesta informació la trobareu recollida i ampliada a la pàgina web de l'Ajuntament dintre de l'apartat de notícies. Ajuntament d'Esplugues. Esplugues.cat.
1: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis, and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música.
2: De dilluns a divendres a les 4.
1: El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
0: Recicla i respecta el medi ambient. A Esplugues tenim 6 mini deixalleries on es poden dipositar residus especials per facilitar-ne el seu reciclatge. Aquests punts estan a Can Vidalet, a la Rambla Verge de la Mercè, a Can Clota, a la plaça de l'Escorxador. Al centre ho trobarem Àngel Guimarà, a tocar amb el carrer Sant Francesc Xavier. Al barri del Gall, al carrer Baronesa de Maldà, i a la Plana tenim 2 punts, a la Rambla del Carme i també al carrer Vallarona. Quins són els articles que podem dipositar? Doncs són petits articles, CDs, aparells electrònics petits, també podem portar piles, siguin convencionals alcalines o de botó, i també es poden portar bombetes, les halògenes, les convencionals, les de baix consum i també les bombetes LED. Recicla i respecta el medi ambient.
3: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

0: Esteu escoltant Esplugues FM.
1: Cultura, notícies, actualitat, entreteniment. Esplugues FM, la ràdio de proximitat.

0: Estàs escoltant Esplugues FM.
1: Davant l'alerta de l'onada de calor, l'Ajuntament d'Esplugues activa diverses mesures. En destacarem algunes: l'adaptació de les activitats dels casals d'estiu i casal esportiu per infants i joves, on es prioritzen els espais a l'ombra i les activitats amb l'aigua. A més, durant les hores de màxima calor, s'evitaran totes aquelles activitats que suposin una activitat física intensa. Tanmateix, en la programació dels casals per a la gent gran, també es finaran les activitats a les 12 del migdia. Es recomana una especial atenció als col·lectius vulnerables de les gent grans, suport a les famílies, a les persones amb qualsevol tipus de discapacitat o mobilitat reduïda. Es recorda la importància de mantenir una bona hidratació, evitar l'exposició directa al sol durant les hores centrals del dia i buscar sempre espais més frescos sempre que sigui possible. I per aquest motiu, l'Ajuntament d'Esplugues ens recorda els 7 espais o refugis climàtics que tenim a la nostra població. Un és el Parc de Can Vidalet, al carrer Molí 112, que està obert des de les 8 del matí fins les 10 de la nit. El Complexe Esportiu Municipal de la Plana, a la plaça Catalunya. La piscina del Parc dels Torrents d'en Ferrer. L'equipament al Molí, que està al carrer Verge de la Mercè, número 1. El Mercat Municipal de la Plana, la Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues, al carrer Àngel Guimarà 106, i a l'Espai La Baronda, al carrer de la Riba número 36. Aquests espais que us hem mencionat no tenen atenció mèdica, per la qual cosa les persones que ho requereixin s'hauran d'adreçar al centre de salut. També podeu trucar al telèfon d'emergència, al 112, al d'urgències mèdiques 061, a la policia local i el 092, que aquest només és per trucades dins d'Esplugues des d'un telèfon fixe. Tota aquesta informació la trobareu recollida i ampliada a la pàgina web de l'Ajuntament dintre de l'apartat de notícies. Ajuntament d'Esplugues. Esplugues.cat. ¿Sabes? Algo me preocupa.
2: ¿Te preocupa?
1: Sí, ¿por qué llamas a este espacio la ensalada? ¿Será un programa sobre cocina?
2: No, para nada.
1: ¿Entonces?
2: Es muy simple. Lo llamo la ensalada porque cada programa tendrá temáticas variadas. Y bueno, eso me hace pensar y espero que contengan ingredientes sabrosos. Y por supuesto, estos serán los que conformen esa ensalada a la que deseo llegar.
3: Hola amigos, soy Héctor Campovelo y quiero invitarles a escuchar nuestro microprograma La Ensalada, que se emite los lunes y los jueves a partir de las 22 horas.

0: El mapa indica que és la segona sortida.
1: Clar que no. Si sortim per aquí anem cap a l'est i es parla altra banda. Fixa-t'hi bé.
0: Que sí? Ara en sabràs més tu que el mapa i la tecnologia.
1: A veure, ensenya'm el mòbil. Coneixent-te, segur que vas escriure malament la destinació.
2: Al volant, apartar la vista de la carretera pot provocar un accident. No te la fotis. Servei Català de Trànsit. Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
3: Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat.
4: Esplugas FM.
3: L'Avens, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.

0: Esteu escoltant Esplugues FM.
1: Davant l'alerta de l'onada de calor, l'Ajuntament d'Esplugues activa diverses mesures. En destacarem algunes: l'adaptació de les activitats dels casals d'estiu i casal esportiu per infants i joves, on es prioritzen els espais a l'ombra i les activitats amb l'aigua. A més, durant les hores de màxima calor, s'evitaran totes aquelles activitats que suposin una activitat física intensa. Tanmateix, en la programació dels casals per a la gent gran, també es finaran les activitats a les 12 del migdia. Es recomana una especial atenció als col·lectius vulnerables de les gent grans, suport a les famílies, a les persones amb qualsevol tipus de discapacitat o mobilitat reduïda. Es recorda la importància de mantenir una bona hidratació, evitar l'exposició directa al sol durant les hores centrals del dia i buscar sempre espais més frescos sempre que sigui possible. I per aquest motiu, l'Ajuntament d'Esplugues ens recorda els 7 espais o refugis climàtics que tenim a la nostra població. Un és el Parc de Can Vidalet, al carrer Molí 112, que està obert des de les 8 del matí fins les 10 de la nit. El Complexe Esportiu Municipal de la Plana, a la plaça Catalunya. La piscina del Parc dels Torrents d'en Ferrer. L'equipament al Molí, que està al carrer Verge de la Mercè, número 1. El Mercat Municipal de la Plana, la Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues, al carrer Àngel Guimarà 106, i a l'Espai La Baronda, al carrer de la Riba, número 36. Aquests espais que us hem mencionat no tenen atenció mèdica, per la qual cosa les persones que ho requereixin s'hauran d'adreçar al centre de salut. També podeu trucar al telèfon d'emergència, al 112, al d'urgències mèdiques 061, a la policia local i el 092, que aquest només és per trucades dins d'Esplugues des d'un telèfon fixe. Tota aquesta informació la trobareu recollida i ampliada a la pàgina web de l'Ajuntament dintre de l'apartat de notícies. Ajuntament d'Esplugues. Esplugues.cat. Xerrem d'Arreu, programa d'entrevistes amb persones vingudes d'arreu que han aconseguit parlar el català amb fluïdesa. És una producció de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana, la CAL, taula intersindical del Secretariat de Sants Hostafrancs La Bordeta i Sants 3 Ràdio. Es tracta d'un espai per parlar dels processos migratoris, reconèixer i mostrar la riquesa cultural existent als nostres barris i parlar amb persones amb diversitat cultural que enriqueix la nostra societat. Xerrem d'Arreu, Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
2: De dilluns a divendres, a les 2 del migdia.
3: Sigueu benvingudes i benvinguts a aquest acte de lliurament de la 31a edició dels Premis Ateneus. Uns guardons que volen premiar les iniciatives més innovadores, brillants i remarcables del moviment associatiu ateneístic català, per donar suport a la creació d'un mitjà de comunicació local no comercial aplicant les noves tecnologies amb diverses funcions dins l'entitat. El primer premi a la comunicació associativa 2020 sigui pel projecte Recuperació Ràdio Local de l'Avenç, Centre Cultural i Recreatiu d'Esplugues de Llobregat.
4: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa. L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.
5: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Cua de Cuc, espai de cinema Esplugues FM al 99.7 amb Txema Luzán.
1: Tots els dimecres a les 10 de la nit i els diumenges a les 11 del matí.

0: Són les 7 del vespre.
1: Estàs escoltant Esplugues FM. Esplugues FM.
2: Davant l'alerta de l'onada de calor, l'Ajuntament d'Esplugues activa diverses mesures. En destacarem algunes: l'adaptació de les activitats dels casals d'estiu i casal esportiu per infants i joves, on es prioritzen els espais a l'ombra i les activitats amb l'aigua. A més, durant les hores de màxima calor, s'evitaran totes aquelles activitats que suposin una activitat física intensa. Tanmateix, en la programació dels casals per a la gent gran, també es finaran les activitats a les 12 del migdia. Es recomana una especial atenció als col·lectius vulnerables de les gent grans, suport a les famílies, a les persones amb qualsevol tipus de discapacitat o mobilitat reduïda. Es recorda la importància de mantenir una bona hidratació, evitar l'exposició directa al sol durant les hores centrals del dia i buscar sempre espais més frescos sempre que sigui possible. I per aquest motiu, l'Ajuntament d'Esplugues ens recorda els 7 espais o refugis climàtics que tenim a la nostra població. Un és el Parc de Can Vidalet, al carrer Molí 112, que està obert des de les 8 del matí fins les 10 de la nit. El Complexe Esportiu Municipal de la Plana, a la plaça Catalunya. La piscina del Parc dels Torrents d'en Ferrer. L'equipament al Molí, que està al carrer Verge de la Mercè, número 1. El Mercat Municipal de la Plana, la Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues, al carrer Àngel Guimarà 106, i a l'Espai La Baronda, al carrer de la Riba, número 36. Aquests espais que us hem mencionat no tenen atenció mèdica, per la qual cosa les persones que ho requereixin s'hauran d'adreçar al centre de salut. També podeu trucar al telèfon d'emergència, al 112, al d'urgències mèdiques 061, a la policia local i el 092, que aquest només és per trucades dins d'Esplugues des d'un telèfon fixe. Tota aquesta informació la trobareu recollida i ampliada a la pàgina web de l'Ajuntament dintre de l'apartat de notícies. Ajuntament d'Esplugues. Esplugues.cat.
3: Carpe diem. Pautas y consejos que te ayudan a sentirte mejor. Con Xavi Sabín y Lola Carrasco, los jueves a las 9 de la noche en Esplugas FM.
2: Crònica de la vida d'Esplugues, 75 anys informant-nos de la nostra història i de la seva gent. Revista bimensual on trobaràs informació sobre l'Esplugues associativa, la seva història, els seus personatges. I no poden faltar les seccions del racó poètic, els entreteniments, la sopa de lletres i les receptes de temporada. On pots trobar aquesta revista? Els punts dels quioscs que hi ha a la carretera de Cornellà 63 i 81. També pots seguir a la Crònica de la vida d'Esplugues a través de la xarxa social, sigui per Facebook o per Instagram. Amb la Crònica de la vida d'Esplugues, coneix la nostra història, coneix a la nostra gent.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Estàs escoltant Esplugues FM.
1: Davant l'alerta de l'onada de calor, l'Ajuntament d'Esplugues activa diverses mesures. En destacarem algunes: l'adaptació de les activitats dels casals d'estiu i casal esportiu per infants i joves, on es prioritzen els espais a l'ombra i les activitats amb l'aigua. A més, durant les hores de màxima calor, s'evitaran totes aquelles activitats que suposin una activitat física intensa. Tanmateix, en la programació dels casals per a la gent gran, també es finaran les activitats a les 12 del migdia. Es recomana una especial atenció als col·lectius vulnerables de les gent grans, suport a les famílies, a les persones amb qualsevol tipus de discapacitat o mobilitat reduïda. Es recorda la importància de mantenir una bona hidratació, evitar l'exposició directa al sol durant les hores centrals del dia i buscar sempre espais més frescos sempre que sigui possible. I per aquest motiu, l'Ajuntament d'Esplugues ens recorda els 7 espais o refugis climàtics que tenim a la nostra població. Un és el Parc de Can Vidalet, al carrer Molí 112, que està obert des de les 8 del matí fins les 10 de la nit. El Complexe Esportiu Municipal de la Plana, a la plaça Catalunya. La piscina del Parc dels Torrents d'en Ferrer. L'equipament al Molí, que està al carrer Verge de la Mercè, número 1. El Mercat Municipal de la Plana, la Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues, al carrer Àngel Guimarà 106, i a l'Espai La Baronda, al carrer de la Riba número 36. Aquests espais que us hem mencionat no tenen atenció mèdica, per la qual cosa les persones que ho requereixin s'hauran d'adreçar al centre de salut. També podeu trucar al telèfon d'emergència, al 112, al d'urgències mèdiques 061, a la policia local i el 092, que aquest només és per trucades dins d'Esplugues des d'un telèfon fixe. Tota aquesta informació la trobareu recollida i ampliada a la pàgina web de l'Ajuntament dintre de l'apartat de notícies. Ajuntament d'Esplugues. Esplugues.cat.
0: Estàs escoltant Esplugues FM. Esplugues FM.
2: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.

El meu poble té una plaça de records, fanals encesos i banderetes de colors, i un gran ball dirigeix les nits d'estiu. Avui que tothom riu, avui que és festa major. A la plaça de nit s'hi aplega tothom.

0: Esteu escoltant Esplugues FM.
1: Coplejant. Som a tot el país.
2: Coplejant.cat.
1: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la copla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
2: Coplejant.
3: Amb Caral Pedemonte.
4: Tots els diumenges, a les 9 del matí.
1: I a la teva ràdio.
5: Anem a comprar el telèfon mòbil nou d'una vegada?
6: D'acord, però agafa el vell, que el portarem a reciclar.
5: A on?
6: A la mateixa botiga. Ja no tenim excusa. Ara, les botigues d'electrodomèstics són punts de recollida de petits aparells elèctrics i electrònics que ja no funcionen. Com més punts de recollida, més aparells reciclats. Més informació a residus.gencat.cat. Generalitat de Catalunya.

0: No hi ha gaire gent.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.
2: Davant l'alerta de l'onada de calor, l'Ajuntament d'Esplugues activa diverses mesures. En destacarem algunes: l'adaptació de les activitats dels casals d'estiu i casal esportiu per infants i joves, on es prioritzen els espais a l'ombra i les activitats amb l'aigua. A més, durant les hores de màxima calor, s'evitaran totes aquelles activitats que suposin una activitat física intensa. Tanmateix, en la programació dels casals per a la gent gran, també es finaran les activitats a les 12 del migdia. Es recomana una especial atenció als col·lectius vulnerables de les gent grans, suport a les famílies, a les persones amb qualsevol tipus de discapacitat o mobilitat reduïda. Es recorda la importància de mantenir una bona hidratació, evitar l'exposició directa al sol durant les hores centrals del dia i buscar sempre espais més frescos sempre que sigui possible. I per aquest motiu, l'Ajuntament d'Esplugues ens recorda els 7 espais o refugis climàtics que tenim a la nostra població. Un és el Parc de Can Vidalet, al carrer Molí 112, que està obert des de les 8 del matí fins les 10 de la nit. El Complexe Esportiu Municipal de la Plana, a la plaça Catalunya. La piscina del Parc dels Torrents d'en Ferrer. L'equipament al Molí, que està al carrer Verge de la Mercè, número 1. El Mercat Municipal de la Plana, la Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues, al carrer Àngel Guimarà 106, i a l'Espai La Baronda, al carrer de la Riba, número 36. Aquests espais que us hem mencionat no tenen atenció mèdica, per la qual cosa les persones que ho requereixin s'hauran d'adreçar al centre de salut. També podeu trucar al telèfon d'emergència, al 112, al d'urgències mèdiques 061, a la policia local i el 092, que aquest només és per trucades dins d'Esplugues des d'un telèfon fixe. Tota aquesta informació la trobareu recollida i ampliada a la pàgina web de l'Ajuntament dintre de l'apartat de notícies. Ajuntament d'Esplugues. Esplugues.cat.
3: Què tal? Soc Joan Carles Simón. Us hi espero al programa Entre Nosaltres, els dimecres cada 15 dies, de 6 a 7 de la tarda, i en redifusió dissabtes de 11 a 12 del matí. Ens podeu seguir a Esplugues FM, al 99.7, i al podcast a la plataforma iBooks. Volem entretenir des del coneixement, la reflexió, l'opinió, sempre amb temes i convidats molt interessants. Entre Nosaltres, si sou curiosos i voleu saber més, aquest és el vostre programa.
2: Una passejada per l'Espluga Viva. Agrupament Escolta, Centre Excursionista, Tradicions i Costums i Servei per al Lleure i Ludoteca. L'educació dels infants i dels joves en el temps lliure, excursionisme, tant en la vessant esportiva com social, gestió sociocultural i activitats, propostes d'arrel tradicional, així com relació amb altres associacions del seu entorn. Podeu trobar informació de l'entitat a Secretaria de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre, al carrer Sant Francesc Xavier, número 7 i 9. També trucant al telèfon 93 473 3909 o al correu electrònic secretaria@esplugaviva.cat. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.

els pardals, que tot segueix igual. Que quan recordis el meu nom, una part de tu vibri a tot drap. Que cantin els pardals, que

0: Són les 8 del vespre.
1: Les entrevistes d'Esplugues FM.
2: Des del Consell de Cultura Popular d'entitats d'aquí d'Esplugues de Llobregat s'estan fent tota una sèrie de formacions. És preservar, revisar, i són unes formacions en fil a l'agulla. Per parlar-ne de tots aquests tallers que s'estan realitzant, avui tenim amb nosaltres a la Esther Santos, que forma part d'aquesta comissió feminista de la Coordinadora de Cultura Popular. Benvinguda, Esther.
3: Hola.
2: Doncs explica'ns una mica com sorgeix el tema aquest de fer aquestes formacions a través de la Coordinadora de Cultura.
3: Doncs això sorgeix primer de la sospita que necessitàvem una feina en aquest sentit, que és una feina que en realitat no necessitem en la cultura popular més que en altres àmbits, vull dir que es necessita fer aquesta revisió en tots els àmbits. Però aquí vam tenir la sort de poder fer una petita enquesta en totes les entitats i vam veure doncs, que hi havia un biaix de gènere molt evident en molts sentits, i per exemple a l'hora d'agafar segons quins càrrecs, de desenvolupar segons quines tasques, doncs vam veure que hi havia un biaix de gènere molt evident, no? Per exemple, les persones que representen les diferents entitats dins la coordinadora són molt majoritàriament homes. Som 12 entitats i hi ha, mira, només dues de les entitats estan representades per dones, no? Després, per exemple, els càrrecs de secretaria dintre de les entitats passa justament al contrari, doncs 9 d'aquestes 12 tenen secretàries dones. I llavors, bueno, també vèiem que les dinàmiques dintre de la coordinadora eren molt revisables, eren molt, molt millorables en aquest sentit, i pensàvem que això també segurament tenia una traducció en les dinàmiques que es donaven dintre de les mateixes entitats. I llavors vam decidir fer aquesta proposta i va tenir bastant bona acollida. Sí que és veritat que dins de les diferents entitats hi ha nivells de conscienciació molt diferents, però una mica també és l'objectiu d'aquestes formacions, no? Posar un mirall davant de les colles i poder fer un treball d'anàlisi primer per després poder canviar les coses que veiem que no ens agraden.
2: Està molt bé, és un reflexe de la nostra societat el que passa a les entitats, i també està bé que feu aquesta feina perquè es tracta que les entitats no és simplement que esteu de festa i de gresca, sinó que feu un treball amb consciència i amb responsabilitat.
3: Clar, clar. Sí, jo crec que la gràcia una mica és entendre la responsabilitat que tenim a l'hora de mantenir les tradicions, però també la responsabilitat que tenim a l'hora de crear la societat del futur, no? I com deies, al final en les entitats l'únic que passa és que es reprodueix una estructura que ja existeix fora d'aquestes entitats, òbviament, i que necessita d'un col·lectiu oprimit i d'un col·lectiu opressor per existir, i és justament això el que volem de construir. Llavors, doncs, com deia al principi, això ho necessitem fer en tots els àmbits, però mira, aquest és el nostre àmbit d'acció i començarem per aquí.
2: Per tant, l'objectiu principal d'aquests tallers seria preservar, revisar i aixecar consciències també? Seria sí. Un dels objectius?
3: Sí, al final el que volem fer és això, revisar quines són les maneres amb les que ens comuniquem, si aquestes maneres de comunicar estan atrevessades o no per el gènere, analitzar si s'utilitza el poder d'una manera determinada dintre de la coordinadora i dintre de les diferents entitats, i al final tot aquest treball per què? Doncs perquè en el futur vagi canviant, no? Perquè les cures dintre de les organitzacions estiguin a sobre la taula i no siguin una cosa que passa com espontàniament perquè algú que normalment és una dona se'n cuida, sinó que les cures són una cosa que s'han d'evidenciar, no?, com a tasca, i és l'única manera que molta gent se'n pugui fer responsable.
2: En una de les vostres publicitats que feu us posa crear espais de confiança i seguretat per poder compartir les sensacions, vivències, experiències personals i grupals. Això ja ho has dit tu també.
3: Sí, això, clar, és evident que en les formacions que fem hi ha gent de totes les colles. Llavors, sí que hi ha moments que es treballa en petit grup, però és evident que en aquestes sessions doncs, hi haurà temps de fer la feina que doni temps de fer, no? Però sí que una de les voluntats és que la revisió que fem no sigui només teòrica, o sigui, no, que d'alguna manera ens treballem el com es reflexa aquesta estructura patriarcal en els nostres carns, o sigui, com nosaltres mateixes l'estem reproduint, i nosaltres mateixos. I clar, per poder fer aquest treball de revisió i d'assumir també que nosaltres també utilitzem el poder en el nostre favor quan el tenim, per poder fer aquesta feina, òbviament, es necessita d'un espai de confiança i de que no hi hagi judici i de que tots entenem que si... que tots som masclistes, primer, perquè hem crescut així, però que tots tenim dret a revisar-ho i a canviar-ho.
2: I a rectificar.
3: Exacte, eh? Exacte. Sí.
2: Has parlat de les entitats que formen part de la coordinadora. I la pregunta seria, alguna persona que no formi part de les entitats podria venir a participar?
3: En principi, aquestes formacions estan adreçades a les entitats de cultura popular. Sí que és veritat que la voluntat era... que això al llarg dels anys es pugui fer extensible a, primer, a entitats d'altres tipus, o sigui, tant esportives com de cultura, però que no siguin de cultura popular, etc. I després, òbviament, a la població en general. Sí que és veritat que aquestes estan adreçades a les persones que participen de la cultura popular. En primera instància, les persones que tenen algun tipus de càrrec dintre d'aquestes entitats, però l'objectiu seria que tothom acabi passant-hi per aquestes formacions. Sí, clar, hi va haver aquest debat, eh? Ho fem obligatori o no? Perquè al final cap de nosaltres estem guanyant-nos la vida aquí, diguéssim, assalariadament, no? Per tant, tot diguéssim que és voluntari, entre cometes, però sí que creiem que hi hauria d'haver aquesta mena d'obligació moral, o de, encara que sigui per pressió de grup. Però bueno, la gràcia una mica era que la gent ho fes per compensiment, no? Perquè tots veiem la necessitat que hi ha aquí darrere. Però ho veiem com una feina a llarg termini, o sigui, veiem que això és la primera vegada que es fa i que d'aquí doncs sortiran persones una mica més formades, una mica més feministes i al final per algun lloc ha de començar doncs la combustió, no? I esperem que aquesta gent siguin doncs el motor de canvi dintre de les seves entitats i que a poc cada vegada hi hagi més gent convençuda i amb ganes de revisar-se.
2: Quines són les persones formadores?
3: És Fil a l'Agulla, que és una cooperativa que... fan diverses tasques, entre elles fan acompanyaments tant a persones com a col·lectius, fan acompanyaments en moments de conflicte, però també en moments de canvi, de transformació en algun sentit, i fan formacions també, que diguéssim que és aquesta feina més preventiva, no? Que és el que venen a fer aquí a Esplugues.
2: Per tant, és un taller, això, d'anàlisi, de valoració, de conscienciació, vull dir, no hi ha taller d'autodefensa com altres llocs.
3: Físicament, no.
2: Val?
3: No.
2: És tot això de reflexió, conscienciació.
3: Sí, de la relació, de com ens relacionem, de quins rols agafem dintre d'un col·lectiu, quines tasques agafem, però no hi ha autodefensa física, potser, bueno, podríem tenir en compte com a proposta pel
2: futur. Per tant, és una feina important, perquè sempre que es parla de masclismes ho relacionem amb fer tallers d'autodefensa i està bé tenir, saber fer alguna clau, però el més important és conscienciar a la societat de que hi ha conductes que no s'han de realitzar i molt menys si són conductes violentes.
3: Sí, que al final és molt visual, no una agressió física, però que al final la quantitat de agressions, encara que no siguin físiques, a les que ens sometem en el nostre dia a dia, són el que ens acaben fent vulnerables, no? I és aquí una mica on intenten atacar aquestes formacions.
2: Perquè en el cas vostre, que és una coordinadora d'entitats de cultura, hi ha un perfil molt concret. Però jo ara estava pensant abans, quan tu mencionaves que poder, en un futur es podria ampliar amb algunes activitats o entitats esportives. I si mirem, l'esport és molt, molt masclista, hi ha actituds molt masclistes, eh? Vull dir que aquí sí que hi ha una feina molt important a fer.
3: Sí, bueno, et diria que tot arreu, eh?
2: Perquè... Sí, evidentment.
3: Sí. Clar, jo no sé com faran, bueno, ara em tiro a la piscina, però hi ha l'Ajuntament com amb la voluntat d'afavorir la feminització entre les organitzacions, ha posat en les seves bases... per les subvencions de les entitats, ha fet, no? Ha posat el requisit de que les juntes estiguin formades amb
2: que hi hagi paritat.
3: Un mínim de 30%. Encara no anem a la paritat. Clar, això no teníem el dubte, no sé com ho faran amb les esportives. Bueno, però
2: sí, però no, part, sí que... no cal que siguin esportives, perquè ara t'explicaré una cosa. Hi ha una entitat, no fa falta que digui quina, que no és de cultura ni és esportiva, que resulta que només hi ha dues dones i les dues són vocals. O sigui, presidència, vicepresidència, tresorer i no sé quin altre càrrec hi ha, i comunicació externa, tots són homes.
3: Sí, és que hi ha exemples curiosos, perquè hi ha altres entitats, per exemple, on la grandíssima majoria de persones que formen part d'aquella entitat són dones, secretaria i tresoreria són dones, i en canvi presidència és un home. Vull dir que cada vegada es donen situacions que són absolutament surrealistes i que, no sé, que només que tu miris amb una mica d'ull crític, exacte, hi ha molta feina a fer, no?
2: Moltíssima.
3: Sí.
2: Teniu més projectes des d'aquesta comissió feminista o per fer altres tallers amb Fil a l'Agulla, que no siguin...
3: Clar, primer això, la idea seria reproduir aquestes formacions anualment perquè tothom pugui passar per aquí. I llavors, una idea més a llarg termini seria impulsar, que això, la gràcia seria que s'impulsés dintre de cada entitat i la, com a coordinadora, en principi no hi hauríem d'intervenir, però sí que podríem afavorir que les entitats fessin protocols feministes de prevenció d'agressions. Llavors, això, tant a l'espai de festes, que això és evident, com per prevenció de violències dintre de dinàmiques internes, no cal que sigui en espais d'oci públic, no? Això seria una feina bonica d'assolir.

0: anar a la, formació aquesta de, punts liles, i sí que a nivell personal sí que hi ha persones que ja estan implicades, però a nivell d'entitat diria que cap entitat està ficada amb el punt lila com a entitat.
1: Doncs està molt bé que des de la coordinadora impulseu aquest tipus de, tallers, i que sigui a llarg termini, amb un futur, que les pugueu anar reproduint any per any, perquè la veritat és que la lluita és dia a dia. Afortunadament està sortint ja de l'àmbit de les institucions el tema de protocolitzar moltes coses feministes. La ciutadania ens estem empoderant amb, aquest tema, l'estem defensant i ens estem conscienciant, i, prova d'això és la feina que esteu fent des de la coordinadora amb la creació d'aquesta comissió. Donar-te les gràcies, Esther, per haver estat avui amb nosaltres. Podeu enviar un correu electrònic, coordinadoresplugues @gmail.com, i qualsevol informació, com has dit, Esther, doncs la podem trobar a les xarxes, tant a Twitter com a Instagram, que és com jo vaig trobar aquest cartell. I ja sempre quan acabo les entrevistes o aquestes xerrades que, m'agraden fer amb les entitats, sempre pregunto alguna cosa que hauríem de dir que no t'hagi preguntat i que tu vulguis afegir.
0: Doncs que siguem, crítics, no? Que la cultura popular té molt de mantenir, però encara té més de, revisar, i que no estiguem acomplexades, no? Que el fet de no ser mainstream no ens faci ser massa conservadores, perquè, al final per conservar massa ens ho acabarem carregant. Llavors, aquesta transformació que volem fer, que ningú li faci por, perquè és una transformació necessària, perquè és que si no la fem, la cultura popular s'acabarà extingint per si mateixa, perquè no quadrarà en l'estructura social que farem.
1: Això ens ho deia l'altre dia el Joan Sant Agustín, que deia que la tradició és evolució.
0: Correcte.
1: I que, per tant, hem d'estar oberts a l'evolució de les tradicions. I em va semblar que estava molt bé. I, a més, des d'una persona com és el Joan Sant Agustín, que porta molts anys en el capdavant de la cultura popular de la nostra població.
0: Però clar, té com molt valor que aquestes persones s'impliquin en aquesta transformació, perquè si no, nosaltres anirem coixos si no a fer-ho, no? Si, aquests pilars de la cultura popular no, hi estan implicats, nosaltres no, ho farem bé segur.
1: Exacte. Doncs repeteixo, gràcies, Esther, per haver estat amb nosaltres com a representant de la comissió i també de la coordinadora de cultura popular. Moltes gràcies a les persones que fan possible tots aquests projectes i que us donen suport i us fan costat. Una abraçada per tothom.
0: Moltes gràcies.
1: A tu.

0: Avui tenim amb nosaltres un veí d'Esplugues, el Ivan Herruzo, que ell ja va estar a Esplugues FM quan es va proclamar tercer d'Europa de l'Ironman de Frankfurt. I, per tant, es va classificar per l'Ironman de Hawaii. Hola, Ivan.
1: Hola, què tal? Bona tarda.
0: Com va anar a Hawaii?
1: Doncs molt bé. És el segon cop que participava i doncs era un somni per mi poder classificar-me. És com el somni final de qualsevol triatleta que faci mitja o llarga distància. És com el somni final. Tothom que fa triatló, potser acabar un Ironman pot ser un repte gairebé vital, no? Però fet de Hawaii, que és el campionat del món pel qual t'has de classificar i has de ser dels millors del teu grup d'edat, doncs és un repte que està a l'abast de pocs, no? I per mi era important i ho vaig aconseguir fa 3 anys, ara estem al 2020, i vaig tornar al 2019, o sigui que doblement content.
0: I amb aquests 3 anys de diferència, vas notar diferències físicament, mentalment, per a millor, per a pitjor?
1: Quan tornes a un lloc on ja saps on has estat, doncs...
0: L'avantatge, suposo.
1: Sí, és molt diferent. Primer lloc vaig anar amb la meva família i aquest segon cop he anat sol. Perquè també doncs, a nivell econòmic, desplaçar-me a Hawaii amb tot el material, doncs és
0: molts diners.
1: És molt car. I també molts dies de vacances, perquè al final és a l'octubre i els nens tenen col·le, la meva dona té

0: feina i logísticament...
1: Hem de recordar que l'Ivan és un superman perquè tens dos fills, dues criatures petites, tens la teva feina i a més fas Ironmans.
0: Una dona que m'aguanta.
1: Amb molta paciència.
0: Doncs sí, sí, perquè no és fàcil combinar. Doncs aquí està la gràcia, jo crec, de tot això. I per això jo li dono tant de valor o a la gent que m'envolta. Ho veu com algo important perquè no és només entrenar, sinó és poder aliviar, doncs t'has de guanyar. Ens comentàvem fora d'antena de que tinc negocis familiars, em busco la vida, bueno, has de guanyar.
1: Bé, hem de dir que has vingut ara perquè fins ara no has pogut venir.
0: Clar,
1: perquè la teva agenda és una mica complicada.
0: Clar, de fet sóc autònom, sóc entrenador personal i també tinc algun negoci familiar, doncs clar, i a Hawaii doncs es fa, es disfruta, però després arriben les visses.
1: Clar.
0: I el novembre i el desembre són mesos divertits, no?
1: Dius, i gener.
0: Això què era? Bueno, passeo con delfines, bueno, està molt divertit, però s'ha de pagar, doncs, i ningú m'ho regala, i doncs estava...
1: Hem de dir que no tens sponsor o tens algun sponsor ara?
0: Sí,
1: després de la darrera vegada que vas venir.
0: Sí, sí, estic molt content perquè d'arrel de Frankfurt doncs em vaig vincular, van proposar ser l'ambaixador, que vaig comentar una altra vegada que vaig venir, ambaixador d'una fundació que es diu Proyecto Alpha, que és una fundació que vol divulgar i visibilitzar una malaltia que tenen uns crios, amics, fills d'un amic meu, que és una espècie d'esclerosi múltiple, que és una malaltia degenerativa, la qual els nens perden tot muscular, i ells el perden esporàdicament jugant, perden tot i aquest múscul no es regenera. I és algo similar al que els pot passar als esportistes de la llarga distància, que al final, quan portem molts quilòmetres, tenim problemes musculars deguts a la distància o l'esforç i ens recuperem. Quan parem ells, en canvi, doncs no es recuperen. I aquest símil amb l'esport van fer que volguessin vincular-se a un esportista, em van escollir a mi, m'ho van proposar 15 dies abans a Frankfurt, que era on podia fer la marca mínima per poder anar a Kona, i jo vaig desestimar Kona perquè era molt econòmic, era molt, molt costós, hi havia estat una vegada, m'encantaria, i m'ho vam proposar 15 dies abans a Frankfurt, i empreses vinculades a aquesta fundació em donaven un cop de mà perquè jo anés a Kona, perquè té una repercussió mediàtica doncs relativament important, i fer un vídeo des d'allà, divulgar la malaltia, evidentment en el titulatge doncs, portaven gran Proyecto Alpha, vestit del meu equip, que és Rayo Team, amb els colors Rayo Team, però en lloc de ficar el meu equip, Proyecto Alpha, i doncs quan m'ho van proposar quasi me desmayo, dic, ara m'ho dieu, 15 dies abans de la gran prova, però per sort havia entrenat i em trobava molt bé, i durant la prova va ser un mantra que vaig tenir al cap que em va ajudar moltíssim, perquè anava dient, és que puc anar a fer alguna cosa important, ajudar uns nens a trobar recursos, i m'estan també ajudant a mi per altra banda, i vaig fer la cursa de la meva vida i vaig quedar tercer del meu grup d'edat. Hi havia 11 places, que jo sempre anava al límit, el décimo, el doceavo, el quinceavo, bueno, i vaig quedar tercer, o sigui, no vaig anar a sobrar, a mi mai va sobrar, però em van sobrar bastants minuts, i molt content.
1: I un cop classificat per Hawaii, per Kona, com et vas preparar aquests mesos previs per anar fins allà?
0: Soc entrenador, però m'agrada que algú doncs des de fora vingui amb...
1: Perquè és com més objectiu.
0: Molt més, clar.
1: Et permet millorar, sí, coses que potser
0: i
1: tu...
0: I sempre passa que qui té moltes ganes o il·lusió, ens passem de rosca i entrenem més de la compte i ens lesionem o ens sobreentrenem, perquè al final no és entrenar, és descansar. I si entrenes més de la compte i no descanses, amb els crios, amb el dia a dia, no, és una vida pues, que no tens moments de... Puc entrenar, però no tinc temps de descansar tant com potser altres persones de la meva edat, a la millor no tenen família o altres obligacions. El que et deia, doncs res especial, simplement, bueno, jo sé, em conec molt bé, soc entrenador, però la preparació per Hawaii, a nivell físic m'he trobat molt bé. El problema és que vaig fer un canvi de plantilles esportives, perquè tocava, portava unes plantilles, jo corro, tinc una trepitjada curiosa del peu dret, i portava unes plantilles ortopèdiques, fa molts anys estaven fetes miques, me la vaig canviar, i m'han fet mal, i vaig estar malament, i de fet encara tinc molèsties, i vaig arribar a Hawaii amb un bon estat de forma, però mig lesionat del peu dret, el juanete derecho, inclús caminant els dies d'abans per allà, dic, és que no puc ni caminar.
1: I llavors? Feia mal, llavors?
0: Feia mal, sí, sí.
1: I aleshores com et planteges anar a la cursa quan...
0: Estàs en Hawaii lesionat, no mola nada. Doncs, de fet, vaig entrenar amb les plantilles que, bueno...
1: Amb les velles,
0: no? Amb el pont, em feien llagues, vaig fer un mig Ironman el 30 i pico d'agost, que em va anar increïblement bé, vaig quedar tercer de la general. em va anar superbé, però vaig acabar l'Ironman, aquest mig Ironman, amb una llaga al peu de mig pam. I vaig dir, ostres, hasta aquí hemos llegado. I vaig anar a Hawaii amb les plantilles antigues. Dic, no, no, no puc anar.
1: No te volies jugar.
0: Però el mal ja estava fet. I bueno, vaig poder fer-lo. De fet, curiosament, concretant, vaig fer un minut i mig més que fa dos anys, sense buscar-lo, amb unes condicions meteorològiques bastant més austeres, perquè la natació estava molt més moguda a l'aigua, es nedava mal obert, clar, i l'aigua estava més moguda, feia molt més vent.
1: Clar, quin clima hi ha a l'octubre al Hawaii? Doncs, o sempre el clima es manté o no? O canvia també?
0: Un clima que per anar a la platja és increïblement bo, però que per fer un esport de llarga distància no és tan bo.
1: La humitat.
0: Calor i humitat, clar. Sí, sí, molta calor i molta humitat. De fet, vaig passar calor inclús nedant. L'aigua està calenta.
1: Hi ha alguna temporada millor que no l'octubre per anar a fer-la?
0: Jo crec que és el clima caribeny o el clima així centre equatorià, és constant, és constant. Plou bastant a les tardes, molt humit, però no va fer un dia extremadament calorós. De fet, a la marató, que és on més por tenia, perquè de fet, bueno, sembla, quan tornes a un lloc, era conscient que l'aigua estava més moguda, era conscient que feia més vent, però jo volia mirar el temps de fa dos anys, ja que torno sol, amb experiència, bé de forma, amb el handicap del peu, però hi vaig afrontar la marató ja amb un quart d'hora més que l'any passat, o 15 o 12 minuts més, i dic... Uf.
1: Per la gent que no coneixem massa el món dels Ironman, explica'ns, per on comences? Per córrer, per anar en bici, per nedar? I més o menys quantes hores es calcula que... Bueno, no sé quin és el menys temps que va fer els que van participar. Quant temps vas trigar tu a fer-ho? Explica'ns una mica com és el procés.
0: Mira, l'Ironman és una distància de triatló. El triatló és esport, que és un esport olímpic. La distància olímpica són 1.500 metres nedant, 40 de bici i 10 corrent. Sempre has nedar, bici i córrer, per aquest ordre. L'Ironman és la distància més llarga que hi ha del triatló, i són 3,8 nedant, 180 de bicicleta i 42 corrent, un marató. El que va guanyar, que és Jan Frodeno, que és un alemany que està fincat a Girona des de fa bastants anys i parla un català
1: de Girona?
0: Exquisit. De Girona no tant,
1: gairebé,
0: però parla català.
1: Vull dir, perquè els accents moltes vegades s'encomanen, no?
0: I és una bellíssima persona, és el Michael Jordan del triatló, perquè és extrovertit, i vaig poder, una de les coses bones, faig un mini KitKat, és que tu pots competir tocant els professionals. No hi ha cap esport en el qual tu puguis competir en la mateixa canxa que un professional.
1: Al mateix moment, diguéssim.
0: Ells començaven 20 minuts abans i després sortien els amateurs. Però jo em anava, hi havia punts de gir, jo em creuava amb ells i podia saludar-los. De fet, els espanyols que participaven com a professionals, vaig poder saludar en cursa, i a camaraderia. I això és una cosa que costa molt, i els amateurs ens dona molta il·lusió. És un dels motius pels quals també podem estar allà, perquè estem trepitjant el mateix terra que els professionals.
1: Sí, esteu al mateix moment.
0: Una estona més tard, però estem allà amb ells. De fet, jo vaig veure com la cursa evolucionava, com els pros s'adentaven entre ells, que hi ha punt de gir a la bici, punt de gir corrent, com les noies, la primera adentava la segona a la tercera, i bueno, moments puntuals, tampoc estàs molt per observar, però bueno, estàs ahí. Doncs el que va guanyar, Jan Frodeno, va fer 7 hores 51, que és el rècord de la prova.
1: Sí, Déu-m'hi-do.
0: I amb 38 anys o 39 anys, que té. O sigui que...
1: L'edat és... què aporta quan... O sigui, com més anys portes fent, físicament tens menys resistència, o quines són les diferències entre estar més jove?
0: Quan passa l'edat i passes dels 35-40 anys, el cos va menys, això està clar.
1: Però en canvi, mentalment...
0: Bueno, com és un esport de llarga distància i l'aspecte mental, l'aspecte tècnic, l'aspecte nutricional, l'aspecte aerodinàmic, de material, tot això tu durant el temps ho vas evolucionant. Per exemple, la posició de la bicicleta, que tu portis, aerodinàmica o no, influeix moltíssim, moltíssim. Més que portar una bici millor o pitjor, la posició que portis. I aquesta posició que s'adopta és agressiva i has de portar-la durant 5 hores. També em preguntaves quanta estona estàvem. Pues a la bici, una persona d'un nivell meu, són 5 hores a la bicicleta. 5 hores a una posició aerodinàmica no és la més confortable del món, i amb l'edat, amb el temps, la vas evolucionant. I cada dia, o cada 3 o 2-3 mesos, que segons tu creus, vas adaptant la posició cada cop més aerodinàmica perquè tu el teu cos s'adapti a...
1: O sigui, et vas perfeccionant, podríem dir, no? El teu cos es perfecciona per aquella...
0: Per ser capaç d'aguantar en una posició més estona sense perjudicar després altres músculs que et faran fer córrer.
1: El mateix passa amb natació.
0: Jo calculo que jo ara tinc 40 anys, encara estic millorant amb la llarga distància, però calculo, intueixo que depèn del que em cuidi també. L'alimentació, el combustible és clave. si et cuides...
1: La genètica, també. Tu tens una genètica determinada, no? Vull dir que això ja...
0: Jo no hi confio gaire, no? En la genètica. Jo confio més en l'entrenament i en el treball consistent. És que són esports en els quals has de ser molt consistent durant els anys.
1: Però hi ha un determinat prototipus genètic.
0: Jan Frodeno fa un 94.
1: I això, suposadament...
0: Que no és el millor prototipus.
1: Per fer una marató, no?
0: Que hi ha hagut en tota la història, juntament, crec, amb el Javi Gómez Noia, que és l'espanyol...
1: Hi ha alguna explicació perquè aquest físic, precisament, doncs, tingui uns
0: aquest
1: temps
0: té unes fibres super elàstiques, perquè aquest jugador, aquest noi, sembla un jugador de bàsquet, clarament. No. Té un profil de jugador de bàsquet o d'handbol, no de triatleta, perquè et dic, però de petit ho ha treballat molt, té una tècnica de córrer increïble, una ment... perquè parla 5 idiomes, només amb això ja et dic que és un tio molt intel·ligent, i en curs també s'ha de ser intel·ligent, s'ha de tenir plan A, plan B, plan C...
1: Sí, mentre vas corrent...
0: Falten lletres, perquè amb tanta estona...
1: Fas estratègies.
0: Diuen que l'Ironman perfecta és l'Ironman en el qual tu sorteixes tot el que et passa en la cursa de manera perfecta, perquè et passen coses...
1: Com ara què?
0: Com ara que has d'anar al servei. Com ara que punxes dos vegades de roda. Com ara que plou i tu estàs a Hawaii i està plovent i dius, va ploure la bici, de fet, una estona, primers quilòmetres, i puja molt la humitat. Com ara que portes un bidó amb la nutrició de 4 hores concentrada en un bidó i se't cau. I has de decidir què faig. Feia la volta, torno a agafar-lo o decideixo agafar avituallaments i calculo quants grams de carbohidrats tinc que prendre per hora perquè... te posa de córrer, no és a la bici. Has de prendre decisions constantment. Els pros, com van a guanyar, han de decidir més coses. Perquè este,
1: hi ha una pressió.
0: Un canvi de ritme, vull con ell o no vull con ell? També han d'acabar la cursa. Els pros, és curiós perquè allà tots acaben la cursa. Perquè allà, per poder classificar-te com a professional, que són 50 o 60 professionals, tots han hagut d'haver guanyat un Ironman previ dels circuits. Tots són guanyadors d'Ironman. O sigui, no és uns puntos... I... va anar tot o nada. I yeah. Veus a professionals que són increïblement bons caminant, perquè han reventador, perquè van a todo o nada. I normalment és nada.
1: Yeah.
0: No solo todo es uno, o el segundo, que diu... Ah,
1: claro, tothom pot guanyar.
0: No tothom pot guanyar. I quan... I de fet, me recordo a Alistair Brawley, que és medallista olímpic a les Olimpiades de Londres, i de Rio. Doble medallista, doble or olímpic. Caminant. Ens vam creuar, com tu i jo ara mateix, més de prop, i dic, està caminant? Ara ja està a Brauli perquè anava tercer a la bici, va voler intentar aguantar amb els de davant, debutava amb Ironman, va guanyar l'Ironman d'Irlanda, i era el segon que feia, i va rebentar, i veure'ls...
1: I tu quan veus...
0: I que siguin humans, són humanos.
1: I això tu què et fa pensar? Perquè penses, ostres, et fa sentir millor? O penses, hòstia, si aquest està així... et baixa la moral.
0: ¿De dónde viene esto? Perquè no és que venen de molt lluny, perquè la marató te'n vas molt lluny i tornes. Diu, què li ha passat a esto?
1: No, no sé si baixa la moral o la puja, no?
0: No, així al final, els que estem allà, tots tenim una experiència i sabem el nostre protocol i sabem escoltar-nos. De fet, tanco aquest gran KitKat que he fet i torno a la meva marató, que és quan em trobo amb aquests nois. No feia molta calor, estava mig nuvolat, per ser cona no era molt... I al final jo sé perfectament a quin ritme tinc que anar, perquè, entre comillas, de fet, crec que porto 14 Ironmans i només hi ha hagut un que m'he hagut de retirar perquè m'he passat de ritme. Al final, si tu t'escoltes, tornant també a la pregunta que feies de la genètica, és un tema d'autocontrol, ja que jo sóc una persona molt nerviosa i per això també aquest esport m'agrada molt perquè m'obliga, en primer lloc, a entrenar amb feina de formiga, fet entrenaments petits. No, fes un entrenament i et trobes bé i vols dar-lo tot i... No, és que demà tinc un altre entrenament. Clar. I l'altre tinc un altre.
1: T'has de dosificar, no?
0: El kit de la qüestió és muntar un puzzle o un castell de naipes. Pum, pum, pum. I si fas un naipe i el fiques malament, se't cau el castell. Potser tot no, però has de tornar a recomençar. O una lesió, perquè has volgut córrer molt i no té una bona base. I en cursa igual, si tu has entrenat molt bé en cursa has de saber, quilòmetre 120, ostres, que em trobo molt bé, és que estoy en Hawaii, que és més objectiu, ja, però tranquilo, perquè queden 60, no tinguis por, ves fent, i en moments de subidón no venir-te arriba, i en moments de bajón, que també n'hi ha, no venir-te baix, pues menjo i mantinc el ritme, i aquesta autoconeixença i entrenament crec que és molt més important que la genètica. Molt. La genètica potser et pot donar un plus, o sigui, ser campió del món, però ser un grup amateur d'alt nivell, qualsevol persona que s'organitzi bé, que tingui pues, la consistència d'estar molts anys. Jo fa 20 anys que va entrenar un triatló, des que jugava bàsquet aquí a Esplugues, i conec molta gent amb molt de potència, amb molta genètica, sí, que els entreno jo, que fan un, dos, tres i no arriben als nivells que volen arribar,
1: o, i s'enfonsen.
0: I s'enfonsen i ho deixen.
1: Si
0: tenen un potenci...
1: no... Per què no veuen el resultat a curt termini?
0: És que avui en dia la vida que vivim
1: és molt ràpida.
0: Un xaval de 18 anys, tu, quan tengas 38, entonces serás de los buenos de tu grupo. O sea, d'aquí 20 anys, potser no és tan flagrant, però en el meu cas ha sigut així. Perquè jo amb 20 anys vaig començar, bueno, normalet, i he començat a ser, entre comillas, a destacar. Bueno, ara als 40, el meu primer pòdium internacional amb un Ironman, als 40 anys, després de 20 d'experiència. I amb dos crios, quan realment tinc menys temps i quan vaig...
1: Però potser per això que tens menys temps...
0: Aquesta evolució esportiva fa que al final, doncs, ha sigut també pues, una fita puntual, potser no es repeteix, però la maduresa aquesta que s'arriba és a fet d'entrenar. I també el disfrut, el gaudiment, perquè al final el més important és gaudir de cada entrenament del dia a dia. Això és un hobby. Jo és un hobby que també ho combino amb la feina, però la meva feina és ser entrenador, no anar a córrer. Jo també podria ser un bon entrenador i ara vivir de rentes.
1: Però la teva gràcies també a que tu participes d'una manera tan intensa amb un Ironman i et prepares al llarg de tot l'any, també et dona referències, informació que després tu pots aplicar, entenc, sí, a la teva feina, no?
0: Sí.
1: Perquè, clar, tu experimentes amb el teu cos...
0: Ho he pogut estudiar...
1: El que tu després pots transmetre als altres.
0: Totalment d'acord.
1: On, sí, fins, sí, on pots arribar, fins
0: pots
1: no, tot això que m'explicaves.
0: La fisiologia humana de quilòmetre 32, d'un Ironman, el que puc sentir, però quan parles amb un pupil o a un que tu entrenes, li pots transmetre des de les dues vessants, clar.
1: I tu creus que en els darrers anys hi ha hagut com un ressorgiment o hi ha una moda al tema de les maratons, els Ironman?
0: Sí, jo crec
1: que
0: sí.
1: Què creus que és degut?
0: I també curses de muntanya. Moltíssima gent que s'està animant. Bueno, perquè ens hem tornat molt sedentaris, perquè arribem a una edat que ens veiem la panxeta i diem això, ostres...
1: Bueno, tu no t'has vist la panxeta mai, em sembla,
0: No, ara estic millor, però després de Hawaii ha sido muy duro, el post-Hawaii. Tinc un grup de fet, de fa dos anys organitzo un grup de WhatsApp d'espanyols que anem a córrer perquè ningú s'organitzava. De fet, hi ha un desfile de les nacions que desfilem tots, com unes mini-olimpiades. Bueno, això és molt americà.
1: I
0: jo vaig començar a organitzar el tema que els espanyols, que són uns 50 cada any, pues, des del 2017 vaig fer un grup de WhatsApp amb tothom que classificava, pues, entre amiguis, este ya lo he conseguido, i ens hem organitzant. I ara avui ho parlava amb el grup de WhatsApp del 2019, i tothom deia els quilos que han guanyat des de l'Ironman, i et diria baixanades, més 8, més 10, més 6, més... Jo he guanyat 4 quilos i crec que n'he perdut un parell. El post-Kona se junta con las navidades, saps? I ha sido...
1: Però per què? Perquè un cop ja et relaxes... Bueno, en aquest cas, clar, d'octubre al desembre hi ha molt poc marge i clar, ja...
0: Encara no t'has recuperat d'un embiste que dius... No, i ara t'enllaço dos temes que crec que són importants. Primer, que hi ha un... Està catalogat dintre de la psicologia com el síndrome post... Síndrome depressivo post-Ironman. Tot repte...
1: Fort.
0: Esportiu o personal important, quan s'assoleix, sempre hi ha un post fins que torna a haver-hi un altre repte diferent o més gran o variat, i està catalogat. Tu t'estàs entrenant 8 o 2 mesos amb molta il·lusió, cuidant-te, fas la cursa, la prova, l'examen, va com va, doncs acaba, si ha anat bé tens el bajón, si ha anat malament, pues bajón i medio, no? Pues imagina't el síndrome de post-Kona, que no és post-Ironman, que és post-Kona, que és l'èxtasis màxim d'emocions. A més, vaig anar sol tota la setmana, hi ha mil eventos previs, que si el desfile de les nacions, que si la carrera en calzoncillos, hi ha una cursa amb calçotets que tothom va fent el friki, tothom va fent uns modelitos, bueno, et diria mil...
1: O sigui, van calentant l'ambient, no?
0: Perquè els hogareños d'allà s'enreien del que els triatletes sempre, doncs, anem marcant, perquè, bueno, els americans, tots, i van patentar o van fer una cursa en ropa interior, i és també una ONG, i van, bueno, un dia t'he ensenyat de fotos meves, perquè al final, com vaig anar sol, vaig poder desmadrar...
1: Gaudir, sí.
0: Sí, una miqueta més, que anant en família, que estava més limitat. Doncs, el síndrome post, i la gent s'encreixa molt, i el que et deia de la pregunta, de que molta gent s'està animant a fer proves, jo crec que és per això, perquè et veus que de jove has fet esport, arribes a la vida laboral, et fiques molt de ple, i un cop tens aquesta vida laboral establerta i més o menys organitzada, jo crec que la gent que no té reptes està morta. O sigui, si no tens reptes a la vida, estàs, no ho saps, però estàs mort. I si són esportius, pues millor. sabent fins on pots arribar, perquè la meva feina és guiar reptes.
1: Aquí volia arribar jo, és a dir, des de la part com ara anem a parlar com amb l'Ivan, entrenador. Tot aquella gent que als 40, sobretot, és com un impàs, no? I sobretot molts homes, a vegades decideixen, em vaig apuntar a la marató, de que sigui, de Barcelona, de la mitja, el que sigui. Pautes o coses puntuals que els hi voldries dir, perquè no et pots agafar unes bambes i un xandall i tirar-te al carrer. Sinó, abans de fer tot això, què els hi diries?
0: Que l'objectiu i el gaudiment màxim és el camí, no és el dia de la cursa, perquè el dia de la cursa és 2, 3, 4, en el meu cas van ser 9:50 amb l'Ironman, però és un dia i passa ràpid. En canvi, el dia a dia, l'entrenament, el procés d'entrenament pot durar 3, 4, 6, 8 mesos. Gaudeix l'entrenament, agafa't un entrenador qualificat que et guia el camí i et faci millorar, perquè et col·locarà a la línia de sortida en unes condicions de forma òptimes perquè no et facis mal. Evidentment, l'esport del rendiment i l'esport de llarga distància no és 100% saludable, perquè aquell dia doncs, fas un límit, fas un entrenament que supera els límits saludables. Però si estàs entrenat, jo t'asseguro que els dies després de l'Ironman puc sortir a córrer, estic cansat, però no, si no fos per les plantilles, que m'han fet mal les plantilles, jo no tinc lesions mai, i em trobo bé. I la gent que està entrenada i fa les curses segons les seves possibilitats, no té problemes. Hi ha gent que surt com un loco, encara que hagi entrenat bé, si surts com un loco, pues explotes. Però el que vull dir és això, que tinguin paciència i que gaudeixin del camí, perquè al final el bonic és el camí. Després guanya un i el repte que es planteja que sigui assolible i ambiciós, però aquest repte que te plantegi també l'entrenador segons et vegi, perquè molta gent quiero hacer un maratón y quiero hacerlo menos de 3 horas y solo puedo entrenar 2 días por semana y hace que no hago deporte 2 años.
1: Claro.
0: Pues dentro, és el que anava a dir, que de 4 anys haces este maratón.
1: Clar, és que hi ha molta gent, jo ho veig pel meu entorn, que agafen com aquesta, o sigui, de tot a res. O sigui, hem passat un marge.
0: I paren una altra vegada.
1: Clar, i l'any demà és el que tu deies, l'any demà no es poden aixecar del llit.
0: Estàs 4 hores,
1: i has estat una marató, una mitja marató. Llavors, hi ha com un excés, potser, de voler arribar, però...
0: Cadascú porta com ho porta, però jo veig que... És una, parlo del triatló, però també es pot parlar de maratons. El triatló és tan complex, són 3 esports, has d'entrenar... ens tornem molt bojos. Jo crec que també en la meva vida també he passat per fases de més obsessió,
1: de bogeria.
0: Jo crec que sí.
1: D'intensitat, no?
0: Enrere, però sí, potser sí. Segurament quan no tenia nens, quan tens la vida, doncs tens més temps, doncs inverteixes més energia del teu dia a dia. Ara, com ho veus tot més en perspectiva, dius, val la pena invertir tanta energia en això? De fet, ja m'estic plantejant en un futur a curt mig plaç fer algun canvi i baixar el llistó. Mira que em trobo bé, no tinc problemes a nivell familiar, puc dir clarament, però crec que vull invertir més temps a estar a casa. O sigui, sóc jo el que vull invertir més temps, tot i que em costarà perquè estic en el meu moment, però m'agradaria molt, i ja ho avanço, tornar a Kona aquest any una altra vegada, si puc aconseguir-ho, perquè faig l'Ironman de Lanzarote a la mes de maig, que també t'haurà 5 o 6 places per tornar, i tancar com un cercle per no engorilar-me i no dir, perquè més, perquè hi conec gent d'aquests espanyols que van cada any, a part que és costós, tinguis o no tinguis patrocinadors, menjar de casa 15 dies a l'octubre...
1: Perquè és com addictiu, no?
0: Clar, bueno, clar, l'esport és addictiu de per si.
1: Sí.
0: Doncs imagina't si et fiquen una pastanaga boníssima, no? Un caramelet que dius, venga, va, cada any te puedes comer un poquito más. Doncs tu també has de saber. Saps que em ve molt de gust i crec que faré en un futur a curt plaç és córrer per la muntanya. I mira que vivim en un entorn privilegiat. Sí. Ara aquest any, com et deia... com m'entreno jo, estic buscant eines per intentar en menys temps doncs, rendir el mateix que abans. Abans sortia en carretera, entre setmana, feia 3-4 hores, ara no vull fer-ho ni puc fer-ho. En canvi, amb una mountain bike, m'he comprat una mountain bike i en 2 hores em pateixo qualsevol, estic descobrint camins, racons, riuets que jo tinc a 100 metres a casa o a un quilòmetre, que jo visc aquí a les Plugues a la part de dalt i és que estic a Collserola o a Sant Just o a les Plugues en un moment. I
1: fins ara no ho havies fet?
0: No, mai. Mai.
1: Com pot ser
0: com
1: això?
0: Pot ser això? Perquè me n'anava a córrer a la carretera de les Aigües, com a màxim, o al riu Llobregat, o me n'anava al Parc de Cervantes, que està molt bé, però tot és urbà. I cada cop em ve més de gust una motxileta i a córrer per la muntanya. I
1: a fer contacte.
0: No aquests trails de muntanya, que m'estic informant també jo. I també, bueno, el que dèiem, unes bajanades de 180 quilòmetres, de 150 quilòmetres corrent, i mira que jo humilment vinc d'un...
1: Tens un nivell.
0: Tinc un nivell.
1: Tens un nivell.
0: Et juro que ho veig a 180 quilòmetres. Si no, segur que el límit humà no existeix.
1: Jo t'ho anava a fer la pregunta. És necessari?
0: Clar, bueno, no ho sé. O sigui, si hi ha gent que, porta fent curses de muntanya...
1: Clar, però no tothom és Kilian Jornet.
0: 15 anys, o el Kilian que ha nascut a la muntanya, i ell és salvo feliç.
1: Clar, que era petit, amb dos anys i ja pujava per muntanya.
0: I aquest noi és salvo feliç i no té... Sí que sé que està operat del genoll, perquè segur que a la muntanya pots caure, no? Però no és una persona que doni una imatge de ser una persona que es trenqui per tot arreu i que tingui problemes i notícies esportives. S'ha caído, anem a buscar-lo en helicòptero. No, o sigui, si ell és feliç així, el problema és quan algú sense bagatge es fica en un berenjenal d'aquest tipus. Tu et fiques en un berenjenal d'una marató i et passa alguna greu, ve
1: tens un equip,
0: el RAC i et treu. Mm. Et passa alguna a la pica d'estats i potser no arriben.
1: Com surt d'allà?
0: I s'ha de saber on et fiques. I no són nens, o sigui, gent gran. Però, bueno, fica't en mans d'un entrenador i sobretot gaudeix el camí. O sigui, que al final...
1: És viure, no? Gaudir el dia a dia.
0: Parlant rudament, el que mola és el camí, no? O sigui, al final, l'altre... A tothom, i ara parlo des de que sí, ara estic en un moment esportiu que estic aconseguint reptes, que això és la llet ja, però al final m'estic donant compte de que el gaudiment és el procés, i el viatge, i el anar a una cursa, i al final la cursa s'ha de menys, perquè pots gaudir més d'una cursa de barri que no. L'altre dia vaig fer la cursa de Nassos, que és la amb un amic client que vaig acompanyar, que volia baixar de 40 minuts, jo i un altre noi, que els dos tenim un nivell de 35 minuts, i ell volia fer 40. Doncs el vam acompanyar amb un nivell més suau el nostre. I vam anar tota l'estona acompanyant-lo, i el quilòmetre 9 va parar. O sigui, para. No puedo más. Diu, bueno, hay que llegar al cotxe. I va acabar trotant, i tot així va fer 40 minuts i 30 segons. Està molt bé, això és el millor temps. No era el que buscava, però està molt bé. I vam entrar junts, de la mà, i així. Ell li vaig fer una foto, i diu, i em deia, no esperava, mira que no he aconseguit l'objectiu, no esperava disfrutar tanto y tener un recuerdo tan bonito de esta carrera. Igual es el recuerdo que tengo más bonito de todo el año. Ya ha fet un Ironman aquest any, ha fet mitges maratons, ha fet reptes que es poden considerar. Y digo, es el recuerdo que tengo más bonito de todo el año, ir contigo y con Cristian y llegar a la meta. Pues no cal anar-nos tan lluny. No. Però bueno, això també cadascú...
1: Bé, nosaltres podem fer una crida als nostres oients perquè contactin amb tu.
0: Ah, vale.
1: Si volen tenir un entrenador com l'Ivan, que els posarà una mica al cap fred i els dirà les recomanacions, com ara ens explicava, de si volem posar-nos ja no només en forma, si volem entrar en el món de l'esport i viure-lo, gaudir-lo, en comptes de posar-nos un objectiu potser massa alt d'entrada, no? Que està bé tenir objectius...
0: No viure en l'objectiu, sinó que l'objectiu faci que el teu dia a dia sigui millor, que t'aporti felicitat al teu dia a dia.
1: Conèixer gent, entrenar amb gent que et suma...
0: I cuidar-te el teu cos, alimentació, i gaudir del procés i de trobar-te bé, que no por hacer eso ese día, has d'arribar a aquell objectiu amb molta salut i content i feliç, que si no arribes content i feliç al dia de la cursa,
1: no serveix.
0: Un cop a la cursa, els fantasmes et venen... En 10 hores et venen fantasmites per tots lados.
1: Se't mengen.
0: I si tu estàs en pau i tranquil, això és... Es nota, eh?
1: Tu medites, Ivan? O medites mentre entrenes?
0: Hauria. Medito mentre entreno. Hauria. De fet,
1: és una altra manera
0: de
1: meditar.
0: He fet ioga, he fet meditació, però no aguanto quiet més de...
1: No, dic perquè hi ha gent que abans, no? Molts esportistes d'èlit, abans d'enfrontar-se amb un repte, s'hi posen,
0: però... Jo corro, i ara que corro per la muntanya, torno dient, no sé si això és meditació, però torno...
1: Semblant.
0: Sí, molt clar, quan corres sol, que també agrada entrenar amb gent, però també crec jo que s'ha d'entrenar sol, perquè al final a la cursa estàs sol, i al final has d'entrenar el teu ritme. Entrenar amb més gent està guai, però a vegades no és el teu ritme. Bueno, es pot compartir, un s'adapta, però entrenar sol, i perquè tu t'agrada, no perquè has quedat. El component social de l'entrenament també és important, i ho compro. I fer sempre l'entrenament sol, és, al final dius, o sempre entrenar amb gent, dius, hòstia, déjame tranquilo un dia, cadascú té, també és com és la seva personalitat, no? Però és important. El meu pare és instructor de tai chi, de yoga i de qigong.
1: O sigui que a casa tens...
0: Però bueno, en casa de darrere ell es tanca a la seva habitació i fa les seves... I és professor, ara que està jubilat, s'ha format i és... Però bueno, jo, l'esport per mi sí que és meditació. O nedar, nedar amb entorns naturals.
1: També.
0: El bo d'aquest esport és que es fa amb entorns naturals.
1: Clar.
0: I poder nedar a l'estany de Banyoles, que hi ha gent que diu, jo, no, nedar i anar veient muntanyes, o anar amb bici per indrets que dius, a Frankfurt mateix la cursa no va ser molt bonica, hi ha molta gent. I dic, pues estàs a Frankfurt, estàs aquí en un entorn preciós, empàpate de l'entorno i viu. I bueno, va anar bé.
1: Ivan, que xerrant, passa el temps volant, eh? A veure, objectius o reptes que tens per aquest 2020? Has dit Lanzarote?
0: Sí,
1: vull tornar... I Kona, també.
0: Bueno, Lanzarote, el 23 de maig és l'illa de Lanzarote, que es fa una illa també bastant semblant a Kona.
1: Sí, la conec.
0: Volcànica.
1: La conec, molt maca.
0: Sí, Lanzarote o lo amas o lo odias. Sí. A mi m'encanta, jo vaig cada any. De fet,
1: fa mare, no?
0: Fa mare, és allà super... fa una miqueta de vent, eh?
1: Conegudíssima pel surf, no?
0: De fet, vaig cada any a fer un campus que em vaig amb uns 20 pupidos.
1: El conec, pupidos. Sí. Està a prop de fa mare, no?
0: Sí. I vaig a febrer cap allà i el maig serà l'Ironman, i si tot va bé, pues, m'agradaria, si trobo també alguna ajuda, algun patrocini,
1: fem la crida,
0: per exemple, doncs mira, Policlínica Guadalupe, sí? Aquest any col·laborem arrel de Kona. Vaig enviar algun correu a entitats que jo creia que podíem col·laborar, i si m'han respost i col·labora, em donen fisioteràpia dos cops al mes perquè pugui jo pues fem massatges, que això ho he d'abonar tot això jo,
1: sí.
0: I també un import econòmic perquè col·laborem, i bueno, si tenen dos o tres cosites més que tinc al tintero i em classifico, perquè això tampoc és venga va, voy, no,
1: yeah.
0: M'he de classificar. M'agradaria molt tornar una vegada i dir, senyores, ja hasta aquí.
1: Muchas gracias. Doncs quan vulguis, tornes per explicar-nos, ja sigui doncs, de la teva feina com a entrenador, dels teus reptes i de tot el que tu vulguis explicar. Ja saps, Esplugues FM està a la teva disposició.
0: Moltes gràcies, per un plaer.

0: Esteu escoltant Esplugues FM.
1: Si vols que parlem de la teva entitat, envia'ns un correu a esplugasfm@gmail.com. Indica el teu nom i el nom de l'entitat i un telèfon de contacte. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
2: Coneix el Centre Cultural de l'Avenç, entitat centenària. El Centre Cultural de l'Avenç aplega diverses seccions i també fa diversos tallers i cursos per a totes les edats. Teatre, esport, dansa i d'altres activitats com puguin ser el cos i la salut. També hi ha cursos d'anglès. Si voleu informació de l'entitat, us podeu adreçar de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre al carrer Àngel Guimerà, número 27. També trucant al telèfon 93 513 54 45 o al correu electrònic activitats@avenesplugues.cat. Recordeu que totes les activitats tenen períodes de preinscripció. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
3: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.
1: A continuació, podreu escoltar el programa Carpe Diem, amb Xavi Sabín i Lola Carrasco, avui a les 9.

0: Són les 9.
1: Cultura, notícies, actualitat, entreteniment, Esplugues FM, la ràdio de proximitat.
2: Cua de Cuc, espai de cinema, Esplugues FM, al 99.7, amb Txema Luzán.
3: Tots els dimecres a les 10 de la nit i els diumenges a les 11 del matí.
4: Esplugues Comerç, per tracte personal i per la qualitat dels productes, per comoditat i sostenibilitat, per confiança i proximitat. Compra als comerços d'Esplugues. Unió de Botiguers d'Esplugues. Col·labora Ajuntament d'Esplugues, Generalitat de Catalunya i Diputació de Barcelona.
2: Davant l'alerta de l'onada de calor, l'Ajuntament d'Esplugues activa diverses mesures. En destacarem algunes: l'adaptació de les activitats dels casals d'estiu i casal esportiu per infants i joves, on es prioritzen els espais a l'ombra i les activitats amb l'aigua. A més, durant les hores de màxima calor, s'evitaran totes aquelles activitats que suposin una activitat física intensa. Tanmateix, en la programació dels casals per a la gent gran, també es finaran les activitats a les 12 del migdia. Es recomana una especial atenció als col·lectius vulnerables de les gent grans, suport a les famílies, a les persones amb qualsevol tipus de discapacitat o mobilitat reduïda. Es recorda la importància de mantenir una bona hidratació, evitar l'exposició directa al sol durant les hores centrals del dia i buscar sempre espais més frescos sempre que sigui possible. I per aquest motiu, l'Ajuntament d'Esplugues ens recorda els 7 espais o refugis climàtics que tenim a la nostra població. Un és el Parc de Can Vidalet, al carrer Molí 112, que està obert des de les 8 del matí fins les 10 de la nit. El Complexe Esportiu Municipal de la Plana, a la plaça Catalunya. La piscina del Parc dels Torrents d'en Ferrer. L'equipament al Molí, que està al carrer Verge de la Mercè, número 1. El Mercat Municipal de la Plana, la Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues, al carrer Àngel Guimarà 106, i a l'Espai La Baronda, al carrer de la Riba, número 36. Aquests espais que us hem mencionat no tenen atenció mèdica, per la qual cosa les persones que ho requereixin s'hauran d'adreçar al centre de salut. També podeu trucar al telèfon d'emergència, al 112, al d'urgències mèdiques 061, a la policia local i el 092, que aquest només és per trucades dins d'Esplugues des d'un telèfon fixe. Tota aquesta informació la trobareu recollida i ampliada a la pàgina web de l'Ajuntament dintre de l'apartat de notícies. Ajuntament d'Esplugues. Esplugues.cat.
1: Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat. L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.

0: Estàs escoltant Esplugues FM.
1: Si vols que parlem de la teva entitat, envia'ns un correu a esplugasfm@gmail.com. Indica el teu nom i el nom de l'entitat i un telèfon de contacte. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
2: Si ja no et poses l'abric, dóna'l i fes-lo nou de nou. Si se t'ha espatllat el despertador, repara'l i fes-lo nou de nou. Si ja no necessites el sofà, venta'l i fes-lo nou de nou. Abans de llançar res, fes-ho reviure. Residus.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
3: Davant l'alerta de l'onada de calor, l'Ajuntament d'Esplugues activa diverses mesures. En destacarem algunes. L'adaptació de les activitats dels casals d'estiu i casal esportiu per infants i joves, on es prioritzen els espais a l'ombra i les activitats amb l'aigua. A més, durant les hores de màxima calor, s'evitaran totes aquelles activitats que suposin una activitat física intensa. Tanmateix, en la programació dels casals per a la gent gran, també es finaran les activitats a les 12 del migdia. Es recomana una especial atenció als col·lectius vulnerables de les gent grans, suport a les famílies, a les persones amb qualsevol tipus de discapacitat o mobilitat reduïda. Es recorda la importància de mantenir una bona hidratació, evitar l'exposició directa al sol durant les hores centrals del dia i buscar sempre espais més frescos sempre que sigui possible. I per aquest motiu, l'Ajuntament d'Esplugues ens recorda els 7 espais o refugis climàtics que tenim a la nostra població. Un és el Parc de Can Vidalet, al carrer Molí 112, que està obert des de les 8 del matí fins les 10 de la nit. El Complexe Esportiu Municipal de la Plana, a la plaça Catalunya. La piscina del Parc dels Torrents d'en Ferrer. L'equipament al Molí, que està al carrer Verge de la Mercè, número 1. El Mercat Municipal de la Plana, la Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues, al carrer Àngel Guimarà 106 i a l'Espai La Baronda, al carrer de la Riba número 36. Aquests espais que us hem mencionat no tenen atenció mèdica, per la qual cosa les persones que ho requereixin s'hauran d'adreçar al centre de salut. També podeu trucar al telèfon d'emergència, al 112, al d'urgències mèdiques 061, a la policia local i el 092, que aquest només és per trucades dins d'Esplugues des d'un telèfon fixe. Tota aquesta informació la trobareu recollida i ampliada a la pàgina web de l'Ajuntament dintre de l'apartat de notícies. Ajuntament d'Esplugues. Esplugues.cat.
1: A continuació, podreu escoltar el programa La Insalada amb Héctor Campobello. Avui a les 10.
0: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Aguanta dreta!
1: Esteu escoltant Esplugues FM,
2: el club del country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. De dilluns a divendres, a les 4. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
3: En una ciutat neta, el pipi es neteja. Aquesta és la campanya que ha iniciat l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat. Es tracta d'una campanya de sensibilització per promoure la neteja dels carrers i els espais públics de la nostra ciutat. Les femtes dels gossos poden ser portadores de malalties que afecten als animals i també a les persones. L'acumulació d'orina als carrers genera olors fortes i desagradables. Una ciutat neta és una ciutat agradable. En què consisteix la campanya? L'Ajuntament està repartint en els propietaris dels gossos una ampolla i un dispensador de bosses. On es pot recollir aquest material? A qualsevol punt d'atenció ciutadana de la nostra població, sigui a la plaça Santa Magdalena, al barri del Centre, o bé a la Rambla Verge de la Mercè, al barri de Can Vidalet. Trobaràs més informació a través del telèfon 930 0082 o a través de les xarxes socials del mateix Ajuntament i a la pàgina web esplugues.cat. Davant l'alerta de l'onada de calor, l'Ajuntament d'Esplugues activa diverses mesures. En destacarem algunes: l'adaptació de les activitats dels casals d'estiu i casal esportiu per infants i joves, on es prioritzen els espais a l'ombra i les activitats amb l'aigua. A més, durant les hores de màxima calor, s'evitaran totes aquelles activitats que suposin una activitat física intensa. Tanmateix, en la programació dels casals per a la gent gran, també es finaran les activitats a les 12 del migdia. Es recomana una especial atenció als col·lectius vulnerables de les gent grans, suport a les famílies, a les persones amb qualsevol tipus de discapacitat o mobilitat reduïda. Es recorda la importància de mantenir una bona hidratació, evitar l'exposició directa al sol durant les hores centrals del dia i buscar sempre espais més frescos sempre que sigui possible. I per aquest motiu, l'Ajuntament d'Esplugues ens recorda els 7 espais o refugis climàtics que tenim a la nostra població. Un és el Parc de Can Vidalet, al carrer Molí 112, que està obert des de les 8 del matí fins les 10 de la nit. El Complexe Esportiu Municipal de la Plana, a la plaça Catalunya. La piscina del Parc dels Torrents d'en Ferrer. L'equipament al Molí, que està al carrer Verge de la Mercè, número 1. El Mercat Municipal de la Plana, la Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues, al carrer Àngel Guimarà 106, i a l'Espai La Baronda, al carrer de la Riba número 36. Aquests espais que us hem mencionat no tenen atenció mèdica, per la qual cosa les persones que ho requereixin s'hauran d'adreçar al centre de salut. També podeu trucar al telèfon d'emergència, al 112, al d'urgències mèdiques 061, a la policia local i el 092, que aquest només és per trucades dins d'Esplugues des d'un telèfon fixe. Tota aquesta informació la trobareu recollida i ampliada a la pàgina web de l'Ajuntament dintre de l'apartat de notícies. Ajuntament d'Esplugues. Esplugues.cat.
4: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Xerrem d'Arreu, programa d'entrevistes amb persones vingudes d'arreu que han aconseguit parlar el català amb fluïdesa. És una producció de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana, la CAL, taula intersindical del Secretariat de Sants Hostafrancs La Bordeta i Sants 3 Ràdio. Es tracta d'un espai per parlar dels processos migratoris, reconèixer i mostrar la riquesa cultural existent als nostres barris i parlar amb persones amb diversitat cultural que enriqueix la nostra societat. Xerrem d'Arreu, Esplugues FM, amb la cultura, donem suport a les entitats.
1: De dilluns a divendres, a les 2 del migdia.
2: Si et trobes en una situació de violència masclista, truca al 900 900 120 o envia un correu electrònic al 900 900 120@gencat.cat. És un servei confidencial i gratuït operatiu les 24 hores del dia de l'Institut Català de les Dones. Generalitat de Catalunya.
3: Sou una entitat?
4: Organització sense ànim de lucre?
5: Associació de veïns?
6: Artista?
7: ONG? Músic?
1: Sou d'Esplugues i voleu donar a conèixer la vostra activitat?
8: Escriu-nos un mail a esplugasfm@gmail.com.
9: És gràcies!
10: Estàs escoltant Esplugues FM.

Què tal? Soc Joan Carles Simón. Us hi espero al programa Entre Nosaltres, els dimecres cada 15 dies, de 6 a 7 de la tarda, i en redifusió dissabtes de 11 a 12 del matí. Ens podeu seguir a Esplugues FM, al 99.7, i al podcast a la plataforma iVoox. Volem entretenir des del coneixement, la reflexió, l'opinió, sempre amb temes i convidats molt interessants. Entre Nosaltres, si sou curiosos i voleu saber més, aquest és el vostre programa.

0: Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
1: Recicla i respecta el medi ambient. A Esplugues tenim 6 mini deixalleries on es poden dipositar residus especials per facilitar-ne el seu reciclatge. Aquests punts estan a Camí de Let, a la Rambla Verge de la Mercè, a Can Clota, a la plaça de l'Escorxador, al centre ho trobarem Àngel Guimarà a tocar amb el carrer Sant Francesc Xavier, al barri del Gall, al carrer Baronesa de Maldà, i a la Plana tenim 2 punts, a la Rambla del Carme i també al carrer Vallerona. Quins són els articles que podem dipositar? Doncs són petits articles, CDs, aparells electrònics petits, també podem portar piles, siguin convencionals alcalines o de botó, i també es poden portar bombetes, les halògenes, les convencionals, les de baix consum i també les bombetes LED. Recicla i respecta el medi ambient.
2: Estàs escoltant Esplugues FM. Esplugues FM.
3: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.

0: Coplejant.
1: Som a tot el país.
2: Coplejant.cat.
1: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la copla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
2: Coplejant,
0: amb Caral Pedemonte.
3: Tots els diumenges, a les 9 del matí.
1: I a la teva ràdio.
4: Treu la llengua. Treu la llengua fora, al carrer, quan et creus amb més gent. Encara que vagis amb pressa, saluda sempre traient la llengua. Quan juguis a l'escola, al pati o al parc, treu la llengua. A les extraescolars, extra de llengua. Treu la llengua quan facis un directe o comentis un partit. Que si marca o no marques, treguis la llengua. Influencia traient la llengua o viciant-te un joc amb amics. Treu la llengua quan llistis a la dreta, en una primera cita, abans d'un primer petó. Que els petons de debò es fan amb la llengua. Treu la llengua arreu i amb tothom. Estiguis de pas o et quedis per sempre. Fes-ho com vulguis, però deixa't anar i treu la llengua al parlar. Treu la llengua. Comparteix el català.
5: Sigueu benvingudes i benvinguts a aquest acte de lliurament de la 31a edició dels Premis Ateneus. Uns guardons que volen premiar les iniciatives més innovadores, brillants i remarcables del moviment associatiu ateneístic català. Per donar suport a la creació d'un mitjà de comunicació local no comercial, aplicant les noves tecnologies amb diverses funcions dins l'entitat, el primer premi a la comunicació associativa 2020 sigui pel projecte Recuperació Ràdio Local de l'Avenç, Centre Cultural i Recreatiu d'Esplugues de Llobregat.
6: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa. L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.
7: Estàs escoltant Esplugues FM.
8: Cocodril Club.
9: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Esplugues FM els diumenges al migdia de 12 a 2 i els dissabtes a la tarda de 8 a 10. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, diumenges de 12 a 14, dissabtes de 20 a 22, a Esplugues FM 99.7.
10: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

crònica de la vida d'Esplugues, 75 anys informant-nos de la nostra història i de la seva gent. Revista bimensual on trobaràs informació sobre l'Esplugues associativa, la seva història, els seus personatges. I no poden faltar les seccions del racó poètic, els entreteniments, la sopa de lletres i les receptes de temporada. On pots trobar aquesta revista? Els punts dels quioscs que hi ha a la carretera de Cornellà 63 i 81. També pots seguir a la crònica de la vida d'Esplugues a través de la xarxa social, sigui per Facebook o per Instagram. Amb la crònica de la vida d'Esplugues, coneix la nostra història, coneix a la nostra gent.

0: Esteu escoltant Esplugues FM.
1: Carpe Diem, pautas y consejos que te ayudan a sentirte mejor. Con Xavi Sabín y Lola Carrasco, los jueves a las 9 de la noche en Esplugas FM.
2: Una passejada per l'Espluga Viva. Agrupament Escolta, centre excursionista, tradicions i costums i servei per al lleure i ludoteca. L'educació dels infants i dels joves en el temps lliure, excursionisme, tant en la vessant esportiva com social, gestió sociocultural i activitats, propostes d'arrel tradicional, així com relació amb altres associacions del seu entorn. Podeu trobar informació de l'entitat a secretaria de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre, al carrer Sant Francesc Xavier, número 7 i 9. També truquen al telèfon 93 473 3909 o al correu electrònic secretaria@esplugaviva.cat. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
3: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

0: Són les 12.
1: Les entrevistes d'Esplugues FM.
2: Avui tenim amb nosaltres novament el Juanjo Bofill. El vam tenir per parlar del seu llibre Carmen i la croqueta 111. També el vam tenir aquí als estudis per parlar del Camino de Santiago. I ara parlarem de diverses coses. De la dècada dels 70, parlarem de la fàbrica de la SEAT, que tots coneixem. Primer estava a la Zona Franca i ara està a Martorell. I tindrem una sorpresa, però haureu d'entrar al nostre Instagram. Així que ja ràpidament i directament vull donar la benvinguda al Juanjo. Hola, Juanjo.
3: Hola, bona tarda.
2: Gràcies per estar novament amb nosaltres. Ara ens presentes un altre llibre que es diu ¿Dónde está mi sobre?
3: Sí, moltes gràcies a vosaltres per cridar-me. Sí, sí, ara presento aquest llibre que, bueno, és una mica... És una historieta, però que hi ha molt d'autobiogràfic, també.
2: M'ho imagino. I ho fas per gaudir, com en el cas de la croqueta.
3: Sí, sí, sí.
2: Ens expliques, preparem-nos per viatjar als anys 70, una època amb molts de canvis a la nostra història recent. Ens parles de la SEA, de la SEAT. I hi ha uns personatges que tu mateix dius les trepidants aventures d'en Tristán, un empleado... sin escrúpulos, però és que realment és curiós aquest personatge.
3: Sí,
2: a la
3: sí,
2: novel·la,
3: sí.
2: Bueno, surten sí, més personatges.
3: Sí, bueno, nosaltres, en aquella època, SEAT era una empresa amb 33.000 persones, hi havia de tot, i bueno, i entre tots aquests hi havia aquest personatge.
2: A la teva presentació del llibre dius que pràcticament nací en SEAT i tota la vida laboral transcurrió allí. Por eso, hacer la protagonista de este libro pues es casi como una deuda pendiente. Això és el que expliques, no? Suposo que tu, que ets una persona inquieta, doncs aquest llibre el deuries portar in mente feia bastant de temps, o què?
3: Bueno, jo he estat lligat a la SEAT professionalment 49 anys. Però jo vaig néixer a les vivendes de SEAT, o sigui, amb unes vivendes que es van construir quan es va fer la fàbrica pels obrers de la SEAT. Llavors, tota la meva vida ha estat lligada a la SEAT. I, bueno, i després tinc això que sempre vaig contant anècdotes, historietes, i la gent que em voltava a la feina sempre em deia: Juanjo, tens de fer un llibre de la SEAT. I bueno, quan em vaig jubilar vaig pensar fer el llibre de la SEAT, però em costava molt lligar una historieta que pogués explicar històries de la SEAT, però lligar-les amb una aventura, amb aquest llibre que és un thriller, i verdament és, hi ha de tot, o sigui, hi ha misteri, hi ha aventura, una mica de tot plegat, amb aquesta història que jo penso que és molt divertida, a més a més.
2: Has dividit el llibre en tres parts.
3: Sí, sí.
2: I totes elles, cadascuna té les seves històries en particular,
3: Sí. Bueno, són tres parts. La primera part és als anys 70, o sigui, al finals de... I bueno, és on passa aquest fet que fa que la novel·la... O sigui, hi ha alguna cosa que passa aquí, amb aquesta part, que després lligarà tota la novel·la. Perquè després hi ha un canvi als anys... A principi dels 80, quasi a les acaballes dels 70, principis dels 80, que és la segona part, ja estem amb democràcia, i llavors és el contrast que hi ha de la primera part de la SEAT amb aquesta segona part. I després, tot a la tercera part del llibre, és ja 50 anys després, o sigui, pràcticament fa un parell d'anys, quan tot això pues, arriba al final i el desenvolupament del misteri aquest que durant tot el llibre existeix, però que tampoc o sigui, el que no coneixis què és el que ha passat, no et frena, perquè són els personatges els que et van portant per tota aquesta vida, a la SEAT, a la Barcelona d'aquella època, a la part de la zona franca, que és molt particular també, perquè era un poble dintre de... O sigui, era Barcelona, però com passava a Sarrià, com passava a Gràcia, els de la zona franca també anem a Barcelona. O sigui, estàvem una mica apartats del que avui en dia està tot integrat, però... O sigui...
2: Hi ha una part que fas una descripció de lo que era Montjuïc i lo que era l'estadi de Montjuïc, que estava totalment abandonat.
3: Sí.
2: I ho descrius molt bé. I a mi m'agradaria que ho expliquessis tu.
3: Bueno, és que jo... Això ho vaig viure a l'estadi de Montjuïc en aquest moment, perquè jo treballava en aquell moment a la plaça Cerdà i per les tardes, quan volíem fer esport, pues, vam descobrir l'estadi de Montjuïc. L'estadi de Montjuïc tenia una pista de 500 metres que era de cendra. I bueno, quan començaves a córrer per allà, les bambes es posaven negres completament. I era curiós perquè allà et trobaves des de gent entrenant per fer paracaidisme, bueno, atletes, jugaven molt per fer partits de futbol i de rugby, perquè tenia encara porteries de rugby i de futbol. I bueno, i el millor que vam descobrir nosaltres, bueno, les dutxes eren d'aigua freda i a més tot diàfano allà al soterrani de lo que era l'estadi. Però hi havia com una porta que era un magatzem de l'Ajuntament i bueno, allò donava por, eh? I llavors tot això ho he volgut treure amb el llibre perquè em va sobtar molt i tot això es va transformar amb l'Olimpiada, eh? I aquell estadi que després jo, fent la cursa al Corte Inglés, me'n recordo que vam passar per allà a l'estadi, això, ostres, em va portar molts records i això que et queda gravat.
2: Una de les descripcions que fas és de la SEAT com a planeta azul. I a més expliques per què es diu Planeta Azul i és curiós, no? I a més és que realment la SEAT, com dius tu, no solament era una ciutat, és que era un món sencer, gent diversa. Fas unes descripcions de les seccions de la SEAT, perquè hi ha un recorregut que aquest us l'heu de llegir i no ho podeu perdre. Hi ha un dels capítols que es diu Esta fàbrica és una ruïna, en la que fa una descripció total de lo que és la fàbrica, perquè hi ha un personatge que està ensenyant la fàbrica a un altre dels personatges de la novel·la, i és absolutament brillant. És que no he pogut parar de riure, Juanjo, amb el llibre.
3: Sí, sí. No, a més, tot això, o sigui, ho he viscut, eh? I lo del Planeta Azul és molt curiós, perquè això eren les oficines, perquè... O sigui, sempre diem que la SEAT era una fàbrica de cotxes, però una fàbrica de cotxes deien que movia molt de papers. Hi havia una paperassa allà impressionant. Hi havia unes oficines on es tenia de fer tota la logística perquè sortissin els cotxes. Bueno, pues això era un espai diàfano de com semblava, a mi em semblava com mig camp de futbol, eh? I eren les oficines totalment diàfanes i allí hi havia, bueno, el que deien, com el Planeta Azul, que va ser un programa del Félix Rodríguez de la Fuente, que es deia Planeta Azul, i com estava pintat de blau tot allò, pues li van dir el Planeta Azul, i deien que es deia així perquè havia tota classe d'animals. I la veritat és que, o sigui, era un món curiós, eh? I bueno, la gent de SEAT és que tenia la seva faceta de treballador i la seva faceta fora de la feina. I fora de la feina hi havia gent curiosíssima, perquè, o sigui, a la feina es dedicava a lo millor a fer escrits i coses i després, quan estava al temps lliure, pues es dedicava pues a fer maquetes, coses, però d'un valor impressionant. O pintaven, o uns altres, pues, o sigui, tenien com una doble vida. O sigui, la SEAT era per guanyar els calés i fora per tindre jovis, els hobbies aquests.
2: Com tu mateix, que hi treballaves i ara ja t'has jubilat, però et dediques a escriure i és superdivertit. Suposo que la vida real, quan estaves treballant, també hauria de ser una persona recurrent, lingüísticament ràpida.
3: Sí, sí. Mira, saps el que passa? Que nosaltres, o sigui, vam entrar... Jo vaig entrar a treballar a l'any 77, a la SEAT. Pues, dos anys després van començar a prejubilar a molta gent, que se n'anava a casa seva, i a la seva vida només havien fet que treballar. Aquesta gent arribava a casa i es sentaven davant del televisor, només hi havia dues cadenes. Quan volien sortir a la dona li deia que no, que jo vaig a comprar i tinc això, i es anaven consumint, i es morien de pena. I, ostres, i això va ser que, o sigui, nosaltres tenim de tindre algú que ens ompli a fora de la SEAT. La SEAT està molt bé, treballar està molt bé, però i som una generació que tots, o sigui, el que no fa submarinisme fa fotografia, el que no viatja, el que no pinta, el que no escriu, el que no... O sigui, pràcticament, però tota la generació que ara s'està jubilant fa moltíssimes coses. I per això jo des d'aquí invito que aquestes coses, pues, fer aquest tipus de voluntariat, podríem dir, que sí, estic fent jo amb aquest llibre.
2: Ara parlarem d'això, però hi ha un dels capítols, i aquí demostra no solament la teva sensibilitat com a persona, sinó que demostra la diversitat de gènere que hi havia amb aquest món planeta, que és el capítol aquest que es diu Tetiques de perra. I en aquí parles d'un personatge que també m'agradaria que parléssim una miqueta de la Mar, com s'integra a la SEAT i com viu dintre d'aquesta fauna.
3: Bueno, aquesta dona, la història, és una història paral·lela al món que vivíem dintre de la SEAT.
2: Sí.
3: Aquí, bueno, és una noia
2: de Saragossa, de Poble,
3: és una noia de Poble, que als 18 anys, com passava molta gent, se n'anava de casa, s'escapava de casa, sortia, i perquè volia viure al món. I aquesta, pues, és una noia que a Saragossa, pues, entra a l'Oasis, que era com una mena, el que era aquí el Molino, a Barcelona, pues allà era l'Oasis, i allà coneix aquest món, i després posa un bar
2: a Castelldefels.
3: I bueno, i entra amb una història d'amor amb una de les
2: dels personatges
3: d'aquesta història, I bueno, es va enllaçant tot, I hi havia molta gent d'aquesta, que aquesta noia, bueno, en aquell moment, amb aquesta professió amb un bar de copes, pues era una forma d'empoderar-se, o sigui, era una dona empoderada,

0: sobre de la taula, que els que esteu escoltant l'entrevista ja podeu entrar al nostre Instagram d'EsplugasFM i veureu el que m'ha portat. Bueno, m'ha portat a mi, ens ha portat a la ràdio perquè ho veiem. Digue'm què m'has portat. Aquí hi ha un sobre. Què és aquest sobre?
1: Mira, aquest sí,
0: no, sí, sembla, sí, mou.
1: No sembla un sobre.
0: És
1: un full de nòmina, però la gràcia que té és que aquest full de nòmina s'obre i és el que és el sobre. Aquí és on ficaven els calés, sí. I tothom, dues vegades, ja ho explico al llibre, sí. Dues vegades al mes rebíem el sobre. I el sobre, per nosaltres, era el més important de la feina.
0: En el llibre ho expliques, que era tot en metàl·lic, en efectiu, no hi havia, com ara hi ha els comptes corrents, i clar, això significa que per tenir aquests diners i donar-vos el sobre, hi havia molts quartos allà a la SEAT.
1: Molts.
0: Dos cops al mes.
1: Bueno, hi havia... el pagament es feia en dues parts. Una part que és la nòmina, que és el que cobrava la gent, i la segona part que es cobrava era la prima. I la prima aquesta, el que és les hores extres, l'antiguitat, el factor de risc que tens amb el teu puesto de treball, etc, etc. I tot això es cobrava el dia 15. Clar, quan es cobrava en metàl·lic i amb un sobre, normalment aquell sobre no arribava a casa. El senyor que el cobrava, amb això tenia pels seus gastillos, i això ho escaqui. Per
0: sí,
1: això
0: arribava a casa el sobre de la nòmina, però el de les primes no.
1: El de la prima normalment no arribava. I llavors, clar, quan la SEAT va decidir que això es tenia de pagar per al banc, i que la gent tenia d'obrir una cartilla i que li pagaríem pel banc, molta gent no va voler. I va ser una negociació molt dura i es va aconseguir amb un conveni a canvi d'altres prestacions.
0: Ensenya'm més coses, perquè has portat fotografies.
1: Bueno, he portat... Mira, jo som un fans dels cotxets petits,
0: sí,
1: i he portat... un no és un 600, és un 800, però que és molt semblant al 600.
0: Ah, m'he pensat que era un 600.
1: Però és, ja. Perquè és en quatre portes i llavors es deia 800. Ah. He portat un 1.500, he portat un 1.400... de l'època, i també he portat un Ibiza, perquè l'Ibiza és el cotxe que va suposar el canvi per la SEAT, o sigui, el canvi que va passar als anys 80, que la SEAT ja es va convertir en... va ser l'enganxe que va fer que els alemanys volguessin comprar la SEAT.
0: Perquè la SEAT va estar a punt de desaparèixer i de tancar-la definitivament.
1: Clar.
0: Això ho vas viure tu, ja estaves treballant a la SEAT.
1: Estava treballant a la SEAT, i tu imagina't que la gent d'allà veus que la Fiat, que era l'empresa mare que ens donava tot, o sigui, tota la tecnologia per fabricar cotxes, encara que nosaltres havíem après molt i ja teníem un centre tècnic que podíem desenvolupar moltes coses, pues ja no ens donava aquest apoyo. I llavors, pues, si algú va dir, pues, tenim de fer un cotxe, almenys per intentar fer que aquesta fàbrica tingui algú que sigui interessant per algú que la vulgui comprar, perquè si no, nosaltres sols no podem seguir endavant. I va ser a l'Ibiza, que en el seu moment va ser un cotxe, pues, que ens va donar la vida a la SEAT, i jo crec que és un cotxe que passarà a la història per revolucionari. O sigui, el motor que va tindre el va fer Porsche, i a més, no només ho va fer Porsche, que feia molts motors, sinó es va deixar ficar Porsche a sobre del motor. I quan aixecaves el capó i llegies Porsche, pues això era per a la gent era una garantia. Va ser un motor, a més, molt ben fet, perquè inclús va tindre un rècord Guinness per tindre poques averies. O sigui, el cotxe, l'avantatge, era una mica més gran que la resta de cotxes utilitaris que hi havia en aquell moment. I era molt ampli, i això també va entrar molt bé a aquest cotxe. I, bueno, va ser el que va fer que l'empresa anés endavant. Sobretot perquè tots els treballadors, en aquell moment, o sigui, tots a una, van fer que l'empresa tirés endavant. O sigui, vam lluitar per i es

0: vam aixecar i la gent que d'això va decidir que teníem que tirar endavant, sigui com sigui. I, bueno, vam tindre nosaltres sort, però la Volkswagen molta més sort, perquè es va trobar una red aquí de postvenda feta a Espanya, que pràcticament ells no tenien, un país que van començar a fabricar cotxes a les nostres fàbriques, a Pamplona es feia el Santana, i a la fàbrica de Seat, de la zona franca, es feia el Passat, i després ja també a Pamplona es va fer ja el Polo, i bueno, va ser una època de molts canvis, i nosaltres, pues, bueno, amb els nostres cotxes que eren de Fiat, i els vam canviar una miqueta la cara perquè siguessin Seat, i després ja, pues, a poc a poc es va transformar tota la gamma, i van aconseguir una gamma molt interessant durant els anys 80-90, fins a avui en dia, que és una empresa puntera i que està, o sigui, a l'avantguarda de la tecnologia i del disseny, sobretot, amb la marca Cupra.
1: Ens ha portat també una bugia, i això ens donarà pas per parlar de la part més tècnica. Una mica ja ho has explicat, no? Sí. Tot el que va suposar el motor Ibiza, però els grans canvis que ha fet la tecnologia automobilística, sí, sí. I els que ens han de venir encara amb tot el tema dels cotxes elèctrics.
0: Sí, sí. Pues, bueno, la bugia aquesta té història, perquè jo a la SEAT aquesta em vaig trobar un cementiri de cotxes que estaven de la primera època dels cotxes allà abandonats amb un racó.
1: El llibre també ho explica, que hi ha una zona que hi ha
0: llavors, cotxes. I bueno, i amb aquest cementiri al terra, perquè aquests cotxes hi havia gent que passava per allà i li treia peces que necessitava i tal, i em vaig trobar aquesta bugia i me la vaig guardar, i com sóc una mica guardamerdes, pues, aquí la tinc. I bueno, pues, aquests cotxes, pues, jo amb tota la bona fe vaig anar al Departament de Comunicació, que en aquell moment el portava una noia que era periodista, que es deia Elvira Veloso, i li vaig explicar, escolta'm, tenim els cotxes aquí, ostres, nosaltres els podríem almenys netejar i posar, no, a mordre, intentar una mica a veure si els podem reconstruir, perquè són cotxes, això és un patrimoni que té la SEAT. I em va dir, calla, no li expliquis a ningú, deixa les coses com estan, perquè si algú s'entera que aquests cotxes estan aquí, demà aniran al desguace i es desfaran d'ells, o sigui, perquè la gent no li dona cap valor, i com és un i com estan inventariats i això, o sigui, se'ls trauran de sobre, perquè o sigui, no, ningú li dona ningú valor.
1: Mercedes,
0: o sigui,
1: té només... un museu.
0: Tots tenim... Bueno, ara SEAT té un museu. Totes aquestes fotos que he portat, sí, són del museu de SEAT. I ara vam tindre la sort, a més, amb el Saló de l'Automòbil, que els van exposar pràcticament 75 cotxes, o sigui, un per any. I és impressionant la col·lecció que té SEAT de cotxes, tant de cotxes de sèrie com cotxes de carreres. O sigui, és impressionant. I això és gràcies... Mira, va haver-hi el que hi ha a totes les empreses, pues un senyor, el senyor Izquierdo, que aquest li agradava molt la mecànica, i es tenia de jubilar, i en lloc de jubilar-se va proposar quedar-se a arreglar els cotxes, i llavors la gent quan es jubilava tenia una jubilació parcial i cada any tenia de vindre a treballar un parell de mesos, i llavors ell convencia la gent aquesta per vindre a treballar al taller aquest de reconstrucció de cotxes, i li ajudaven a reconstruir cotxes, i pràcticament tots els cotxes aquests els van reconstruir. Ell tenia molta habilitat i feia uns esmorzars allà i tal i qual, i jo el vaig conèixer perquè jo treballava llavors a l'escola, i ens venien a demanar molt utillatge i eines per arreglar cotxes, i clar, com li deixàvem perquè no... tal, doncs es van fer molta amistat, i bueno, jo al principi dels cotxes d'aquest de museu, jo entrava per allà i els veia, i inclús alguna vegada, doncs, donava una volta allà, era tota una nau, doncs, però quan el provaven, el ficaven en marxa, doncs, donava una volteta per allà amb els cotxes. Ostres, recordaves d'aquells temps, que era molt interessant.
1: També ens has portat unes medalles.
0: Sí, mira, aquestes medalles, per exemple, aquesta és la commemoració del cotxe 1 milió. Nosaltres, la SEAT, cada any pràcticament es portava el premi de cotxe de l'any. Això és el cotxe de l'any, any 72-73, del 127. Aquí a la portada està la del 124 Sport. O sigui, tinc unes quantes medalles i aquesta és la del 124. No, la del 1430. Jo... Pues això, que vaig guardant cosetes que teníem a casa i que em fa molta il·lusió, perquè ara les trec i pràcticament no existeix. I aquesta xapa que tu veus aquí és això, l'identificatiu que portaven tothom dintre de la fàbrica. O sigui, cadascú tenia un número, quan més números tenies, la categoria era més baixa, la E era d'empleado, perquè havia... empleado i obrero, segons estiguessis directament assignat a producció o a les oficines, i el color era on estaves ubicat. Llavors, quan tu anaves per allà, si et despistaves i anaves a un taller que no et corresponia, doncs venia el vigilant i et parava, i què fa vostè per aquí? A primera vista veien com...
1: Anava per colors o no? Perquè aquest...
0: Sí, anava per colors.
1: Així estava, tothom sabia...
0: Tothom, o sigui, si tu estaves al taller 5 i tothom la xapa era de color marró i venia un amb la xapa verda, el vigilant anava, tu què fas aquí? Llavors, pues, tenia de justificar, pues, mira, m'ha enviat el meu jefe que tinc de buscar no sé què.
1: I ja m'imagino el tràfic de canvi de xapes. Tinc que anar a quina zona
0: que
1: té canvi de xapes.
0: Sí, això era... Sí. M'imagino. Allà tot funcionava... hi havia molta picaresca i molt sí. Compadreo.
1: Perquè el llibre va de la picaresca de la vida.
0: Sí. El llibre a mi m'agrada, perquè a més quan el llegeixes i dius... És un llibre que a mi m'agrada molt, és d'amistat. Perquè al final tu veus l'amistat que fa l'inspector con el treballador aquest de SEAT, sí. L'amistat que fa el Tristán con el padre Cosme, o sigui, són històries d'amistat, però amistat d'aquesta duradera, o sigui, no amigos de som amics de la feina i quan te'n vas ja se n'oblida, són amistats aquestes verdaderes. Hi ha històries d'amor, hi ha històries d'amistat, o sigui, hi ha una mica, és com la vida mateixa,
1: Juanjo, en aquest llibre, quanta part hi ha de ficció i de realitat? Tot és aventura, però segur que hi ha alguns episodis que són ficció, que no han passat mai.
0: Jo dic, o sigui, de la veritat a la ficció hi ha una línia molt... I clar, hi ha coses que són de ficció amb el llibre, però és el menys. És només per donar-li ja quan llegeixes, és que no vull, no m'agradaria, o sigui, fer spoiler
1: no.
0: Del llibre,
1: no.
0: Però jo, si posem jo crec que un 5% és ficció i tota la resta o ho he viscut jo en primera persona o he estat amb la persona que m'ho ha explicat, que ha sigut primera persona de que li ha passat. Jo he conegut a la Tetiques de Perro, he conegut a un Tristán, he conegut a un Padre Cosme, he conegut al Padre Celestino, clar, que era, he conegut, o sigui, al Malboro, he conegut, o sigui, a tots aquests personatges, que als corredors de motos de Montjuïc, al senyor Mostajo, que és el venedor de bicicletes i de motos, tota aquesta gent han passat per la meva vida en algun moment, no? I si no, i després hi ha uns altres, pues, que els he tingut molt, molt, molt, molt a prop, o sigui, i m'han explicat aquestes històries de... O sigui, jo la història, quan em van explicar la història de del que aquí es diu Tristan,
1: no direm el nom, però Tristan.
0: Sí, de que aquí... No, pues jo, ostres, i qui és aquest? I van portar, i aquest és el... I me'l van presentar, i era un tio amb un don de gentes i una elegància que aquesta... Deia, ostres, i aquest... I era un secretari d'un jefe superior, que el jefe superior semblava el secretari en lloc d'ell. I després sí que hi havia un personatges d'aquests que no sabies el que feien, com li passa a aquest, a la set, un tio, que no sabies quina feina feien i que eren d'aquests simpàtics i tal, i portaven a casa els jefazos i o sigui, feien coses d'aquesta. Hi havia una, a la SEAT, al menjador, hi havia una taula que li deien la taula del colesterol.
1: De què menjaven?
0: I perquè aquests, o sigui, el cuiner li feia un menjar especial, perquè ells portaven, havien anat a caçar i portaven pues, el senglar, portaven o sigui, peces d'aquestes de caça perquè li feien allí i deien, mira, els de la mesa del colesterol avui estan aquí de farra.
1: Ara sí que m'agradaria, Juanjo, explica'm perquè tots els diners de la venda d'aquest llibre van destinades a una obra que és la parròquia de Santa Anna de Barcelona, i m'agradaria saber com decideixes que els diners de la venda dels llibres aniran a una obra social.
0: Bueno, a mi la veritat és que jo quan et jubiles i dius, ostres, em trobo en un moment que per sort he tingut la sort de treballar amb una gran empresa i em jubilo pues, amb una jubilació que em dona per viure tranquil·lament i llavors pues, penso, tindria de fer alguna de voluntariat perquè, ostres, no, la vida no és només treballar i després per tu mateix, tal com està el món, dius, ostres, si puc ajudar amb algú, pues m'agradaria fer-ho. I bueno, em costa molt pues, que del meu temps fixar una quantitat de temps per fer alguna cosa. Per sempre, si em dius, ostres, tot els dimarts al matí, ostres, pues em dic... I en canvi, pues mira, això ho faig a estonetes, ho faig a...
1: Clar, perquè el voluntariat pot ser amb el temps, amb el teu temps, o econòmic.
0: Clar, i jo penso que, bueno, és el meu temps també,
1: i
0: després d'aquí, pues, si podem... Per mi hi ha dos vies. La part econòmica, que tu ja... Si, tu pots imaginar que el que dona un llibre, pues, a no ser que sigui un best-seller i que demà pues, em cridi el Pablo Motos a l'Hormiguero, i llavors pues, el dia següent pues,
1: se ve
0: trending topic, sí. Però si no, pues, jo estic aquí a un llibre, però per mi és el tema de visualització de lo que és la parròquia de Santa Anna. I els vaig conèixer per casualitat, perquè o sigui, jo estava fent el camí de Santiago, els vaig trobar una noia que treballava en temes socials i això, que aquesta... I llavors, pues, ella treballava a Pamplona, i com nosaltres normalment... quan anem de viatge, tenim família a Pamplona i anem de viatge allà, doncs vam dir, quan anem a Pamplona, et visitarem. I quan la vam trucar per visitar la Pamplona, estava a Barcelona, i ens vam trobar, i ens diu, treballo al carrer Santana. I jo, carrer Santana, i jo,
1: a la plaça Catalunya.
0: A la plaça Catalunya.
1: I, Rambla,
0: bueno,
1: sí.
0: Vam anar allà, ostres, i vaig descobrir que allà hi havia, bueno, una església impressionant.
1: Sí, de les més antigues de Barcelona,
0: sí,
1: crec.
0: Sí, sí, sí, però a més preciosa. I aquesta gent dona 500 dinars diaris a gent que no té possibilitats. I, ostres, i em va agradar. I jo anava buscant algú per fer aquesta donació, i a vosaltres us importaria que... I, bueno, vaig parlar amb el padre Peyo i em va dir que perfecte, i bueno, i estic enfrascat amb això, i amb molta il·lusió, perquè em fa molta il·lusió, perquè no és el mateix quan vas a vendre un llibre per mi, quan el vas a vendre per una obra social. O sigui, és molt, molt diferent. O sigui...
1: Doncs ara, si et sembla, anem a parlar amb el padre Peyo i parlarem de l'obra social de la parròquia de Santa Anna de Barcelona.
0: Molt bé.
1: Doncs donem la benvinguda al padre Peyo, que el tenim aquí amb nosaltres. Molt benvingut.
2: aquí estem disposats a tenir aquesta trobada amb els oients també.
1: Doncs, sí, sí, saluda Juanjo.
0: Hola, Padre Pello, buenas tardes.
2: Hola, com estàs?
0: Molt bé, molt bé.
1: Expliqueu-nos, si us plau, què és aquesta obra social que fa la parròquia de Santa Anna de Barcelona, que està a les Rambles i a la plaça Catalunya. Quines són les obres i quina és la vostra finalitat de l'obra?
2: Bé, llavors, aquesta parròquia, que de fet és una parròquia antiga, és una parròquia que comença a Barcelona al segle XII, o sigui, és de les més antigues de Barcelona. És una església romanico-gòtica i que està al costat de la plaça Catalunya, però era una de les entrades a la ciutat medieval, perquè era la Porta de Santa Anna, una de les entrades, no? Que estava al costat de la Rambla, que era una Rambla riu, no? Llavors, aquí, pues, just al centre de la ciutat, dormen moltes persones al carrer. Hem de calcular que entre Ciutat Vella i l'Eixample són entre 500 i 600 persones les que dormen directament al carrer. Llavors, nosaltres tenim oberta l'església des de les 8 del matí, bueno, 7 i mitja, fins a les 9 de la nit, per acollir a totes les persones que dormen al carrer, i el que fem és un menjador social que dona dinar, bueno, esmorzar, dinar i sopar, i després servei mèdic d'atenció de medicina general i de medicines específiques, atenció en salut mental, acompanyament en salut mental, també especialment a la situació de dones en carrer, després l'orientació laboral, l'acompanyament en la situació social de documentació i de papers i de possibles derivacions i sortides. I llavors cada dia passen unes 400 persones, molt majoritàriament joves.
1: És molt moltes gràcies per tota aquesta explicació, no? Perquè, tot i saber que hi havia el tema del menjador social, doncs coneixia alguns aspectes, però aquesta atenció mèdica, salut mental i aquesta ajuda a la regularització en quant a la documentació que necessiten algunes persones, la desconeixia totalment. La parròquia de Santa Anna, a quina congregació formeu part?
2: Bueno, és una parròquia de l'Església Diocesana de Barcelona i forma part de l'Església Diocesana. I llavors, el que passa és que, com a parròquia del centre, manté tot el que és l'activitat litúrgica, de celebració, però a la vegada, com era un edifici gran, en un claustre antic gòtic, i amb molt, és un espai també que la naturalesa i la bellesa de l'espai ajuda a recuperar la dignitat de les persones. I llavors tenim oberta l'església, el claustre, també a la rectoria hi ha uns pisos d'acollida per a nois del carrer que fan un procés que es diu els llars d'oportunitats, que en aquest moment tenim 25 nois en aquesta circumstància, no? I llavors és posar l'Evangeli en pràctica, és a dir, posar la disponibilitat als altres i el servei a les persones més vulnerables des de la nostra fe.
1: És una missió que teniu aquí a casa nostra. Es parla molt dels missioners que estan a fora altres països, però no parlem de les missions que es fan aquí dintre, a la nostra ciutat.
2: Bueno, i que pensa que, per exemple, el centre del turisme, del negoci, que és la plaça Catalunya, pues, amagat, tenim la catifa posada, no? Però de forma invisible hi ha moltíssimes persones. Pensa que la persona que avui dorm al carrer no és una persona gran que a vegades tenia problemes d'alcoholisme, sinó que ara és un jove que no té papers o una dona recent arribada i que està dormint al carrer i porta menys d'un any dormint al carrer perquè les seves il·lusions, el primer que s'ha trobat és que no té documentació, no té treball, no té possibilitat de sobreviure i està vivint al carrer. Llavors, això és el que la ciutat amaga, i a lo millor una ciutat tan turística a la vegada és una ciutat hostil i una ciutat amb dificultats per integrar les persones.
1: Sí, perquè el carrer Santa Anna està, ja ho hem dit, al darrere de la plaça Catalunya, el carrer Santa Anna té els seus comerços, Portaferrissa, bueno, hi ha tot aquest centre comercial, i ho dius, sou com invisibles perquè no s'us veu ni s'us coneix.
2: Clar, i compte que sí, no que tant el nostre coneixement, sinó sobretot a nosaltres ens preocupa que tenim molta gent al carrer invisible i abandonada i no tenen resposta. O sigui, nosaltres, i de fet agraïm molt que aquest llibre, perquè també suposa donar a conèixer no tant el que nosaltres fem, sinó la realitat de les persones que estan en aquesta situació, i aquesta dimensió solidària és molt important perquè fa possible que una tasca que com ha sigut fer una ficció entorn de tota la vida de la fàbrica de cotxes de la SEAT i tot això, sigui també una ocasió de solidaritat a les persones més vulnerables.
1: I aquí és on entra en Juanjo, perquè ens has fet 5 cèntims de què et va motivar de donar-ho a la parròquia, però una vegada ja vas conèixer el padre Pello i altres persones, com ha sigut aquesta fusió que heu fet, no?, d'acompanyament per part teva i per part de la parròquia dels donatius que puguin rebre de la venda del llibre, que esperem que siguin moltes vendes.
0: Sí, sí, jo el que abans comentava de que si la forma que els llibres són llibres i la gent li costa comprar, a no ser que cridin de l'Hormiguero, pues és el que passa aquí. Jo amb aquest tema de quan vaig decidir que el que traies d'aquest llibre tenia d'anar amb una causa, era la meva part de contribuir amb un voluntariat, i bueno, i feia una mica de cosa dir, ostres, un llibre que no té res a veure amb res de la de, o que a mi em sembla que no té res a veure amb algo de lo que fan a la parròquia Santana, i em vaig oferir. Per mi va fer molta il·lusió que em diguessin que em donguessin la benvinguda i que m'acollissin entre ells, i que d'alguna forma em vaig trobar partícipe d'aquest projecte, i la veritat que ara que he sentit el padre Pello encara més, perquè cada vegada me n'alegro més d'haver fet aquest pas. I el que et deia abans, hi ha molta gent jubilada que està fent moltes coses a casa seva i que pot donar sortida i pot fer pues un tipus de voluntariat d'aquest tipus, o sigui, de vendre les coses, i el que guanya, que potser no li treu de res, o sigui, poder-lo aportar a causes d'aquestes solidàries.
1: Padre Pello, quin tipus de voluntariat teniu a la parròquia? A més de la presencial, no?
2: O sigui, però pensa que en primer lloc, o sigui, tot això és possible, tota aquesta atenció, perquè som una colla de 340 voluntaris, que aquí estem, o sigui, tenim un grup de 15 professionals, però després hi ha la pila de voluntaris que lo fem per amor a l'arte i per amor a les persones i per intentar que aquestes persones que no tenen llums per ningú costat, que almenys tinguin una petita llum encesa per a dir-les per el seu nom, per acollir-los, per estar al seu costat, no? I llavors penso que el que hi ha persones que és des de la... Perquè a vegades és un restaurant que ve i ens porta comida. A vegades és una fàbrica de llet que ens porta l'alimentació. A vegades és un especialista en cinema que està preparant ara un documental. A vegades és un llibre, com és el nostre cas, que està donant a conèixer des de la solidaritat la realitat de les persones invisibles. Llavors, us és molt d'agrair perquè l'administració pública no dona respostes si la ciutadania no fa de pal de paller perquè aquestes responsabilitats les agafi l'administració. I llavors nosaltres treballem també per a la implicació de l'administració en la resolució de qüestions que són d'elles, no? I tot el que sigui el coneixement, donar a conèixer, no deixar-lo amagat, per a nosaltres és molt d'agrair. Per això també la literatura sempre és una finestra oberta.
1: Jo convido a les persones que ens estan ara escoltant que entrin a la vostra pàgina web, que és santaanna.org, i allà trobareu totes les explicacions, qui són, quina és la seva visió i missió, què és el que fan, com pots col·laborar, les notícies que tenen. Bé, totes les explicacions que necessitem, doncs les trobarem a la pàgina web de Santa Anna. No sé si, Padre Pello, alguna coseta més que afegi, o per part del Juanjo, algun comentari més?
2: O sigui, jo agrair, perquè també aquesta recuperació històrica que fa el Juanjo de la vida de la SEAT, penso que com el 47, i algo, perquè a lo millor això també té una pel·lícula, és important fer-ho perquè és recollir la història de com uns altres han fet el procés d'integració. I ha sigut venint de fora, l'esforç del treball, la trobada, la pèrdua que han tingut al darrere, i això també és molt important per a la nostra gent que ha deixat les seves arrels fora, que ha deixat la seva família i que venen aquí i estan soles. Jo penso que tenen molt a veure la gent que nosaltres acompanyem i la gent d'aquesta novel·la.
1: Doncs molt ben vist. Realment, Juanjo, sí, molt ben vist.
0: Sí, sí, la veritat és que sí. Vull donar les gràcies i això sento, o sigui, quan parlo, aquesta novel·la era una mica ocupar-me de l'oblit, també de posar, perquè és una cosa que amb un parell de generacions això s'oblidarà. I una mica deixar constància d'aquestes petites coses que passen dintre d'una fàbrica que, si no, o sigui, no ningú sabria. O sigui,
2: que però era... és que la fàbrica ha sigut també el lloc de la possibilitat d'integració de moltíssima gent. I ara, a vegades, ja no tenim aquestes oportunitats. Però sí, ha sigut l'oportunitat de que tinguessin futur moltes persones.
0: No, és la l'autèntica realitat, eh? Nosaltres, a més, la SEAT vam ser uns privilegiats dintre de... O sigui, perquè nosaltres, jo hi he nascut, abans ho he comentat, a les vivendes de SEAT. Les vivendes de SEAT era un món que hi havia gent de tot arreu, perquè, a més, una de les condicions que vam fer quan es va fer la SEAT és que no es podia agafar tècnics ni gent d'altres empreses que ja funcionaven a Catalunya per no deixar-les sense empleats. I llavors va haver una gran crida perquè vingués gent aquí a treballar a la SEAT. I es va fer el que eren les vivendes de SEAT, un món amb gent de tot arreu, amb la seva cultura, amb les seves diferències, i allà es va integrar tothom.
2: Pensa que això que dius, jo faig un pronòstic. Si les fàbriques i les empreses avui no fan vivendes per als seus treballadors, al preu que està la vivenda a Barcelona no trobaran treballadors. I haurem de tornar a aquests llocs perquè ara la gent no pot integrar-se a la ciutat perquè no pot... Nosaltres tenim gent que ja ha aconseguit els papers i té el sou, però no té un lloc per viure perquè ningú li llogarà en el seu sou i en la seva història un pis a ningú de les persones que estan arribant. Llavors, tornarem a això, perquè si no, les empreses no trobaran treballadors. Bueno, de fet, ja no estan trobant treballadors.
1: Però és que ara estem en una triple discriminació. Hi ha la discriminació, la racial o de provinència, i després també tenim la discriminació econòmica, que una persona no pot llogar-se un pis aquí a Barcelona. Per tant,
2: i compte si a més eres africana i eres negra.
1: Correcte.
2: I tens alguna dificultat d'idioma, que tinguis...
1: Exacte.
2: Un sou.
1: Per tant,
2: que tinguis,
1: tenen, no... sí. Tenen una triple llavors, discriminació, aquesta gent. Totalment.
2: I que compte que al final estem construint una ciutat inhòspita. Perquè tindrem turistes, però si no tenim persones, tenim un problema.
1: Doncs gràcies, jo vull donar les gràcies al Padre Pello per totes aquestes explicacions, per posar els punts sobre les is amb aquesta petita intervenció que ens has fet. Gràcies al Juanjo també per fer aquesta aportació i per visibilitzar-vos, que és el que ens fa falta, visibilitzar aquestes gent invisibles, aquestes causes invisibles, que s'han de parlar d'elles, perquè és el que fan la ciutat i és el que fa la humanitat.
2: Molt bé, doncs moltes gràcies.
1: Juanjo, vols dir alguna cosa més?
0: No, donar les gràcies a vosaltres, a tu, Isabel, de Ràdio Esplugues, per l'oportunitat aquesta, i gràcies al Padre Pello, també.
1: De la mateixa manera que he dit la pàgina web de la parròquia, doncs també us vull convidar a que mireu la web del juanjobofill.es, i fa molta gràcia perquè... El Juanjo és molt optimista, Padre Pello, i fa tot amb molt d'humor. I entres a la seva pàgina web i diu: ja tengo libros y me lo quitan de las manos. I això és molt optimista.
0: És veritat.
1: I demostra l'humor que té el Juanjo amb les coses que fa.
2: Pues ahí estem. Si anem sí. per davant, sortirà la cosa. Vale. A comprar el llibre.
1: Sí, senyor.
0: Gràcies.
1: Gràcies per la labor que esteu fent des de la parròquia, amb tot aquest suport que esteu donant amb aquestes persones sense llar. Gràcies, una abraçada molt gran.
2: Bona nit.
0: Adéu, bona nit, gràcies. Gràcies.
1: Doncs, Juanjo, ara que hem acomiadat el Padre Pello, gràcies, novament, no em canso de donar les gràcies. I aquest llibre, D'on està mi sobre, que parla de la història de la SEAT, els seus beneficis aniran a favor d'aquesta causa social, d'aquesta lluita social de la parròquia de Santa Anna per les persones sense llar, com ja hem explicat. I me lo quitan de les manos.
0: Sí.
1: Compra-lo, que me lo quitan de les manos.
0: Molt important. Aquest llibre es pot trobar a... al Amazon, es pot trobar a Casa del Llibre, que també està, i en aquest moment, jo m'imagino que mica en mica irà apareixent a la web del Corte Inglés, a més puestos. Vale. Si algun, a través de la meva web, jo tinc alguns encara, i me'l pot demanar a través de la meva web, posar-se en contacte.
1: Hi ha un apartat de contacte.
0: Sí. Un contacte, amb el demaneu. I si sou d'aquí d'Esplugues, podeu anar a l'escriptori, a la papereria Escriptori, que també tenen llibres allà, que tenen llibres. I gràcies als de la papereria Escriptori per agafar aquests llibres.
1: I si voleu deixar comentaris en el blog, també ho podeu
0: fer. Sí, sobretot, i Amazon, i a qualsevol web, si deixeu comentaris, us agraeixo molt, perquè això fa que es mogui molt la promoció del llibre.
1: Doncs jo espero que vagi molt bé i que em demanis d'aquí uns mesos una altra entrevista perquè la cosa vagi bé i em puguis explicar moltes coses.
0: Molt bé. D'acord, Isabel, moltes gràcies per la teva atenció.
1: Gràcies, una abraçada.
0: Una abraçada.
3: Les entrevistes d'Esplugues FM.
4: Estàs escoltant Esplugues FM.
1: Davant l'alerta de l'onada de calor, l'Ajuntament d'Esplugues activa diverses mesures. En destacarem algunes: l'adaptació de les activitats dels casals d'estiu i casal esportiu per infants i joves, on es prioritzen els espais a l'ombra i les activitats amb l'aigua. A més, durant les hores de màxima calor, s'evitaran totes aquelles activitats que suposin una activitat física intensa. Tanmateix, en la programació dels casals per a la gent gran, també es finaran les activitats a les 12 del migdia. Es recomana una especial atenció als col·lectius vulnerables de les gent grans, suport a les famílies, a les persones amb qualsevol tipus de discapacitat o mobilitat reduïda. Es recorda la importància de mantenir una bona hidratació, evitar l'exposició directa al sol durant les hores centrals del dia i buscar sempre espais més frescos sempre que sigui possible. I per aquest motiu, l'Ajuntament d'Esplugues ens recorda els 7 espais o refugis climàtics que tenim a la nostra població. Un és el Parc de Can Vidalet, al carrer Molí 112, que està obert des de les 8 del matí fins les 10 de la nit. El Complexe Esportiu Municipal de la Plana, a la plaça Catalunya. La piscina del Parc dels Torrents d'en Ferrer. L'equipament al Molí, que està al carrer Verge de la Mercè, número 1. El Mercat Municipal de la Plana, la Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues, al carrer Àngel Guimarà, 106, i a l'Espai La Baronda, al carrer de la Riba, número 36. Aquests espais que us hem mencionat no tenen atenció mèdica, per la qual cosa les persones que ho requereixin s'hauran d'adreçar al centre de salut. També podeu trucar al telèfon d'emergència, al 112, al d'urgències mèdiques, 061, a la policia local i el 092, que aquest només és per trucades dins d'Esplugues des d'un telèfon fixe. Tota aquesta informació la trobareu recollida i ampliada a la pàgina web de l'Ajuntament dintre de l'apartat de notícies. Ajuntament d'Esplugues. Esplugues.cat. ¿Sabes? Algo me preocupa.
5: ¿Te preocupa?
1: Sí, ¿por qué llamas a este espacio La Ensalada? ¿Será un programa sobre cocina?
5: No, para nada.
1: ¿Entonces?
5: Es muy simple. Lo llamo La Ensalada porque cada programa tendrá temáticas variadas. Y bueno, eso me hace pensar y espero que contengan ingredientes sabrosos. Y por supuesto, estos serán los que conformen esa ensalada a la que deseo llegar.
6: Hola amigos, soy Héctor Campovelo y quiero invitarles a escuchar nuestro microprograma La Ensalada, que se emite los lunes y los jueves a partir de las 22 horas. Duro con él.
1: Coneix el Centre Cultural de l'Avenç, entitat centenària. El Centre Cultural de l'Avenç aplega diverses seccions i també fa diversos tallers i cursos per a totes les edats. Teatre, esport, dansa i d'altres activitats com puguin ser el cos i la salut. També hi ha cursos d'anglès. Si voleu informació de l'entitat, us podeu adreçar de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre al carrer Àngel Guimarà, número 27. També trucant al telèfon 93 513 54 45 o al correu electrònic activitats@avenesplugues.cat. Recordeu que totes les activitats tenen períodes de preinscripció. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
3: Cultura, notícies, actualitat, entreteniment. Esplugues FM, la ràdio de proximitat.

fang per sentir que mereixo escoltar-me. Ser lleuger com les fulles al vent que ballant van trobant la tornada. No em cal ser ni de plom ni de fang. Al final no té tanta importància.

0: Hola, sóc en Luis Bizuete Prieto, creador i locutor del programa Un poco de todo y algo más en Esplugues FM. En trobareu cada setmana amb moments de nostàlgia, emocions, misteris i crims foscos, reflexions, i en cada programa comentaré una cançó de la música de les nostres vides. Tot en un sol programa, en Esplugues FM al dial 99.7 de la FM. Tots els dimarts a les 22 hores de la nit i repetició els diumenges a les 10 del matí. Sempre que vulgueu, el podeu escoltar de nou a qualsevol hora a la carta de podcast espluguesfm.cat, un poco de todo y algo más.
1: No em toquis els ous.
2: No em toquis el calamar.
1: No em toquis el nap.
3: Perquè toques molt més del que et penses.
4: Toques l'esforç de molts veïns.
5: Perquè tinguis productes de qualitat a taula.
6: Toques el que menja la meva família.
7: Toques el que més m'agrada.
8: Ara, el que toca, productes catalans. De qualitat.
9: Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
10: Esplugues Comerç. Per tracte personal i per la qualitat dels productes. Per comoditat i sostenibilitat. Per confiança i proximitat. Compra als comerços d'Esplugues. Unió de Botiguers d'Esplugues. Col·labora Ajuntament d'Esplugues, Generalitat de Catalunya i Diputació de Barcelona.
11: Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat.
12: Esplugues FM.
11: L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.